0: Són les dues.
1: A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
2: Esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el Camp del València per 0-5 en doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit. Empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
1: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
3: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: El resultat, molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
1: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
5: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
6: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
5: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
7: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
5: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk, que encara controla, i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusat de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Viva.
9: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
11: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
12: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. no escuchar e imponer, lo que llevan haciendo desde el principio.
9: El PP vol mostrar que es volca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
1: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
13: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
14: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
13: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
1: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
16: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost. Ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
1: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
17: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3CAT Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
18: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. Hi hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica, us expliquem que els préstecs del consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3CatInfo el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
19: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
1: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
0: El temps.
1: Eloi Cordomí.
20: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
0: 3CAT Info.
1: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
21: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
2: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
1: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
4: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós. Ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
22: Que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
4: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor amb l'objectiu de buscar finançament.
22: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons. I quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
4: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
1: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
23: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
0: 3CAT Info.
23: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
24: Gràcies, enhorabuena, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poquito, un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut y la victoria también.
23: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
3: It's about the quality in the training and when I see this I
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
23: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba.
0: 3CAT Info.
23: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
6: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll d'una manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
23: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
7: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
23: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
0: 3CAT Info.
23: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
8: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
23: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial, indoor i a l'aire lliure des del 2007.
0: 3CAT Info.
23: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola. A la General no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatges sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausen en 2 sets.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per a Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, què destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, amb especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Saarland-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no posant regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones. I aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
6: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
7: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la de parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
8: Aquí a Barcelona lo noto. Me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Juan, es que es otra cosa.
9: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que están las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació. S'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés, que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta amb què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
11: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
12: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
13: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
11: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
14: Tenim un tresor que l'hem de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
11: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vilà.
15: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
16: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer, i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
15: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè, director de la Sala Mirona de Sal.
17: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on te van des de sales petites, per tant, és mala notícia que sales com Oli tanquin.
15: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos.
19: Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
0: El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
19: Ciutats adormides, somia fins l'alba el seu far, sense vida trist.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
20: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons, amb castells però que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
21: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
20: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torredembarra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Primetime.
22: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
24: El Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al
23: film. Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
25: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic, i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
23: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: percepció del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar al 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des que vam arribar. Pues un coro és harmonia, et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
1: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I abans dels esports, us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón, a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
0: 3Cat Info.
2: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training, and when I see this,
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta, y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, creeríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
2: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0.

0: A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
1: Li han tret l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
2: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
0: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
3: 3Cat Info.
0: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
4: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganarle, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
0: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que em anava a parar, però al final, a l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
0: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
3: 3Cat Info.
0: A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola, que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
3: 3Cat Info.
0: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Townsend en 2 sets per 6-4 i 6-3.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tyets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
0: Esports.
2: El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit. Empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I en motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
1: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
3: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: El resultat, molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
1: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
0: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
5: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
0: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
6: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
0: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk que encara controla i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regular la seva situació fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusa de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspiés, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique, y no estoy hablando del señor Vivas.
9: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
11: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
12: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. no escuchar e imponer, lo que llevan haciendo desde el principio.
9: El PP vol mostrar que es volca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
1: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una 80. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
13: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire, amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Buli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
14: Els veïns sí que poden accedir, tots aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
13: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
1: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
16: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost. Ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
1: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
17: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs, també es donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3CAT Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
18: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. Hi hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica, us expliquem que els préstecs del consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3cat.info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
19: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
1: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
7: El temps.
1: Eloi Cordomí.
20: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
7: 3cat Info.
1: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
21: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
2: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
1: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
4: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós, ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
22: Que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
4: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor amb l'objectiu de buscar finançament.
22: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
4: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
1: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
7: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
23: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
7: 3Cat Info.
23: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València-Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
24: Gràcies, what a bona debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut y la victoria también.
23: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
0: It's about the quality in the training and when I see this I
3: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
23: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
7: 3CAT Info.
23: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
5: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
23: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
6: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
23: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaurana va jugar al camp de l'Elx.
7: 3CAT Info.
23: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
8: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
23: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
7: 3CAT Info.
23: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola. A la General no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatges sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. Al quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausen en 2 sets.
7: 3CAT Info. Són 2 quarts de 4.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per a Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, amb especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Saarland-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació, la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no posant regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones. I aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
6: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
7: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la de parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
8: Aquí a Barcelona lo noto. Me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Juan, es que es otra cosa.
9: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que está las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació. S'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés, que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta amb què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
11: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
12: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
13: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
11: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
14: Tenim un tesor que l'hem de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
11: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vilà.
15: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
16: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys. Però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer, i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
15: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè, director de la Sala Mirona de Sal.
17: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on te van des de sales petites, per tant, és mala notícia que sales com Oli ja tanquin.
15: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos.
19: Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
0: El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
19: Ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
20: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons, amb castells però que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
21: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
20: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torre d'en Barra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Primetime.
22: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
24: El Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al
23: film. Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
25: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic, i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
23: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà.

0: sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
1: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva. 3CAT Info. 3CAT Info. I abans dels esports, us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón, a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
0: 3Cat Info.
2: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training, and when I see this,
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta, y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, creeríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
2: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
7: Li han tret l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll d'una altra manera molt agressiva i han dit esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després per el que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el Facebook.

0: Posteriorment, ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
1: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
0: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
2: 3Cat Info.
0: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
3: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganarla, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
0: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i, després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que hem anat a parar, però al final, a l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara, doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
0: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
2: 3Cat Info.
0: A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola, que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
2: 3Cat Info.
0: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Towson en 2 sets per 6-4 i 6-3.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info. Tresca Info.

0: Són les 4.
1: A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català, Sopa de Cabra, The Tyets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
2: Esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit, empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
1: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
3: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: El resultat, molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
1: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
0: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
5: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
0: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
6: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
0: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk que encara controla i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regular la seva situació fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusat de ser un peó de Feijó al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspiés, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique, y no estoy hablando del señor Viva.
9: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
11: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
12: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. no escuchar e imponer, lo que llevan haciendo desde el principio.
9: El PP vol mostrar que es volca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
1: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
13: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, la l'Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire, amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
14: Els veïns sí que poden accedir, tot aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
13: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Montroig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
1: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
16: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost. Ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
1: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
17: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs, també donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3CAT Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
18: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ells a casa i poder-los tornar a deixar. Hi hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica, us expliquem que els préstecs del consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3cat.info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
19: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
1: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
7: El temps.
1: Eloi Cordomí.
20: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
7: 3cat Info.
1: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
21: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
2: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
1: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
4: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós, ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
22: Que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
4: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats quan venguin lletres del tresor amb l'objectiu de buscar finançament.
22: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
4: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
1: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
7: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
23: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
7: 3Cat Info.
23: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València-Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
24: Gràcies, what a bona debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut. La victoria también.
23: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
0: It's about the quality in the training and when I see this I
3: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
23: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
7: 3CAT Info.
23: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
5: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
23: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
6: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
23: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaurana va jugar al camp de l'Elx.
7: 3CAT Info.
23: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
8: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
23: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
7: 3CAT Info.
23: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola. A la General no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. Al quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausend en 2 sets.
7: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per a Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, amb especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament: els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Saarland-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no posant regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones. I aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
6: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
7: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
8: Aquí a Barcelona lo noto. Me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Juan, es que es otra cosa.
9: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que están las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació. S'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés, que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta amb què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
11: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
12: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
13: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
11: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
14: Tenim un tesor que l'hem de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
11: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vila.
15: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
16: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer, i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
15: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè, director de la Sala Mirona de Sal.
17: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on van és a sales petites, per tant, és mala notícia que sales com Oli tanquin.
15: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot al centre i al nord de Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos.
19: Donaria amor si poguessis tornar-me'n. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
0: El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
19: Ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida tria.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
20: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons amb castells, però, que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
21: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
20: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torre d'en Barra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Primetime.
22: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
24: El Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al
23: film. Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
25: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic, i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
23: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1.000 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar el 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des de que vam arribar. Pues un coro és harmonia. Et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes. També

I abans dels esports, us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici de partit contra el Alcorcón, a Madrid, uns agents han agafat el seguidor pel coll, l'han llançat a terra i l'han colpejat. Prou agressions i prou impunitat, ha reclamat Martí en un missatge a X, i ha instat el PSC i el PSOE a fer un pas endavant. Alemany, també a X, ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la Botzina.
0: 3Cat Info.
2: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
3: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
4: It's about the quality in the training, and when I see this,
5: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
6: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta, y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, queríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
2: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la Alavés 5, Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, Alcorcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
7: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
2: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
8: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
2: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
0: 3Cat Info.
2: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2...

0: i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
2: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final. Y no conseguí ganarle, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
0: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Sobre la marxa hem d'anar decidint fins a la tercera carrera que em anava a parar, però al final, l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
0: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
1: 3CAT Info.
0: A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola, que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
1: 3CAT Info.
0: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Townsend en 2 sets per 6-4 i 6-3.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info. Tresca Info.

0: Són les 5. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda de moment a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. A Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assetjament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. Els Estats Units aposten per recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau, però ni Putin ni Zelensky donen senyals d'estar disposats a cedir en res després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou d'aquest cap de setmana. La calor extrema deixa per tercer dia consecutiu temperatures de més de 40 graus a Catalunya. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, iguala el rècord de calor d'un mes de setembre amb 42 graus i mig. Demà millorarà lleugerament el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran a nivell màxim. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El Palau Sant Jordi reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'última gran festa de l'any, el concert posarà el punt final als actes dels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals.
1: Esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el Camp del València per 0-5 amb doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha esgarrapat un punt a l'RCD Stadium contra el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al darrer instant del partit. Empat a 1, finalment. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau i contra el Pozo de Múrcia per 5-4. I amb motor, Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, enviat especial a Magdeburg.
3: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
4: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
3: El resultat, molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament. Els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. a aquest grup, però s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Zygmunt seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
0: Els Estats Units volen recuperar les converses trilaterals per negociar amb Rússia i Ucraïna una proposta actualitzada del seu pla de pau. Ara bé, després de la visita dels emissaris de Trump a Kiev i Moscou aquest cap de setmana, ni Putin ni Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir en res. Moscou, Cristina Solies.
2: Per primer cop, els negociadors nord-americans han visitat Kiev per explorar la fi del conflicte. També hi han participat representants de defensa d'Alemanya, França i el Regne Unit. Tot i que Steve Witkoff i Jared Kushner no han fet pública la proposta que han posat sobre la taula, aquest últim sí que ha deixat clar que l'objectiu no és un alto el foc, sinó un acord de pau definitiu.
5: És un problema que val la pena resoldre, no només per esbrinar com posem fi a la guerra actual, sinó com creem les condicions i els acords adequats per a una pau duradora i a llarg termini.
2: De la seva banda, Volodymyr Zelensky té coll avall que la guerra continuarà aquest hivern i que el principal escull per arribar a una entesa amb Putin encara és la qüestió territorial.
6: La qüestió del Donbass no és només una qüestió del mateix Donbass. Crec que és la qüestió d'aquesta guerra de supervivència i de desgast.
2: Ucraïna no està disposada a rendir la part de Donetsk, que encara controla, i Putin també ha transmès als emissaris de Trump que sense tot el Donbass no començarà cap negociació de pau.
7: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat per als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trampolín, on es concentren un bon nombre dels migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no podran regular regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. El xoc entre el govern espanyol i el PP per la crisi de Ceuta continua augmentant, ara per la ubicació dels espais per acollir persones migrants. La Moncloa acusa Feijóo de posar pals a les rodes amb la intenció de cronificar la situació, mentre que els populars critiquen que el govern espanyol no escolta les queixes dels veïns que no volen campaments al costat de casa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: L'endemà d'assumir el control del port de Ceuta per la negativa del president de la ciutat que allà s'hi puguen acollir migrants, Òscar Puente carrega contra Juan Jesús Vivas, l'acusat de ser un peó de Feijóo al servei d'una estratègia per desgastar Pedro Sánchez. Més prudent és el ministre encarregat del comandament únic, Ángel Víctor Torres. Són declaracions a Televisió Espanyola.
10: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no. O sea, o tenemos claro lo que queremos y tenemos que conseguir cuanto antes, o esto se va a cronificar. El gobierno no quiere que esto se cronifique. Yo no sé si hay quien quiere que esto se cronifique. No estoy hablando del señor Viva.
9: Però el PP nega cap boicot. Carmen Funes acusa la Moncloa de girar l'esquena als veïns i Juan Jesús Vivas d'haver abandonat la ciutat.
11: Y yo comprendo la sensación que tienen los ceutíes de sentirse indignados, de no comprender por qué no se ha reaccionado antes, durante y después por parte del gobierno de la nación y de tener una sensación de soledad.
12: ¿Qué ha hecho el gobierno de España? No escuchar. No escuchar e imponer lo que llevan haciendo desde el principio.
9: El PP vol mostrar que es volca amb Vives, ara molt popular a Ceuta, i este dilluns Feijó i una dotzena de dirigents autonòmics l'acompanyaran en un acte públic a Madrid. Pedro Sánchez reuneix també ministres i diputats socialistes al Congrés per tancar files en l'inici de curs més complicat.
0: Catalunya tanca el tercer dia consecutiu amb temperatures de més de 40 graus en un episodi de calor especialment insòlit en un mes de setembre. Les màximes més destacades s'han registrat en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb més de 42 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que igualen el rècord de la temperatura més alta registrada en un mes de setembre. De fet, en els últims 3 dies, gairebé el 90% de les estacions meteorològiques del Meteocat han batut el rècord de temperatura màxima d'un mes de setembre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la calorada es mantindrà fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres. En paral·lel, aquest dilluns es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Mont-roig pel risc d'incendi. La previsió millora lleument i el nombre de municipis a nivell màxim de risc baixarà fins a una vuitantena. Més de 200 localitats es mantindran també a nivell molt alt de perill d'incendi. La baronia de Rialb, Roger Segura.
13: Aquest diumenge els agents han reforçat els controls als accessos d'aquests paratges de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Ho han fet a peu amb cartells i cintes per senyalitzar el tancament i també des de l'aire amb helicòpter. La vigilància s'ha intensificat especialment en punts més allunyats i en zones de bany, com el forat del Bulli, on habitualment es concentra molta gent quan fa calor. Els veïns i les persones que tenen negocis dins de l'espai són els únics que hi poden accedir, com explica la cap de guàrdia dels agents rurals, Alicia Ballant.
14: Els veïns sí que poden accedir, tots aquells que tinguin també doncs, algun negoci aquí, poden accedir, als agents rurals els informen, sense cap problema els expliquen una mica les restriccions, doncs, el risc que pot haver-hi que es produeixi un incendi forestal, però els turistes, aquells que venen a visitar l'espai, els comentem que, sisplau, doncs, que per la seva pròpia seguretat i de l'espai, doncs que, sisplau, els convidem a que ho visitin un altre dia.
13: El tancament afecta unes 31.000 hectàrees de la baronia de Rialb i 720 de la Serra de Mont-roig. I tot i que aquest dilluns hi haurà menys municipis en nivell màxim de perill, les restriccions aquí es mantenen.
0: Els episodis constants de calor intensa fan replantejar la temporada de bany en equipaments com les piscines, que en molts llocs han ampliat horaris i calendari i també la seva funció com a refugis climàtics. A la zona de Ponent, on els termòmetres solen disparar-se molt, l'afluència de banyistes ha augmentat considerablement aquest any. Alguns recintes han acomiadat temporada aquest diumenge i alguns encara la prorroguen uns dies. Sentim l'alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, i l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Ha sigut un estiu amb uns pics de temperatura molt elevats, molt continuats, molt primerencs també, i que sí que han fet que hi hagués molta més afluència de gent a les piscines.
16: No saps el canvi climàtic a on ens pot portar. Vull dir, primer les piscines s'obrien, jo dic sempre, de Sant Joan a 31 d'agost. Ja fa 2 o 3 anys que les obrim a mitjans de juny, allà el 12 o 13 de juny, i ara el que ens tocarà és allargar fins setembre.
0: Més coses. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya la tornada a l'escola dels nens i nenes costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Consideren que és una xifra elevada i denuncien que caldria més implicació de les administracions i dels centres per poder reaprofitar els llibres i el material escolar. El president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
17: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs, també donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
0: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes. La directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Lidón Gasull, en unes declaracions també a 3CAT Info, retreu al govern que el cost no vagi a la baixa.
18: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. Hi hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
0: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Encara en clau econòmica, us expliquem que els préstecs del consum s'han disparat, segons l'última estadística del Banc d'Espanya. Aquest juliol s'han concedit un 11% més de diners a les famílies i particulars que ara fa un any, una xifra que el conjunt de l'Estat supera els 120.000 milions d'euros. Un dels motius principals per endeutar-se són les vacances. L'experta en hipoteques, Montse Cespedosa, detalla a 3Cat Info el perfil dels clients que recorren a aquests productes bancaris.
19: És gent que va molt ajustada, que no té capacitat d'estalvi i no té molta formació financera perquè considera que ho podrà pagar còmodament, perquè normalment són quotes petites.
0: Davant d'aquesta situació, l'associació Asofin reclama al govern espanyol que la llei que està ultimant per regular aquests crèdits posi límits als interessos abusius i reguli les entitats que en concedeixen. Els experts també alerten que tenir aquest tipus de productes contractats dificulta que els bancs concedeixin hipoteques.
7: El temps.
0: Eloi Cordomí.
20: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
7: 3Cat Info.
0: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demana que se'n garanteixi la continuïtat.
21: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
0: El Partit Popular també hi ha dit la seva sobre SEAT. En un comunicat afirma que el govern espanyol posa obstacles a una indústria estratègica com és l'automobilística i critica el plantejament de les ajudes al sector com el PERTE o el MUVES per fomentar la mobilitat elèctrica i sostenible. A partir de dilluns es restableix parcialment el servei de trens a la línia de Rodalies R7, la que dona servei a la Universitat Autònoma. S'havia interromput per obres fa gairebé un any. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen 2 trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius, només entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. El trajecte complet de la línia, des de Barcelona a Fabra i Puig, està previst recuperar-lo al desembre, quan Adif acabi les obres a l'estació de Montcada. També a partir de dilluns el metro es recupera el servei complet a les línies L9 i L10 Nord. Estava tallat entre Bonpastor i Sagrera per obres al Macropou i es reobrirà el passadís de connexió de Plaça Catalunya entre les línies 1, la vermella, i 3, la verda. Des de juliol aquest enllaç s'ha hagut de fer pel carrer. Un centenar de veïns de Castellciutat, nucli de la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys. La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'N260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell té aprovat des del 2024 un projecte per construir el pas amb un pressupost de gairebé 70.000 euros, però les obres encara no han començat.
1: La gent gran, la canalla petita, no pot fer la seva vida perquè no pot creuar sense supervisió aquest tram de la carretera. Creiem que això és algo que en el segle XXI no hauria de ser, i menys quan les institucions implicades tenen diner i tenen projecte.
0: Sentíem Montse Colell, portaveu dels veïns. Els veïns reclamen que el consistori desencalli la situació i estableixi un calendari per executar les obres. En cas que no hi hagi avenços, ja preparen noves mobilitzacions. L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els 96 dòlars. I encara en clau econòmica us expliquem que el Banc Central Europeu vigila de ben a prop les grans tecnològiques nord-americanes. Per finançar els costos enormes de la intel·ligència artificial, companyies com Google o Amazon cada cop venen més bons, és a dir, més deute, dins del mercat europeu. Això, segons el BCE, podria fer que la competència als altres bons que venen les empreses i els governs d'Europa i obligar-los a pagar més diners perquè els títols europeus continuïn sent atractius. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
4: Com que els bons de les grans tecnològiques nord-americanes són tan solvents, s'estan convertint en una opció suculenta per als inversors europeus. Només dues empreses, Google i Amazon, ja concentren el 10% de tots els bons corporatius que s'han venut enguany a l'eurozona. Però pel Banc Central Europeu, si això es manté sota control, pot arribar a ser beneficiós, ho explica a Catalunya Ràdio l'economista de l'Institut Bruegel, Rebecca Christie.
22: Que tens aquestes empreses nord-americanes amb grans marques que venen al mercat de bons europeu, la gent pot dir, oh, el mercat de bons europeu és molt atractiu, és el lloc on cal ser. I això podria tenir un efecte contagi positiu per a les empreses europees.
4: Però també hi ha el risc que aquest contagi obligui les empreses europees a oferir interessos més alts, és a dir, més diners perquè la gent continuï comprant els seus bons. Segons el Banc Central Europeu, això també podria afectar els estats, quan venguin lletres del tresor, amb l'objectiu de buscar finançament.
22: El pitjor escenari seria que un govern no trobés compradors per als seus bons, i quan no pots vendre bons per pagar les teves factures i no trobes ningú que vulgui comprar-los, llavors tens una crisi.
4: Dependrà de si els inversors europeus poden absorbir alhora la compra de bons europeus i de les grans tecnològiques nord-americanes.
0: Barcelona és la tercera ciutat del món i la primera de la Unió Europea en captació de projectes d'inversió estrangera en l'àmbit de la intel·ligència artificial dels últims 5 anys. Ho conclou un estudi de la consultora internacional IBM. És el segon any consecutiu que Barcelona ocupa el tercer lloc a nivell mundial, només al darrere de Londres i Singapur. L'última a establir-s'hi ha estat la startup britànica de biotecnologia Ptolemy Bio, que impulsa solucions d'intel·ligència artificial per al desenvolupament de teràpies avançades i que crearà 6 llocs de treball d'alta qualificació.
7: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
23: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la botzina.
7: 3CAT Info.
23: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5, amb Lamine Yamal fent un doblet, i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Podem sentir el brasiler del Barça.
24: Gràcies, what a buena, debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que Físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
23: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
2: It's about the quality in the training and when I see this I
3: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
23: La mala notícia ha estat Eric Garcia, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta. Per l'Espanyol ha debutat Brian Zaragoza.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són segons, ara mateix, darrere del Barça, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns, a la segona divisió, Sabadell-Còrdoba.
7: 3CAT Info.
23: I a la primera federació, l'Europa ha empatat al camp de l'Alcorcón, empat a 0. Però la notícia és que a l'inici d'aquest partit, segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
5: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit esto... Esto es España y tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
23: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
6: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar doncs, emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut doncs, seguir veient el partit i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
23: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaurana va jugar al camp de l'Elx.
7: 3CAT Info.
23: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta derrota.
8: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau y hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla. Entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno. Hay que seguir, fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
23: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. El manillar d'una Montesa Honda ha guanyat tots els mundials de trial, indoor i a l'aire lliure des del 2007.
7: 3CAT Info.
23: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi. A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la Ronda Espanyola. A la General no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatges sobre Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta. I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts després d'imposar-se a la nord-americana Tausen en 2 sets.
7: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, amb pràcticament tots els vots escrutats, l'extrema dreta arrasa les eleccions de Saxònia-Anhalt amb un 44% dels sufragis, però es queda, de moment, a un escó de la majoria absoluta. Si la resta de formacions li aplica un cordó sanitari, Alternativa per Alemanya no podrà accedir al poder. I a Ceuta, aquest diumenge, la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament del Tarajal, a tocar de la frontera amb el Marroc. 500 persones s'han manifestat per exigir l'expulsió dels migrants i seguretat per als infants. La policia ha detingut 21 migrants per atacar una patrulla militar. També ens hem fixat un dia més en els termòmetres perquè per tercer dia consecutiu han superat els 40 graus en diversos punts de Catalunya. Demà millorarà lleument el risc d'incendi, tot i que una vuitantena de municipis continuaran en nivell màxim. A partir d'ara us explicarem que el Palau Sant Jordi de Barcelona reunirà el 23 de desembre quatre grans noms de la música en català: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos. Sota el nom L'Última Gran Festa de l'Any, el concert posarà el punt final als actes pels 120 anys del RAC. Les entrades surten a la venda aquest dijous. I us parlarem de la cantant colombiana Shakira, que ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és líder en solitari de la Lliga després de golejar el camp del València per 0-5 amb dos gols de Lamine Yamal i de Fermín, Rafinha i Pedri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Marcos Fernández ha rescatat un punt al darrer instant en el partit 100 de Manolo González a la banqueta blanquiblava. El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia per 5-4 i amb motor Toni Bou s'ha proclamat campió del món de trial per 40a vegada consecutiva.
0: Pel que fa al temps, després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però no arriba a la majoria absoluta dels 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i dobles resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. Ens ho explica Jordi Regàs, amb enviat especial a Magdeburg.
2: Ulrich Siegmund, el candidat del partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya a les eleccions de Saxònia-Anhalt, ha arrasat a les eleccions. Ha doblat els vots de la seva formació i l'ha portat a fregar la majoria absoluta. Per a ell, l'encàrrec de les urnes és clar. Ells han de formar el nou govern de l'Estat federal. Ulrich Siegmund.
3: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
2: El resultat, molt ajustat, en teoria, permet que s'activi el cordó sanitari de la resta de formacions que han entrat al Parlament: els conservadors de la CDU, els socialistes de l'SPD, els Verds i l'Esquerra Radical de Die Linke. A aquest grup, però, s'hi podria afegir una cinquena formació, l'aliança Zarga-Wagenknecht, si el partit supera el llindar del 5% que el deixa automàticament fora del Parlament. És una formació la fundadora de la qual ha manifestat en ocasions diverses que podria abstenir-se. Si ho fes, Ulrich Siegmund seria el nou primer ministre. El resultat final no se sabrà fins al matí de dilluns, que és quan s'hauran comptat tots els vots, també el vot per correu.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La situació a Ceuta, lluny de millorar, no deixa de complicar-se. Aquest diumenge la policia ha desallotjat centenars de migrants que vivien a l'assentament de barraques del polígon industrial del Tarajal, als afores de Ceuta, tocada la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació vulnerable han hagut de marxar davant de la intervenció policial. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: Una altra jornada en què mig miler de persones han tornat a sortir al carrer per exigir que se'n vagin els migrants i per demanar seguretat als infants. Els manifestants asseguren que no poden viure tranquils amb la crisi generada per l'entrada massiva de persones el 30 i 31 de juliol. La policia, en un altre operatiu, ha detingut 21 persones migrants perquè haurien participat en el llançament de pedres contra guàrdies civils i una patrulla militar sense que es registressin ferits. Els incidents van passar al voltant de la platja del Trempolín, on es concentraven un bon nombre de migrants que no tenen on anar. Més de 700 migrants marroquins que van accedir a Ceuta el 30 de juliol han marxat de la ciutat autònoma de manera voluntària al llarg d'aquesta setmana. No tenir un lloc on dormir, afegit al fet que no posant regularitzar la seva situació, fa que decideixin marxar. El Ministeri de l'Interior calcula que a Ceuta queden 5.000 persones migrants, mentre que el govern saudí eleva la xifra fins a les 9.000. Entre divendres i aquest diumenge han arribat 187 migrants en pasteres a les Illes Balears. Divendres, la Guàrdia Civil i Salvament Marítim van interceptar 5 embarcacions en diferents punts de Mallorca, Cabrera i Formentera, amb 89 migrants a bord. Segons la delegació del govern balear, dissabte en van arribar 5 més amb 72 persones. I aquest diumenge han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a la zona del far del Cap de Ses Salines, a Mallorca. La ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per a la immigració. De fet, aquest any el nombre d'arribades a les Balears ha crescut un 2%.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Unió Europea escenifica el seu suport a Groenlàndia davant les aspiracions annexionistes dels Estats Units. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha començat aquest dissabte un viatge oficial de 2 dies a aquesta illa danesa de l'Àrtic. En aterrar a la capital, Nuuk, von der Leyen ha explicat que els 27 estan negociant diversos acords de cooperació amb Copenhagen i amb el govern regional.
6: Vaig ser aquí fa 2 anys i llavors vaig prometre que tornaríem un paquet de mesures important. Ara estic complint aquesta promesa. Tenim acords de cooperació i una bona relació des de fa temps. Compartim valors i hem treballat conjuntament en unes mesures que enfortiran encara més aquesta relació els propers anys.
0: Els últims anys ha crescut l'interès internacional per aquesta illa de l'Àrtic, pels seus recursos naturals, per possibles noves rutes marítimes i també per interessos de seguretat i de defensa. Recordem que Donald Trump ha assegurat que en diverses ocasions que els Estats Units haurien de controlar Groenlàndia al·legant motius de seguretat nacional. Tant Dinamarca com la Unió Europea s'hi han negat en rodó. Almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega Boeing 767 de la companyia Primer, associada al gegant del comerç Amazon, hagi sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami per causes encara desconegudes. Les autoritats nord-americanes informen també de multitud de ferits provocats per l'impacte de l'avió contra els vehicles que circulaven al voltant de l'aeròdrom, que ha quedat tancat indefinidament al trànsit fins que es normalitzi la situació. Una portaveu policial descrivia la situació.
7: Podemos confirmar que murieron 5 personas, varias personas también fueron heridas y fueron trasladadas a hospitales aquí localmente. Estamos todavía investigando.
0: L'aparell provenia de Puerto Rico i en topar amb els vehicles ha provocat una cortina de fum negre gegantina al voltant de la instal·lació.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Els fets han passat aquest diumenge al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants-Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí del pis, alertat pels crits, s'hi ha acostat i també ha resultat ferit lleu. Després, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha llançat pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi. Conèixer la teva pròpia capacitat pulmonar permet prendre consciència de la importància de tenir una bona salut respiratòria. És el que permeten les proves gratuïtes que s'han fet aquest diumenge a la plaça Universitat de Barcelona i que permeten diagnosticar i fer el seguiment de malalties com l'asma, molt vinculat als pics de contaminació. La Montse i l'Alexandra s'han acostat a fer-se la prova.
8: Aquí a Barcelona lo noto. Me viene la rinitis, me viene el ahogo. En cambio, cuando estoy en el pueblo, San Juan, es que es otra cosa.
9: No fumo, por ejemplo, pero indirectamente o directamente me contamino con el aire. Veo en mi casa que están las paredes negras y es la contaminación.
0: Aquesta iniciativa està vinculada al Congrés Europeu Respiratori que aquests dies es fa a Barcelona. La copresidenta d'aquest certamen, Rosa Fané, diu que la contaminació és un factor associat a la funció pulmonar. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: És un factor que també està associat a tenir un bon desenvolupament pulmonar, o sigui, menys contaminació o reduir la contaminació. S'ha vist que permet millorar com creix la funció pulmonar, no? Com creixen aquests pulmons.
0: Prop de 20.000 professionals de la salut respiratòria participen en aquesta edició del Congrés, que s'acaba dimecres. El segon concurs nacional d'arrossos de Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, ha plegat una vintena de participants que s'han posat darrere els fogons per demostrar els seus dots culinaris tot seguint una recepta tradicional de la cuina deltaica. Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la DOP Arròs del Delta amb què es busca preservar el patrimoni gastronòmic de la zona. Sant Jaume d'Enveja, Ariadna Escoda.
11: La proposta s'emmarca en la ruta de la Sega de l'Arròs, que se reparteix entre 7 municipis de les Terres de l'Ebre amb activitats que giren al voltant d'aquest producte emblema del Delta. Concursants com la Laura o l'Antonio José són conscients de la importància de mantenir viu el llegat culinari dels padrins i padrines del Delta.
12: Perquè es mantingui la tradició, per a fer unió, al fin i al cap, trobo que hem de ser tots família, no només la de casa, el poble en si tot, i que es conegui el que tenim aquí al territori.
13: Jo crec que tot això és nostre. Si no ho fem, perdrem tot el que és l'essència nostra.
11: Tot plegat ha servit per promoure el producte local, concretament l'arròs amb segell DOP del Delta de l'Ebre. Joan Gòdia, director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.
14: Tenim un tresor que l'hem de conservar i preservar, no? Perquè una DOP vol dir origen i qualitat. I això, les 23 que tenim a Catalunya, doncs això representa, tenim de tots els productes. I la gent l'ha de valorar, l'ha de comprar i l'ha de pagar.
11: Pel que fa a la collita de l'arròs, s'espera que la setmana vinent la sega estigui a ple rendiment, mentre que l'entrada d'arròs bomba a les cambres arrosseres ja ha culminat.
0: Aquest dissabte ha estat l'última nit de l'icònic bar Yeah de l'Avinguda Ramon Folc de Girona. Era dels pocs locals musicals on encara feien concerts en directe i es va fer popular per donar suport a bandes emergents. Des del sector es mostren preocupats i demanen més ajuda a aquests espais. Gerard Vila.
15: Jesus Etc. dels americans Wilco va ser l'última cançó que va sonar a l'icònic bar Yeah de Girona. El seu propietari, en Quim de Quintana, diu que té una sensació estranya per tancar un dels últims bars amb música en directe de la ciutat.
16: Estem molt contents, molt tristos alhora, perquè s'acaba un projecte que va començar fa 12 anys, però molt contents de tot el que hem fet, del que volíem fer, i també voler acabar-ho de la millor manera possible.
15: Des del sector lamenten que petites sales com Oli hagin de tancar i recorden la importància que tenen pels grups emergents. Quim Mercè és director de la Sala Mirona de Sal.
17: I justament aquestes sales petites penso que són de la part més important a la vida d'un grup de música, perquè quan surten del garatge de casa d'assajar, on te van és de sales petites, per tant, és mala notícia que sales com Oli ja tanquin.
15: Mercè també ha demanat a l'administració que aposti per ajudar aquestes sales i evitar-ne el tancament.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Ens arriba una franja de núvols aquesta matinada que farà que les temperatures nocturnes els costi de baixar. Hi haurà mínimes encara per sobre dels 20-21 graus a molts llocs de l'interior i al voltant dels 24-25 en algunes zones de la costa, especialment a la costa central. A l'espera d'un dilluns marcat pel sol, per les temperatures que sí que ja baixaran amb una mica més de ganes, en general baixaran de 1 a 3 graus, si bé en alguns llocs poden arribar a baixar fins a 5 graus respecte a les d'aquest cap de setmana. Dia de sol, dilluns, amb alguna nuvolada sense importància al Pirineu, a la tarda, potser alguns núvols baixos al matí a prop de la costa, i a l'espera que dimarts ja tinguem algun primer ruixat de tarda, una mica més significatiu, i el canvi més important arribarà dimecres amb una baixada forta de la temperatura. Tindrem una entrada de vent del nord i de mestral, a més amb inestabilitat i tempestes fortes a molts llocs, sobretot del centre i del nord de Catalunya.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Palau Sant Jordi es convertirà el 23 de desembre en l'escenari de l'última gran festa de l'any, una nova cita amb la música en català que reunirà quatre grups de diferents generacions: Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Buhos.
19: Donaria amor si poguessis tornar-me. Donaria amor si ens poguéssim mirar.
0: El concert servirà per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC i vol reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als quatre grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tallets i Els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous, 10 de setembre, a partir de les 12 del migdia, a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
19: Ciutats adormides i somia fins l'alba el seu far sense vida trist.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
20: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons, amb castells, però, que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
21: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
20: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de 9 completat pels Xiquets de Tarragona a Torredembarra i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
0: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Primetime.
22: I'm Chris Hansen with Dateline NBC and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
23: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
24: El Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... Com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al
23: film. Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson com del director, Lance Oppenheim.
25: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
23: Primetime mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La cantant colombiana Shakira ha assolit els 1.000 milions de reproduccions a YouTube amb Dai Dai, l'himne del Mundial de Futbol.

0: Una xifra que ha assolit en menys de 3 mesos Shakira a través de les xarxes socials. Donava les gràcies als seus fans i assegurava que 1 milions de reproduccions van més enllà del que mai hauria somiat. El videoclip s'ha convertit en el primer d'aquest any d'assolir aquesta xifra. Dai Dai es va llançar el mes de maig i forma part de la campanya oficial de la FIFA per al Mundial d'aquest any. Els beneficis que genera van destinats al Fons d'Educació Global de la FIFA.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. La seva família va fugir de Catalunya després de la Guerra Civil. Primer es van refugiar a Montpeller i arran de la Segona Guerra Mundial es van instal·lar definitivament a Mèxic. I van arribar el 1942, quan ella tenia 15 anys.
2: I l'Orfeó Català era un punt on ens trobàvem. I els meus germans i jo cantàvem a l'Orfeó des de que vam arribar. Pues un coro és harmonia. Et dona un sentiment de pertànyer i de seguir sent catalans.
0: Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha recordat amb una piulada. Diu que va tenir ocasió de conèixer-la a Mèxic l'any passat i que el va colpir la seva història de desarrelament, compromís i reconstrucció personal i col·lectiva.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que els alcaldables de Junts i Esquerra Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa

X ha qualificat el fet d'inadmissible, ha demanat que s'assumeixin responsabilitats i ha anunciat que portaran una declaració institucional de condemna a l'Ajuntament.

0: esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça és líder en solitari i l'Espanyol salva un punt sobre la Botzina.
3: 3Cat Info.
2: Com dèiem, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els partits fins ara. Els blaugranes han golejat al València a Mestalla per 0-5. Lamine Yamal ha fet un doblet i també han marcat Fermín, Rafinha i Pedri. Tot això en un partit que ha tingut la primera titularitat de Rodri i el debut de Gabriel Jesús. Sentim el brasiler parlar sobre el seu debut.
4: Gràcies, enhorabuena, debutar per esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco. Estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también.
2: També ha valorat la victòria l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
5: It's about the quality in the training, and when I see this,
6: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: La mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri. L'Espanyol, per la seva banda, ha empatat a 1 a l'RCD Stadium contra el Sevilla. Els andalusos s'han avançat ja a la segona part, malgrat jugar amb un home menys, però Marcos Fernández ha rescatat un punt pels blanquiblaus al descompte en el partit número 100 de Manolo González a la banqueta de l'Espanyol. Sentim el golejador Marcos Fernández a Movistar.
7: Un sabor un poco amargo, ¿no? Porque queríamos los tres puntos, pero bueno, siempre es bonito marcar, primer gol en primera con esta camiseta, y bueno, feliz por esa parte, pero bueno, queríamos los tres puntos y bueno, intentaremos la semana que viene ir a por ellos.
2: Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. Jugats aquest diumenge a la primera divisió, a la B5 Osasuna 2, els vitorians són ara segons a la classificació, i Màlaga 0, Llevant 0. La jornada es tanca aquest dilluns amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat. També aquest dilluns a la segona divisió Sabadell-Còrdoba. A la primera federació, el Corcón 0, Europa 0. A l'inici d'aquest partit, i segons ha informat l'Europa a les seves xarxes socials, un dels seus aficionats ha estat colpejat per membres de la Policia Nacional després de mostrar una estelada. Segons el comunicat, a banda de colpejar-lo, li han requisat l'estelada i l'han volgut obligar a dir que era espanyol. Així ho ha explicat Joan Torres, un dels aficionats de l'Europa present al camp de l'Alcorcón.
8: Li han dit l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i han dit esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'està parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
2: Posteriorment ha parlat Héctor Ibar, president de l'Europa.
9: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit. I aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
2: És el segon incident d'aquestes característiques després del que va viure el menor aficionat del Barça quan l'equip blaugrana va jugar al camp de l'Elx.
3: 3Cat Info.
2: En futbol internacional, jugats aquest diumenge a la Premier, Everton 2, Manchester United 2 i Arsenal 2, Chelsea 1. I a la Sèrie A, a Itàlia, Juventus 1, Milan 1.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia per 5-4. Sentim a Pitu parlar d'aquesta dolorosa derrota.
10: La verdad que un poco triste hoy. Queríamos mucho ganar esa Supercopa, sobre todo por jugar en casa. Yo desde que estaba aquí en España nunca he jugado un torneo en Palau.

0: Yo hoy tuve la oportunidad de jugar una final y no conseguí ganarla, entonces un poco triste, un poco jodido, pero bueno, hay que seguir, el fútbol es así y sábado hay otra oportunidad, entonces no podemos bajar la cabeza porque eso sigue siempre.
1: Toni Bou ha escrit una nova pàgina a la història de l'esport. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial per 40a vegada consecutiva. Bou, de 39 anys, ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos i, després de sumar els 20 punts en joc, ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Són declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: A sobre la marxa hem d'anar decidint fins la tercera carrera que em anava a parar, però al final, l'últim moment, vam decidir que intentàvem seguir. I la veritat que ha valgut la pena, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu, he disfrutat molt de l'any i ara, doncs, toca parlar amb els metges i veure què fem.
1: També en motor, victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. George Russell i Max Verstappen han completat el podi.
3: 3CAT Info.
1: A la Vuelta, victòria del belga Wout van Aert en un sprint de 5 escapats a la 15a etapa de la ronda espanyola, que s'ha retallat 80 km per la calor. A la general no hi ha hagut canvis i el balear Enric Mas continua sent líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Félix Gall. Aquest dilluns, jornada de descans a la Vuelta.
3: 3CAT Info.
1: I al US Open, Carlos Alcaraz s'ha classificat pels quarts de final després de superar el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. El quadre femení, la número 1 del món, Arina Sabalenka, també s'ha classificat pels quarts de final després d'imposar-se a la també nord-americana Towson en 2 sets per 6-4 i 6-3.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Després de 3 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, comença ja el descens. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui baixaran entre 1 i 3 graus a gairebé tot arreu. A l'interior, les temperatures més altes quedaran entre els 34 i 38 graus amb sol i 4 nuvolades de tarda al Pirineu.
0: I victòria clara també contundent avui de l'extrema dreta. És la notícia del dia a les eleccions a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt. Amb el 97% escrutat, l'alternativa per a Alemanya s'enfila fins al 44,3% dels vots. Es queda així a les portes de la majoria absoluta, però podria tenir opcions per governar. Corresponsal Jordi Regàs, bon dia.
2: Bon dia. L'extrema dreta d'alternativa per a Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta. Ara caldrà veure si la resta de formacions arriben a activar el cordó sanitari que deixaria el partit d'Ulrich Siegmund fora del govern.
0: I el candidat que ha guanyat aquestes eleccions celebrava així la victòria.
3: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45%
0: Parlava de la nit històrica i també afegia que aquí comença la recuperació del nostre país. La gran patacada és per la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz.
4: Für uns una Aufgabe, der werden wir auch gerecht werden.
0: El seu candidat admetia la derrota sense paliatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports. En temps d'àgora ho comentarem, analitzarem les causes, també les conseqüències d'aquestes eleccions històriques amb Jordi Regàs i Gemma Casadevall, corresponsal alemanya del periòdico i el Punt Avui. Un auge, el de l'extrema dreta i els populismes, que també hi és a casa nostra. I és que els discursos d'odi o la immigració seran alguns dels temes que tractarem a partir de 8:45 avui en la ja tradicional entrevista institucional que farem al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat. I també parlarem de l'inici del curs escolar, que arrencarà demà, igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres. Esther Niubó, consellera.
5: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
0: La matinada també ens deixa un accident mortal a l'aeroport de Miami. Com a mínim 5 persones han mort quan un avió, després d'aterrar, ha sortit per la pista i ha xocat contra diversos cotxes. Així ho explicava la portaveu dels bombers.
6: Humo y llamas que salían de parte de este avión, el cual aterrizó más allá del punto operativo del Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestros equipos comenzaron a trabajar arduamente para tratar de extinguir el incendio y también de salvar a varias víctimas que se encontraban atrapadas en los vehículos.
0: Ara ho explicarem, i a partir de 11:45 també avui farem Àgora Esportiva per parlar amb Ramon Besa, Laia Tudel, Carme Lloberes, Carme Barceló i Carles Planxart d'un Barça que ha arrencat la Lliga imparable.
7: Torna de pilota, Dani Olmo ho està fent molt bé, continua Olmo, l'envia per la mira, el cinquè!
8: Buah, quina jugada, Dani Olmo!
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El cinquè de la Minya Mal!
9: Ja ni es celebren de tants gols que fem.
0: Ahir festival del Barça, 0-5 al camp del València. El Barça és líder en solitari, ja que és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits. Per cert, aquesta nit, Espanyol 1, Sevilla 1. No crec

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. El dia com deien que entrevistarem el president de la Generalitat a partir de 8:45 del matí. Ho farem també després en una hora especial per comentar l'entrevista amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans, Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Qui treu llibre avui?
2: La Sílvia no.
0: No.
3: Francesc Soler.
0: Francesc Soler. Què ens en pots dir, Francesc, del teu nou llibre?
2: Doncs va d'assassins guapos. Que pot semblar un oxímoron, pot semblar una paradoxa, però sí.
0: No, a mi el que em preocupa guapos. És que tu, en aquest últim any, t'has posat com més guapo. Llavors, penso, igual, és que has pres nota del teu assaig.
2: Se m'està dient això, si és autobiogràfic? No, no ho és, no ho és.
0: Avui, a partir de les 11, en parlarem, si voleu saber més detalls d'aquest assaig que ha fet el Francesc Soler sobre els assassins que són guapos, si els perdonem potser una mica més que els lletjos, doncs ho explicarem a partir de les 11. Comencem parlant d'Alemanya en aquest informatiu, perquè ja és un fet. L'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
4: L'alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultres opten a governar un estat federal alemany. Els democristians del canceller Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
0: Berlín, Jordi Regàs.
5: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
6: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
5: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliances a Gabangnecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tot això també ho comentarem amb el president Salvador Illa a partir de 8:45 en aquesta emissió conjunta de l'entrevista institucional al president per TV3 també, des del Palau de la Generalitat.
3: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
7: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia a Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà. Ho fa amb una reunió de dos dies dels seus diputats.
4: Un curs que està marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: I just demà, el seu secretari general, Jordi Turull, serà també en aquest programa a partir de 9:45. Jordi Corbalan.
8: Sí. Quan ens tornarem a veure, amics i amigues?
9: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris. El més esperat, que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
10: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
9: Amb tot el focus polític posat a Madrid...
11: Senyor Sánchez...
9: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
12: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
9: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
3: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona per celebrar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions i la jornada promet ser tensa. Tal com explica la Daniela, portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella, criden a no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees, diu, reaccionàries i feixistes.
11: Menys encara al costat de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
3: A aquesta campanya hi ha adherides ara mateix 14 entitats, però estan obertes a més incorporacions. Algunes d'aquestes entitats són l'Organització Juvenil Socialista, el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, el Casal de Joves Autogestionat, l'Esplai del Pi, l'Agrupament Escolta Armesenda, l'Associació de Veïns de Casc Antic i Mares contra la Repressió.
0: I encara parlen sobre aliança, el sindicat UGT celebra un acte a Ripoll contra els discursos d'odi.
4: Sí, va ser divendres en el marc de la campanya Qui guanya quan l'odi avança, que ha impulsat UGT Catalunya. L'objectiu és que la classe treballadora no assenyali el col·lectiu migrant com una amenaça. La novetat d'aquesta cita a la capital del Ripollès, però, és que és l'única que no es va voler perdre el líder sindical a nivell estatal, Pepe Álvarez.
13: Només cal veure doncs, quins són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquests el que volen justament és que el món estigui en mans d'uns pocs que controlin els mitjans de producció i que les persones, doncs, poc a poc anem perdent els nostres drets. I això ho fan, bàsicament, separant la gent.
4: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Sobre aquest acte, per cert, Sílvia Oriols, l'alcaldessa de Ripoll, va fer una piulada a les xarxes en què titllava els ponents de vividors i farsans.
0: I el partit de Sílvia Oriols encara ens ha deixat una altra notícia aquest cap de setmana. El sisme que es viu a Figueres.
3: Tal com llegim al diari Ara, els militants de la capital de l'Alt Empordà reclamen que el candidat a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa. Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar. Segons la informació de l'Ara, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
0: Parlem d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Quan faltin 5 minuts per les 10 del matí, ho farem amb el periodista del diari Ara que publica aquesta informació, que és el Xavi Tadó. I arrenca una altra setmana costaruda també per Pedro Sánchez, enmig de la tempesta política de Ceuta. S'hi afegeix?
4: Doncs la represa del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i l'Ere Díaz.
0: Madrid, Dani Sánchez-Aja.
14: Entre avui i demà declaren com a investigats els dos exdirectius de l'aerolínia Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions a canvi d'intercedir en el rescat de la companyia. Dimecres ho farà l'exgerent del PSOE en el marc del cas Leire Díez. Haurà de respondre si el partit va encarregar a esta exmilitant una operació per torpedinar les causes judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Al president espanyol se l'acumulen els problemes en l'inici de curs més complicat. Este matí ha convocat una reunió dels diputats i senadors socialistes amb la intenció d'agafar empenta i exhibir unitat interna. Des de Madrid, Dani Sainz Viaja per el Matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts serà un quart de set del matí. A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal. Això als afores de la ciutat i molt a prop també de la frontera amb el Marroc.
3: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
15: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
3: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants. Paral·lelament, la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla militar. L'incident no va causar cap ferit.
0: I tornem també avui a parlar de Manresa, perquè un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar.
4: Després que la setmana passada la capital del Bages patís un episodi tràgic amb l'assassinat d'un home abans presumptament de dos menors d'edat, el regió Seda es fa ressò ara d'un nou atac, aquest però sense conseqüències greus. Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar, si bé no li van robar res perquè no duia res a sobre. Va passar divendres al carrer Guadé, al barri de les Escudines. Els joves el van empènyer i el van colpejar i li van provocar algun hematoma. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i està a l'espera de si presenta denúncia o no.
0: i un home ha apunyalat tres persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis.
3: Va passar ahir al matí a Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí, alertat pels crits, s'hi va acostar i també va quedar ferit lleu. Després l'agressor es va autolesionar i es va llançar pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
0: I encara algun apunt més abans d'arribar a la cultura i als esports. Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
4: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: I als Estats Units, almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
3: A l'accident també han resultat ferides 5 persones, 3 d'elles crítiques. L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista i s'ha encendiat després de xocar, fet que ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadalal, destacava la complexitat de l'operatiu.
16: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
3: L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula mig milers de vols amb retards i més d'un centenar de cancel·lacions. Les autoritats federals han obert una investigació per aclarir les causes dels fets.
0: I després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, avui hi ha una vuitantena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
4: A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, Tossos a la Noguera, per precaució.
0: Avui en parlarem també a partir de 9:15 al matí de Catalunya Ràdio, d'aquest perill d'incendis i també de les futures inundacions que hi puguin haver. Ho farem amb David Saurí, professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Els catarres Sopa de Cabra, els Tiets i Buos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Les entrades es posaran a la venda dijous a les 12 del migdia.
1: La segona.
0: Oasis podria tornar a actuar a Barcelona, segons la premsa anglesa. No està confirmat per ells, però The Sun assegura que preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana, els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
1: I la tercera?

0: I polèmica aquest cap de setmana per aquesta cançó dels Tiets, després que el partit de Vox a Sabadell l'hagi utilitzat per un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major. Al vídeo s'hi veuen els dos regidors de Vox durant la cercavila. Els músics del Maresme han demanat que no utilitzin la seva música per fer vídeos com aquest.
1: I els esports, Robert Prats?
2: El Barça, que exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine, donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Murcia, i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 7 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Joan, amb 4 quilos 150 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Clara, amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui sembla que ja baixarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, costa de creure aquesta hora perquè encara tenim valors altíssims, sí. Però avui en general baixarà de 1 a 3 graus la temperatura respecte a la que vam tenir. Ahir vam tenir valors extrems, per tant aquesta baixada de moment és una baixada moderada. En aquests moments, però, tenim 23 graus ja a Figueres a aquesta hora, 25 a Tàrrega, Ulldemolins, n'hi ha 26 al Priorat, o a Margalef, també la mateixa comarca, 28, a la ciutat de Barcelona, 26. Avui les màximes més altes quedaran de 34 a 38 graus, per tant, en principi, ja n'hauríem d'arribar als 40 graus com sí que ha passat aquest cap de setmana. Amb sol, algun ruixat de tarda molt puntual al voltant del Pirineu, poca cosa. Demà sí que aquests ruixats ja seran una mica més freqüents a la tarda i probablement es connectaran amb les tempestes que ja arribaran la nit de dimarts a dimecres i durant el dimecres, que s'espera que siguin fortes i faran baixar la temperatura de cop arreu de Catalunya.
1: Fortes què vol dir, Eloi?
4: Fortes vol dir que els models ens estan marcant alguns llocs més de 50 litres per metre quadrat. Llavors hem d'esperar a veure exactament en quin moment del dia acaben aquestes tempestes, en quines circumstàncies. Suposo que demà podrem donar més detalls per veure si realment aquestes tempestes poden tenir doncs, caràcter d'aiguat. Però fa la pinta que en alguns llocs de Catalunya sí que es pot registrar algun fenomen d'aquest tipus, especialment a prop de la costa i prelitoral, que és on tenim aquesta situació més delicada a causa doncs, de la temperatura extrema del mar, que arriba als 28 graus.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A 8:45, Ricard Ostrell entrevista el president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat, una ja tradicional entrevista institucional que s'emet conjuntament per TV3.
6: A 9:45 analitzarem l'onada de l'extrema dreta a Europa arran de la victòria d'Alternativa per Alemanya ahir a les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt. En parlarem amb el nostre corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs, i la periodista Gemma Casadevall.
5: A 10:45 abordarem el risc d'incendis i d'inundacions amb el meteoròleg de 3CAT, Eloi Cordomí, i el professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, David Saurí.
6: A 11:00, entrevista a Francesc Soler, autor del llibre Els assassins guapos. I a 11:45 farem Àgora Esportiva per comentar la maneta del Barça davant del València.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: 9 minuts seran 6:45 del matí. I aquesta hora activem el satèl·lit amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
8: Bonjour, Ricard.
1: A Moscou, Cristina Solías, priviet, bon dia.
9: Priviet.
1: I a Madrid saludem Dani Sainz-Eaja, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per tu, Oriol. Els Estats Units estan acabant de gaudir d'un cap de setmana llarg, coincidint també amb el Dia del Treball, i els milions de nord-americans que s'han posat a la carretera estan patint els preus rècord del combustible.
7: Sí, el cap de setmana, o quan s'escau el pont del Dia del Treball, és un dels moments de l'any en què les carreteres dels Estats Units s'omplen més i s'ha convertit en una referència pel que fa als preus del combustible. En comparació a fa un any, la benzina s'ha encarit un 29% i ja es paga per damunt dels 4 dòlars de mitjana per galó, és a dir, més d'un dòlar i 10 cèntims al litre. Això ja ha convertit aquest pont del treball en el més car a les benzineres nord-americanes. Sens dubte, un disgust enorme pels ciutadans d'aquest país.
1: I parlant de carreteres, a Bèlgica tenen un problema ara amb les càmeres de seguretat que hi ha al carrer i amb les càmeres dels radars de carretera. A la capital, Bruno, s'han adonat que n'hi ha moltes que estan sense servei.
8: Sí, a la regió de Brussel·les, una de cada quatre càmeres de videovigilància directament no funciona. I això complica les investigacions de la policia, coincidint amb un context d'alarma a la capital belga que viu una onada de tirotejos i baralles entre bandes de narcotraficants. A més, la situació tampoc millora amb les càmeres de trànsit ni amb els radars. En la meitat dels casos, la qualitat de les fotos és tan dolenta que no s'hi pot ni llegir la matrícula dels cotxes i, per tant, és impossible multar-los. El govern belga ha posat fil a l'agulla per mirar de canviar les càmeres.
1: I a Rússia han començat també a multar els negocis que tenen els rètols en anglès. El Kremlin, Cristina, ha aprovat una llei per promoure la defensa de la llengua russa.
9: Sí, el propietari de la cafeteria Buffalo, en una regió de l'extrem orient, ha rebut una sanció per no haver traduït el cartell del seu establiment. És només un exemple dels molts empresaris que estan patint les conseqüències de l'última llei que obliga que, com a mínim, el nom del local estigui en rus. D'aquesta manera, les autoritats continuen la seva croada contra l'hegemonia de l'anglès en la publicitat i també de l'alfabet llatí. Fins i tot, el candidat de Putin a Moscou a les properes eleccions ha dit que aquesta és la millor llei que ha aprovat el seu partit darrerament.
1: I a Madrid creix el malestar dels veïns i aficionats de Vallecas perquè el Rayo Dani encara no pot jugar al seu estadi.
10: El Rayo ha hagut de jugar dues jornades com a local a Leganés, lluny del seu estadi. La Comunitat de Madrid el manté tancat per falta de manteniment, però el club acusa el govern d'Ayuso de mala fe. L'afició n'està farta i dissabte van deixar la graderia buida per manifestar-se contra el president del club, Raúl Martín Presa.
11: Ya no solo es el primer equipo ni el estadio, es la cantera, es el femenino, tiene todo abandonado.
10: I és que la voluntat del president és fer un nou estadi fora de Vallecas, un barri amb identitat pròpia i molt lligat al seu equip de futbol.
1: Així tenim el món a aquesta hora, quan falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
1: I divendres, atenció perquè farà 25 anys ja dels atemptats de l'11 de setembre. Avui recordem la pota catalana d'aquells atacs. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Els atemptats de l'11S es van preparar en molt bona mesura a la zona de Tarragona, a Cambrils, en principi. Va ser en una reunió entre dos dels noms claus d'aquells atemptats de l'11 de setembre. D'una banda, Ramzi Binalship, un dels coordinadors. De l'altra, Mohamed Atta, considerat cap operatiu dels pilots suïcides i, de fet, l'home que portava el primer avió que es va estavellar a les Torres Bessones.
13: Nobody moves. Everything will be okay. If you try to make any move...
2: Aquesta és la veu de Mohamed Atta quan va segrestar l'avió, adreçant-se a la tripulació i als passatgers. Ell i Binalship, com dèiem, s'havien conegut a Alemanya. I allà, a Alemanya, es van reunir diverses vegades, també a l'Afganistan. Ara bé, dos mesos abans dels atacs, van acordar trobar-se a Espanya perquè deien que els hi feia por que els detectessin si es tornaven a reunir a Alemanya perquè ja es veien vigilats. Així ho veu demostrat l'informe de la Comissió d'Investigació de l'11 de setembre.
14: The Commission on Terrorist Attacks in the United States. I'm honored and...
2: Segons aquell informe de la comissió, Mohamed Atta va volar a Madrid i des d'allà va agafar un cotxe fins a Reus. Ramzi Binalship va volar directament des d'Hamburg i fins a Reus. Consten reserves en diversos hotels de la zona i el mateix Binalship, que està tancat a Guantánamo, ha explicat que allà van concretar quins terroristes atacaria cada objectiu. Els pilots ja estaven als Estats Units. Mohamed Atta va plantejar un atac a una instal·lació nuclear, però es va descartar perquè els altres pilots no ho veien massa fàcil i, sobretot, aquesta opció no tenia l'aprovació de la cúpula d'Al-Qaeda. En aquesta reunió a la zona de Tarragona, Ramzi Binalship va transmetre a Mohamed Atta que Osama Bin Laden volia que l'atac fos com més aviat millor. Un dubte és si hi havia més gent en aquella trobada. S'ha especulat que podria ser Marwan al-Chehi, que va ser qui va pilotar el segon avió de les Torres Bessones. La Comissió d'Investigació de l'11S no veu demostrat que Marwan al-Chehi fos a Tarragona, no hi ha cap document que digui que va ser en hotels de la zona, però hi ha un informe de la Guàrdia Civil que diu que el van reconèixer treballadors de Port Aventura. Aquells dies, algú que encaixa amb la seva descripció hauria demanat informació sobre les atraccions de Port Aventura al Departament d'Atenció al Client, dient textualment, busco emocions fortes.
15: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I arribarem al punt de 6:45, parlant d'esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició d'ahir al camp del València amb un 0-5.
1: Els blaugrana van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit. Van passar per sobre del València, 2 gols de Lamine, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situant el Barça al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
2: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
1: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri. L'Espanyol va empatar 1 amb el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al temps afegit. Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanquiblau. També a primera, l'Alavés 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Elx Real Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba a 8:45.
0: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol.
1: L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre l'Alcorcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que van veure l'agressió.
3: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i hauran agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva, i han dit, esto es España y tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es vulguéssim.
0: Toni Bou també guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
1: Amb la seva victòria als Països Baixos, el pilot de Piera ha guanyat tots els Mundials des del 2007. El Barça també que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia per 5-4.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Masquefa, a l'Anoia, a les 7:25.
4: I es pondrà a les 8:16 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
5: A Banyoles 21 graus, Alguaire 23 i a Horta de Sant Joan 24.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera que baixi entre 1 i 3 graus la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Fins i tot en alguns llocs del sud i de la Catalunya central, on ahir vam tenir més de 40 graus, podria baixar fins a 4 o 5 graus. En tot cas, avui farà sol, encara molta calor. Dimecres, coincidint amb l'arribada de tempestes, sí que baixaran de manera més contundent.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
6: Doncs pel que fa al trànsit, comencem a veure intensitat a les rondes de Barcelona, en especial a la ronda litoral, i pel que fa al transport públic ja veiem també alguns retards, com per exemple el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus cap a Barcelona.
0: Tot això avui, que és dilluns, 7 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
7: El president de la Generalitat serà als micròfons del matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 8:45.
0: El segon, Alternativa per Alemanya.
5: L'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia. Anhalt frega la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Els democristians del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
0: El tercer nom del dia, Pedro Sánchez.
7: El president del govern espanyol reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i quan es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
0: Atenció al quart, incendis.
5: Una 80 de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem i més de 200 localitats estan també en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleugerament, es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, 2 espais naturals de la Noguera.
0: I el cinquè, Amazon.
7: És una de les imatges que ens deixa la matinada. Almenys 5 persones han mort quan un avió de càrrega d'aquesta companyia ha sortit de la pista d'aterratge a Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
0: Parlant de la matinada, què ens deixa, a més, Brussel·les, Frederic?
8: Doncs que la presidenta de la Comissió Europea avui presentarà un augment de les inversions de la Unió a Groenlàndia, a més d'un reforç dels lligams polítics amb el govern de l'illa. Ursula von der Leyen és des d'ahir a Groenlàndia en una visita que s'ha interpretat com a mostra de suport davant dels intents en accionistes de Donald Trump.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
8: L'actor i director Rob Reiner ha obtingut a títol pòstum un Emmy a millor actor convidat en una sèrie de comèdia per la seva participació a The Bear. La gala dels premis Emmy és la setmana que ve, però aquest guardó s'ha conegut aquesta nit. Recordem que Rob Reiner va morir assassinat suposadament pel seu fill.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: Amb un temporal, el nombre de víctimes per les esllavissades al cap de setmana és de 4 persones mortes, 10 persones més estan desaparegudes, segons l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts de l'agència estatal Xinhua.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui centrada sobretot en les eleccions a Alemanya en totes les portades del dia.
9: Sí, i amb la paraula ultra a tot arreu, Ricard, el periòdico titula Avenç ultra Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxonian-Halt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò, amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, de fuetada de la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Sigmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip. També avui, per cert, en portada, la crisi de Ceuta. El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'Ara de maneta per acomiadar més talla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: Cop d'ull també a la premsa comarcal, Ara García.
10: Les piscines municipals de Lleida van acomiadar aquest diumenge la temporada de bany en un dia en què la ciutat va superar els 40 graus de temperatura. Llegim al Segre que els usuaris reclamen més dies d'obertura per la calor. El diari recorda, però, que aquest estiu les 6 piscines municipals de la ciutat han estat obertes des del 12 de juny i han tingut ja un horari ampliat. El diari de Girona publica que Girona és la província catalana amb la taxa més alta de mortalitat per sobredosi. Segons les dades més recents del Departament de Salut, el 2024 a les comarques gironines es van registrar 39 defuncions, una xifra que equival a 5,4 morts per cada 100.000 habitants. I a Tarragona, un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el recurs d'un advocat de Reus en un cas de conflicte laboral a l'Ajuntament de Cambrils perquè el text estava fet amb ChatGPT. Segons el jutge, el recurs és reiteratiu, confús i dispers, cosa que evidencia l'ús d'intel·ligència artificial.
0: I pel que fa als esports, que destaquem avui? Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia, que aquest Barça s'exhibeix amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Pozo de Múrcia. I Toni Bou, que guanya el seu 40è Mundial de Trial, un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, avui amb Bernat Adéu comencem el compte enrere per les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units que poden marcar el futur de Donald Trump. Cada dia donarem claus per entendre com està el país nord-americà i amb l'anàlisi ho farem de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. A falta de 2 mesos per les midterms als Estats Units, hi ha una sola cosa amb la qual estan d'acord tots els americans, inclosos demòcrates, republicans i Donald Trump. I és que aquestes eleccions, bàsicament, van de Donald Trump. Aquest dimecres, el president ha convocat una convenció republicana a Dallas per exhibir-se, com de costum. Una reunió a la que, segons informa el Digital Politico, de 70 alts càrrecs del seu partit, fins a 45 no s'hi voldran ni deixar veure. El president no passa pel millor moment, no només perquè tingui un 38% d'aprovació entre els ciutadans, sinó perquè cada dia li és més difícil d'explicar per què el seu país està en guerra amb l'Iran. Això preludiaria una victòria còmoda pels demòcrates, però no cal córrer, perquè l'esquerra yanqui està fortament dividida entre la tendència de les estrelles emergents del socialisme com Zoran Mamdani i els candidats amb més perfil centrista. Encara queden molts dies i Trump ja ha demostrat que pot ressorgir de les cendres.
12: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
13: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
5: L'alternativa per a Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultres opten a governar un estat federal alemany. Això és el que deia el guanyador de les eleccions, Ulrich Sigmund, disposat a governar si no els fan cordó sanitari.
16: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
5: Els democristians del canceller de Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
7: Això avui que a partir de 8:45, la ja tradicional entrevista institucional al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat.
5: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada, just abans que comenci el curs en vaga a les escoles. Arriba aquesta entrevista just després de reunir-se amb Zelensky i que el nou finançament hagi fet un pas més. Mentrestant, Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca el curs polític al Berguedà amb una reunió de 2 dies dels seus diputats. Un curs, en aquest cas, marcat per la competència electoral amb Aliança Catalana, les municipals del maig, però que confien que el mal possible retorn de Puigdemont a la tardor sigui un revulsiu.
7: I per frenar l'extrema dreta, entitats de Ciutat Vella, Barcelona, criden a mobilitzar-se al fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana la vigília de l'11 de setembre.
5: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella crida no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees.
17: Menys encara el fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
7: A Madrid, Pedro Sánchez reuneix aquest matí els diputats i senadors socialistes amb la intenció d'exhibir unitat interna.
5: Ho fa enmig de la tempesta política de Ceuta i la represa del curs judicial amb les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díaz. Entre avui i demà declaren com a investigats els 2 directius de Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions.
7: I a Ceuta la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc.
5: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
18: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
5: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants, i la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla.
7: 5 minuts i 6:45 del matí. Avui fa exactament 2 mesos d'això.
19: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres al Putxet.
7: L'esboranc per les obres de l'L9 del metro de Barcelona que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi i la Bonanova.
5: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet, entre els edificis del carrer Rubinstein i el carrer Teodora la Madrid. L'esboranc, que va ser de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles la de la Miren, que psicològicament està molt cansada.
20: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb 2 habitacions.
5: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any.
7: La vigília de l'arrencada del curs, amb convocatòria de vaga dels docents inclosa, les organitzacions de consumidors alerten
5: que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs.
7: Maria Núria Rebelle.
21: És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3CAT Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
22: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també es donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
21: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores.
5: La petició de les futbolistes de la selecció espanyola de la Federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral.
7: Núria Har.
23: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertat González, podria acabar arribant aquí.
24: Sí, jo crec que sí, en la medida en què la
2: en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
23: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
3: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
23: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Hart per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on Robert Pattinson hi ha estrenat el thriller psicològic Prime Time.
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults.
6: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Aquest és el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
7: Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
24: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu Tocatge Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
25: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula fanta... Com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
24: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I aquí bones notícies, perquè Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
6: El local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Aquesta serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasc.
7: Lleida, Estela Bosoms.
26: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasc, integradora social, actriu, conta contes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
27: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabi, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
26: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I la temporada de TV3 arrenca avui amb la tornada dels seus programes habituals. Tornen el Tot es mou i la selva.
6: Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 fins a les 2 del migdia.
28: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
6: També hi haurà espai per al glamour i les noves tendències amb la Joana Bonet i els millors cuiners del país faran les seves receptes. Passat un quart de sis de la tarda, Xavier Grasset es posa de nou al capdavant de la selva.
29: Com veu l'actualitat el seu dietari, la Roser Capdevila, l'il·lustradora? Quins cromos té el seu àlbum d'actualitat, l'Albert Tom? Com cuina de manera d'urgència Fermí Fernández? Tot això i molt més aquesta tarda i cada dia durant aquesta temporada d'Odissea a la selva. A partir de 5:45, us esperem.
7: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui sembla que tindrem una lleugera baixada de la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
30: Bon dia. Sí, encara no es nota aquesta hora perquè tenim valors molt alts, no només a la costa, sinó també a l'interior. Per exemple, 25 graus ja hi ha a Terrassa, 25 a Falset, 25 a Tàrrega. Sí que ha refrescat una mica Vic amb 17 graus o 14 graus a Viella. Avui serà un dia de sol. Hi ha 4 núvols baixos ara mateix, sobretot al nord de la Costa Brava. A la tarda podrien créixer algunes nuvolades del Pirineu. No és impossible que deixin algun petit ruixat. I avui el més important és aquesta baixada de 1 a 3 graus de la temperatura. Ja no tindrem aquests valors de més de 40 graus que ells van registrar. Avui els més alts quedaran al voltant dels 38. Demà, més ruixadets de tarda al Pirineu i probablement la nit de dimarts a dimecres ja començaran les tempestes fortes a l'espera de la baixada important de la temperatura que tindrem dimecres.
7: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
0: Doncs pel que fa al trànsit, la P7 està tallada en sentit sud a l'altura de l'Aldea Camarles per un accident, i a l'àrea de Barcelona circulació amb retencions a les rondes, especialment en sentit Llobregat, i a la C58 en tots dos sentits. Pel que fa al transport públic, ja veiem alguns retards, per exemple, el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus a primera hora i que té previst arribar a Sants 10 minuts més tard del previst. També 20 minuts de retard en el tren de l'RL4 que està anant de Manresa cap a Lleida.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'Angelina Letxa. És veïna de Badalona i forma part del col·lectiu Badalona Acull. Vol manifestar el seu rebuig al tractament que considera que estan fent de la situació a Ceuta algunes forces polítiques i també alguns mitjans de comunicació.
9: Que no es tracta de cap invasió, sinó que és una crisi humanitària de gran envergadura, provocada per interessos geoestratègics i polítics, en la que s'utilitza les persones més dèbils com a bala, vergonyosament.
8: L'Angelina demana garantir l'atenció i els drets de les persones que van creuar la frontera i lamenta que des de diferents municipis s'hagin impulsat mobilitzacions contra elles, mentre tampoc se'ls ofereix una atenció digna quan arriben a pobles i ciutats de Catalunya.
1: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses d'Europa van tancar divendres vestides de verd gràcies al fet que la dada d'ocupació dels Estats Units va ser millor del que els inversors esperaven. L'IBEX ha sumat un 0,25% fins als 20.050 punts. A Wall Street, en canvi, aquesta notícia va ser un gerro d'aigua freda, ja que eleva les opcions d'una pujada de tipus d'interès per part de la Reserva Federal. El Dow Jones va caure un 0,5% i el Nasdaq un 0,30%. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, aquest matí el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 2% i el Hang Seng de Hong Kong perd més d'un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrguers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I dos porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
11: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
12: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
11: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 10 minuts i les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
15: Hola, bon dia.
7: A les comarques de Girona, Núria Pereira, bon dia.
16: Bon dia.
7: I a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
31: Hola, bon dia.
7: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
32: Què tal, bon dia.
7: Arrenquem a les comarques de Lleida. Avui comencen treballs per rehabilitar el ferm a la 2, al Pla d'Urgell, Pere Joan.
15: Sí, en concret, el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Per dur a terme les obres, a partir de les 7 del matí es tallaran el trànsit les vies laterals de l'A2 entre els quilòmetres 484 i 487. Els treballs es prolongaran fins al 16 de setembre, a excepció de l'11, amb motiu de la Diada. El trànsit es desviarà a través d'itineraris alternatius. L'actuació s'inclou en el programa de conservació de carreteres que les comarques de Lleida ha invertit ja des del 2018 més de 200 milions d'euros.
7: Gràcies, Pere Joan. Al nord del país, Girona posa fil a l'agulla en la neteja dels embornals, pensant en les fortes pluges i també les plagues, Núria.
6: Doncs sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals i 8.000 metres lineals de reixes de la xarxa de clavegueram, perquè diu que un bon manteniment minimitza els riscos d'inundacions quan hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat de la ciutat. De moment ja s'han executat un 60% dels treballs. I aquest dilluns, per altra banda, la ciutat es desperta més silenciosa perquè ha tancat la Sala IEA, un dels últims bars de música en directe. Ho ha fet després de 12 anys funcionant.
7: Mentrestant, avui l'Ajuntament del Vendrell, al Baix Penedès, ha de donar tots els detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus.
31: Sí, aquest és
2: és un dels problemes que més ha crispat la població del Vendrell aquest estiu. De fet, al matí de Catalunya Ràdio hem recollit les denúncies de molts dels veïns que es queixaven de l'acumulació de deixalles, sobretot als nuclis marítims on hi ha més segones residències i també turistes. Doncs bé, avui sentirem quins són els canvis que proposa l'Ajuntament.
7: Gràcies, Ricard. I acabem a Barcelona. Marc, avui pendents de bones notícies per a les persones sense llar.
3: Sí, Drets Socials explicarà avui la posada en marxa del nou allotjament temporal per persones en situació de sense llarisme o exclusió social a Barcelona. També avui, a Manresa, el Moviment Popular a la White i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa arran de l'apunyalament mortal d'un home a Manresa, això en un dia en el qual l'Ajuntament de Barcelona presentarà, atenció, el primer minibús 100% elèctric destinat al servei del bus de barri. En tindrem els detalls al llarg del matí.
7: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
7: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri

0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
1: Qui se'n recorda ara de Julián Álvarez? És sorprenent que després de tot l'estiu demanant un nou i que no hagi arribat, ara ens trobem amb el Barça més golejador de Flick. I més sorpreses, l'equip de la Lliga amb més mundialistes i, per tant, a priori, més jugadors cansats, el Barça, és el que ha començat la competició més en forma i amb uns jugadors que volen. Realment, les prediccions poc serveixen en el futbol. Dijous, en junta directiva, Joan Laporta va dir que aquest any l'objectiu és la Champions. Dimecres, el Barça debuta a Europa. A veure si aquesta predicció es compleix.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
4: Que l'any serien 1, 2, 3...
3: Més de 2.400 euros.
4: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
3: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
7: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
8: Els transportistes no volen sentir a parlar...
7: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
6: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar
7: un dia. Si falta, has de pagar-la.
6: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la nova temporada de televisió.
11: Arranca la primera setmana de setembre amb un fet històric. 4, aquella cadena modernísima que fa 20 anys que va néixer i que ara és el que és, hem de parlar d'això un dia, i que és la segona marca de Mediaset, ha superat per primera vegada en audiència a Telecinco, la casa mare. Gràcies a Horizonte, quina tristor, que va fer rècord, va tindre un 8,9 de mitjana, mentre Telecinco es va quedar amb un 8,1. Allà, a Telecinco, està tot el món esperant com el manà l'estrena de Supervivientes.
0: I a la recomanació del dia, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Com si fos ahir, coincidint amb el seu retorn.
12: Parlem de la sèrie més longeva de TV3, que avui s'estrena amb la seva desena temporada i tornarà a enfrontar els seus protagonistes a decisions vitals complexes, d'amor, de família, laborals, però sempre amb el suport dels amics, que és el motor de la sèrie des dels seus inicis. Líder en la seva franja, forma part del paisatge televisiu català i sap com continuar enganxant els seus espectadors any rere any. A partir d'avui, nous capítols de Com si fos ahir a TV3 i a 3CAT.
0: I divendres què deien els altres, Jovany?
13: Divendres vam parlar molt dels 50 anys de la primera narració d'en Puyal en català d'un partit del Barça, però en parlàvem tant en passat d'en Puyal que en Ricard va haver de fer aquest aclariment.
14: El Quim no és mort, eh? Vull dir, el Quim Maria sí, Puyal sí, és ben viu, eh? Però ho dic per deixar-ho clar. Sí.
13: A la mateixa hora, els esports de la COPE presentaven així el rival de Carlos Alcaraz al US Open.
15: A su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando, no.
13: I també vam sentir com diversos aficionats que es paraven els jugadors del Barça a la sortida de la ciutat esportiva, confonien el nou fitxatge del Barça femení amb Rafinha.
16: Yo no soy Rafinha, yo soy mi mujer.
13: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Joan.
6: Torna al Catalunya Nit.
17: Tornem, però amb un horari nou.
6: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
17: Un informatiu en profunditat.
6: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
17: De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: que teniu una edat ja i que us aneu fent grans i que Miguel Bosé us porta la vostra adolescència.
1: És el Miguel Bosé?
2: I tant.
0: Sí, sí. Home, Sevilla, Miguel Bosé.
2: És un himne, és un himne. Pensa que tens ara tu Catalunya amb la ràdio...
0: A veure.
1: A tope. Sí,
2: clar.
1: La guitarra. Li ha canviat, la veu?
2: Home, si li ha canviat. I no a millor, precisament.
0: Sí. Bueno, li ha canviat també el cervell, perquè a vegades diu algunes coses sobre les vacunes que no estan bé.
2: Bé, en tot cas, avui amb la música, evidentment, de Miguel Bosé i Sevilla. I és que tal dia com avui, un 7 de setembre, però de l'any 1958, es va inaugurar oficialment l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, situat al barri Nervión de Sevilla. Ho van fer amb un partit amistós entre el Sevilla Futbol Club i el Real Jaén. El partit va acabar amb un empat a 3 gols. La mort sobtada del president Sánchez Pizjuán el 28 d'octubre del 1956 li va impedir fer realitat el somni de la seva vida, que van complir, això sí, els presidents que el van succeir.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a una hora i mitja, al matí de Catalunya Ràdio, començarem l'entrevista institucional al president de la Generalitat. Serà la tradicional ja entrevista per arrencar el curs polític, una missió conjunta també amb TV3 des del Palau de la Generalitat, i parlarem amb el president de l'inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci aquest curs escolar amb temperatures elevades, fa calor, i també amb la vaga de docents anunciada des de fa setmanes. Albert Prats.
1: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara ve el moment clau d'aquesta reforma, vindrà més tard, i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, doncs, entrevista al president Salvador Illa. Com ara deia l'Albert, per això, un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
2: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
0: I així ho deia la consellera Niubó aquest cap de setmana en una entrevista a La Vanguardia, reclamant aquest canvi de to als sindicats. Les reunions dels últims dies no han servit de gaire.
3: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga.
0: I els sindicats que animen a tot el personal perquè hi ha escoles que ja han dit que no faran vaga. Bé, doncs amb aquest panorama, de cara a demà, la Generalitat ha establert també uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules en educació infantil, primària i secundària. I en tot cas, a banda també, com dèiem, de la carpeta de la vaga, la carpeta educativa del govern passa també pel fiasco de les proves PISA, però també per la calor. Un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius es farà per sobre dels 27 graus i està comprovat que això baixa el rendiment escolar. I a banda d'això, de la calor, també parlarem de la factura econòmica, perquè, atenció al que costa tornar a les aules. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Maria Núria Revetlla.
4: És per això que el president de FACO a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
5: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver de fer molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
4: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Revetlla, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlem d'educació i de molts altres reptes que té el país, però també parlarem del que està passant a Europa i també a casa nostra amb l'extrema dreta. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia. Ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també a Vox, avui mateix el diari El País publica un nou sondeig que li dona la suma de Vox i PP per primera vegada el 50% dels vots, i a Alemanya, evidentment, l'extrema dreta té opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Ara, de seguida, ho ampliem tot.
0: I a l'entrevista institucional amb el president Salvador Illa també parlarem d'habitatge.
7: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Així ens ho deia la consellera Paneque divendres al matí de Catalunya Ràdio. Entre les carpetes pendents que avui abordarem també hi ha la seguretat, evidentment. Ara en parlarem també àmpliament a l'informatiu del que ha passat aquestes últimes hores, del viatge que ha fet Salvador Illa a Ucraïna i també del model de finançament.
6: Que es va aprovar divendres al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més del Ministeri d'Hisenda. Ara bé, aquí encara falten suports per l'aprovació definitiva.
0: Benvinguts a un nou matí. A partir de 8:45 del matí seguirem aquesta entrevista ja tradicional, institucional, al president Salvador Illa per Catalunya Ràdio i per TV3. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí, per comentar aquesta entrevista, ens acompanyaran Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonch.
9: Avui és dilluns 7 de setembre 2026. El dia es desperta amb 21 graus a Balaguer, 22 a Berga i 23 a Granollers. Avui farà sol a tot arreu i molta calor. Tot i això, baixarà 1, 2, 3 graus la temperatura, potser una mica més a la Catalunya central i al sud del país. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu a l'espera de tempestes fortes que arribaran dimecres i de la baixada de més de 10 graus de la temperatura que també tindrem aquell dia.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, un accident a l'AP7 talla un carril a l'Aldea en sentit Castelló. Un altre accident a la C25 també talla un carril a Folgueroles en sentit Lleida. A banda d'aquests dos punts, hi ha les retencions habituals a aquesta hora als accessos a Barcelona, per la Pota Nord a Santa Coloma de Gravenet, i a la C58 al Nus de la Trinitat i a Ripollet en sentit Terrassa.
0: Ens informa Eloi Cordomí i Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dilluns 7 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Arrasa.
12: Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya. L'alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots.
13: S'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. La clau la té el partit de l'esquerra pro-rus, BSW, que s'ha mostrat diverses vegades contrari als vetos.
0: Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regal.
14: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
15: El 45% dels vots és un senyal fantàstic. És clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
14: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'esquerra populista Alianzas Agabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Moment greu.
12: Primeres reaccions dels socis europeus. Per exemple, el govern francès demana no oblidar la història i admet que és un moment greu per a Europa.
16: El ministre delegat d'Europa francès, Benjamin Haddad, ha escrit a les xarxes que s'ha d'escoltar amb humilitat les inquietuds i els temors de la gent i donar-hi resposta, però el nacionalisme i la xenofòbia, afegeix, mai seran la solució.
0: S'escalfa.
12: La diada i els actes que prepara l'independentisme ja són més d'una dotzena les entitats de Ciutat Vella que criden a mobilitzar-se dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
13: El partit de Sílvia Orriols enviarà 8 autocars a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La Daniela és portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
17: Menys encara al Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
0: Crisi interna.
12: Encara sobre Aliança, el partit de Sílvia Orriols viu un cisma intern a Figueres. Ho ha avançat Lara. Els militants reclamen que els candidats a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa.
16: Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar, i en ser un municipi gran, la cúpula del partit és qui té l'última paraula sobre el cap de llista.
0: I parlarem també d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Cap a les 10 del matí ho farem amb el periodista de l'Ara, Xavi Tedó. Polèmica Sabadell.
18: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
12: Amb aquesta cançó dels Tiets, aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major utilitzant aquest tema. Els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les seves merdes, pallassos.
0: Pallassos?
12: Sí.
0: S'enfadarà el Tortell Poltrona, aquí, perquè
13: sí.
0: Quina culpa té el Tortell Poltrona. Nou atac a Manresa.
13: Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar. Ho ha avançat el Regió 7. Els fets han passat pocs dies després de l'assassinat de la setmana passada.
0: Tres ferits.
12: Un home apunyala tres persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Va passar ahir al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes del districte de Sants Montjuïc.
16: Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
0: I avui també recollim un nou incident.
12: D'un aficionat amb la policia per portar una estelada. Es tracta d'un seguidor de l'Europa, al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat, basant-se en el que han explicat alguns testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol. Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi.
11: Des de l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat el coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: I 5 morts.
13: Com a mínim, arran d'un accident a l'aeroport de Miami, a Florida, un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge, ha xocat contra diversos vehicles i també hi ha 5 ferits, 2 de crítics.
3: L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista, s'ha incendiat després de l'impacte i ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadala, destaca la complexitat de l'operatiu.
19: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
0: No consten més casos.
16: Ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això després de la petició de les jugadores a la Federació Espanyola de Futbol.
20: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
21: Sí, jo crec que sí, en la medida en què els treballadors lo valoren, les empreses lo ofreceran.
20: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
22: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
20: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Hart per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, perquè s'enfonsa.
12: A part de l'enquesta, El País, que diu que PP i Vox superarien el 50% dels vots, La Razón també publica un sondeig que dona a la dreta i l'extrema dreta una còmoda majoria absoluta.
13: El PSOE perdria més de 20 diputats. La suma de PP i Vox superaria de llarg els 200 diputats. Avui Pedro Sánchez reuneix els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
0: També a Madrid.
3: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, protagonitza avui un esmorzar informatiu acompanyat de Feijó després de la topada institucional d'aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per acollir immigrants.
0: Desallotjats.
16: A Ceuta, la policia va fer fora ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Hi havia joves o famílies amb nens.
23: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
0: I TV3 arrenca temporada.
13: Avui ho fa amb la tornada dels seus programes habituals, El Tot es mou, i la Selva Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 i fins a les 2 del migdia.
24: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
13: Xavier Graset es tornarà a posar de nou al capdavant de la Selva a 17:15 de la tarda.
0: I en esport, Robert Prat, exhibició.
25: El Barça guanya 0-5 al València, gols de Pedri, Fermín, Rafinha i 2 de Lamine. Mostra un potencial físic i de joc molt superior. Pedri, jugador blaugrana.
26: Que hemos empezado muy bien, pero todavía queda mucha liga. Creo que bueno, vamos primero y todavía queda seguir muchas jornadas, seguir sumando de 3 en 3, así que hay que seguir.
25: L'Espanyol va empatar un contra el Sevilla amb un gol del descompte de Marcos Fernández.
0: Inabastable.
25: El domini de Toni Bou al Mundial de Trial aconsegueix el seu 40è Mundial.
27: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè, pues bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants Mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
25: El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo Murcia.
0: Més minuts, serà 7:15 del matí.
12: Des del quios del costat de la ràdio,
1: És 24 graus de temperatura i a les portades llegim la paraula ultra a tot arreu. Destaquem El País, que parla de triomf arrasador, mentre que El Mundo parla de fuetada de la ultradreta. Totes les portades, menys a la de La Vanguardia, i veiem el candidat Ulrich Schickmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu a ell somrient, celebrant la victòria, acompanyant el seu equip. També avui en portada la crisi de Ceuta i la golejada del Barça ahir al València.
2: 45.712.
4: Em toca, em toca.
2: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
6: Doncs ja s'acaba l'estiu.
7: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
6: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
7: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Súria, 22 a Granollers i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Hi ha retencions a la 2 a Sant Vicenç dels Horts per Pallejà i Cornellà, a la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i a la C58 d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i de sortida a l'altura de Ripollet en sentit Terrassa.
19: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es pot tornar a arribar amb Rodalies a la Universitat Autònoma de Barcelona, Laia Framis.
29: Sí, feia gairebé un any que no circulaven trens de l'R7 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat a causa d'unes obres. Ara, amb l'inici del curs acadèmic, es recuperen dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius. Ara bé, només hi haurà trens entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. A Barcelona, Fabra i Puig no hi arribaran fins al desembre.
19: I avui fa exactament dos mesos d'això.
30: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres.
19: L'esvoranc per les obres de la nou del metro de Barcelona, que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi i la Bonanova.
31: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet, entre els edificis del carrer Rubinstein i del carrer Teodora la Madrid.
32: L'esvoranc també manté encara 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles, la de la Miren, que psicològicament diu que ja està molt cansada.
33: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
31: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any.
19: Més notícies. Al Vallès, la Fiscalia ha demanat 22 anys de presó per 3 homes jutjats per una agressió amb arma blanca a Llinars.
32: Avui arrenca el judici a l'Audiència de Barcelona. Els fets van passar el novembre del 2021 a la sortida d'una discoteca, en concret a l'aparcament.
19: I a l'Alt Penedès, un detingut i una quinzena de denúncies en un macrocontrol de camions de transport a l'APC.
31: Segons llegim a l'Eix Diari, els Mossos han inspeccionat un total de 35 vehicles pesants al terme de Sant Sadurní d'Anoia.
19: I cultura, avui se celebra la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre del Liceu, donant el tret de sortida de la temporada de teatre a casa nostra. A partir de les 10:05 del vespre per TV3, demà tots els detalls al matí de Catalunya Ràdio. I música. Els Catarres, Sopa de Cabra, els Tiets i Buhos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt i final a la commemoració de 120 anys Història del RAC. Entrades a la venda dijous a les 12 del migdia. Passant 4 minuts, un quart de 8, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
28: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
34: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
35: 79.998 79998 de la sèrie 5005.
34: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts seran 8:15 del matí. Ara mateix ja som en ruta, anant cap al Palau de la Generalitat, perquè a partir de 8:15, com dèiem, hi haurà entrevista institucional al president Salvador Illa per Catalunya Ràdio i també la podreu seguir per TV3. Avui és dilluns 7 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
34: Els sons del matí.
11: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
13: Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
0: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
14: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
15: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
16: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Cordó sanitari.
17: L'expressió té origen sanitari es refereix a una barrera que es fa servir per impedir l'avanç d'una malaltia infecciosa. Des dels 80, a Europa, també fa referència als acords entre partits per aïllar l'accés al poder de l'extrema dreta, és a dir, per frenar-ne l'expansió i evitar que la infecció ultra afecti la democràcia.
0: Institucional.
17: En el cas d'una entrevista es refereix a la que es fa el representant d'una organització per transmetre la postura oficial, els objectius o els assoliments de l'ens cap a la societat. Avui el Matí de Catalunya Ràdio fa la ja tradicional entrevista al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 a partir de 8:45.
0: Maneta.
17: En l'àmbit del futbol fa referència a una golejada en què un equip aconsegueix marcar exactament 5 gols a l'adversari. L'origen de l'expressió és purament visual. Es compara al fet de marcar 5 gols amb els 5 dits d'una mà oberta. Ahir el Barça va fer una maneta al València. Sempre és més bonic veure un futbolista fent una maneta que no pas aixecant el dit del mig.
0: Posem ara tres xifres, Lara García. 3.000.
32: És el que costa per alumne cada curs escolar. Des de l'organització de consumidors FACU alerten que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes.
0: 78.000 milions.
32: És el que ha rebut el govern espanyol dels fons europeus Next Generation. Espanya va tancar el 31 d'agost el termini d'execució, però encara pot demanar un últim desemborsament que permetrà accedir a uns altres 21.400 milions. Se superaran els 100 milions a finals d'any.
0: I 8.
32: Són els autocars que ha mobilitzat Aliança Catalana que aniran a Barcelona a la diada de l'11 de setembre. Entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig fotografies d'una ressonància magnètica d'un crani, de fet d'un cervell. Són 20 petites imatges i hi ha una mà que les assenyala.
32: Sí, és una fotografia que veiem al periòdico, les pàgines d'investigació, i el motiu és que Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia de l'Alzheimer. Aquests dos hospitals representaran Espanya en un estudi europeu que provarà el drenatge limfàtic amb un robot per netejar, per dir-ho perquè s'entengui, el cervell. Ja es fa a la Xina i als Estats Units i ara fa el salt a l'Europa.
0: A la segona imatge hi veig l'alcalde Jaume Collboni, assegut a l'escriptori del seu despatx, i el veig obrint, bueno, o tancant una carpeta.
32: És la imatge que ha triat el diari ara per començar a fer un compte enrere per les eleccions municipals del maig. Explica que Barcelona encara l'esprint final i Collboni arrenca aquesta cursa com a favorit, però amb deures pendents i obstacles a l'horitzó. L'habitatge, la pobresa, la immigració i els tirotejos seran els temes claus del debat electoral.
0: I a la tercera imatge hi veig el cotxe de la pel·lícula de Cars, el Llang McQueen. Està a punt en una pista de carreres i no és un dibuix, és el real.
32: Sí, sí, exacte, és el real. I es va presentar la graella de sortida del circuit de Monza, la prèvia del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, tot i que es va quedar sense competir, això sí. És una foto que ha circulat entre les pàgines de motor dels digitals i que veiem també a La Vanguardia.
34: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha 6 minuts per arribar al punt de 8:15 del matí. Avui a la cara ve del temps analitzem què està passant amb els rècords de calor. Demà comença el curs escolar i també hi ha molta gent que ja pateix per la calor que farà a les aules. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, el que ha passat aquest cap de setmana no és que haguem superat el rècord, sinó és que els hem trencat, els hem esmicolat, els hem rebentat. De fet, a tota la vida, quan es produïa un rècord de temperatura, normalment se superava unes poques dècimes, però ara ja no és així. De fet, ho vam veure per primera vegada fa 3 estius, quan de cop i volta ens vam plantar a 45 graus a Figueres, i ho hem tornat a veure aquest cap de setmana. A Lleida, fins fa pocs dies, la temperatura més alta en un setembre era 38 graus. 38. que es va enregistrar el 1956. I aquest cap de setmana hem superat els 40 dos dies consecutius. Fixeu-vos que hi ha 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord. I el mateix ha passat a l'Observatori Fabra, que fins ara no havien passat dels 33, i aquest cap de setmana ens hem plantat a 35,5. Fixeu-vos que aquests 2 o 2,5 graus de diferència és exactament el que es considera que ha pujat la temperatura a Catalunya pel canvi climàtic. Per tant, a partir d'ara, cada vegada que tinguem una calorada excepcional, haurem de tenir en compte que serà, com a mínim, 2 o 3 graus encara més excepcional per culpa del canvi climàtic.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Divendres, l'Enigmàrius feia... Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. I la resposta era... Búfala! La búfala és la femella del búfal, de llet molt apreciada. I si fas cas quan et diuen búfala, apagaràs l'espelma del pastís d'aniversari. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Període de batre, de 3 lletres. Període de batre, 3 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. Un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia explica que un home volia menjar sense sal. Va preguntar a ChatGPT com fer-ho i la intel·ligència artificial li va respondre que la substituís per bromur de sodi sense advertir-lo de cap perill. L'home ho va fer durant 3 mesos. Al cap d'aquest temps, l'home va ingressar a l'hospital amb psicosi, set excessiva i insomni i alteracions de la pell. L'home va dir als metges que estava convençut que el seu veí el volia enverinar. Després d'analitzar el cas a l'hospital, els metges van trobar que l'home tenia bromisme, una malaltia del segle XIX que es produeix per una intoxicació de bromur de sodi, precisament l'element que ChatGPT li havia recomanat en lloc de la sal i que és tòxic si es pren a dosis altes.
0: I això és real o fals?
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. El titular que ara circula i que diu que un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX és una notícia real. Ha passat als Estats Units. L'home presentava un nivell de bromur de sodi de 1.700 mg per litre de sang quan el màxim és de 7,3. El cas ha estat objecte d'un estudi científic que alerta de l'ús mèdic de la intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per anar al quiosc i comprar-vos la revista Cuina. Hi trobareu restaurants, bars, entrevistes, opinions, reflexions, informació de pel·lícules i sèries, productes nous i tradicionals, vins nous i vins de sempre, idees per la cuina de cada dia i pels dies especials, territori al Parc Agrari del Baix Llobregat, rutes al Raval, fires i mercats, mastegar i beure, lectures recomanades, aniversaris gastronòmics, novetats i estrenes. I a la llista dels 40 principals de la revista Cuina, cada casa tenim el nostre tall rodó amb bolets. I ja ho sabeu, els bons caçadors ja en troben.

0: Són 8:15. Ara mateix som en ruta cap al Palau de la Generalitat. Avui és dilluns 7 de setembre. Ens despertem amb 26 graus a Ull de Molins, 12 a Guardiola de Berguedà i 17 a Raïmat, el dia en què entrevistarem el president de la Generalitat des del Palau de la Generalitat. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta nit s'han imposat clarament a les eleccions regionals de l'estat de Saxònia-Anhalt.
2: Alternativa per Alemanya s'ha imposat amb el 44% dels vots i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. Només un cordó sanitari de les altres forces ho evitaria.
1: L'auge de l'extrema dreta, els populismes, els discursos d'odi, la immigració, són alguns dels temes que tractarem amb el president Salvador Illa en la ja tradicional entrevista institucional que farem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora.
2: També parlarem de l'inici del curs escolar, demà, en vaga, i del finançament, que ja camina a Madrid, però encara sense prou suports.
1: Pedro Sánchez reuneix a Madrid tots els diputats i senadors socialistes per marcar les prioritats del curs polític. Això el dia que es reprèn les declaracions del cas Zapatero.
2: I també reuneix la direcció de Junts dos dies a Guardiola de Berguedà a les portes d'un curs que confien que sigui la del retorn definitiu de Puigdemont.
1: La matinada ens ha deixat com a mínim 5 morts a l'aeroport de Miami. Un avió de càrrega ha sortit de la pista després d'aterrar i ha xocat contra uns vehicles.
2: I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà per diverses zones del Golf Pèrsic.
3: En esports, el Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo de Múrcia i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
0: Tot això en un dia en què torna a fer calor, tot i que farà una mica menys que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tindrem una lleugeríssima reculada de la temperatura que baixarà 1, 2, 3 graus respecte al cap de setmana. Potser una mica més a la Catalunya central o al sud, on ahir van superar els 40 graus. Avui el temps serà assolellat a l'espera de les tempestes i la refrescada de debò que tindrem dimecres.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. De moment, sense incidències destacades al transport públic. Ara ve, com sempre, amb alguns retards. Per exemple, a l'R11, a la línia que uneix Figueres a Barcelona i Portbou, veiem ja algunes demores de 10 minuts. Recordem que a partir d'avui, Renfe recupera el servei alternatiu per carretera de la línia R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, que es va suspendre el 31 de juliol.
0: I si heu sortit amb cotxe ben d'hora, atenció, perquè a les carreteres tenim retencions a l'AP7 a Montornès. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, i també a l'AP7 retencions a Sant Cugat, en els dos casos en sentit sud. A banda d'això, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat per un vehicle avariat que complica la circulació amb retencions a Vallcarca, en sentit Llobregat. Retencions també a l'A2, a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà, per entrar a Barcelona, a la Pota Nord, aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit del Nus de la Trinitat, retencions a la B23, a Molins de Rei i Sant Feliu, i a la B23 i a la B30, a Cerdanyola, en sentit Girona.
0: Ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot a les eleccions a Alemanya i amb la paraula ultra a tot arreu. El periódico titula Avens ultra a Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz. I el diari ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen a Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, per exemple, que també parla d'un triomf arrasador. Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de gula ja de coral, l'ara de maneta per acomiadar més talla i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. Mentre ja encarem via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume, des d'on a partir de 8:45 d'aquí a una hora farem aquesta entrevista institucional al president Salvador Illa per TV3 i Catalunya Ràdio. Obrim ara la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui els editorials i els articles d'opinió miren cap a aquesta victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
8: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz. L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya i conclou que l'avanç de l'extrema dreta en aquest país és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa. A El País, el periodista Marc Passeig destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat ara inútils o fins i tot contraproduents. A El Mundo, la sotsdirectora de la secció d'Internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta I per última, el periòdico La Gemma Casadevall, amb qui parlarem per cert en temps d'agora, diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per a un partit que està sota observació dels serveis secrets alemanys pel seu extremisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
9: Els 25 anys de l'11S, el dia que va assumir els Estats Units en un deliri paranoide, el periodista Enric González escriu al diari Ara que en aquesta era de la revenja els poderosos es disfressen de víctimes. I Donald Trump, amb la seva incoherència congènita, encarna un oxímoron que moltíssims ciutadans continuen acceptant. Els Estats Units són infinitament poderosos, diu, i infinitament víctimes. La superpotència creu patir els abusos del Canadà i de Mèxic, els abusos de la Unió Europea, dels seus socis de l'OTAN. En conseqüència, pren represàlies contra els seus amics mentre mima enemics estratègics tan evidents com Rússia i Corea del Nord. A l'era de la revenja, la fúria i les emocions s'imposen a la raó.
0: Xavier Grasset, que avui torna, per cert, a TV3 també amb La Selva. Ara són les 7:36.
10: Un estiu que els canviarà la vida.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escalón.
10: El retorn al cinema de Lluís Omar.
13: És una provocació darrere un altre.
10: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
14: Abuelo!
15: No deixaràs de sentir-me prou.
10: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
16: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
17: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
18: La veritat és que va sobre rodes.
17: Tan content estàs?
18: Això també.
17: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Ei, mama, què tal?
23: Ja heu tornat a començar el programa normal?
22: Què vols dir normal?
23: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
22: Ah,
23: perquè
22: no.
23: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
22: Mama,
23: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
22: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
23: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
22: Ah, sí? En Joel Díaz està...
23: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
22: Ah, no?
23: Què
22: vols dir que és massa alt?
21: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig de vuit del matí. Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquí se li acumulen els problemes.
1: El rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Sartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna amb la justícia belga. Ho hem llegit al Món.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
2: Les de Puiggraciós, aquesta tarda a les 6, posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles de Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari hi vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, i ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: La línia vermella dels jutges de Tarragona.
1: La intel·ligència artificial. Llegim al diari de Tarragona que han tombat recursos d'advocats perquè estaven fets amb IA. De fet, el diari explica que l'Audiència de Tarragona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denuncien el mal ús de la intel·ligència artificial en textos confusos i reiteratius.
0: I qui es quedarà d'una sola peça?
2: Els fans de Messi, i és que l'EU ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de l'ego de l'astre argentí. Fins aquí tot normal. El tema és que la pifia ha estat que xuta amb la dreta i Messi és esquerrà. Ho recull la premsa esportiva.
0: I atenció, perquè els terrassencs són capdavanters.
1: Sí, en el rànquing de cotxes. Llegim al Nacional que el 83% dels conductors de la ciutat prioritzen aquesta opció davant la compra o el finançament.
0: El rànquing o el renting?
1: El renting.
0: Ah. El rànquing de cotxes, digue.
1: No, el rànquing de renting deu ser, no?
0: Jo pensava que tots tenien un Lamborghini a Terrassa. No.
1: El rànquing. Sí. Ho diu un estudi de la plataforma CarWow a partir de les cerques a Google. Segons l'anàlisi, el 83% dels conductors terrassencs que busquen canviar de vehicles decanta pel renting. S'emmarca en una tendència a l'alça aquesta modalitat.
0: I la notícia que agradarà als fans del True Crime.
2: Que Francesc Soler treu avui llibre, Els assassins guapos. És un assaig sobre el fenomen Luigi Maggiore i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas, acusat d'assassinat al director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. En Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos. Avui ja a les llibreries i a les 11 al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara, els destacats de l'Internacional d'Economia, en Frederic Pincer i Lara García.
3: Balanç de la victòria de l'extrema dreta alemanya a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. El Frankfurter Allgemeine Zeitung recull que el candidat ha donat les gràcies a Elon Musk. El diari també fa números i diu que Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i que la possibilitat d'accedir finalment al poder dependrà bàsicament d'un partit, l'esquerra prorussa. El partit, que té les sigles BSW, és l'únic partit que no fa un cordó sanitari a l'extrema dreta. Si acaba entrant al Parlament, i tot apunta que ho farà, llavors podria facilitar la investidura d'Ulrich Sigmund, que és el candidat d'Alternativa per Alemanya. Un altre diari del país, Die Welt, es pregunta per les conseqüències nacionals i en el govern de Friedrich Merz després que el seu partit, la Unió Cristiano-Demòcrata, hagi perdut la meitat dels vots que tenia. Altres diaris també se'n fan ressò. Financial Times, per exemple, destaca que la proximitat i la nostàlgia són les claus dels bons resultats de l'ultradreta alemanya, de l'est, sobretot, on els seus habitants, diu, acumulen un greuge des de la reunificació. El New York Times parla de missatge a Europa en un curs polític on hi haurà eleccions, per exemple, a França, on les enquestes continuen donant un bon resultat a l'extrema dreta de Marine Le Pen.
4: I a la premsa econòmica, Expansión publica que la despesa en persones que estan a l'atur es dispara un 22% en 4 anys. Segons el diari, l'augment s'explica per la millora dels salaris amb bases de cotització més elevades, que permet millors prestacions d'atur, i l'increment de contractes fixes discontinus, que permet gastar més quan es pausen els contractes. I la premsa Salmó continua parlant de Volkswagen, després d'anunciar retallades la setmana passada. Segons els 5 dies, Volkswagen fia la seva supervivència guanyant més del doble per cada cotxe i creixen nous mercats com la Índia després de l'enorme retrocés que ha patit a la Xina. I avui l'ON Economia explica que el preu del lloguer de naus industrials s'apuja un 6% de mitjana anual en l'última dècada a Catalunya. Assegura que l'interès per trobar espais adequats per l'activitat industrial als polígons catalans no deixa de créixer des de la sortida de la pandèmia. Això i la manca d'oferta disponible està tensionant els preus.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prats?
5: Que el Barça va exhibir un festival de joc i potència física a València.

diari Esport diu que aquest Barça és una meravella. Lamine Yamal, el puntal de l'equip, liderant un equip líder en solitari. Joan Vails diu que és un Barça que arrasa, gaudeix i humilia. El Mundo Deportivo i el Periódico destaquen que aquest Barça va de maneta en maneta. La tercera de la temporada amb un 0-5 incontestable, una autèntica piconadora d'equip. Sergi Pàmies parla a l'avantguàrdia d'un Barça voraç i sòlid davant un València que no té forces i amb un festival de Fermín que, si fos brasiler, col·lapsaria les xarxes socials. El diari diu que el Barça porta un implacable ritme de líder i redueix el València al no-res amb una brutal golejada.

0: L'esportiu parla d'un Barça fascinant que es diverteix com si fos l'hora del pati. Pel diari El País, el Barça gaudeix amb la societat Fermín Lamine gràcies a un pobre València, escriu Ramon Besa. Pel diari Marca, aquesta lliga li queda petit al Barça.
1: País València.
2: O millor, seran 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Amb Xavi Caralias i Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
2: Atenció, perquè l'orina dels alpinistes està destruint la glacera on s'assenta el campament base de l'Everest.
4: Sí, llegim al Huffington Post que molts alpinistes visiten l'Himàlaia per pujar fins al cim de l'Everest. Un estudi del Departament de Topografia del Nepal alerta que, sense saber-ho, estan destruint la glacera. Ho fan amb la seva orina. Segons els càlculs dels investigadors, la producció mitjana diària d'orina és d'uns 3 litres per persona a uns agradables 37 graus de temperatura. Si es té en compte que cada primavera 2.100 alpinistes s'instal·len al campament base una mitjana de 50 dies, la quantitat d'orina que produeixen arriba als 338.000 litres per temporada. Els investigadors diuen que és prou escalfor per fondre 154 tones de gel.
2: I una dona que va estar en coma fa un avís important. No poseu música, diu, vaig passar un infern perquè la meva mare em va posar una setmana el disc... Sí. De Los Gemeliers?
5: Sí, així ho ha explicat una noia a través de TikTok i que recull l'ABC Sevilla. La jove explica que, al contrari del que es pensa molta gent, quan s'està en coma, se segueix escoltant. Ella és molt fan de Gemeliers i el que va ser un gest de la seva mare, amb la millor de les intencions, es va acabar convertint en un autèntic malson. Va estar escoltant en bucle el nou disc del duet Lo Mejor Está Por Venir.
2: I tant.
5: La música es filtrava al subconscient, afectant els seus somnis. Sí. Al vídeo la jove explica que es preguntava quin càstig estava pagant mentre la melodia sonava sense parar.
2: I aniversaris, Canalies, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Gloria Gaynor, en fa 83, també fa anys 63, la periodista Àngels Barceló, i un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato, que ha arribat als 61.
2: I el santoral?
5: Avui és Santa Regina i Sant Albí.
2: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 7 de setembre de 2016, la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, amenaça l'independentisme. Diu que no li tremolarà ni un dit per frenar el procés per la via penal. Són paraules pronunciades a davant del rei Felip VI en la inauguració de l'any judicial. Aquella amenaça de Madrigal, sabent ara tots els anys de presó i d'exili que van venir després, va ser absolutament profètica. I ara, fa 10 anys, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmava la seva assistència a la manifestació de la Diada 2016. També hi serien l'expresident Artur Mas i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Acabo amb l'enterrament a Haití de la missionera catalana de 51 anys, Isabel Solà Matas. Havia estat víctima d'un robatori i assassinada a trets quan conduïa per la capital. Solà Matas, nascuda a Sant Gervasi, portava 26 anys, mitja vida, de missionera a Guinea i Haití.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Xato! L'estiu s'acaba!
11: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El president de la Generalitat serà avui als micròfons del matí de Catalunya Ràdio a partir de 8:45.
13: És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà just el dia abans que comenci el curs escolar amb vaga i la setmana de la Diada.
2: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
14: Es queda a les portes de la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Ulrich Siegmund és el seu líder.
15: Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
14: Els democristans del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
2: I Pedro Sánchez reuneix avui diputats i també senadors socialistes per exhibir unitat enmig d'aquesta crisi de Ceuta.
13: Una trobada que també servirà per fixar les prioritats al darrer tram de la legislatura. Aquesta setmana es reprèn la investigació José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i el cas Leire Díez.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem d'incendis.
14: Sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre, i més de 200 municipis més estan en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleument, Catalunya encadena 3 dies consecutius amb registres de més de 40 graus.
2: I nou incident d'un aficionat de futbol amb una estelada.
13: Es tracta d'un seguidor de l'Europa al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat basant-se en testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol.
2: Accident d'un avió de càrrega d'Amazon amb almenys 5 persones mortes.
14: Ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami, ha impactat contra diversos vehicles. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula retards i cancel·lacions.
2: I avui Catalunya aixeca el taló.
13: L'acte que dona el tret de sortida de la temporada teatral a Catalunya serà el Gran Teatre del Liceu, s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT, i el lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: A Lleida saludem l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
16: Bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona hi tenim el Manel Sastre. Manel, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui fa exactament 2 mesos des de l'esfondrament de Sant Gervasi i la Bona Nova.
17: Sí, un esvoranc que encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Un forat, recordem-ho, de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet. Avui al matí estem escoltant els testimonis d'algunes d'aquestes famílies que ja acusen molt cansament psicològic i que canvien de domicili cada poques setmanes. Ja, d'altra banda, de Manresa. Per cert, el Moviment Popular a la White i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa avui arran de l'apunyalament mortal d'un home.
2: I a Lleida avui arrenquen més treballs per rehabilitar el ferm de l'autovia 2. Ara, en aquest cas, el Pla d'Urgell, Estela.
16: Sí, i en concret el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Això implica que s'hauran de tallar el trànsit de les vies laterals de la 2 en aquest tram de 3 quilòmetres i els vehicles es desviaran per itineraris alternatius. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i coincideixen amb els que van començar fa una setmana, ho vam explicant amb aquesta mateixa via, la 2, entre Cervera i la Panadella. I un apunt cultural, perquè avui també expliquem que Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit el juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes amb la lleidatana Roser Huasca al capdavant.
2: I saltem a Tarragona perquè hi ha preocupació a Calafell, al Baix Penedès, per com poden afectar els temporals d'hivern a les platges. Manel.
18: Sí, perquè aquest any, de fet, no s'ha pogut acabar la regeneració de sorra iniciada abans de l'estiu. L'Ajuntament ha confirmat que l'aportació pendent ja no es farà. L'alcalde de Calafell se sent traït i alerta que perilla el passeig marítim quan vinguin els temporals de l'hivern. El trasllat de sorra es va interrompre per l'aparició del corriol camanegre, que és un ocell protegit. Avui també sabrem detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus al Vendrell, també al Baix Penedès, que tantes crítiques ha rebut de veïns i turistes aquest estiu i n'hem parlat força aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: I precisament acabem també a la ciutat de Girona, on repassen tots els embornals i xarxa de clavegueram en previsió de les fortes pluges i les plagues, Fèlix.
3: Sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems, n'hem parlat aquest matí. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals, també 8.000 metres lineals de reixes a la xarxa de clavegueram. L'Ajuntament remarca que el bon manteniment, evidentment, minimitza els riscos d'inundació si hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat i, de moment, ja s'han executat un 60% dels treballs. D'altra banda, avui dilluns, la ciutat es desperta sense la sala Yeah, un dels últims bars de música en directe que hi havia al centre. Ha tancat després de 12 anys. Aquí han actuat grups tan coneguts com Mazón i d'altres. Ha format part de la programació del Festival Estrenes o del Black Music Festival. Per acomiadar-se'n, van celebrar una gran nit de festa la nit de dissabte a diumenge.
2: Hi havies anat? Recordes algun concert especial allà, Fèlix,
3: o no? N'hi havia anat, no en algun concert allò amb algun nom conegut, però sí per tancar una nit de gresca, doncs, evidentment, era un lloc de concentració de la gent, sí.
2: Quines èpoques, aquelles?
3: Evidentment, i en queden pocs.
2: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, gràcies, que tingueu un bon dia.
17: Adéu,
16: bon dia. Adéu, bon dia.
19: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim l'ull posat a les tempestes i a la refrescada que tindrem aquest dimecres. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, de moment avui el temps serà molt tranquil, amb sol a tot arreu, 4 nuvolades al Pirineu i la refrescada molt lleugera, 1, 2, 3 graus avui. Potser en alguns llocs una mica més, a la Catalunya central o sud del país, on ahir van arribar

0: A 15 graus, també a molts llocs de la meitat nord.
1: I pel que fa al trànsit, un vehicle avariat a la Ronda de Dalt provoca 7 quilòmetres de cua. Mireia Sala.
2: Ara ja s'ha retirat i reobert el carril que tallava aquest cotxe avariat, però encara queden 7 quilòmetres de cua a l'altura de Vallcarca en sentit Llobregat. A més, també hi ha retencions a la P7, a Montornès, Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud, i a la C58 un accident en sentit Barcelona provoca cua de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat. En aquesta via també aturades a Sabadell en sentit Barcelona i a Ripollet en sentit Terrassa. També hi ha retencions a la C32 a Sant Boi i a Gavà, a la B23 de Molins de Sant Feliu i a la Ronda del Litoral entre Santa Coloma de Gramenet i el Fòrum.
3: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
4: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
5: La digitalització està transformant el panorama delictiu. Segons l'últim balanç publicat pel Ministeri de l'Interior, la cibercriminalitat ha augmentat especialment en delictes com les estafes comeses amb mitjans informàtics. En aquest context, els professionals de la criminologia han d'estar preparats per afrontar nous escenaris, comprendre aquests fenòmens i donar resposta als reptes de la delinqüència digital.
4: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I com cada dia a aquesta hora repassem el preu també de les coses, avui ens hem fixat en les quotes dels gimnasos. Lara Garcia.
7: Hi ha centres i tarifes de tot tipus arreu del territori. Els més assequibles acostumen a ser els centres esportius municipals. Els més barats que hem vist, com ara el de Montroig del Camp i Miami Platja, cobren 3 euros al dia i 20 euros mensuals. Depèn dels serveis que ofereix cada centre. Si anem cap a l'Alt Empordà, a Vilafant, on tenen un centre molt gran amb molts serveis, la tarifa mensual bàsica és de 40 euros.
8: Pilates, ioga, spinning, tenim la sala fitness també, i tenim també pistes de pàdel. La tarifa mensual, que és de 41,17. Llavors tenim una tarifa sènior, que són de 32,91. Una entrada diària són 8,76 euros. I tenim un bono de 10 sessions, que val 66,95.
7: Els centres privats, que ofereixen més o menys els mateixos serveis que els equipaments públics, els preus són força més elevats. A Barcelona, per exemple, hi ha els clubs Metropolitan, on la quota supera els 100 euros al mes.
9: Jo pago 104 euros al mes al Metropolitan, i això em dona accés a tots els Metropolitan de tota Espanya, i de serveis doncs té el gimnàs bàsic, després totes les classes dirigides, després també hi ha una zona d'espa, que hi ha una piscina climatitzada, sauna, i el més important de tots, que a mi em dona la vida, és que hi ha tovalloles gratis.
7: I també trobem coses més especialitzades, com ara els centres d'entrenament Paleo. En ser serveis específics i fer entrenaments individuals, el preu també puja. A més, en aquests gimnasos promouen tot un estil de vida i et fan també un pla d'alimentació. N'hem parlat amb en Carles Carulla, director del centre Paleo Training de Sabadell.
10: Els nostres preus van des de 67 euros al mes a 82 euros al mes. Hi ha tot un seguit, un escalat de mensualitats que dependran dels dies que vinguem a la sala a entrenar.
11: 45.712.
12: Em toca?
13: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
1: Hi ha 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Quin és el vídeo més mirat a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ens hem de traslladar aquest dissabte passat, dia 5 de setembre, 12 del migdia, estadi Alfredo Di Stéfano. L'àrbitre xiula l'inici del partit de primera ref entre el Real Madrid-Castilla i el Juventud Torremolinos. El joc es desenvolupa amb normalitat, però la transmissió esportiva que s'està emetent per diferents plataformes passa això.
16: Andes, otra vez con el lateral de Castelldefels, cediendo para su guardameta, para Javi Cuenca.
17: Qué horrible que son, hermano.
1: ¿Com?
15: Vaja, no ho sé, sembla que un dels comentaristes ha demanat sifon per rebaixar el vermut a aquella hora. Clar, llavors el vídeo ha circulat per les xarxes i hi ha hagut gran indignació per una banda, per la falta de respecte cap a la patum futbolera, i per una altra banda, atacs de riure desmesurats i comentaris com no se puede ir a trabajar habiendo ingerido choripán. En fi, Ricard, esperem que hagi aprofitat i que després d'aquest episodi gasós el company comentarista fes una migdiada de 2 hores per acabar de fer la digestió, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
15: A tu.

I avui arribarem al punt de les 8 del matí recordant Josep Manel Pugès Estradé, pioner del punk i l'esca a Catalunya i fundador del mític grup Esca Català. La seva mort la setmana passada ens fa recordar que no som joves per sempre. Som-hi, que és dilluns!

0: Us saludem en directe des de la plaça Sant Jaume de Barcelona en un dia en què torna a ser calorós, tot i que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix 26 graus de temperatura al centre de Barcelona i falta només un dia abans que arrenqui aquest curs escolar, del qual avui i demà parlarem àmpliament a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Com ja és tradició, a l'inici d'aquest curs polític, el Matí de Catalunya Ràdio obre temporada des del Palau de la Generalitat. A 8:45, d'aquí a mitja hora, entrevistarem el president Salvador Illa i ho podreu seguir en directe tant per Catalunya Ràdio com per TV3, com també per la plataforma 3CAT. Farem aquesta entrevista en un matí en què Europa es desperta amb un calfred a l'esquena. Ahir a la nit es va consumar un escenari molt temut per a les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt, a Alemanya. I és que l'extrema dreta, d'Alternativa per Alemanya, ha fregat la majoria absoluta amb un 44% dels vots. És el millor resultat de l'ultradreta alemanya des de la caiguda del nazisme. I les opcions que governin per primer cop són realment reals. Podríem fer-ho de la mà d'un partit nou, un partit nou d'esquerres, anti-immigració, que és l'únic disposat a saltar-se aquest cordó sanitari contra el feixisme. I això et fa preguntar avui, entre altres coses, quina és la força d'aquests cordons sanitaris en ple 2026? En ple auge d'opcions polítiques racistes i autoritàries. Ens hem d'aturar almenys un segon, perquè estem parlant que l'extrema dreta pot manar en una regió alemanya per primera vegada en 80 anys. Dit d'una altra manera, hi ha un terratrèmol polític ara mateix al cor d'Europa, que a més coincideix amb aquesta màxima tensió a les nostres fronteres. La setmana passada, per exemple, el mateix president Illa va ser a Kiev per reunir-se amb Zelensky i va mostrar també el seu suport, el suport de les institucions davant d'aquesta agressió russa. Però mentre Europa intenta mantenir també el pols a Ucraïna, la geopolítica juga a banda. I aquest mateix cap de setmana, una delegació nord-americana s'ha reunit tant amb Vladimir Putin com amb Zelensky. S'han assegut per negociar, diuen, un acord incert que posaria fi a aquest conflicte. Aquest és el tauler. El tauler on es mou Europa, intentant no caure en aquesta rellevància en l'escenari global, lluitant contra una onada reaccionària a gairebé tots els països europeus, patint per aquesta inestabilitat a les seves fronteres i amb la sensació que el sistema no respon ni a les crisis globals ni tampoc al seu dia a dia. I d'urgències reals, en tenim moltes. A casa nostra n'hi ha a cabassos, com dèiem. Demà arrenca aquest curs escolar, amb una vaga d'educació i amb calor a les aules. Al carrer el drama de l'habitatge és constant. És inassumible que expulsa veïns del seu barri. Hi ha salaris que no permeten a les famílies arribar a final de mes. Hi ha una pressió creixent també sobre els serveis públics i molts altres temes urgents que omplen l'actualitat. I en aquest escenari, doncs, és fonamental saber què en pensa la màxima autoritat de Catalunya, el president de la Generalitat, d'aquí a menys de mitja hora al Matí de Catalunya Ràdio. Volem saber quins són els plans del govern i entendre també com ens situem davant dels reptes que amenacen tot el continent. Totes aquestes qüestions i moltes altres d'aquí a mitja hora amb el president Salvador Illa.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Salvador Illa serà als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional al president en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 8:45.
0: La segona.
2: L'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. Encara que finalment Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, opta a governar un estat federal alemany per primer cop des del final de la Segona Guerra Mundial.
0: La tercera.
2: Pedro Sánchez reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i el dia que es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra amb la declaració de l'expresident de l'aerolínia.
0: Després de la tercera ve la quarta.
2: Hi ha una 80ena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, tots dos a la Noguera.
0: La cinquena.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe.
0: I pel que fa als esports...
3: A exhibició del Barça, 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari als blaugrana. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça per la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 contra el Múrcia. Toni Mou guanya el 40è Mundial de Trial i un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: i avui tindrem una petita baixada de temperatures. Com de petita, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, en general baixarà un, dos o tres graus la temperatura, potser una mica més en alguns llocs del centre del país i del sud. Res a veure amb els 10 o 15 graus que pot arribar a baixar dimecres a la meitat nord de Catalunya. Amb alguns primers ruixats que demà a la tarda ja apareixeran al Pirineu, les tempestes més fortes començaran a caure la nit de dimarts a dimecres a la costa. Mentre això no arribi, avui encara un dia tranquil i assolellat.
0: Per cert que a les carreteres, la Ronda de Dalt ara mateix continua sent la via més conflictiva d'aquest matí. Mireia Sala.
5: Sí, un vehicle avariat que ja s'ha retirat ha tallat un carril durant 30 minuts i això està provocant encara circulació lenta amb retencions entre Vallcarca i Pedralbes en sentit Llobregat. També hi ha força cua encara a la B23 entre Molins i Sant Feliu i a Esplugues, a la C58 a Sabadell i de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i a Ripollat en sentit Terrassa i a l'A2 a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Ara són les 8 i 7. I això vol dir que d'aquí a 23 minuts, al Matí de Catalunya Ràdio, començarem aquesta entrevista tradicional i institucional, ja el president de la Generalitat. Serà ara visió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Parlarem amb Salvador Illa d'aquest inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci el curs escolar, amb aquesta vaga de docents anunciada des de fa setmanes, Albert Prat.
11: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, insistim, doncs, aquesta entrevista institucional al president Illa, com ara deia l'Albert, per això un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
12: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
0: Reclamava canvi de to als sindicats la consellera Niubó aquest cap de setmana a La Vanguardia, unes reunions que també els últims dies no han servit de gaire.
13: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga.
0: Això diu en aquest cas els sindicats, USTEC. I a banda de la vaga, la carpeta educativa també passa per altres punts. Un és la calor que vivim tots plegats, perquè ara que hem tingut temperatures de 40 graus, un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius s'estarà per sobre dels 27 graus. I està comprovat que això fa baixar el rendiment escolar. Recordem que la meitat de les escoles continuen pendents també d'una bona adequació climàtica. Tot això sense oblidar també el fiasco de les proves PISA. També la factura econòmica del retorn a les aules, perquè, atenció a aquesta dada, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Mariano Rerabella.
14: És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
15: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs, també es fan molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
14: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, Frederic Vincent, bon dia.
16: Bon dia.
0: Amb el president Salvador Illa parlarem també de l'extrema dreta.
16: Sí, ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també li donen a Vox. Avui mateix el diari El País publica una nova enquesta que dona a la suma de Vox i PP el 50% de vot per primera vegada. La Razón i la BC van en aquesta línia, ara ho explicarem. I a Alemanya, l'extrema dreta té serioses opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial.
0: I a l'entrevista institucional també parlarem, com no, d'habitatge.
17: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Així ens ho deia la consellera Paneque al matí de Catalunya Ràdio divendres, i entre les carpetes també pendents, que avui abordarem, hi haurà també seguretat, el viatge que ha fet el president a Ucraïna o el model de finançament.
16: Es va aprovar divendres al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més, evidentment, del Ministeri d'Hisenda. Ara per ara, però, continuen faltant suports per la seva aprovació definitiva.
0: Sobre aquesta entrevista, comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
18: El president Salvador Illa li arriba a l'hora de la veritat. Dos anys després d'aconseguir fer govern i amb els pressupostos aprovats amb Esquerra i Comuns, ara és el moment que els ciutadans percebin amb tota claredat quin és el seu projecte per Catalunya. No el dels seus socis, sinó el del primer partit del Parlament. El govern, en aquests dos primers anys, ha afrontat problemes llargament ajornats durant la darrera dècada, com és el cas de l'educació o de Rodalies. I ho ha fet amb una mirada llarga, anant a les arrels, sense posar pedaços. Ara toca demostrar que les solucions funcionen i cal fer-ho amb una veu potent, perquè costa molt fer-se escoltar amb tant de soroll.
0: De seguida ampliarem els bàsics del matí amb Frederic Vincent i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
19: Doncs jo només sento la carretera.
1: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a volkswagen.es.
20: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
21: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions. Catalunya Ràdio.
22: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
0: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
11: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
23: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
24: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
16: Aquests són els sons del dia d'avui, 7 de setembre de 2026. D'aquí un quart d'hora, entrevista al Palau de la Generalitat. Entrevista institucional al president Salvador Illa. De moment, però, repassem els bàsics del matí amb la redacció i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado, Marta Viana, molt bon dia.
25: Bon dia.
16: Comencem anant a Alemanya. Aquest que sentiu és Ulrich Siegmund, a qui alguns mitjans han anomenat l'home més perillós d'Alemanya i que ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i té a tocar el que seria el primer govern de l'extrema dreta al país des de la Segona Guerra Mundial. Anem a Berlín. Jordi Regàs, molt bon dia.
26: Hola, bon dia. Sí, l'extrema dreta es queda només 3 escons de la majoria absoluta aquí a Saxònia-Anhalt, un resultat aclaparador. Ara cal veure si la resta de formacions poden activar el cordó sanitari per apartar Siegmund del càrrec de primer ministre. Alternativa per Alemanya, òbviament, interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. El partit que serà determinant en el trencaclosques del nou govern és l'esquerra populista Aliança Zagabanknecht. Afirmen no voler votar cap dels candidats i proposen la figura d'un primer ministre superpartidista centrista o neutral de consens, que no seria cap dels candidats actuals. On acabarà tot plegat no és gens clar, perquè les negociacions encara no han començat. Si l'aliança Zahra-Wagenknecht s'abstingués en la investidura, Sigmund seria nomenat com a primer ministre.
0: Gràcies, Jordi. Fins ara.
26: A vosaltres.
0: Mentrestant, aquí, entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
2: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars i diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions. La Daniela és la portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
3: Menys encara, el Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
2: A aquesta campanya hi ha adherides entitats com l'Organització Juvenil Socialista o el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, entre d'altres.
0: I encara parlant d'aliança, a Figueres, segons explica el diari Ara, hi ha militants que demanen recuperar com a candidat Arnau Liesa, a qui van apartar, ho va fer la direcció, quan es va saber que tenia una relació amb una menor d'edat.
2: Segons el diari, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb el periodista que afirma aquesta informació, el periodista de l'Ara, Xavi Tador. I tot això després d'un cap de setmana en què la UGT ha celebrat un acte a Ripoll contra els discursos d'odi. Pepe Álvarez és el líder del sindicat, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Només cal veure doncs, quins són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquests el que volen justament és que el món estigui en mans d'uns pocs que controlin els mitjans de producció i que les persones doncs, a poc anem perdent els nostres drets. I això ho fan bàsicament separant la gent.
0: Per cert, que l'alcaldessa Sílvia Orriols ha qualificat els participants en aquesta acte de vividors i de farsants. I encara parlant de l'extrema dreta, polèmica a Sabadell amb aquesta cançó dels Tiets. Que era

0: Perquè aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major. Utilitzant aquest tema, els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les vostres merdes i afegeixen pallassos.
1: L'extrema dreta, que evidentment utilitza aquests casos, com també està utilitzant el de Ceuta. I avui llegim al País una enquesta segons la qual el Partit Popular i Vox superarien el 50% dels vots.
2: També tenim sondejos que publiquen l'ABC i la Razón. El PSOE perdria entre 15 i 20 diputats, segons el sondeig, però no tindria cap opció de governar. Vox doblaria els escons que té ara i això faria que la suma amb el Partit Popular superés de llarg la majoria absoluta. Per cert, en aquest context, Pedro Sánchez reuneix avui els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
1: I avui també el president de Ceuta reforça la pressió.
2: Juan Jesús Vives protagonitza un esmorzar informatiu a Madrid, acompanyat de Feijóo, després de la topada institucional aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per acollir-hi immigrants.
1: Tot això en una setmana que s'anticipa complicada per Pedro Sánchez, es reprèn el curs judicial i això vol dir que tornen les investigacions del cas Zapatero i el cas Leire Díaz. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
3: Bon dia, sí, després de setmanes amb el foc oposat a la crisi de Ceuta, suma ara una pressió que no és nova, és la pressió judicial i la represa ve forta per al president espanyol. En el cas de Zapatero, avui i demà declaren l'excúpula de Plus Ultra, que per escrit ja van avançar el jutge del cas Zapatero, que havia rebut més de mig milió d'euros a canvi de moure fils per al rescat de la companyia per part de la Moncloa, sense concretar però les gestions que hauria fet l'expresident. I en el cas a Leire, dimecres serà el torn de la gerent del PSOE i de l'exadvocat de Coldo García, dijous de l'exdirector de la Guàrdia Civil, tots tres com a investigats.
1: Gràcies, Tània. I encara en clau política, Junts reuneix a partir d'avui al Berguedà els seus diputats i diputades, Jordi Corbalan.
4: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues.
5: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
6: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
5: En tot el focus polític posat a Madrid,
7: senyor Sánchez, apartis.
5: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
8: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
5: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 8 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Les últimes hores ens deixen un nou cas d'abús policial contra un aficionat que portava una estelada, un aficionat al futbol. En aquest cas es tracta d'un seguidor de l'Europa en un partit al Corcón.
0: Segons expliquen alguns aficionats, uns agents van agafar l'home pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar, van requisar-li l'estelada i van obligar-lo a dir que era espanyol.
9: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors ens l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España y tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que vas parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Així ho explicava Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi. Com a protesta, l'afició de l'Europa va marxar de la zona visitant de la graderia durant el partit.
1: I una agressió a Manresa, les últimes hores. Un grup de joves ha pegat a un home a qui, aparentment, volien atracar.
0: Ho explica el Regió 7. No li van robar res perquè no duia res a sobre, però sí que li van provocar algun cop. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i s'està a l'espera de si presenta o no una denúncia.
1: I a Barcelona, un home apunyala tres persones i es llança pel balcó.
10: L'home va quedar ferit greu, segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
1: I avui fa dos mesos d'això.
11: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet.
1: És aquell esvoranc que va obligar a desallotjar 8 finques de Barcelona, al barri del Putxet. Dos mesos després, 18 famílies encara no poden tornar a casa.
10: I no podran fer-ho fins al gener, és el cas de la Miren.
12: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
10: També hi ha negocis de la zona que estan afectats, per exemple, la pizzeria Verona, on va aparèixer l'esvoranc. El Domingo és el propietari.
13: Poco a poco vamos haciendo y bueno, el ICF nos están ayudando, el ayuntamiento están ayudando y bueno, y se va pagando las facturas un poco a poco y bueno, tiempo al tiempo.
10: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any. L'esvoranc per les obres de l'era 9 del metro de Barcelona va ser de 8 metres de diàmetre.
1: 8 i 22 minuts, una notícia de la nit als Estats Units, a Miami, el almenys 5 persones han mort després que un avió hagi sortit de la pista d'aterratge.
14: Era un avió de càrrega d'Amazon que ha sobrepassat el final de la pista i ha impactat contra diversos vehicles, provocant un gran incendi. A banda dels 5 morts, hi ha 5 ferits, 3 dels quals greus. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula 500.000 de vols amb retard i més d'un centenar de cancel·lacions.
1: I també notícia de les últimes hores, els hospitals de Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia per tractar l'Alzheimer.
14: La investigació la fan diversos centres europeus i ja s'està provant a la Xina i als Estats Units. Segons explica el periòdico, es tracta d'una cirurgia feta amb un robot que és poc invasiva i que ara s'ha de veure si és efectiva.
1: Ja que parlem de salut, ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això arran de la petició que han fet les futbolistes de la selecció espanyola, Núria Har.
15: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
16: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
15: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
17: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
15: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Har per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna coseta més. Per exemple, avui se celebra l'acte Catalunya aixeca el taló, Marta.
0: La gala que dona el tret de sortida a la temporada teatral de Catalunya serà al Gran Teatre del Liceu i s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT. El lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
1: I atenció, una notícia que encara s'ha de confirmar. Què és que els Oasis podrien tornar a Barcelona?
0: Segons la premsa anglesa, preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
1: I allà al festival avui reconeixerà Malló d'Or Ellen Burstyn, la protagonista de L'Exorcista, després que tot el ressò se l'hagi emportat Robert Pattinson i aquesta pel·lícula que es diu Prime Time sobre el programa de televisió de fa ja uns quants anys que es deia Com caçar un depredador. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
18: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
19: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
18: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Òscar. I a Lleida tornaran a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
0: Serà el local que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau.
1: Estela Busoms.
20: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
21: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabi, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
20: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i arribarem a 8:45. Avui que arrenca la temporada de TV3, tornen el Tot es mou i La Selva, i d'aquí a uns breus minuts l'entrevista de Ricard Ostrell, l'entrevista institucional al president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat. Però de moment actualitzem la situació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
22: Bon dia. Doncs un accident talla dos carrils a la C-58 en sentit Barcelona i això provoca retencions de Ripollet al nus de la Trinitat. Per alleugerir aquesta cua, el carril Busbau s'ha obert per tothom, excepte per als camions de més de 7 tones i mitja. A banda d'això, encara hi ha força retenció a la Ronda de Dalt, de Vallcar cap a Pedralbes en sentit Llobregat, a la Ronda del Litoral, de Santa Coloma a Ciutat Vella, en sentit Llobregat, i cua també encara a la B-23, entre Molins i Sant Feliu i Esplugues, i a l'A-2, a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
1: Gràcies, Mireia. D'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 amb entrevista institucional al president Salvador Illa, però de moment anem als esports. Well, I'll take whatever I want. And baby, I want you. Avui avui amb el Pol Foradada. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició ahir al camp del València amb una maneta, un 0-5, Pol.
2: Control i superioritat total del Barça des de tots els punts de vista, tant de joc com físics. Una exhibició ofensiva amb gols de Lamine, dos, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, que situen els blaugrana al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
3: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
2: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri, mentre que l'Espanyol ha empatat aquesta nit amb el Sevilla a un gol de Marcos Fernández al temps d'afegit ha posat l'empat definitiu. Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanc i blau. També a primera, a la Alavés 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0. Avui, Getafe Celta i Elx, Reial Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba 2, quarts de 9.
1: I Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
2: Ha aconseguit la victòria als Països Baixos, un nou Mundial a l'aire lliure, n'acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té Indorra.
4: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
2: Es pot dir d'una altra manera, el de Piera ha guanyat tots els mundials des del 2007.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
26: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
27: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Senyores i senyors, bon dia. Benvinguts a l'entrevista institucional tradicional ja al president de la Generalitat, Salvador Illa. President, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com està?
1: Molt bé.
0: Acaba de tornar d'un viatge a Ucraïna. Expliqui'ns què és el que ha vist a Ucraïna, president.
1: Doncs he vist un país en guerra, que batalla per la seva llibertat, pels seus drets. La seva batalla, la seva lluita, és la nostra lluita, la lluita dels europeus, i he vist un país que vol viure amb normalitat, no? Una ciutat, Kiev, que vol viure amb normalitat. Ha estat un viatge molt important per mi, molt alliçonador, no? I hem firmat acords importants amb tres regions ucraïneses per ajudar-los des d'aquí, no?
0: Per què era important pel president de la Generalitat anar a Ucraïna? Quin és el sentit real d'aquest viatge?
1: Perquè la lluita dels ucraïnesos és la nostra lluita. Ells es rebel·len contra una invasió, contra una agressió de Putin, defensen la seva llibertat, defensen el dret que tenen a escollir el seu futur i ens ha de fer conscienciar que la seva lluita és la nostra lluita, no? I crec que a nivell de territoris, a nivell de comunitats autònomes, hem d'ajudar les regions ucraïneses a tirar endavant i a sortir endavant. Ha estat, existeix un viatge alliçonador important per mi, no? I ens queda, em sembla que ens quedi molt lluny, però és que una mica allà es veu el món que pot venir si no tenim les idees molt clares i no sabem quines línies vermelles hem de posar i on ens hem de plantar, no?
0: És una lluita per la supervivència, la lluita d'Ucraïna. Vostè creu que Catalunya també lluita per la supervivència?
1: No, Catalunya el que ha de lluitar és per una Europa que pugui defensar, seguir defensant el seu model de prosperitat compartida, d'economia de mercat, amb règims democràtics, amb un estat del benestar, una Europa que s'ha de federalitzar, que s'ha d'unir més i que en aquest moment juga, els seus valors estan en joc a Ucraïna, per això és important, Això és important, el que està passant a Ucraïna, no?
0: Vostè, de fet, va ser el primer president d'una regió europea que es reuneix amb Zelensky, amb el president ucraïnès. Fins ara havien fet caps d'estat, algun president d'algun país. Què li va traslladar Zelensky a vostè com a president de la Generalitat?
1: Va agrair molt que hi anéssim, va agrair molt que aquesta setmana, que ha estat una setmana complicada per ells, no suspenguéssim el viatge, i fóssim, i ens va demanar ajuda per preparar un hivern que anticipen molt complicat, no? És una persona que a mi em va impressionar molt positivament, el president Zelensky, una persona amb idees molt clares, que en moments complicats en què hi oferien, ell va saber quin era el seu paper, quin era el seu lloc, que és estar a Ucraïna com a president i activar tots els ressorts per defensar que el seu poble, que el poble ucraïnès pugui triar quin camí vol seguir, no? Que és el camí d'Europa, no?
0: Si sembla, entrem a la sala dels diputats per començar aquesta entrevista, precisament, davant, president.
1: Gràcies.
0: Precisament, començant per Europa, perquè Europa, com sap vostè, ara mateix està amenaçada per moltes coses. Acabem de conèixer aquesta matinada els resultats de les eleccions a una regió molt important d'Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat amb un 44% dels vots. Vostè, president, com de preocupat està amb el món que ve?
1: Doncs preocupat, però també esperançat. És a dir, jo no crec que hem de llançar ni tinc una visió pessimista. Passarà el que vulguem que passi. Passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau, generant prosperitat, fent que aquesta prosperitat sigui compartida, aprofitar les noves tecnologies per expandir les possibilitats de creixement econòmic i de beneficiar a tothom. O sigui, el futur no està escrit. No hi ha una inevitabilitat del que ha de passar. Ho decidim nosaltres, ho decidirem nosaltres, no? El camí que han apuntat aquest de banda de Mann, de Saxònia-Anhalt, és un camí, des del meu punt de vista, equivocat, des de moltes perspectives, no? I d'aquest sentit ens hem de preocupar, però també hem de seguir treballant amb esperança i amb optimisme cap al futur, no?
0: Però és el que vota la gent. És a dir, vostè té una altra manera de fer política. Però és un moment en què la política més agressiva, més de tiar el conflicte, funciona. Què li fa pensar que vostè, la seva capacitat o la seva manera de fer política, portarà a mobilitzar més la gent?
1: Jo crec que jo confio en la ciutadania. Confio en la ciutadania catalana en particular, però també en el conjunt de la ciutadania europea. Receptes que han fracassat en el passat, jo crec que la gent és prou madura per veure que no són el camí. I receptes que estan fracassant quan es porten a pràctica a altres països, en particular als Estats Units, crec que no són el camí. Ara, a partir d'aquí, hem de treballar, hem d'abordar les coses, hem de parlar amb claredat a la gent, no hem de generar falses expectatives, però crec que són camins completament equivocats i tinc tota la confiança i tota la convicció que la immensa majoria del poble de Catalunya no està aquí, no?
0: Vostè governa una Catalunya de 8,2 milions d'habitants, amb una economia que creix, però també on creixen molt les desigualtats. Tenim problemes amb l'habitatge, els serveis públics estan molt tensionats i una societat que cada vegada és més diversa. Vostè creu que el creixement fa perdre qualitat de vida a una societat?
1: No, el creixement, si es reparteix adequadament, si és compartit, si la prosperitat, el creixement que genera és una prosperitat, un creixement compartit, no, millora les nostres condicions de vida. El que hem de fer són les dues coses. Fer que hi hagi prosperitat, fer que l'economia funcioni, però també regular aquesta economia perquè aquesta prosperitat no quedi en mans d'uns pocs, sinó que arribi al conjunt de la societat, i en això estem. Això és el cor del meu projecte polític, no? Generar prosperitat, però fer que aquesta prosperitat sigui compartida, i per això estem reforçant les polítiques públiques i per això estem reforçant els serveis públics que hem heredat en un estat, efectivament, no desitjable, no? I el punt de partida ja sabia quin era, per això vaig comprometre'm a fer això, i ho estem fent el més ràpidament possible, però també explicar-ho a la ciutadania el punt de partida del que sortíem i els problemes que ens estem trobant i els ritmes als que podem anar, no? I jo crec que la ciutadania, si se li explica les coses i si veu els esforços que s'estan fent, entén aquest plantejament, no?
0: Però aquest creixement que vostè m'explica és un creixement sense límit? Es pot créixer sense límit?
1: Econòmicament, des d'un punt de vista, si es refereix a un creixement econòmic, estem en tasses de creixement molt importants, al voltant del 3%, jo el creixement econòmic, la prosperitat que genera l'economia la veig bé, i quan més n'hi hagi, millor. Però poso un mateix èmfasi en aquesta prosperitat, en aquest creixement, en que sigui un creixement i una prosperitat que arribi a tothom, per exemple, en matèria d'habitatge, per exemple, en matèria de serveis públics, per exemple, en matèria d'infraestructures, i no que quedi concentrada, com estem veient en moltes parts del món, en poques persones i en pocs territoris, sinó que arribi al conjunt de Catalunya i al conjunt de la societat catalana. No?
0: Avui a Catalunya conviuen moltes identitats. Què diria vostè que les uneix? És a dir, què vol dir per vostè ser català avui en dia?
1: Jo, quan em parlen per vostè que ser català, penso en els meus avis, materns i paterns, no? I penso en el bagatge que m'han traslladat, persones treballadores, un de pagesia, l'altre més de bosc, de la zona del Montseny, amb una llengua, amb una cultura, amb una manera de ser oberta, inclusiva, que acollia, que ha acollit a moltes persones. Penso en això, com penso en Catalunya, no? En aquesta manera de ser oberta, inclusiva, que s'expressa en una llengua, en una manera d'entendre el món, que és Catalunya, no? I penso també en una vessant, si vol vostè, més racional en el conjunt de drets que significa ser català, no? Els drets i deures que tens quan vius aquí, no? Garantia d'igualtat, garantia d'accedir a uns serveis públics de qualitat, però també el deure de respectar unes normes de convivència, d'igualtat home-dona, de participació política, penso en això, no?
0: Vostè parla d'una Catalunya oberta, acollidora, però veiem com les forces polítiques que no volen acollir doncs estan agafant cada vegada més adeptes a Catalunya. Parlava de la llengua. La llengua, quan mirem les dades, està retrocedint. L'ús dels joves en l'ús social de la llengua està retrocedint a marxes forçades.
1: Per això hem posat més recursos que mai en matèria de reforçament de la llengua catalana, per això hem impulsat un pacte pel català, i ho agraeixo a totes aquelles persones que s'hi han sumat, i per això seguirem treballant. També hi ha cada dia més persones que parlen el català. També hi ha cada dia més persones que han vingut a Catalunya que s'han apuntat a cursos de català. També hi ha avenços que ens fan ser, en aquest sentit, optimistes en quant al progrés de la llengua catalana. Ara, efectivament, vivim en un món, xarxes socials, telèfons mòbils, amb un seguit de tendències que justament requereixen més esforços que mai, que s'està posant el govern per reforçar la llengua catalana com un factor d'integració i de cohesió de la nostra societat.
0: No? I no seria més útil que, per exemple, un president com vostè parlés només en català, que fes tuits només en català?
1: Jo parlo en català, com a president de Catalunya, però parlar en català no significa que no renunciï a utilitzar altres llengües per fer-me entendre a llocs on no parlen el català. Però les meves intervencions i el meu capteniment com a president de Catalunya deixa acabar a tothom que vulgui veure amb objectivitat que la llengua de Catalunya és el català.
0: Un jove, per exemple, que estudia en català però que quan surt utilitza el castellà. Vostè què li diria com a president?
1: Que utilitzi el català. Que el català no només és una llengua per quan està a l'escola o per quan ha de fer un exercici escolar, sinó que és una llengua per relacionar-se i per viure amb ella, no? I m'animaria a fer-ho i animaria a tots, a més, a que ajudem aquest jove a fer-ho, adreçant-nos amb ell en català. Sempre tenim clar que la llengua és un mitjà de comunicació i d'entesa, no mai una barrera ni una frontera.
0: Anem a parlar de seguretat, president. Vostès insisteixen que Catalunya és un país segur, per les dades que expliquen, però molta gent no té aquesta percepció. Què està fallant?
1: No és que ho expliqui amb les dades, és que si vostè viatja i surt i va a altres indrets del món, apreciarà els índexs de seguretat que tenim, a Catalunya, no? I les dades ho diuen i hem fet esforços importants. Què passa? Doncs que encara s'ha de seguir treballant en aquesta direcció. Per això anem a 25.000 Mossos d'Esquadra, per això hem reforçat amb un 20% el nombre de jutjats. Tot això no s'havia fet els darrers anys. No hi havia ni prou jutges per escatir si les persones que la policia de Catalunya posa a la seva disposició en comès delictes i aquests delictes són sancionables penalment, ni hi havia prou policies per tenir gent. Hem avançat en això i les dades estan començant a avançar, a demostrar que efectivament anem en el camí correcte. S'ha fet prou? No. S'ha de fer més? Sí. Estem fent més? Sí. Som contundents? Totalment. La seguretat és un requisit per poder exercir la llibertat que tota persona té dret, no? I, per tant, en aquest sentit, doncs, estem actuant amb tota la contundència del món. Qui va fa, va paga, és la meva frase en aquest sentit, el meu plantejament en aquest sentit, i així seguirem, no?
0: La setmana passada, per exemple, vam lamentar l'assassinat d'una persona després de les festes majors de Manresa. Després van començar a circular diferents informacions falses. Com es combat una mentida que pot arribar a milions de catalans, que arriba més ràpid, fins i tot, que una roda de premsa que pugui fer un govern com el seu?
1: La mentida sempre es combat amb la veritat i explicar les coses com són. Hi ha un assassinat, s'ha d'arribar a fons i s'arribarà a fons, s'ha de detenir les persones que ja estan detingudes que ho van cometre, s'han de posar a disposició judicial i s'ha de ser contundent amb això. Ara, no difonent informacions falses que no fan cap servei ni a la seguretat ni a la convivència del país, no? Per tant, la mentida sempre es combat amb veritat, no? Amb la veritat, i és el que farà el govern de Catalunya i el que seguirà fent el govern de Catalunya.
0: Però no es combat evitant que passi aquesta mentida, reaccionant?
1: És el que vam fer. És el que vam fer. Per mi, la discriminatòria per nosaltres és qui respecta la convivència, qui trenca la convivència, vulnerar les normes bàsiques de convivència. Per tant, qui comet un delicte, sigui qui sigui, parli qui parli, vingui d'on vingui, se serà contundent amb ell, s'és contundent amb ell, se'l persegueix, se'l deté, se'l posa davant de a disposició de la justícia i, si els jutges ho estimen oportú, compleix condemna. Aquesta és la norma de capteniment del govern de Catalunya.
0: Però també ens hem de preguntar per què passa. Estem parlant d'uns menors que ja havien estat identificats anteriorment, un dels quals ja estava en llibertat vigilada. Què és el que fa que passi això? De qui és responsabilitat, president?
1: En aquest cas, de les autoritats que van prendre les decisions que van prendre. Jo tampoc no vull entrar a valorar-les sense tenir un coneixement aprofundit, però també hi dic, si aquí s'han de revisar coses, el govern estarà algú que hagi d'estar per revisar-les. Ara, nosaltres el que ens correspon és tenir una policia eficaç, que la tenim, vetllar perquè els jutges, que són un poder, però també un servei públic, tinguin els mitjans que han de tenir, per això m'ho augmentava a seva disposició, i a partir d'aquí fer complir sense matisos la llei. I és el que estem fent i el que seguirem fent.
0: Però ho emmarca en un cas puntual. No hi veu, per exemple, que cal afrontar un problema més profund pel que fa a la protecció de menors, pel que fa a l'exclusió social, la seguretat?
1: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país, no? Ara li dic, decisions a cop que ven tampoc. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com en el que depengui de nosaltres, el Poder Judicial, tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei. I aquell que la infringeix, detenir-lo, posar-lo a disposició judicial i, si ha comès un delicte, doncs que pagui amb totes les conseqüències. No?
0: Portaran a la Fiscalia com a delicte d'odi els tuits de Silvia Orriols?
1: Sempre que s'observa que hi ha comportaments que vulneren el marc de Bagau i que tien odi, vulneran el marc Bagau, el govern actuarà. Ho estem valorant i, si és el cas, en aquest cas i amb tots actuarem igual.
0: Un país, vostè ho deia abans, també s'explica per la seva solidaritat. Ara estem vivint també les seqüeles d'una crisi que hem viscut a l'estiu, la crisi que hi ha hagut humanitària a Ceuta. Catalunya ha d'acollir aquests menors no acompanyats que ara són a Ceuta?
1: Catalunya és solidària. Ho ha sigut sempre i ho seguirà sent. Miri, avui mateix la responsable de vacunes del govern de Catalunya, del Departament de Salut, es desplaça a Ceuta. És el segon viatge que fa. Ja va estar-hi la setmana passada, no l'anterior, una setmana, ajudant amb tota la logística de vacunació, traslladant tota la nostra experiència. Això és estar on has d'estar. No donar-se tants cops de pit i fer el que s'ha de fer. En matèria d'acolliment de menors, Catalunya ha estat sempre solidària i, a partir d'aquí, el repartiment que s'hagi de fer eventualment haurà de veure de quin punt de partida sortim i quin esforç o quina acollida han fet les comunitats autònomes i fixar a qui correspon acollir, perquè no ha fet uns esforços fins ara suficients. Catalunya està a l'avantguarda d'això i és de les comunitats autònomes que més solidàries mostren aquesta qüestió, sense predicar-ho tant i practicant-ho més, no?
0: però quan diu que està al capdavant de la capacitat d'acollir, vol dir que Catalunya té capacitat per acollir, per integrar, per donar futur digne a aquestes persones?
1: Jo dic que això s'ha de discutir amb els òrgans pertinents, que convoca el Ministeri. Ja hi ha anat el conseller en una reunió que hi ha hagut, i hem de veure a partir d'aquí què planteja el govern d'Espanya, i Catalunya es mourà com s'ha mogut fins ara sempre en els paràmetres de la lleialtat institucional i del compliment de la lleialtat. Espero que tothom ho faci. Tampoc anirem amb el lliri a mà ni serem ingenus. Però ens mourem, com hem fet fins ara, amb criteris de solidaritat i de respecte a la gravetat i de lleialtat institucional.
0: Deixa'm entrar una mica més al fons en aquesta qüestió. La solidaritat que vostè predica té límits? És a dir, hi ha un límit per decidir quantes persones poden arribar a entrar o no al país?
1: No, que no perjudiqui la nostra generació de prosperitat. És a dir, serem solidaris no fins al punt d'empobrir-nos més que aquell que és objecte de la nostra solidaritat. Això en matèria de finançament, per exemple, es diu ordinabilitat. Escolti, ajuda la que puguem donar és també una manera de ser dels catalans, el ser solidaris, el pensar en aquells que estan en situacions pitjors que nosaltres. Ara ajuda fins al punt de no quedar-te en pitjor condició que aquell que rep la teva ajuda, no?
0: En aquesta crisi, quina opinió en té vostè de la gestió que ha fet el govern espanyol?
1: Jo crec que el govern donava les explicacions, el govern d'Espanya donava les explicacions que havia de donar. Crec que una situació d'aquest tipus, en fi, d'emergència que hi ha hagut i que encara continua havent-hi a Ceuta, efectivament posen davant del mirall a tothom, no? El govern d'Espanya, per descomptat, però també a l'oposició, i veig també comportaments que intenten més tirar llenya al foc i treure rèdit d'això, i no tenen un comportament adequat a la situació d'emergència que està vivint a Ceuta. És, a més, una qüestió que transcendeix l'àmbit d'Espanya. Ceuta és frontera d'Espanya i d'Europa. I, per tant, també aquí hi ha hagut una reacció europea molt desafortunada, des del meu punt de vista, almenys en un primer estadi, no? De no entendre què estava en joc aquí. No?
0: Però vostè, president, hagués estat un mes sense comparèixer, sense donar explicacions?
1: És tan fàcil, el dilluns, dir que haguessis fet com va acabar el partit de futbol del diumenge. Jo no m'agrada entrar en aquests exercicis. Jo conec bé...
0: El president Sánchez va justificar que tenia dret a fer vacances.
1: Jo, el president Sánchez va estar tot moment connectat. I va estar en tot moment a punt, a sobre, i va estar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana pendent d'això, no? Ho va fer-ho des de Lanzarote, no? Per tant, jo sobre això, en fi, crec que el que és rellevant ara és posar tots els recursos de l'Estat per resoldre aquesta situació d'emergència i remar tots a la mateixa direcció i no intentar treure profit de situacions que no, tant de bo no s'haguessin produït, però que són les que tenim davant i les que hem d'afrontar, no?
0: Com veu per això el president Pedro Sánchez? Vostè creu que acabarà aquesta legislatura?
1: Sí, ho ha dit, i ho farà. I veig un president que ha sigut bevent, que ha sigut decent en plantejaments geopolítics internacionals, i que té les idees clares, i per descomptat, des del meu punt de vista, és un president i un govern que li convé a Catalunya, i en aquest sentit m'he expressat sempre i em segueixo expressant. No?
0: Creu per això que les eleccions generals han de ser abans o després de les municipals?
1: Això és una decisió que correspon al president Sánchez. Jo crec que això, i soc sincer, té menys transcendència del que pensem. La gent a vegades es pensa que en funció de què facis i penso que té menys transcendència. La ciutadania sap perfectament distingir entre diferents convocatòries electorals i no crec que sigui tan transcendent com molts hi vulguin donar. Per tant, quan ell estimi oportú, ell ha dit que esgotava la legislatura i si això és així, doncs serien després de les eleccions municipals i autonòmiques. No?
0: Té transcendència si hi ha canvis, perquè hi ha molta gent que apunten que vostè podria ser el successor de Pedro Sánchez. No sé si n'ha parlat mai d'això amb el president espanyol.
1: Ni n'he parlat ni fa el cas. Jo estic honorat de ser president de Catalunya i aquest és el meu present i el meu futur. No? I sobre la successió de Pedro Sánchez crec que molt s'apresuren a parlar d'això. Crec que, i dic amb sinceritat, és més feble, molt més feble, terriblement més feble el lideratge de Feijó, i sí que comença a haver-hi, diguem, de plantejaments sobre qui ha de... què passarà amb Feijó que no amb Sánchez. Jo, en fi, crec que conec bastant bé la realitat del socialisme espanyol i el seu lideratge és un lideratge amb una àmplia base. No diré que no hi hagi gent que no, que tots coneixem, que no abogui per altres plantejaments, però un lideratge amb un suport molt ampli en el conjunt del socialisme espanyol i sobretot en el conjunt de la militància dels votants progressistes a Espanya.
0: Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya, una diada que tradicionalment també se celebrava en aquest cas a Madrid, però aquest any vostès han decidit que canviaran Madrid per Extremadura. Expliqui'm per què han decidit marxar de Madrid.
1: Bueno, no és que tant marxar de Madrid com anar a Extremadura. Per què? Doncs perquè hi ha una realitat de molts catalans d'origen extremeny i perquè ens ha semblat que posar això en valor en el dia dels més assenyalats a Catalunya, la Festa Nacional de Catalunya, i dir, volem compartir també aquesta festa amb vosaltres, anant a la vostra terra, a la vostra terra d'origen, era un gest que en si mateix diu molt, no? Explica la voluntat inclusiva i d'obertura dels catalans, explica la voluntat de compartir la nostra festa nacional amb tots ells, i també és un reconeixement a l'aportació que ells han fet al progrés, a la prosperitat de Catalunya, no? I no és tan marxant, hi hem anat molts anys, bueno, ja, d'acord, ja hi fem coses a Madrid, fem els Premis Blanquerna, però aquí, diguem, ens ha semblat que era bonic fer això a Extremadura i crec que està tenint una bona acollida.
0: Però vol dir que aquests valors que em diu vostè d'Extremadura no hi són a Madrid, per exemple?
1: També hi són, per això hi hem anat tants anys, no? Però no és només Madrid. Hi ha molta més comunitat de persones provenients de catalans d'origen extremeny que no catalans d'origen de Madrid, no?
0: Sí, si parlem del model polític, Madrid vostè diria que és l'antimodel polític de Salvador Illa?
1: Madrid ha defensat sempre, i ho dic amb tot el respecte, perquè correspon als ciutadans i ciutadanes de Madrid decidir què volen, però la política que estan desenvolupant és una política que jo qualifico d'acumulació insolidària. Generar molta prosperitat, però que queda molt reduïda, molt concentrada en poques mans. Nosaltres volem generar prosperitat, i en generem, però som més una prosperitat compartida, no? Això pot vostè veure en molts àmbits, en l'àmbit doncs, universitari, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'habitatge, no? Nosaltres volem impulsar polítiques que facin que aquesta prosperitat arribi a tothom, amb una fiscalitat justa, però que posin molt accent en que això ha d'arribar a tot el conjunt de la societat. I allà a mi em sembla que tenen una política més d'acomodar, acomodar, acomodar, no? Però el que no pugui arribar, doncs que s'espavivi, no? Jo aquest model no ho comparteixo.
0: Això pel que fa a la política, però no sé si quan vostè parla amb empresaris, per exemple, i els hi trasllada aquesta idea més oberta d'una Espanya més federal, on Catalunya hi pugui jugar un paper també més essencial, i troba receptivitat o hi troba també aquestes reticències habituals de quedar-se a Madrid?
1: Hi ha una pulsió, per alguns d'ells, molt centralitzadora, no?, però jo crec que el model d'una Espanya plural i diversa, d'una Espanya, si vol vostè, més federal, és un model que és el que és. O sigui, que és que Espanya és això. I tothom que vagi contra això topa amb que els seus plantejaments, doncs en parts on això està molt interioritzat, com pot ser Catalunya, com pot ser el País Basc, com pot ser les Illes, doncs no entra aquest model de centralitzar, no, a part que és poc eficaç, és menys eficaç, de fet, que un model que permeti nivells d'autogovern molt amplis i reconegui aquesta realitat plural i diversa d'Espanya que enriqueix el conjunt d'Espanya, no només no la perjudica, sinó que l'enriqueix. No?
0: Deixi'm que escolti el que ha dit Isabel Díaz Ayuso a les últimes hores.
2: Los madrileños no pueden más. Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después. Esta es la realidad que estamos viviendo. Es indignante porque se juega con el dinero de la gente. No es nuestro dinero. No es nuestra España, es la de las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a heredar? Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos. Miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos. ¿Que lo vamos a pagar desde Madrid? No. Y desde luego, si pretenden que lo hagamos con una sonrisa, menos todavía. El dinero de los madrileños no se toca. Y el que lo toque, lo va a pagar. Eso lo juro.
0: Parlava del model de finançament. Què li respon, president?
1: Primer, un consell. Jo deia no parlaria massa de residències oficials. Segon, una advertència. No es posi en Catalunya. I no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis, ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina. I tercer, mà estesa al conjunt de bons madrilenys i madrilenyes que hi ha. Això és el que havia de dir.
0: Anem entrant en algunes matèries més directes que afecten la vida dels ciutadans de Catalunya. Per exemple, parlem de l'habitatge, que és una de les preocupacions màximes que té la societat. El govern ha anunciat 50.000 habitatges en els propers anys, però diferents estudis apunten que caldran molts més. Què respon vostè, president, o què li diu vostè a una persona que treballa, que es guanya un sou i que no pot pagar el lloguer a final de mes?
1: Pues que l'entenc perfectament i que la prioritat del meu govern és resoldre això. I que hem posat en marxa les polítiques més ambicioses que pugui trobar el conjunt d'Espanya i el

0: treballant en matèria de densificació i per això estem treballant per escurçar els terminis per construir habitatge i diria, a més, que hi ha ajuts del govern de Catalunya per adquirir un habitatge si tens menys de 40 anys, si tens un necessites ajut per pagar la teva entrada, que es poden consultar a web del Departament de Territori, i per això hi diria també que estem fent ajuts del lloguer, i per això hi diria que estem treballant en tots els fronts, analitzant totes les polítiques que es fan arreu del món per poder resoldre aquesta qüestió. I diria també que, malauradament, tot i que volem anar el més ràpid possible, no ho podem resoldre ni en una setmana ni en un mes, però que ho resoldrem, això.
1: Però hem d'acceptar com a societat que sigui normal treballar i que això no sigui suficient per poder viure, per exemple,
0: no,
1: a la ciutat on tu treballes?
0: No, clar que no hem d'acceptar-ho. Evidentment que no. Per això estem treballant per cohesió. Per això hi dic jo, prosperitat sí, però compartida. A mi uns empresaris em diuen, escolti'm, baixi impostos. I els dic sempre el mateix. I com ho explico jo amb una persona que treballa que no pot pagar-se un habitatge? I com això afecta el seu negoci i la seva empresa? Si aquesta persona que vostè té contractada i que li paga un sou correcte, amb aquest sou no pot pagar un habitatge. No, aquest és el quint de la qüestió. Aquest és el quint de la qüestió. Gent que treballa, que té uns estudis, que s'ha format, que està tenint salaris correctes, però que no pot pagar-se un habitatge digne. Aquest és el quint. Això és el que jo hi responc a la gent que em diu baixin vostè els impostos. És que no... I com ho fem?
1: I es planteja pujar impostos, ara que treu el
0: no,
1: tema?
0: No, em plantejo treballar perquè aquesta prosperitat arribi a tothom. Amb una fiscalitat justa, millorant els recursos de l'autogovern de Catalunya, treballant per agilitzar, tampoc podem... Això hem de ser tots molt revistes, tots, administracions municipals, tota la gent del sector de la construcció. No podem tardar 10 anys en transformar un sòl i començar-hi a posar habitatge. Hem de reduir-ho. Si diem realment, jo crec que hi ha una emergència en matèria d'habitatge, doncs el que hem de fer és construir tant habitatge com sigui possible des d'un punt de vista de sostenibilitat en els terrenys adequats per poder-ho fer, que són terrenys que estiguin amb transport públic, amb bons serveis, no? I, evidentment, també lluitar contra aquells que volen fer negoci. Sempre que hi ha aquestes qüestions, hi ha algú que diu espera't que jo faré negoci. Hem de ser contundents, per això també hem impulsat doncs, una mesures contra el que anomenem a compra especulativa. Què és això? No és aquella persona que amb estalvis ha tingut un segon habitatge, és aquelles persones que volen fer negoci amb això, i per això també hem dit, hem donat possibilitats a molts ajuntaments, i alguns d'ells ho han utilitzat, per exemple a Barcelona, però també a Hospitalet, Cornellà o recentment Badalona, per acabar amb els habitatges d'ús turístic, que és dir, la prioritat és per la gent d'aquí, que treballi, que necessita un habitatge per viure a aquestes ciutats i no per gent que ve a passar-hi i ens agrada que vingui a passar-hi un cap de setmana o una setmana, però té altres recursos, com és un hotel o com són altres tipus d'establiments, no un habitatge que pot ser utilitzat per persones d'aquí per viure.
1: Clar, però com diu vostè, sempre hi ha escletxes. Per exemple, ara unes escletxes són les habitacions compartides. Està pujant moltíssim el preu de les habitacions compartides. És a dir, d'alguna manera sembla que sempre el problema de l'habitatge es cronifica perquè s'escapa per alguna banda.
0: Qualsevol escletxa que detectem intentarem resoldre i contrarrestar. I aquest és un missatge que envio a tothom. Si vostè vol fer negoci i busca escletxes, taparem aquestes escletxes. I ho farem, a més, tan ràpid com puguem. L'habitatge és una prioritat, és una missió de país, és una prioritat de país. I no hi ha una societat que pugui viure amb un mínim de cohesió i amb un mínim d'esperança a futur si, com diu vostè, una persona que té una feina, que treballa, que no pot pagar-se, no pot accedir a un habitatge per poder desenvolupar el seu projecte de vida. Això és clau pel país. Jo crec que la majoria de gent de Catalunya ho entén i que crec que el govern, en fi, desplega, insisteixo, totes les polítiques. Jo estic obert a totes les iniciatives que puguin en aquest sentit, sempre que siguin verificables i que puguin tenir una vera similitud de poder funcionar.
1: Tan ràpid com sigui possible, em diu. Però la llei, per exemple, per limitar la compra especulativa encara està pendent d'aprovació. Quan l'aprovaran?
0: Bé, la llei s'ha tramitat, s'ha acordat, tenim un informe, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que posa reserves sobre algunes qüestions i nosaltres el que volem fer coses amb solidesa jurídica i això sempre ho he dit. Per tant, doncs estem analitzant aquest dictamen i l'adequarem a les advertències jurídiques que ens fan per tirar-lo endavant.
1: Quan serà això, president?
0: En les properes setmanes, mesos. Estem treballant en això el més aviat possible. Però el que tampoc podem fer és... aquest decret contra la compra especulativa, no és, alguns potser pensaven que era un brindis al sol. No és un brindis al sol. Per això ho volem fer amb solidesa jurídica i amb solvència jurídica. I per això doncs, aquest dictamen ens el prenem seriosament i ho adequarem a donar-li la base jurídica sòlida que tingui per justament per garantir que l'habitatge, si ve a fer un servei, si ve a guanyar-se la vida a la gent, jo no tinc cap inconvenient, però no si ve a especular ni a fer-se ric.
1: A tot això demà comença un curs escolar i de nou fa molta calor. El seu govern acabarà amb la calor a les aules?
0: Sí. Miri, a Catalunya hi ha 2.500 centres escolars. Una quarta part, un de cada quatre, són

anteriors a 1965. Això és el que jo m'he trobat. Això és el que jo m'he trobat. O sigui, hem posat ja un primer quantitat de recursos, 100 milions d'euros, per poder resoldre, per poder climatitzar les escoles. Alguns ajuntaments han tingut pioners amb això, en particular l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha fet amb les seves escoles, un programa. Nosaltres hem fet aquest paquet d'ajut.

0: Dilluns 7 de setembre del 2026. Benvinguts a la setmana del retorn a l'escola i benvinguts a la setmana de la Diada Nacional de Catalunya. Darrer dia, per tant, de les vacances escolars, tot i que, com tots vostès saben, si res no canvia i no sembla que res hagi de canviar, demà serà dia de vaga perquè poques coses s'han mogut a un costat i a l'altre des del final del curs passat. En uns moments els comentem les dades bàsiques de l'inici de curs escolar a Sitges i demà ja en parlarem. Mentrestant, el curs polític començarà el proper dimecres 30 amb el ple municipal del mes de setembre, però nosaltres l'encetarem avui amb la penúltima roda de portaveus de la legislatura i ho farem amb Carme Gasulla, la regidora de Verds en Comú Podem, la dona que amb els acords a la mà havia de ser alcaldessa hores d'ara i ha acabat a l'oposició, d'on venia abans del pacte que va permetre la seva entrada a l'equip de govern. Amb ell encetarem la roda, dijous tindrem a Eva García del Partit Popular. Però abans, un testimoni del nostre arxiu sonor, en aquesta primera hora de programa. El divendres és 11 de setembre, hauran passat 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones de Nova York, al Pentàgon, tota aquella part de la història que segurament els que tenen una certa edat prou que recorden. Núria Vidal, un 21 de setembre del 2001, era als estudis de Ràdio Maricel al carrer Sant Honorat, 10 dies després dels atemptats a les Torres Bessones. La Núria visità els nostres estudis, va ser entrevistada per en Pitu Valera i aleshores treballava a l'ambaixada espanyola a la capital. Molts anys abans de la seva aventura humana a la Índia, que la portaria a la creació de la plataforma Good Beats, la Núria explicava que tenia por dels extremismes i han passat 25 anys.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Avui que s'ha fet clar a les 6:57 i el sol ha sortit a les 7:25, el sol es pondrà a 8:45 del vespre i es farà fosc a gairebé 8:45, a les 20:43. El dia s'escurçarà 2:40, tindrem 12:50 de llum solar i 11:09 de foscor. També l'activitat esportiva comença a tornar a poc el passat dissabte en el torneig Ciutat de Gavà. La Unió Esportiva Sitges va guanyar el Gavà. Va guanyar l'anfitrió per 1-2 el passat dissabte, dia 5. Vinga, què tenim avui? Com els comentàvem en aquesta primera hora de programa, en una estoneta, després de repassar l'agenda i algunes de les notícies del dia, la Núria Vidal. 25 anys dels atemptats del World Trade Center a Nova York. La Núria aleshores treballava a l'ambaixada espanyola a Nova York, després va treballar a Washington. Estem parlant d'anys abans, molts anys abans, perquè va ser el 2014, quan va fundar Good Bits, aquesta associació que té un vincle molt potent amb la Índia a partir també dels viatges que va fer la Núria, i allà va conèixer la Fundació Vicenç Ferrer, etc etc. Bé, doncs abans de tot això, la Núria va viure els atemptats de Nova York en una història que escoltada avui genera moltes reflexions i també un punt emocional. Havia quedat amb una amiga que venia de Los Angeles a esmorzar a les Torres Bessones a 8:45 del matí. L'amiga va fer tard i, per tant, diguem-ne que tot es va retardar. Es va retardar fins al punt que ja no va ser a temps d'arribar, òbviament, a les Torres Bessones, perquè va passar el que va passar. La Núria, que s'interpel·lava sobre si, de fet, la seva amiga li va salvar d'alguna manera la vida en aquell malaurat matí de l'11 de setembre del 2001. Era diumenge, aquí eren 4:15 de la tarda, a Nova York eren 9:15 del matí. Doncs una part d'aquest testimoni que poden trobar ja vostès al nostre web, a radiomaricel.cat, l'escoltarem a la primera hora de programa. A la segona hora, com els comentàvem, Carme Casulla, la regidora de Verds en Comú Podem, saben que aquest estiu ha estat protagonista d'aquest, diguem-ne, desencontre, perquè allò que es va signar l'any 2023 finalment no va poder ser possible, i per tant aquest final de legislatura es viu amb Aurora Carbonell d'alcaldessa i en Carme Casulla a l'oposició, quan diguem-ne que el pacte original assenyalava que Carme Casulla seria alcaldessa en aquest darrer tram de legislatura. L'alcaldessa ens va reconèixer el passat 28 de juliol que li queda una conversa pendent amb Carme Casulla. Veurem si aquesta conversa s'ha produït, si no, a veure com se sent ella a hores d'ara, com ho veu tot plegat. La roda de portaveus començarà amb Carme Casulla. I després, en Joan Totosaus conversarà. Aquesta és una història interessant perquè vaja, sembla el mateix que li va passar amb el creador de Polaroid, Carles Núñez. La seva filla li deia que volia pintar gegants i en Carles Núñez no sabia on trobar material per allò de dir, mira, comença a pintar. Total, que entre una cosa i una altra i l'ajut de la intel·ligència artificial, la pàgina pintagegants.cat ofereix 1.465 gegants d'arreu de Catalunya, de 98 comarques, i entre ells, òbviament, els gegants de Sitges, els gegants moros, els gegants americanos i tots els gegants que vaja, per cansar-se, per dibuixar gegants fins que arribeu a la majoria d'edat. Parlarem amb Carles Núñez de com va néixer aquesta iniciativa i, de moment, el recomanem que passin per aquest web si tenen criatures a casa i diuen, mira, escolta, pot ser una distracció encara que demà comencin al col·le, pintagegants.cat. Es poden pintar virtualment o, literalment, et pots baixar l'arxiu del dibuix del gegant i imprimir-lo i després dibuixar sobre el paper. I amb en Carles Núñez, a la tercera hora de programa, anirem arribant a les 12 del migdia. Vinga, anem a fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana, que és una setmana més curta. Saben que divendres és festiu, és la Diada Nacional de Catalunya, per tant, podem començar per aquí. Totes aquelles persones, entitats, associacions que vulguin fer una ofrena
El monument al doctor Robert aquest divendres a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament. Saben que poden enviar un correu electrònic, han d'enviar un correu electrònic a participació@sitges.cat, mal que sigui, perquè després, des del Departament de Protocol de l'Ajuntament, es posa ordre alfabètic, entitats i associacions, perquè l'ofrena sigui, evidentment, una ofrena que vagi amb ordre i que després no hi hagi problemes. Per tant, tenen temps fins al 10 de setembre, fins aquest dijous, perquè pugui quedar constància de l'ofrena de la vostra entitat o associació. Aquest divendres, a les 11, a la plaça de l'Ajuntament, l'ofrena al monument al doctor Robert. Ens estem en aquesta Setmana dels Ossos, per si algú no se n'ha adonat, fins al diumenge dia 13, que de tot una setmana sencera. Aleshores, coses que val la pena recordar. Que avui és el darrer dia per inscriure's als clubs de lectura de la Biblioteca Santiago Rossinyol i de la Biblioteca Roig i Reventós. N'hi ha una bona colla. En anglès, en català, literatura universal, teatre, novel·la negra... Hi ha clubs de lectura per tothom. Fins al 7 de setembre. Per tant, és molt probable que avui en trobeu ja molts que tinguin les seves places exaurides, però si voleu informació només cal que us passeu per la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol aquesta tarda, avui darrer dia, d'inscripcions als clubs de lectura. Recordar també, fins aquest dissabte 12 de setembre, fins al dissabte 12 de setembre estan obertes les inscripcions per la Cercavila i Matinal Infantil de Santa Tecla, tant pels que aneu amb gegants o aneu amb capgrossos com pels que aneu amb bestiari de foc amb carretilles infantils o acompanyeu bestiari de foc amb carretilles infantils. Fins al dissabte 12 de setembre. Sitges, festamajor.cat, el web de Festa Major, per deixar les vostres dades i inscriure's a la matinal infantil de Santa Tecla. De la mateixa manera, l'agrupació de Bars Populars té oberta encara la convocatòria per tots aquells i aquelles que vulguin portar un cabeçut. La matinal de Santa Tecla, si tens entre 4 i 10 anys i vols sortir la matinal amb un cabeçut, només cal enviar un missatge directe a les xarxes de l'agrupació de Bars Populars. I si vols portar els gegants de Montornès i tens entre 7 i 16 anys, també missatge directe a les xarxes de l'agrupació de Balls Populars. Tot plegat per la matinal infantil de Santa Tecla. Dimecres 16 de setembre, l'equip de la Síndica de Greuges serà a l'edifici Miramar. Per tant, tots aquells de vostès que tinguin alguna queixa o consulta sobre serveis de l'administració o empreses de serveis, llum, aigua, gas, etc., serveis d'interès general, només cal que truqueu aquest telèfon 900-124-124 i concertar la vostra visita. L'equip de la Síndica, com els dèiem, serà a Sitges el dimecres 16 de setembre. 16 de setembre. Demà parlarem amb la Lídia Gázquez, que és la nova directora del Centre d'Adults de Sitges, de l'Escola d'Adults. Per tant, demà parlarem de tots els cursos de l'Escola d'Adults amb la Lídia i, òbviament, també amb la Laura Verdejo del Servei de Català de Sitges, perquè hi ha tal quantitat de cursos que demà els explicarem tots tranquil·lament. I aquest dimecres, atenció, perquè tots aquells que vulgueu informació de primera mà i parlar amb les professores, amb la direcció, el Centre de Formació d'Adults tindrà punt informatiu al cap de la vila. Ja ho veurem, perquè el dimecres pot ser un dia complicat des del punt de vista del temps, i dic ja ho veurem perquè potser aleshores es canviarà el dia. Però en principi està previst per aquest dimecres 9 de setembre al cap de la vila, a partir de les 10 i fins les 2, i a partir de les 6 i fins les 8. Hi ha cursos de tota mena. Els cursos formals, els de sempre, allò que abans en deien cursos reglats, curs d'accés a cicles formatius, de grau mitjà i de grau superior, el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per persones més grans de 25 i 45 anys, el curs de graduat en educació secundària obligatòria, que es pot fer també de forma virtual a través de l'Institut Obert de Catalunya, i després els cursos no formals, català, castellà, anglès a nivell de conversa. Després tenim els tastets de noves tecnologies, els tastets artístics i els tastets culturals.
noves tecnologies, dominar el mòbil, dominar el programa de disseny gràfic Canva, dominar les competències digitals, introducció a la intel·ligència artificial, són alguns dels cursos TIC, tallers artístics, taller de treball en fang, d'iniciació a l'sketchbook, de joieria creativa, de gestió d'arxius fotogràfics familiars o de fotografia, així es titula, de supervivència, més d'un taller de lettering. I els tastets culturals, aquell cicle de conferències, de continguts sobre temes d'història que us poden interessar, d'història i de cultura, des de la Guerra Civil a Sitges fins a meteorologia i astronomia, el massís del Garraf, mirada històrica a la geopolítica actual, gimnàs mental, jocs matemàtics, tot això i altres és el que us ofereix el Centre de Formació d'Adults per aquest nou curs 2026-2027. Les inscripcions estan obertes. El Centre d'Adults, carrer Sant Honorat número 28, horari de matins de dilluns a divendres de 9 a 1 i horari de tardes de dilluns a dijous de 5 a 7. Demà en parlarem de tot plegat, el dimecres aquest punt informatiu al cap de la vila i per qualsevol cosa 93 894 10 48. Vinga, més coses. Canvi d'exposició al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol a partir d'avui, dia 7 de setembre, i fins al dia 25. Argila, color i textura, una mostra de pintures de Maria Rosal i Glòria Corrons i escultures de Magda Negra. Ens diu el programa de l'exposició, des de diferents estils i perspectives, els artistes intentem captar la realitat que ens envolta, plasmem per al gaudi dels nostres ulls i dels dels altres les diverses sensibilitats que cadascú aporta al món de l'art. 7, el 25 de desembre, de setembre, perdó, argila, color i textura, al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Una altra de les propostes per aquesta setmana. I és la setmana de l'11 de setembre i és la setmana també d'una nova edició de la Marxa de Torxes. La 20a edició de la Marxa de Torxes que organitza Esquerra Republicana, Guanyem Sitges, Junts, l'Assemblea, Òmnium, el Consell de la República i a la comissió del 10 de setembre. Se sortirà des de la plaça del Pou Vedra a partir de les 9 de la nit, al recorregut carrer Parellades, carrer Major, escales i acte final a la Fregata, com és tradició de cada any. La 20a Marxa de Torxes aquest 10 de setembre a partir de les 10 de la nit. I aquest cap de setmana, aquesta prèvia de l'11 de setembre tindrà també un vessant esportiu perquè el Bàsquet Sitges celebrarà els memorials Llopis i Conesa L'11 de setembre, munt de partits de bàsquet a partir de 11:45 del matí fins a 8:15 del vespre. Bàsquet Sitges organitza el memorial Llopis Conesa l'11 de setembre. La vigília, el 10 de setembre a les 7 de la tarda, es presentarà el memorial Llopis Conesa i els primers equips sènior masculí i sènior femení del Bàsquet Sitges per aquesta propera temporada que és ja una temporada que ja tenim aquí. Per tant, el 10 de setembre, la presentació dels equips del Bàsquet Sitges i l'11 de setembre, el memorial Llopis Conesa. Vinga, anem a dissabte, que també hi ha força coses. El dissabte, dia 12, que els gegants de la vila marxaran cap a Tarragona a la commemoració del 175è aniversari dels gegants moros i el 170è aniversari del Negrito, amb una mostra que porta per nom Espases Festives i que reunirà a Tarragona un seguit de convidats ben especials, entre ells els gegants de la vila. Els gegants de la vila marxaran a Tarragona i el dissabte dia 12, per si algú de vostès la vol acompanyar, la Moixiganga marxarà a Montblanc. En el marc d'aquesta exposició que organitza el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, sobre balls recuperats. I la Moixiganga anirà a Montblanc perquè compartirà carrers i escenari amb el Ball de Valencians de Tarragona, el Ball de Cavallets de Reus i el Ball de Serrallonga de la Vilafranca del Penedès. Tot això serà el dissabte, dia 12 de setembre. Per tant, qui vulgui pot escollir els gegants a Tarragona i la Moixiganga a Montblanc.
aquest dissabte dia 12, que a partir de les 5 de la tarda s'obre una nova temporada de les visites arqueològiques al Puig de Sitges, aquestes visites que organitza i en Joan García Targa fa de Cicerone. En català i en castellà, en aquest cas, la primera serà aquest dissabte 12 de setembre, en català, a partir de les 5 de la tarda. Saben que és ben senzill, a les 5 de la tarda es planten vostès a la plaça de l'Ajuntament i comença aquesta ruta arqueològica al Puig de Sitges, liderada per en Joan García Targa. Per tant, en Joan, que ja és un gat vell a l'hora d'explicar aquesta ruta i, evidentment, per tots els coneixements que li atorga la seva condició, no poden estar en millors mans. Dissabte 12 de setembre, a partir de les 5 de la tarda, ruta arqueològica. I el dissabte 12 de setembre, els Jardins del Retiro, la gran festa del Retiro, al Ball de la Lira. 12 de setembre, a partir de les 8 del vespre, sopar i ball amb l'orquestra Mil Notes i la presentació del Pubillatge 2026. Socis, sòcies, 36 euros, no socis, 46 euros. Les reserves es poden fer fins avui dilluns 7 de setembre. El Ball de la Lira, la gran festa del Retiro, aquest dissabte 12 de setembre, a partir de les 8 del vespre, als Jardins del Retiro.

I després d'aquest cap de setmana ja ens plantarem amb la prèvia de Santa Tecla. La nit del pobillatge el 18 de setembre, la nit de foc el 19 de setembre. En fi, venen a la nit de foc, a part de les colles sitgetanes, els set pecats capitals de la Pobla de Mafumet, els Diables del Papiol, els Diables Bona Mar de Tarragona i el Drac de Foc, el Cabrot. Aquests són els convidats a la nit de foc del 19 de setembre. I el 20 de setembre, que ja començaran els actes previs a Santa Tecla, els versos de les colles infantils, l'exhibició de les colles infantils, colles de foc, tot plegat, el 20 al matí, a la tarda, a les 6, al trasllat de Santa Tecla, des de la parròquia a l'ermita de Sant Sebastià, que és on quedarà exposat, però ja els avisem, diumenge dia 20, a 7:45 a l'Escorxador, es presentarà el documental Que no s'apagui la gralla, un documental sobre l'Escola de Grallers de Sitges, que és el treball final de curs, final de grau, de comunicació audiovisual. És un treball que han fet en Biel Rovira, en Jonathan Ignacio Almeida, la Jordina Nebeleza i en Roger Prats. Ho diu la pròpia Escola de Grallers, després de mesos de feina, entrevistes, hores d'arxiu, gravacions i moltes històries compartides, arriba el moment de presentar el documental que recull una part de la història de l'Escola de Grallers. Una mirada al passat, al present i al futur d'una escola que des de fa més de 50 anys ha treballat perquè la gralla continuï sonant als carrers. La presentació serà a l'Escorxador diumenge dia 20, aquest diumenge que ve no, l'altre, a 7:45 del vespre, i el documental es titula Que no s'apagui la gralla.

0: Bé, demà comença el curs escolar. A veure si demà a la primera hora podem parlar-ne un moment amb el regidor David Martínez, perquè evidentment està per veure com comença el curs escolar. Saben que hi ha una convocatòria de vaga i aquesta convocatòria no s'ha desconvocat. Precisament ahir els diferents mitjans vam parlar amb la representant de l'USTEC i va dir que això segueix igual, bàsicament perquè la situació està igual que com estava al final de curs. En el cas de Sitges, són 2.883 persones, ens diu la nota de premsa, alumnes que començaran a escoles i instituts. El Maria Usó, 419, a l'Agnès de Sitges, 192, a l'Esteve Barratxina, 392 alumnes, al Miquel Utrillo, 447, l'Escola Pia és qui té més alumnat, 608 alumnes, a l'Institut Joan Ramon Benaprés, 389, i a l'Institut Vinyet, 436. Aquest estiu s'ha aprofitat per fer algunes millores. L'actuació més important s'ha fet a la llar d'infants La Moixiganga per impermeabilitzar diverses cobertes amb una actuació requerida per urgència i que ha tingut un pressupost de 19.461 euros. L'escola Miquel Utrillo també viu canvis en les seves instal·lacions. Està previst canviar tant la porta d'accés principal com la porta d'obertura automàtica a distància i celebrar la tanca perquè hi ha hagut, diguem-ne, que accessos no autoritzats i s'han produït actes incívics i vandàlics que es volen evitar amb la reforma de la tanca perimetral. L'escola Esteve Barratxina ha tingut també un canvi, s'ha acabat l'escenari nou de la sala d'actes, una actuació feta amb recursos municipals, però l'escola Esteve Barratxina està a l'espera d'aquesta reforma que ha de començar ben aviat, però és supostada en principi amb 3 milions d'euros. Però, com diuen també els tècnics i els experts, 3 milions és un punt de partida perquè l'escola té, l'escola és de l'any 57, o sigui que l'escola té molts anys i, evidentment, la reforma serà una reforma important. A veure quan es pot posar en marxa. El centre de formació d'adults també ha acabat la reforma de la segona i tercera planta de les seves instal·lacions, una inversió de 308.000 euros, una superfície útil de 208 metres quadrats i, per tant, més alumnat al centre d'adults, que acull més de 600 alumnes l'any. Demà en parlarem també amb la Lídia i amb la Laura, perquè el centre d'adults és un dels grans, en nombre d'alumnes, un dels grans centres educatius de Sitges. I queda l'escola de música. Està previst que les obres finalitzin el 30 de setembre i aleshores l'Ajuntament ha d'adquirir el material i el mobiliari necessari per tal que la instal·lació sigui operativa abans de final d'any. Per tant, l'escola de música serà una realitat ja en funcionament abans de final d'any. I pel que fa a les llars d'infants, des del punt de vista de la matriculació, hi ha hagut alguns canvis que s'ajusten més a les demandes sorgides del procés d'inscripció, segons diu l'Ajuntament. Una major demanda de places a nivell de I1 i una menor demanda a I2. Per tant, a la llar d'infants del Cercolet hi ha un grup de 8 infants a I0, dos grups de 13 infants a I1 i a I2, tres grups de 20 infants. I a la llar d'infants La Moixiganga, els més menuts, els de 0, hi ha un grup de 8 infants, els d'un any, tres grups de 13 infants i els de 2 anys, dos grups de 20 infants. Per tant, aquest és més o menys el marc amb el qual començarà demà el curs escolar i després, òbviament, la realitat que es viurà a les escoles per mor de la vaga prevista per demà, primer dia de curs. Vinga, abans no escoltem aquest record de l'11 de setembre de la mà de la Núria Vidal, el nostre arxiu sonor. Una dada que ve des del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que ha publicat l'informe corresponent al mercat de treball de l'Alt Penedès i el Garraf el mes d'agost. Pel que fa al Garraf, el Garraf va tancar el mes d'agost amb 7.167 persones aturades, un increment del 3,43% respecte al juliol. En comparació amb el mateix període de l'any anterior, l'atur també ha augmentat una mica, situant-se per sobre dels nivells registrats fa un any. Les dones continuen representant la major part de l'atur registrat a la comarca, 4.230 dones desocupades, i els homes sumen 2.937 en les xifres d'atur. Per tant, hi ha un 59% de dones aturades respecte a un 41% d'homes en atur. La taxa d'atur també es manté en el 9,03, amb una incidència més elevada entre les dones que en els homes. I l'increment de la desocupació ha estat també més intens en les dones. Per grups d'edat, el repunt de les xifres d'atur es concentra especialment entre els col·lectius més joves. Els menors de 25 anys han registrat un increment del 15% a les xifres d'atur, el més elevat de tots els grups analitzats. Els segueixen les persones de 25 a 34 anys amb un 9%, i després ja tindríem les de 45 a 54 i les de 35 a 44. Per tant, l'atur ha augmentat lleugerament respecte a les xifres de l'any passat, i a l'agost ha augmentat també respecte al mes de juliol. Nou i 27 minuts. Aquest divendres és 11 de setembre i fa 25 anys que varen viure un 11 de setembre en què la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya es va veure literalment arraconada pels fets que es van viure a Nova York. Aquí eren 3:15 de la tarda, a Nova York eren 9:15 del matí, quan un primer avió va estavellar-se contra la Torre 1 del World Trade Center, contra la torre de l'antena de les dues torres bessones. A les 9:03, un avió es va estavellar a la Torre 2. A les 10 del matí, la Torre 2 es va esfondrar i pocs minuts després s'esfondraria la Torre 1. A les 4 de la tarda, el butlletí de Catalunya Ràdio n'informava d'aquesta manera.
1: Són les 4 de la tarda, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de dos avions contra les torres bessones del World Trade Center de Nova York. El president George Bush ja ha afirmat fa cosa de 20 i escaig minuts que tot indica que es podria tractar d'un atemptat terrorista. L'FBI treballa amb la hipòtesi que un avió comercial hauria estat segrestat i obligat a encastar-se contra aquests emblemàtics edificis del barri de Manhattan que acullen centenars d'oficines.
2: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra...
0: Ens vàrem estar tota la tarda de diumenge mirant, tornant a mirar aquelles imatges que encara segurament ressonen en la memòria de molts, la de l'avió estavellant-se als pisos superiors de la Torre 1 del World Trade Center i l'avió estavellant-se des del darrere, al costat, en un dels costats de l'edifici número 2 del World Trade Center. Atenció, perquè està clar, en aquell moment, aquells edificis, 415 i 417 metres d'alçada, eren, en fi, una de les joies de la corona, de l'arquitectura moderna, i també, òbviament, un dels edificis més emblemàtics de Nova York. Veure'ls caure d'aquella forma ha estat una de les imatges, òbviament, que més ha impactat a tota una generació. Varen començar el segle XXI d'aquesta manera. La Núria Vidal, que aleshores treballava en el consolat de l'ambaixada espanyola a Nova York, després va treballar a l'ambaixada espanyola a Washington, va arribar a Sitges pocs dies després. La vàrem tenir als estudis del carrer Sant Honorat el 21 de setembre del 2011, 10 dies després de l'atemptat. Ell havia d'anar a esmorzar a les Torres Bessones a l'hora de l'accident, o sigui que el retard d'una amiga que venia de Los Angeles i que havia quedat per esmorzar amb ella mitja hora abans va fer possible, bé, doncs que la Núria mirés, com tants altres ciutadans de Nova York, des de l'estupor, el que passava i pensés, jo hagués hagut de ser allà i, per tant, he tingut tota la sort del món. Una conversa que manteníem amb Pito Valera, la tenen sencera al nostre web, és una conversa de 3/4 d'hora, però nosaltres hem agafat 15 minuts. Aquests 15 minuts que acaben amb una frase que va pronunciar la Núria fa 25 anys enrere, i que deia: em fa tanta por l'extrema dreta americana com l'extremisme d'Estat Islàmic. La Núria, que reconeixia haver tingut por d'agafar l'avió, però tenir por també d'aquest món que venia, que era un món que arraconava el diàleg i era un món que agafava les armes i directament tirava pel dret. Aquest era un neguit de la Núria Vidal, en qui després vam mantenir més converses, però aleshores ja, a través d'aquest projecte vital tan bonic a la Índia, que va donar peu a l'associació Good Beats. Però abans de tot això, l'11 de setembre del 2001, la Núria Vidal, sitgetana, a Nova York, va veure el que tots varen veure per televisió.
3: Primer de tot, com estàs?
4: Doncs mira, en aquests moments aquí, sencera, intentant doncs això, explicar-vos a tots el que he viscut des d'un punt de vista ben personal i ben meu, perquè em sembla que tota persona que estava a Nova York aquests dies doncs ho ha viscut d'una manera diferent, algunes coses compartides, però bé, aquí estic.
3: Començo aprofitant que estàs a Sitges. Com ho veus ara? Ara que estàs aquí, a Sitges, al teu poble...
4: No vegis lo preciós que el trobo. Sí, la veritat és que tornava... Mira, vaig amb la càmera fotogràfica a la bossa, que mai, a vegades, doncs, vaig agafar i vaig a fer fotografies, però dius, i si no ho tornes a veure? És a dir, aquesta sensació d'efimeritat, de que les coses, doncs, en un moment determinat poden deixar de ser, doncs, l'he tinguda i ben bé, doncs, perquè aquell matí jo m'aixecava de casa... Volia sortir de casa abans de l'hora que ho faig habitualment perquè havia d'anar a buscar uns regals per portar després de les vacances aquí, i la parada de metro que havia de baixar era el World Trade Center, és a dir, que havia d'anar allà. Va arribar una amiga meva de Los Angeles que venia a passar un parell de dies i, en comptes d'agafar el metro com fa sempre, va agafar un taxi, és a dir, que per això va arribar a casa, i en comptes de marxar jo i ella venia a casa i quedar-se, doncs jo vaig tenir-me que esperar, li vaig obrir la porta i dic, oi, ja ets aquí? Diu, sí, sí, ja sóc aquí. Dic, doncs vinga, va, fem un cafè. I em vaig esperar mitja horeta més, és a dir, que en comptes de sortir a 8:45 per arribar a 9:00 a les Torres, doncs vaig a sortir de casa gairebé a 9:00 i ja no em van deixar arribar. Sí, vaig arribar a mig camí, ens van aturar tots els metros, tota la ciutat es va quedar aturada, vaig sortir al carrer i, clar, la gent diu, però que no te n'has enterat, no saps què ha passat, és que sembla, hi ha un avió que ha xocat, vull dir, en aquells moments encara no es parlava ni d'atemptat, no? Es parlava, doncs, de desastre aeri, però, clar, molt casual és que després, al cap d'uns minuts, va tornar a xocar un altre avió. I bé, aleshores jo vaig dir, jo no vaig cap avall, vaig cap amunt, però anant cap amunt, cap a la cinquena, i hi ha un punt que es veuen bé les torres, que ja molt a prop de la meva feina, estava arribant al meu lloc, que tothom estava sent desallotjat, i un dels xinesos que és porter del meu edifici em fa així, em senyala les torres, i en aquell moment la segona torre esclatava i va caure. Jo en aquell moment vaig sentir una germanor, per dir la paraula, amb tota la gent de color que veig per Nova York, que aquest és un aspecte fascinant de viure en aquella ciutat, no? Un xino que m'agafava la mà i em deia, però, can you believe it? Em deia, pots creure-ho? I jo deia, mira, no sé. No sabies el que passava, evidentment, no sabies, però veies que tothom ja començava a pujar cap amunt. El meu edifici, com et dic, havia estat desallotjat i... vaig demanar que em deixessin pujar perquè jo aquell dia havia d'enviar un article amb un editorial que havia acabat d'escriure, i el xino em diu, tens 3 minuts, puges i baixes. Diu, perquè no sé, no sabem si també perilla l'estar d'allò. En aquells moments arribaven notícies de Washington, arribaven notícies de Pittsburgh, vull dir que tot era...
3: Una cadena
4: tot de... Tot coincidia, exacte. Vaig pujar a dalt, la primera cosa que vaig fer va ser trucar a la meva filla Anna i li vaig dir, mira Anna, estic bé, dic, no sé res més, dic, però ja et trucaré, no pateixis. Diu, mare, és que aquí només està trucant gent, perquè tot això va ser un seguit de... Tothom se'n va enterar en l'acte, sembla ser. Llavors, clar, la gent va començar a trucar a la meva filla i jo també, doncs, vaig enviar el meu article, vaig també contestar un dels emails que m'arribava dient, digues algo, estàs bé? D'un amic meu de Barcelona. Després vaig trucar a casa perquè hi havia aquests amics, doncs hi havia la Begoña, hi havia el Toni, que va ser molt, molt emotiu, doncs, i mira, estic bé, no pateixis, ja vinc. Dic, no sé quan arribaré, no sé què passa, em sembla que tot està aturat, per tant, tranquil. Vaig baixar a la 34, I allà vaig agafar el primer autobús que vaig trobar que anava a direcció nord, que és on tinc la casa. En direcció nord, doncs, anàvem, totes les interseccions estaven absolutament obstruïdes, però la gent amb un ordre i amb un civisme que jo vaig quedar absolutament meravellada. Els autobusos anaven plens com a llaunes de sardines, això naturalment és així.
3: És així.
4: Però fins i tot jo portava una motxilla, que aquell dia havíem de fer una celebració amb els professors que havien arribat a Nova York enguany, i que havíem dit de fer un pa amb tomàquet, amb embotits, que havíem hagut d'anar a buscar en una botiga, doncs que allà hi ha els embotits que ens agraden, portava un parell d'ampolletes de vi, tothom havia de portar alguna cosa, i motxilla, i dic, aquí no ho deixo, perquè no sé si podré tornar. És a dir, que embotits i pa amb tomàquet cap a casa, per si un cas. I bé, la motxilla en l'autobús me la vaig haver de posar al cap per permetre a una altra persona que entrés, perquè pensaves aquí, com més estiguin dintre, millor, com més gent pugui anar pujant, millor, però si l'autobús estava a tope i no podien entrar més, la gent es quedava fora i esperava un altre autobús, sense histèria mínima.
3: Controlada, podria dir.
4: Controlada, però després, esclar, dintre de l'autobús hi havia una tensió, gent amb els mòbils trucant, doncs, a parents, o que tenien les torres, o bé, gent, doncs, que deien, bueno, tu estàs aquí, tu estàs allà, escolta, ens trobem tots a tal lloc, doncs, perquè hi havia gent també que vivia en aquella zona, que s'estava desallotjant, i la gent doncs deia, mira, anem a casa l'àvia, o anem a casa el Pere, o anem a casa qui sigui, no? Però tothom estava doncs ordenant la seva vida i la vida dels seus. Era molt emocionant. Després també els comentaris, no? Jo pensava, soc una persona que està lluitant o treballant molt l'aspecte de la multiculturalitat a Nova York, doncs perquè és un tema que penso que aquí també ens ha d'interessar. I ens interessa, evidentment, perquè està arribant. Me n'adonava doncs, que hi ha moments en què hi ha enfrontaments entre blancs, xinesos, negres... I aquest dia, a l'autobús, que hi havia gent de tot color i de tota gamma, la gent era una. Tots eren americans. I això era el que primava. Jo no vull dir que sigui bo ni que sigui dolent. Senzillament vull dir que hi va haver una necessitat d'unió de tots ells i aquesta unió es va donar. És a dir, aquesta unió era un sol grup de gent que deien, què és això, com pot ser? Jo no he vist més en aquesta ciutat, o jo no... Però, sobretot, la idea de dir, jo sóc americà, l'endemà la gent, tothom sortia amb les banderetes. Jo, clar, algunes vegades et fa angoixa, perquè sempre la bandera que treus, depèn de la bandera que treus, sembla que et fa més angoixa o menys. Però, bueno, jo ho entenia perfectament. La gent... va començar a parlar del seu amic que estava a la torre, del seu parent que estava a la torre, d'ell mateix que ja no havia tornat a l'edifici on jo vivia, per exemple, n'hi havia un. Tothom tenia alguna persona que tenia relació o que directament coneixia amb algú que estava a les torres. És a dir, que va ser un dia doncs, de dol i de dur per tothom. L'èxode cap amunt, cap a Manhattan, jo visc a la punteta nord de Manhattan, a dalt de tot. És un lloc que em va semblar idíl·lic quan vaig arribar allà. L'autobús em va deixar a la 168, jo visc a la 207, vull dir que és un bon tros encara, i vaig pujar caminant. I allà tothom anava arribant, la gent, des de la part sud, per Broadway, gairebé tots arribàvem, cap a casa, no? Cap al nostre barri. El meu barri és un barri dominicà, bàsicament hi ha molts mulatos, I em va semblar arribar a la glòria, és a dir, la gent somreia, o si només no, encara que deien, quin dia, no?, i què ha passat, i d'on vens, i tothom parlava l'un amb l'altre explicant-nos, doncs, una mica el que havia estat aquella fugida cap allà dalt, amb la por i l'incertesa de que no sabies què passaria, però que anaves arribant a casa. Per mi, arribar a casa i trobar-me el Toni, que és un amic meu doncs, de fa molts anys i que no som parella, però que som molt amics, i trobar-me-l'en allà, i ell, evidentment, estava molt preocupat, va ser, per mi, potser un dels moments més forts, perquè me'n vaig adonar del que significava l'amistat. Me'n vaig adonar doncs, que valia la pena tenir amics que, veritablement, en aquell moment em poguessin estar esperant a casa. Amb la Begoña, que és aquesta amiga que jo dic que m'ha salvat la vida, perquè no ho sé què hagués passat, potser no m'hagués passat res, potser sí, no ho sé, perquè hi ha molta gent que va anar en aquella zona i després doncs, no els han localitzat.
3: Creieu en el destí?
4: Crec en el destí, què vol dir amb això? No crec en el destí, no crec. Aleshores, em van ensenyar que no havia de creure en el destí.
3: D'acord.
4: Aleshores, penso que no, que... No ho sé, hauríem de pensar una mica més, però bueno, em sembla que no. De tota manera, bé, quan vaig arribar a casa, vam enxufar la televisió, tots, bueno, i ells ja hi estaven, naturalment, i tots tres ens vam quedar pendents de les notícies i del que passava tot el dia. Vull dir, va ser un dia estrany, no?, amb el cap, amb aquí el nus aquell, de tant en tant sorties a mirar la finestra, els fums que es veien des de baix de la ciutat, i... Doncs, no sé, jo la sensació de que allò era una guerra. Li deia a la Begoña, em deia, jo també en comparto tu parecer, em deia. I el, bueno, el Toni era potser més incrèdul en aquest sentit.
3: És que talment, com ho estàs explicant, Núria, sembla una guerra, això.
4: Sembla una guerra, sí. Però fixa't tu, per mi aquesta sensació encara és com, ja et dic, com inconscient, no? Mm-hmm. L'endemà... Jo estava preocupada, doncs, perquè tenim un petit grup de professors que està a Nova York i jo havia de saber si estaven bé i que alguns m'havien trucat a casa, afortunadament, sobretot el que em preocupava més, perquè sabia que n'hi havia un que estava donant classe molt a prop de les Torres Bessones i no sabia què podia haver passat. I aquest professor, doncs, em va trucar a la tarda vespre a casa i em va dir, Núria, estic bé, però si t'explico quedaràs de pedra. Dic, bueno, doncs explica. I em diu, mira, diu, és que estava a classe i entra un nen que arriba tard i em diu, escolti, profe, acaba de xocar un avió contra una torre a Bessona. Diu, va, maco, seu.
3: Sí.
4: Vull dir, aquesta...
3: La incredulitat, sí.
4: No, ningú s'ho creia, sí. Perquè tothom li deia, no, les Torres Bessones les han atacat i el Pentàgon a Washington també. Diu, va, què més? Una d'índios ara, no? Mhm. Doncs amb aquest professor m'explicava que, clar, que ell, llavors en el moment van sentir un gran soroll que van començar rapidíssimament, van desallotjar les escoles. Vull dir que l'acció va ser rapidíssima. Tota la zona la van desallotjar, com ja sabeu, després van caure més edificis en aquella punta, encara està aïllat, encara està en problemes i molts dels edificis doncs, tenen perill de caure, no? I, bueno, i aquesta és una miqueta la història. El que et deia també l'endemà per mi també va ser dur, precisament per això, perquè volia baixar la feina. La nostra zona estava encara... van demanar a la gent que no anés a treballar i jo el que em feia era preocupar. A més, tenia els telèfons dels professors a l'oficina, no els tenia a casa. I vaig arribar a la feina, també hi havia l'agregat d'educació i els dos doncs, vam començar a fer tots els contactes que directe o indirectament ens van portar a saber que tota la nostra petita flota estava perfecta, estava bé. I alguns havien trigat 5 hores a arribar a casa caminant perquè no hi havia mitjans de comunicació, tot estava tallat, sobretot tot el que era accés a Manhattan. Sortir, la gent la van deixar anar sortint més o menys ordenadament, a peu. No hi havia cap vehicle que es deixés sortir excepte autobusos i transport públic. Però és a dir, tot lo de més es va quedar tallat. I l'entrada, doncs clar, com molta gent no podia passar amb el metro per anar a casa, doncs havien d'anar a peu i van trigar doncs, 4 i 5 hores. 4 hores vaig trigar jo anant amb autobús i a peu també, i trigo 25 minuts. És a dir, que mira. De la 34, aquell dia, l'endemà, el 12, que era dimecres, jo tenia una sensació de...
3: Creieu que era un malson?
4: Sí. Sí, sí, evidentment, creiem que era un mal so, vull dir, hi havia moments de, però serà veritat? Perquè, a més, és que la sensació és que tu estaves a dintre d'una pel·lícula d'aquestes que veus i que et sembla, buf, que exagerats que són els americans, no?, com fan pel·lícules. Doncs no, era la realitat, i la realitat, com ha dit la premsa molt bé, superava la ficció. Deies, no pot ser, no és impossible. Però jo aquell silenci del downtown, no?, el silenci perquè pràcticament no hi havia ningú, la gent no havia anat a treballar, només hi havia els 4 turistes perduts, pobrets, que amb unes cares que no... Molta gent de catalana doncs, que havia anat a passar allà el cap de setmana perquè hi havia l'11 de setembre i perquè allò, clar, els allargava una mica més i allà s'havien quedat. Doncs aquella sensació i aquells soldats que van passar els camions de soldats per la 34 amb el signe de victòria, això a mi em va fer molt de neguit, molt, perquè vaig pensar que la victòria, no hi havia cap victòria, ni aquí hi havia moltes qüestions que s'havien de replantejar, o que ens havíem de replantejar. Jo, si més no, com a persona que sempre m'he sentit compromesa amb la societat, doncs pensava que en aquest moment m'havia de començar a plantejar una manera de viure que portés dins de la meva feina a fer pensar la gent. És a dir, jo pensava que com a professora, com a persona dedicada a la docència, havia de començar a buscar més vies perquè la canalla es fes crítica, perquè la canalla tingués opinió, perquè la canalla fos exigent amb la informació que se li dona. I bé, i aquests eren una mica els plantejaments, doncs, que com a persones i com a professionals ens fèiem, no? No sé, ara ja ho feia ordenat i ara potser que em centrem. A veure.
3: La preocupació continua encara, sobretot per aquest clima prebèl·lic que s'està respirant, sí. I cada cop més. Llegim els diaris, veiem la televisió, escoltem la ràdio, i això no fa bona pinta, com diríem,
4: no,
3: aquí.
4: No fa bona pinta, la veritat és que no. El que jo en aquests moments el que et puc dir ara és, després d'haver tornat, el tipus de premsa que he anat consultant. Evidentment, com suposaràs, m'enganxo a internet una bona estona llegint el New York Times, el Washington Post, buscant, doncs, articles de persones com Noam Chomsky, que sé que és un intel·lectual, doncs, que és molt crític amb el sistema de govern americà, i que, si més no, doncs, et busca altres punts de vista que tu t'interessa veure. Jo el que veig amb la premsa, fins i tot la premsa popular, o la més coneguda en allà, no? Com el New York Times o Washington Post, és que hi ha gent amb molt de sentit comú que està plantejant, compte, no ens enfrontem amb tot un grup de gent que no té a veure amb això, vull dir, siguem prudents. I per tant hi ha la veu de la prudència darrere de tot això. Què passarà? Doncs mira, no ho sé, perquè no, gràcies a Déu que no ho sé, entens? Bueno, no ho sé, perquè si fos tan fàcil, possiblement podríem evitar veritables catàstrofes, però és imprevisible. Aquí també s'hi barreja la qüestió personal. A mi em fa tanta por l'extrema dreta americana com els extremistes islàmics, com aquestes postures fanàtiques d'una banda i de l'altra. És a dir, la gent ha d'aprendre a pensar, la gent ha de tenir totes les eines a l'abast, totes les eines informatives a l'abast per poder donar una opinió. El que sí que te n'estàs adonant és que darrere de tot això hi ha un cervell que no s'ha arriscat, de la mateixa manera que tota la gent normal del carrer, la gent americana que s'està apuntant a l'exèrcit com desesperat, que d'alguna manera fan que aquests ànims s'exaltin i la gent, doncs, s'apunti el que sigui, quan el cervell veritablement no s'està jugant la vida de la mateixa manera, sinó que s'està jugant els seus diners. I això a mi, clar, em posa de pell de gallina, tu.
0: 9:49 minuts, els records de la Núria Vidal, amb qui havíem conversat tantes vegades, encantadora, explicant totes aquestes històries i sobretot les reflexions que ella mateixa, gairebé diríem que s'espantava de dir-les en veu alta, pel món que havia de venir. Bé, estem parlant de l'any 2001, 25 anys després dels atemptats de les Torres Bessones, un món evidentment ha canviat molt, probablement, potser està millor en algunes coses, però està pitjor amb moltes altres. Aquell 11 de setembre, que rectifico, no era pas diumenge, era dimarts, d'aquí que la Núria expliqués la història d'aquest professor d'escola i d'un nen que li diu, escolta, que s'ha estavellat un avió a les Torres Bessones. Era dimarts i ho vàrem viure, no cal ni dir, intensament. Han passat 25 anys, tenen la conversa íntegra, sencereta, al nostre web www.radiomaricel.cat. Bé, ja us diem abans de continuar que Milena Casseta, l'escaladora del Centre Excursionista de Sitges, ha aconseguit col·locar-se en primera posició al Campionat del Món d'Escalada, les Youth Series, celebrades a la localitat austríaca de Imst. En primera posició, Milena Casseta. Això per un costat, i per un altre, a veure si podem parlar amb ell, perquè és un reel molt bonic que ha penjat a Instagram el creador de continguts Ianco Pibe, que és fotògraf i, com us dèiem, creador de continguts. Per què? És una història molt bonica d'una fotografia, de fet són dues fotografies, de les Bessones, del carrer Sant Sebastià, de la Rosa Maria i la Joana Alexandra, les que varen ser pendonistes de Santa Tecla l'any 2015. Bé, Anava a dir, qui no les coneguis, que no és que podem dir allò de no és de Sitges. Bé, doncs, el cas és que aquest reel de vídeo a Instagram de Yanko Pibe, de l'usuari Yanko Pibe, explica la història de la fotografia, d'aquestes dues fotografies de les bessones, una a la platja, l'altra, em sembla que en el seu entorn, a casa seva, i ell, que els hi vol regalar aquestes fotografies, però que no sap on és casa seva, i fa un recorregut per diversos llocs de Sitges fins que va petar a casa seva al carrer Sant Sebastià. I és un clip de vídeo molt bonic, és una escena molt maca, perquè ells es mostren encantades de la vida, felices, fotografies molt maques, dues fotografies maquíssimes, de la Rosa Maria i la Joana. A veure si en algun moment podem parlar amb aquest usuari. No, només els puc dir el nom d'usuari, el nom real, no el puc dir. Però un vídeo tan bonic i una escena tan maca que, enmig de tot de com estan les coses, doncs val la pena també destacar. 9:52 minuts, anem a les efemèrides ja de pressa i corrents. Vinga.

Tal dia com ahir de l'any 1960, s'iniciava al Palau Maricel el primer curs internacional de música i van prendre part Maria Canals, Max Eger i Alberto Mozzati, entre altres. Tal dia com ahir de l'any 1983, s'inaugurava al Poble Sec la biblioteca Josep Roig i Raventós. I avui, fa anys, fa 21 anys, que un gran aiguat va deixar 76 litres per metre quadrat en 45 minuts. Va arrossegar 19 vehicles, es van haver de rescatar 10 persones. Han passat 21 anys, era alcalde aleshores Jordi Baiget, i d'aquí va venir l'assumpte del col·lector nou, etc, perquè tot aquell entorn de l'aleshores carrer Espalter, carrer Espanya, en fi, un desastre com una casa. 7 de setembre del 2005, 76 litres per metre quadrat en 45 minuts. Un 7 de setembre del 1926, l'Ajuntament presidit per Pau Barraveig acordava donar el nom de carrer de l'Ahorro a una de les vies públiques del sector del Poble Sec. I un 7 de setembre, és a dir que no vaig tan ràpid, avui el carrer de l'Estalvi fa 100 anys. O sigui que, veïns del carrer de l'Estalvi, si teniu algun moment, aplaudiu la placa, perquè el carrer de l'Estalvi, el carrer de l'Ahorro, fa 100 anys avui. 7 de setembre del 1926. I el 7 de setembre del 1964, el grup de teatre experimental del Prado posava en escena l'obra Calígula d'Albert Camus. I en les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb un número 1 a les llistes angleses. Bé, un número 1 que no és un número 1 qualsevol, perquè el número 1, l'èxit més èxit de tots els èxits que es fan i es desfan a la trajectòria d'ABBA és aquest.

Van enregistrar el dia del vinyet, de l'any 76, el Dancing Queen. I 50 anys després, continua sent no només un tema popular, sinó que ha aguantat perfectament el pas del temps. Dancing Queen, número 1 a les llistes britàniques, tal dia com avui, de l'any 1976. Tal dia com avui, de l'any 1901, han passat 125 anys de la inauguració de la Basílica de Santa Maria la Real de Covadonga. Aquells que van a Covadonga, a la Basílica, que és neoromànica, avui fa 125 anys, per dir-ho així, és més o menys nova, eh? La fou declarada basílica l'11 de setembre del mateix any. Aquesta pedra calcària d'aquest color rosa característic de la Basílica de Santa Maria la Real de Covadonga. Tal dia com avui, de l'any 1977, signaven el president nord-americà Jimmy Carter i el president panameny Omar Torrijos un acord històric pel canal de Panamà. El tractat li reconeixia a Panamà la sobirania territorial, però establia el dret dels Estats Units a seguir operant el canal fins l'any 99. Tal dia com avui, de l'any 1940, els primers bombardejos de l'aviació alemanya sobre Londres. I tal dia com avui, de l'any 1909, naixia un dels grans directors de cinema del segle XX, Elia Kazan, Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio, Al este del Edén o Esplendor en la hierba.

I en què podem acabar avui? Bé, doncs amb un altre èxit d'una dona que va néixer tal dia com avui de l'any 1947.

Per tant, avui fa 83 anys, una de les reines de la música disco, una de les icones del col·lectiu LGTBIQ+, avui fa anys que va néixer Gloria Gaynor. I aquest és un dels seus clàssics del 1983, Soc com soc.

Veníem d'un altre clàssic, l'I Will Survive, del 1979, el tema que en el Carnaval de Sitges va convertir en icònic, en marca de la casa, Paperets Club. Bé, doncs, 4 anys després, un altre èxit, aquest Soc com Soc, 1983, avui que Gloria Gaynor celebra 83 anys. I amb ella tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Albí, també Santa Regina, Sant Pàmfil, Sant Anastasi i Santa Amalberta. A l'edat de 90 anys ha mort el senyor Manuel Díaz Rivera. A l'edat de 90 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc d'aquí mitja hora, a 11:15 del matí, a l'oratori del tanatori. Manuel Díaz Rivera ha mort a l'edat de 90 anys, cerimònia funerària, avui a 11:15 a l'oratori del tanatori. I a l'edat de 84 anys ha mort Maria Assumpta Massip Pons, a l'edat de 84 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària serà a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de Ribes, a la parròquia de Ribes. Maria Assumpta Massip Pons ha mort a l'edat de 84 anys, cerimònia funerària, avui a les 4 a la parròquia de Ribes. L'actor Toby Jones, 60 anys, celebra avui. El comunicador Antonio Lobato en fa 61. L'actriu Laura Pamplona en celebra 53. Gloria Gaynor, com us dèiem, 83 anys, celebra avui. I l'actriu i model Evan Rachel Wood en celebra 39. Hem passat un cap de setmana de calor. Anàvem a dir, de calor...

0: inusual, però, vistes les dades meteorològiques i el que diuen els meteoròlegs, de calor històrica, perquè no s'havien registrat aquests valors al mes de setembre com els que hem enregistrat enguany. En qualsevol cas, 28 graus i mig de temperatura a hores d'ara amb un 59% d'humitat. Què diu la previsió? Temperatures altes que aniran baixant a poc a poc, demà una miqueta menys, i el dimecres, diguem-ne que baixaran de cop per situar-se en el que és la normalitat en el mes de setembre. Aleshores, està per veure si aquesta pluja de dimecres ens pot tocar de prop o no, i amb quina quantitat i amb quina intenció, perquè sembla que algunes de les pluges de dimecres poden ser intenses perquè el mar està escalfadíssim, perquè ve aire fred, tot allò que pot passar a la tardor, però corregit i augmentat precisament perquè la temperatura del mar aquest any ha estat inusualment alta. A veure què passa el dimecres. De moment, però, la previsió per les properes hores. Tranquil·litat. Aquí la tenen des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb un matí de dilluns molt tranquil. Ens despertem amb un cel assolellat arreu que es mantindrà durant el matí, a excepció del nord del Cap de Creus i a punts del Delta de l'Ebre, on hi ha alguns núvols baixos que es dissiparan progressivament. La matinada ha estat càlida amb inversió tèrmica. Tot i així, la temperatura ha baixat lleugerament respecte al cap de setmana. Al Pirineu, puntualment, s'ha baixat per sota dels 10 graus i en punts de l'interior ha rondat els 15-21 graus. A la costa, però, la temperatura ha estat més alta i no s'ha baixat dels 22-25 graus. Pocs canvis a partir del migdia, amb un ambient que es mantindrà majoritàriament assolellat. Malgrat això, creixeran nuvolades d'evolució del Pirineu, tot i que no s'espera precipitació. La màxima baixarà lleugerament a tot el país i ja no s'assoliran els 40 graus enlloc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 4 minuts del matí i algunes d'aquelles informacions que us poden interessar a les pàgines d'Economia de La Vanguardia d'ahir diumenge. Només el 2%, han escoltat bé, el 2% dels inquilins de menor renda aconseguiran comprar una vivenda. Només el 2%. El 2%. Entre altres coses, els especialistes diuen, s'obren cometes, un informe del Fons Monetari Internacional, ser propietari d'una vivenda sembla haver-se convertit en una possibilitat pràcticament inabastable per les llars econòmicament vulnerables, inclús entre els que disposen d'un suport financer, d'un coixí financer, ja sigui a través d'establis propis o gràcies al suport dels familiars, es tracta ja d'una meta llunyana. Per tant, sembla que en el futur, recordin que l'article 147 de la Constitució diu que es té dret a una vivenda i que els poders públics han de fer el possible per facilitar la situació. Però en aquest món ara és evident que ens trobarem en un moment en què es dividirà entre els que tenen casa i els que no en tenen, o els que no en poden tenir, o els que potser no l'arribaran a tenir mai, o els que... Perquè en aquest sentit poques coses han canviat. Els inquilins més vulnerables ja gasten més de la meitat de la seva renda disponible en pagar la vivenda. Recordin que els especialistes diuen que el que tu destines per pagar a casa teva no ha de superar un terç dels ingressos. Si volen, hi afegeixen els de la parella, No ha de superar un terç dels ingressos. I, evidentment, aquesta situació, almenys en el cas de Sitges, anàvem a dir, no és que sigui difícil de complir, sinó que probablement és impossible. L'informe apunta que els preus creixen per la manca d'oferta i de treballadors de la construcció. És el que es comenta en aquest article, que segurament trobarien també en molts diaris. Un d'aquests aspectes del cap de setmana. Han cercat algun tècnic d'aire condicionat aquest estiu? O algun lampista, o algun el que sigui? Hi havia un article ahir també de Carme Riera. Interessant. Carme Riera se li va espatllar l'aire condicionat a ple estiu, que és una d'aquelles coses que poden passar. Vaja, poden passar més a l'estiu que a l'hivern. A no ser que tinguin bomba de calor, també es pot espatllar, I diu que, clar, que el seu moment de més estrès de l'estiu ha estat cercar algú que li arreglés l'aire condicionat. Bé, diu que va començar a buscar, perquè es veu que l'aire condicionat tenia un problema, allò que en diuen, el gas. Es veu que havia perdut gas i la màquina no refredava. Total, que va anar trucant i vinga trucades i li deien que fins al mes de setembre res de res i que s'esperés al setembre. Diu que finalment, un amic d'un amic coneixia un tècnic, que aquesta és una altra manera, una altra estratègia d'aquelles. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç.
0: L'amic de l'amic, que coneix algú. I a vegades aquesta estratègia funciona. Però en el cas de la Carme Riera, diguem-ne que va ser el ferro roent al qual es va agafar. I diu que li va prometre que passaria per veure de quina màquina es tractava i si el seu gas era compatible. Bé, l'assumpte del gas. Bé, total. I ella li va dir el que sigui. Vingui el més aviat millor. Cuando podrá? Mañana por la mañana. Diu que li va contestar i ella es va quedar tranquil·la, perquè a part tenia unes amigues a dinar a casa seva i, clar, no les volia fregir de calor. Diu que la seva conversa era per WhatsApp, de manera que el fet que el seu compromís quedés per escrit li va donar seguretat.
1: Espera, Diaguara.
0: Parla Carme Riera, Li va donar seguretat. Bueno, el cas diu, jo le llamaba de usted, como hago siempre, si no conozco la persona y más cuando, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, total. Diu que ja li varen advertir que aquest tècnic era car, que cobrava uns 100 euros l'hora, que porta un ajudant que també cobra, i el desplaçament també va part. Però en tot i això, ella deia, bueno, m'han d'arreglar l'aire condicionat. I total, diu que va passar la nit sense poder dormir perquè l'aire condicionat no funcionava, una calor de por, i diu a les 7 del matí un WhatsApp del tècnic em va donar el bon dia i li va dir que no podria passar pel matí, que ho faria per la tarda. Atenció ara, perquè aquest epígraf Segurament vostès a casa seva també l'han escoltat moltes vegades o l'han vist per escrit. Sens falta. Aquest epígraf tampoc falla, eh? Passaré sens falta. Li van dir que passaria per la tarda sens falta, diu que es va conformar, diu és una persona sèria, em vaig dir a mi mateixa, almenys avisa. Per la tarda, un altre anunci ple de moticones tornava a retardar per demà la seva presència.
1: Comença a sospitar.
0: I les seves amigues li pregunten, què vas arreglar, això de l'aire? I ella diu, que esclar, les havia convidat a dinar. Diu, crec que sí, però després el tècnic la va deixar definitivament penjada. I Carme Riera acaba aquest article, un article que es titula Este país no funciona, dient que parlem dels polítics que no compleixen, que parlem dels que no compleixen, i diu, però a mi em sembla que no funciona per l'escassa professionalitat dels anomenats tècnics, com impresentable o de l'aire condicionat, i seguint, ella fica tothom en el sac, eh? Per lampistes, paletes, mecànics, etc. Evidentment, aquí segurament hi hauria moltes subordinades que posar des del preu de les coses, des de com les valorem, des del reconeixement que fem aquestes feines, i en fi, i això que no anava per una asseguradora, perquè si anés per una asseguradora entraríem en un altre món insondable, que és els diners que paguen les asseguradores, els tècnics o els que arreglen panys de les cases o coses així. Però l'experiència de Carme Riera per un aire condicionat que es va espatllar a ple estiu i que necessitava arreglar-se. I dues coses més. Una...
1: Jo tinc una altra encara.
0: Sí, ara te la... Una molt interessant, una carta de Marc Montoya, un veí de Manresa, que parla, òbviament, de Carles Vilajosana, aquest veí de Manresa, assassinat, vostès saben tot el que ha passat aquí, i al final de la carta, al final, diu «Tothom en parla a casa, amb la família, amb els amics, fa anys que Manresa no funciona, i ara mateix, diu aquest veí, no en sé el diagnòstic. Tothom en parla, però tan fluixet que ningú n'ha fet cas. Tothom en parla, però tan fluixet que ningú n'ha fet cas. I ara què farem?» Fa referència, òbviament, al post-assassinat. Ho direm més alt, cridarem, ens enfadarem, el cop ha estat tan fort que no sé què fer. Però que algú ens ajudi, diu aquest veí. Espero que els polítics en prenguin nota i trobin solucions. Jo no sé què fer. Estic impotent i trist. Gràcies per tot, Carles Vilajosana, que havia ajudat a la dona de la persona que escriu aquesta carta, a la Patum de Berga. Bé, la va ajudar com tantes persones ajuden els qui de vell nou arriben a la Patum i volen viure una experiència. La teva, Joan.
1: La meva, doncs, surt avui a la Vanguardia un article de Miriam Elias, Bitxos con IA para cenar gratis, i és una denúncia que ha fet un hostaler de Galícia al compte Soy Camarero,
0: sí,
1: que n'hem fet referència sí. Més d'una vegada, que és un tipus d'estafa, eh? És a dir, que preparin-se perquè bé, les estafes es van, diguem,
0: sofisticant.
1: Res, una parella de britànics que va a l'establiment d'aquest senyor que vol mantenir l'anonimat, és a dir, no se sap qui és, i demanen, doncs, de tot. Bon vi, diversos plats de mariscos i carns, és a dir que... I a l'hora de pagar, o sigui, a l'hora, al final, li ensenyen al cambrer un vídeo en el seu mòbil, donde se apreciaban bichitos negros correteando por el mantel donde está el logo y el nombre del restaurante. Aleshores, va el propietari i diuen, escolti, aquí no hi ha cap bitxo.
0: Ajà.
1: Diu, fem una cosa, passi'm el vídeo, que ho miraré.
0: Sí.
1: I no, el vídeo no li passo. Jo li ensenyo el vídeo, no li passo. I aleshores...
0: Això els clients al propietari. Llavors, en el moment de pagar.
1: Llavors el propietari va dir que de cap manera, que si no hi ha bitxos, no hi ha bitxos,
0: sí.
1: I que per tant facin el favor de pagar. I aleshores van intentar xantatjar-lo. Diu, doncs publicarem a les xarxes aquest vídeo. I el propietari els hi va dir, d'acord, doncs esperin-se aquí, jo truco a la policia i vostès publiquen el que vulguin a les xarxes. I aleshores va ser quan aquests dos britànics van dir, paguem. I van pagar, i se'n van anar. Aleshores, clar, la reflexió és aquesta, perquè el propietari es va mantenir ferm, però que ells havien fet el vídeo amb intel·ligència artificial, evidentment, clar, no el volien traspassar perquè no es detectés que era un intent d'estafa, però clar, quan van sentir que vindria la policia, sí, doncs van pensar, mira, saps què? Paguem i marxem.
0: Buf, vinga. Avui, que és notícia fonamentalment, un dels molts lands que té Alemanya, Saxònia-Anhalt, no està massa lluny de Berlín, No està massa lluny de Berlín. La Vanguardia titula: els ultres arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, que és el canceller. L'AFD se situa al caire de la majoria absoluta per 3 escons, però podria arribar a governar després d'aconseguir el 44% dels vots, i això vol dir 30 punts més, 30, que el partit que ha quedat en segona posició, que em sembla que és la CDU, però bé, 30 punts.
1: Sí, i té la possibilitat de governar perquè, tot i no tenir la majoria absoluta, hi ha un dels partits que està al caire d'entrar, que doncs li podria permetre, li donaria els vots perquè governessin. Això és un trasbals, un petit trasbals, perquè de fet és un land, és el que aquí seria una comunitat autònoma, però no deixa de ser doncs aquesta opció de governança, perquè ens fem la idea, no és que Vox doni suport, sinó és que Vox guanya. Amb majoria gairebé absoluta. Sí que és cert que l'AFD és un partit d'extrema dreta que, a més, està barallat amb els d'extrema dreta alemany, francesos i italians, és a dir, que és aquest garbuig, però sí que és una... Doncs això, és un plantejament polític força reaccionari. D'aquí que molts mitjans titulin que, clar, que és el retorn de l'extrema dreta...
0: O d'una ideologia...
1: Després de la mort de Hitler. Clar. Que no vol dir que siguin nazis, Però...
0: Tornem a estar amb aquella complexitat de les coses, Que la Segona Guerra Mundial, el nazisme, pam, pam, clar, pam...
1: Però era una ideologia d'extrema dreta. Que sigui aquesta... Doncs, Vera, entenen que hi ha tots els matisos del món, oi? Perquè, si, entre altres coses, perquè si no aquest partit no seria legal.
0: Exacte.
1: I menys Alemanya, perquè aquí...
0: Per això us diguem que és complex d'analitzar això, Perquè quan a Alemanya un partit és legal, com diu en Joan, és que ha passat el filtre, perquè a Alemanya, tot allò que té a veure amb l'apologia...
1: Sí, allà els hi surt la llei fonamental, aquí no, aquí vam haver de fer la llei de memòria històrica, que és amb la que es va poder doncs atacar fundacions com la de Francisco Franco. Però
0: en el cas del partit que ha guanyat en aquest land, doncs és, si nosaltres arribem, doncs seran deportats tots aquells, en fi, així directament. Una altra cosa és que tinguin la capacitat de fer-ho des d'un land. Però com a mínim el missatge és aquest. Bé, entre els molts missatges, perquè encara no, que no ho semblin, al mar d'aquestes ideologies també hi ha derivades. I també es comentava que Giorgia Meloni, per exemple, li ha sortit una derivada encara més reaccionària que ella mateixa, perquè ella mateixa, diguem-ne, que s'ha tornat més europeista que com era en l'inici de la trajectòria política.
1: Sí, perquè, i en aquest sentit, ja quan hi havia els antics, els que donaven suport al Berlusconi, també, diguem, els italians són molt maleables en això de l'extremisme.
0: El cas és que, bé, ha guanyat qui ha guanyat, i hi ha tot un seguit de raons també que fonamenten aquesta victòria, com pot haver un seguit de raons en el cas de l'ascens de l'ultradreta o de les postures més reaccionàries arreu d'Europa i arreu del món. Però avui és un dels titulars en els diaris del dia. Què més hi afegim?
1: Doncs mira, podem afegir una altra notícia que crida l'atenció, i és que al final el govern ho vol impulsar via decret, i és que diverses empreses de l'IBEX i de fora de l'IBEX estan literalment en contra de una nova llei de transparència que regula les seves reunions amb polítics. Igual que a Europa sí que això està bastant, bastant més regulat, a Espanya no hi ha una llei específica que reguli un registre públic de reunions i temes que es parlen en aquestes reunions amb polítics, i molt menys sobre les portes giratòries que permeten a les empreses mantenir després una agenda de contactes excel·lent gràcies als expolítics. Doncs bé, el fet de que ara el govern vulgui regular això fa que les grans consultores s'hagin posat d'esquena i diguin que fins i tot això voldrà dir que hi haurà més coldos. Però clar, sense la llei, coldo ja ha existit. És a dir que... Però bé, com a mínim crida l'atenció que les empreses poderoses espanyoles doncs estan en contra d'aquesta modificació legal.
0: Ceuta continua estant en el rerefons de moltes coses, aquest campament també, bé, aquest frec a frec que hi ha hagut entre el govern de Ceuta i el govern espanyol sobre la instal·lació d'aquest campament a la zona del port, que finalment el govern ha fet valer la seva posició jeràrquica davant del que semblava en principi una solució acordada, que després no ho va ser. Però en qualsevol cas, aquestes tendes, aquestes grans tendes de campanya que han de servir per acollir a la vora de 1.000 persones, de totes les que hi ha encara a Ceuta, i amb aquesta situació, evidentment, de drama difícil, per no dir bastant complex, per no dir bastant impossible de gestionar. Però ha estat una de les notícies del cap de setmana, aquesta setmana, que diuen els diaris que Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. O sigui, que si fa temps que diuen ai, què va passar amb allò de les joies aquesta setmana?
1: Sí, però bé, té mala peça el taler. Ahir el Barça, que es va passejar
0: per València,
1: a Mestalla, perquè va ser, diu l'Esportiu, titular sempre excel·lent, l'hora del pati, perquè realment gairebé va ser un entrenament contra un València indolent. El València que va fer, tot sigui dit, el València, que és un dels llocs més hostils pel Barça, va fer un vídeo molt maco perquè era l'últim partit del Barça a Mestalla i és l'equip rival que més vegades ha jugat a Mestalla. I per tant, doncs, el València va voler agrair al Barça tots aquests anys, des del 23, em sembla, que ha anat visitant diguem, el temple del valencianisme. Doncs bé, més enllà d'aquest vídeo, que era, repeteixo, un vídeo ben fet i emotiu, amb Kempes, Maradona, bé, tothom, més enllà d'això, doncs ahir, com dèiem, passejada 0-5, líder imbatut de la Lliga, en la setmana que comença la Champions. Això el Barça, l'Espanyol, va rescatar a ultimíssima hora un punt davant del Sevilla, que li permet doncs, una miqueta tirar endavant en un partit en el que va jugar gairebé tot el partit en un mes per una expulsió d'un jugador del Sevilla. Comença a mitges en aquesta Lliga l'Espanyol, no tan malament com l'any passat, però va fent. I bueno, a l'Ajax de Mitchell li va pitjor, que va
0: sí?
1: perdre sí, aquest cap de setmana, ha perdut 1-3 ja.
0: No li va massa millor a Arbeloa.
1: No,
0: perquè
1: no,
0: ho ha perdut tot.
1: Anava a dir, massa millor, no, és que li va fatal.
0: Ho ha perdut tot.
1: Ha perdut tot, però bé, però el Madrid sí, ha pogut netejar els números amb tots els jugadors que han canviat cap allà.
0: Sí, 10 i 23 minuts. Interessant també un dels reportatges del cap de setmana. Diu, des del 2014, si algú passeja per les platges de l'oest d'Europa, és probable que es trobi amb un cartutx d'impressora de la marca HP. Per què? Bé, doncs, perquè un naufragi de l'any 2014 d'un vaixell que anava carregat de cartutxos d'impressora, d'HP, ara aquests cartutxos comencen a arribar a la costa. Se n'han trobat més de 1.500, però es poden vostès imaginar la de cartutxos que podien anar en aquest creuer. La Vanguardia també assenyalava que un carguer va perdre un contenidor, un contenidor de peces de Lego, l'any 1997, és a dir, ara aviat farà 30 anys. Eren 4.700.000 peces de Lego i continuen arribant a les platges del nord d'Europa. L'Odissea de los cartuchos perdidos es diu aquest reportatge, on s'ensenya la fotografia d'un cartutx de tinta, tinta que és el més tòxic que pots trobar, i el més car, perquè com algú va dir, és més cara la tinta d'impressora que la sang humana. Bé, doncs, es poden trobar cartutxos de tinta de Hewlett Packard per aquest carguer que va naufragar l'any 2014. Bé, un reportatge...
1: Ara no el posin a l'impressora, que no funcionarà.
0: No funciona res, però el plàstic es manté
1: bé,
0: el plàstic es manté intacte. Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

10 i 29 minuts, gairebé dos quarts d'onze del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres en uns moments encetem la roda de portaveus amb Carme Gasulla. Uns pensaran, bé, ho poden pensar, que el Benaprés haurà guanyat una professora i Sitges haurà perdut una alcaldessa. Bé, la vida, bé, anava a dir que la vida ens porta aquestes coses. Bé, la vida ens en porta moltes. En el cas de Carme Gasulla, com els dèiem, aquesta legislatura la va començar en el govern, l'acabarà a l'oposició, on ja hi havia estat abans de l'any 2023, és a dir, que el paper no és nou, la circumstància segurament sí, i per tant valdrà la pena començar la roda de portaveus amb ella, que ha deixat una cartera per agafar-ne una altra.

0: Bé, saben que la cosa anava, per resumir-ho, aquest darrer any de legislatura, almenys amb l'acord sobre la taula que es va plantejar els primers dies, abans de l'inici de la legislatura, Carme Gasull havia de ser alcaldessa, semblava que les coses anaven per aquest camí, perquè a la vigília de Sant Joan l'alcaldessa Aurora Carbonell anunciava un acord amb els comuns perquè això fos d'aquesta manera, i després, bé, pel que sigui, perquè allò, al final acabarem pensant que la dita catalana funciona, eh? La culpa és fosca i no la vol ningú. Però el cas és que, per una cosa o per una altra, això no va acabar d'aquesta manera, i per tant, Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Com esteu?
1: Bé, molt bé.
0: Millor?
1: Millor en relació a què?
0: En relació a com podíeu haver estat.
1: Bé, estic bé. He passat un estiu complicat des del punt de vista també físic. La veritat és que el pes aquests 3 anys em va caure a sobre. Però ara estic en plena forma i em molt il·lusionada amb la nova etapa laboral que tant el Xavi Ripoll com jo iniciem.
0: Ho preguntarem a l'inrevés, perquè no sé si us havien fet aquesta pregunta o no. Hi trobàveu alguna motivació, algun sentit a tal com està la legislatura ser alcaldessa durant 9 mesos o durant 10 mesos?
1: Ja ho crec, sobretot perquè nosaltres creiem honestament que el canvi d'alcaldia era el moment idoni per redreçar maneres de fer que no compartíem, no? I sobretot perquè nosaltres sempre hem defensat des dels comuns una manera d'actuar, una governança basada en el diàleg, a la construcció, doncs, de consensos, i per això ens feia especial il·lusió exercir l'alcaldia, no? I sobretot perquè volíem visibilitzar aquests canvis, però bé, no ha estat possible, i per tant el nostre rol, doncs, passa a l'oposició.
0: Quines maneres de fer no compartíeu, per exemple?
1: Doncs jo crec que hem partit d'una situació que vam partir d'una situació al juny del 2023 on era imprescindible el diàleg, el consens, cercar, doncs, aquestes complicitats, i està clar que això no s'ha practicat o no s'ha practicat amb la mesura que era necessari, no? I per això tenim una mica, doncs, aquesta situació tan complexa on només s'ha aprovat un pressupost, on no hi ha ordenances fiscals, i que per tant, doncs, al final es va degradant aquesta corresponsabilitat, i per això deia, no?, que crec que honestament que aquesta manera de fer que la vam implantar quan estàvem al govern, no?, obrint a la ciutadania a través d'audiències públiques, doncs, situacions urbanístiques com va ser el PP1-6 de la Bòbila, o com va ser la taula del litoral o la taula d'Albert Urbà, doncs crec que l'haurien d'haver aplicat molt més, i s'ha d'aplicar molt més, i ho seguim patint.
0: Una manera de fer que també ha incidit en la gestió dins de l'equip de govern?
1: Exacte, ha incidit, sí? Fins al punt de que nosaltres no reneguem en absolut d'aquests 3 anys. Penso que hem fet molt bona feina des de la nova ordenació que es van fer dels 482, ordenació urbanística, els 482 habitatges de protecció oficial, fins als rescats de les veïnes dels pisos de la Caixa, la reforma que espero es materialitzi d'Escola Barratxina, etcètera, i crec honestament que nosaltres en aquest sentit estem orgulloses de la feina feta. Però sí que hi havia dinàmiques dins del govern que no ens agradaven, i és més, no? Nosaltres pensem que tampoc és una cosa estranya, no? La nostra manera d'entendre la política, doncs, planteja les discrepàncies des del respecte, la lleialtat i el compliment dels acords. Jo crec que això ha costat molt entendre, no? I hi ha hagut presa de decisions unilaterals que sovint ha oblidat que molts dels que conformen el govern el juny o el maig del 2023 estaven fent maletes per marxar.
0: Si em permeteu, és clar. A la vigília de Sant Joan semblava que hi havia aquest acord entre Esquerra i els comuns.
1: Hi havia un acord del 2023. És que, clar, la primera sorpresa que ens van trobar és que s'estava replantejant un acord signat en el 2023. Aleshores, d'alguna manera, fer públic que hi ha un acord, és que ja hi era vigent un acord. El que passa que està clar que ni Esquerra Republicana ni Sitges Grup Independent, i molt especialment Sitges Grup Independent, que fins i tot va fer un article d'opinió a través del seu president renegant d'aquest acord que considerava que no estava vigent, crec que ja deixa molt clar que no hi ha cap voluntat de tirar endavant aquest acord més enllà del relat comunicatiu que es pogués fer. Que clar, dir que compliré un acord, clar, és que és el que tenim. I aquí aprofito també per una mica desmentir afirmacions que s'han dit en relació a propostes dels suports que nosaltres plantejaven, que segons l'alcaldessa o segons el mateix cap de llista de Sitges Grup Independent eren il·legals. I ho vull desmentir rotundament. Entre altres coses, perquè el document que es va traslladar en aquest acord del qual parlava l'alcaldessa, els dos grups que ens havien de fer suport, tenien precisament aquestes propostes amb el vistiplau d'Esquerra Republicana. I de Sitges Grup Independent, tot i que no em va quedar massa clar si el seu cap de llista ho va traslladar finalment
0: a la militància,
1: perquè hi havia aquí un decalatge d'informació, perquè també és un element que cal posar sobre la taula, a les converses que van tenir bilaterals, doncs després vam adonar que no es traslladaven a la militància. No? Per tant, ho vull desmentir rotundament, entre altres coses, perquè parlar d'il·legalitat el que s'ha de fer és denunciar-ho, entre altres coses. I després nosaltres no cometem il·legalitats. Nosaltres no cometem il·legalitats. Nosaltres fem propostes que han d'estar dins d'un marc legal i afirmar des del punt de vista institucional que proposaven un acord ple d'il·legalitats em sembla molt greu.
0: Quines propostes eren? Aquestes que estaven suposadament al llindar de la il·legalitat o que entraven...
1: Propostes de caire urbanístic que van vinculats a modificacions de planejament i que nosaltres sempre vam dir que estaria dins del marc legal, que eren propostes que havien d'estar sempre dins del marc legal, com no pot ser d'una altra manera. I també vull deixar molt clar, els comuns no tenim cap element d'il·legalitat enlloc. Nosaltres hem estat asseguts en una taula en tres causes... Dues, diríem, negociant amb dues persones implicades en tres situacions judicials. Nosaltres no hem tingut cap. Per tant, jo vull, insisteixo, desmentir clarament que hi havia il·legalitats en aquestes propostes.
0: O sigui que enteneu, o és fàcil, no sé si dir interpretar, que enteneu que aquest assumpte ha estat la manera de poder excusar la no motivació per complir aquest pacte?
1: La intenció era molt clara, no crear les condicions perquè fos possible allò que estava assignat.
0: És a dir, que ha estat una bona excusa aquesta per no...
1: Evidentment, i tensar tant la corda que al final doncs, no s'ha complert, no? I buscar un relat una mica que exculpés d'aquesta situació.
0: El 28 de juliol l'alcaldessa ens deia que tenia pendent una conversa amb Carme Gasulla. S'ha pogut mantenir aquesta conversa?
1: No, jo no he rebut cap mena de l'alcaldessa.
0: Després de tot plegat no han parlat més de res?
1: No, res absolutament. La darrera conversa que jo vaig tenir va ser el dia 13, que no va ser una conversa, el dia 13 de juliol, quan vam fer la roda de premsa i em va arribar un missatge a través del correu electrònic. Jo havia sol·licitat a l'alcaldessa doncs, una reunió tant amb ella i amb el Xavi Ripoll per acabar d'enllestir tota la paperassa de deixar el govern, i li havia sol·licitat que ens trobéssim a l'alcaldia i em va rebutjar aquesta visita un cop fet la roda de premsa i em va dir que tot per correu, val? I que no volia saber absolutament res de mi.
0: Que tot per correu?
1: Sí. És així, vull dir, tinc constància que estàvem molt emprenyats amb la roda de premsa i que per tant tot el correu jo li vaig dir que li vaig contestar. Per correu, m'ho va enviar per WhatsApp i li vaig contestar que jo crec que una cosa és la institució, l'altra la situació política i que per tant no entenia aquesta postura, però que cap problema i ho vam resoldre nosaltres de la manera més ràpida possible.
0: Us ve de gust tornar-vos a presentar?
1: Em ve de gust si ho decideixen així les meves companyes. Crec que hem fet molt bona feina i crec que encara tenim coses a dir i coses a fer.
0: Com deia aquell, no esteu fastiguejada?
1: Home, d'algunes coses, evidentment que sí. No soc tan innocent, però també hem acumulat tant el Xavi com jo, molta experiència i molt bagatge, i ens ha fet conèixer des de dins l'administració, com funciona.
0: Que sou més resilient ara, vaja.
1: I tant. forma part de la meva vida, jo diria, i els comuns ho som en particular. Si algú pot manifestar la resiliència, jo diria que des del punt de vista personal, amb tota la humilitat, sóc jo mateixa.
0: Doncs ens ho poseu molt bé. Com està la institució? Com està aquesta casa?
1: Doncs la institució necessita un cop de timó molt important i entendre el que he dit abans. No es pot governar sol. No es pot governar sol. S'ha d'entendre la política com un diàleg constant, fins i tot amb els que opinen diferent, amb els que tenen discrepàncies, i a més un ha de ser, en aquest sentit, valent. I jo recordo, no?, que a mi em qüestionaven fer una audiència sobre el PP1-6 de la Bòbila, perquè rebríem per part de les veïnes doncs tota la llau de crítiques que van rebre, o sobre el carrer Carreta, recordo, i jo vaig dir, jo crec que un ha de ser valent, i va amb el sou, i va amb el càrrec, i s'ha d'enfrontar amb les discrepàncies i no t'has d'escapar d'aquí. I això, doncs, com a mínim, és un gest d'honestedat política i de valentia, i saber que nosaltres estem treballant fora dels despatxos, i que estem treballant per tothom. I crec que l'oposició, d'una manera o una altra, també ha de formar part de tot plegat. Com deia, no? Encara que hi hagi doncs, discrepàncies, el que evidentment també s'ha d'exigir respecte, com deia abans, i crec que això s'ha perdut sovint.
0: Això ja és més de subjectivitat, però la Carme Gasull a l'oposició reconeix a la Carme Gasull en el govern?
1: Per aquells que hagin dit, sí. Algunes coses sí.
0: Era una dona molt intensa a l'oposició, no va ser tan intensa en el govern.
1: Bé, la posició de tots els que han passat de l'oposició al govern saben perfectament que a vegades t'has d'empassar gripaus, i costa. La posició que tens públicament ja s'ha discutit dins del govern, no? I nosaltres hem estat amb això i allà fins a l'últim minut. Fins a l'últim minut. Hem tingut discrepàncies, hem votat diferent, amb algun element, amb alguna proposta, i hem mantingut aquesta coherència. I la discrepància, quan no s'ha resolt prèviament, doncs nosaltres hem exercit la nostra discrepància amb un vot diferenciat.
0: En el vostre fur intern, creieu que algunes de les coses que veu deixar sobre la taula quan veu marxar no s'arribaran a fer?
1: Tinc els meus dubtes, sincerament, tinc els meus dubtes. Jo tant de bo que, ja no per nosaltres, no? Sinó per Sitges, estic esperant que arribi el conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Escola Barratxina i l'Ajuntament per tirar endavant la reforma de l'Escola Barratxina. Volem veure com es presenten a la promoció dels 482 habitatges, és a dir, hi ha molts elements que estan a sobre de la taula, com es milloren les condicions de treball de les educadores a les llars d'infants, com es materialitza el parc de Can Robert, és a dir, totes aquestes propostes nosaltres estàvem al darrere, no? I tinc seriosos dubtes de que això tiri endavant. Tant de bo que sigui així. De veritat que des del punt de vista polític aquí l'estratègia no s'hi val. Jo crec que és un bé pel poble i tant de bo que això doncs, es materialitzi, com he dit, en aquests propers mesos.
0: Us dic per si es pot arribar a crear un d'aquells conflictes ètics de em poso la contra d'assumptes dels quals vaig ser administrador o gestor en el seu moment.
1: No tenim cap conflicte ètic en relació amb això, òbviament. Nosaltres tenim conflictes amb allò que no estem d'acord. Amb el que estem d'acord, òbviament no. Nosaltres, tot el que sigui bo per Sitges, doncs ens tindran al darrere. Nosaltres no plantegem la política com una pura estratègia, com fa la immensa majoria. I a les pures me remito, no? És a dir, aquí ningú ha fet cap moviment per canviar absolutament res esperant les eleccions del 2027, no? I en tot cas, nosaltres compartim aquesta manera de fer des del punt de vista de que treballem i som servidors públics. Ho podem fer des d'un govern, ho podem fer des d'una classe d'un institut, però som servidors públics.
0: Heu viscut un ple de reprovació. Sí. Està sobre la taula la possibilitat d'un ple extraordinari que proposaven Junts i altres partits també de l'oposició. Com viviu això ara?
1: Doncs ho vivim amb la voluntat de fer l'anàlisi com fem sempre des del punt de vista més crític, però també amb fer contrapropostes, no? Creiem que hem arribat a una situació de degradació en alguns elements que cal fer una reflexió, i jo crec que el que ha passat aquest estiu, especialment a la Festa Major, mereix una anàlisi molt a fons. No només del fet en si, sinó com s'ha gestionat el fet des del punt de vista comunicatiu i des del punt de vista de gestió política. I crec que l'hem de fer, aquesta anàlisi. Sí? L'hem de fer perquè ens posa el mirall. Ens posa el mirall i el mirall ens ho posa es posa davant de tothom. I crec que al govern li falta autocrítica. I nosaltres ho dèiem des del minut 1, hem de ser autocrítics més que ningú. que no sigui l'oposició que ens hagi de fer aquesta crítica.
0: És a dir, enteneu que el govern no ha respost com havia de respondre?
1: No, en absolut. I crec que almenys de manera desigual. És a dir, no sabem on estava el regidor de governació, perquè estava desaparegut, no sabem quina és la gestió política que s'ha fet i hem arribat tard i malament. I no ve d'ara això, és a dir, jo crec que aquí hem de denunciar una inacció amb algunes regidories i amb alguns regidors de govern.
0: Abans de posar-nos en això, miro cap al final, veu assistir en aquesta darrera junta de portaveus que es va fer la setmana passada, dimecres passat.
1: Doncs vaig sentir, la veritat, una certa vergonya, tant per una banda com per una altra.
0: Faig context als oients, al matí hi havia hagut una reunió de l'alcaldessa amb els cossos de seguretat i també amb els responsables de la comissió i de les àrees de l'Ajuntament, diguem-ne, que tenen responsabilitat en la gestió d'infraestructures i de logística, i a la tarda es convidava els portaveus per explicar-los què havia passat al matí. I veu sentir una...
1: És que realment el que se'ns va explicar en aquesta junta de portaveus no té res a veure amb el que es va explicar en aquesta reunió. És a dir, no se'ns van donar xifres, se'ns van donar una xifra molt comptada. Quan nosaltres vam insistir, especialment la regió del Partit Popular, sobre quins eren els dispositius que s'implantarien a Santa Tecla, ens va dir que aquesta informació no es podia donar. Per tant, jo crec que va ser un pur tràmit, que va acabar, com sempre, amb discussions, amb retrets, etc. I al final era una mica cobrir l'expedient, no? Per ser una junta de portaveus que nosaltres vam demanar el mateix 24, és a dir, el 24 d'agost els membres de l'oposició demanem que es convoqui urgentment una junta de portaveus que considera el govern que no pertoca i, per tant, ens convoquen el dimecres passat, el dia 2 de setembre, si no recordo malament, 2 de setembre, un cop ja ha passat tot plegat, per tard i malament. Sí, senyor.
0: Clar, no sou especialista en l'àmbit, però per què tot ha d'acabar en crits i soroll en aquesta casa?
1: Perquè jo crec que hi ha
0: moltes estratègies... Tot acaba en crits i soroll.
1: Moltes estratègies, molta crispació, i el tema és un tema prou greu, que no és només un tema de seguretat ni de policia, és obvi com hem arribat fins aquí i com ho hem d'entomar. Nosaltres, a més, vam fer també una proposta que l'alcaldessa va dir que s'havia parlat a la reunió del matí, que és que jo crec que el tema és molt més complex, no? Però que insisteixo, aquí és importantíssima la transparència, la gestió de la informació i la complicitat amb la resta de membres del consistori.
0: Una proposta en quin registre?
1: En el registre més educatiu. I en el registre més de prevenir, que jo crec que és la clau de la seguretat. És a dir, intervenir és quan ja no hi ha cap solució, sinó de prevenir que no passin successos com van passar en aquest atac al punt Lila, com va passar en el Carnaval, com ha passat moltes vegades en les festes del Poble Sec, a les festes de Cases Noves. Jo crec que s'ha de prevenir, s'ha d'intervenir molt abans per evitar, la mesura de la capacitat que té l'Ajuntament, doncs totes aquestes situacions d'enfrontament i de, jo diria que de rebel·lió per part d'un grup de gent.
0: I això com es preveu?
1: El que he dit abans, jo crec que s'han de fer campanyes informatives, s'ha de treballar molt abans, no simplement amb el dispositiu policial, hem de sumar tots, i nosaltres vam estendre la mà d'intentar aportar les nostres propostes, d'intentar treballar plegades i veure que és un element institucional. És un problema de poble, és un problema de país i és un problema que va més enllà dels governs.
0: Ho dic perquè, esclar, a partir del que ens comenteu, del relat de com va anar aquesta junta de portaveus, algú a casa deu estar pensant allò de sempre. Si és un problema tan complex, es fa una junta de portaveus que acaba d'aquesta manera, bé, doncs no és que generi massa esperança de res en especial, això.
1: Per això he dit abans, no?, que vaig sentir una certa vergonya, amb tot el respecte per tothom, és a dir, que això va acabar amb retrets de tota mena. No?
0: És que tothom sent vergonya i totes les coses sempre acaben igual.
1: Sí, senyor, tens tota la raó. I jo crec que hem de fer...
0: És un allò de...
1: Per això deia, no?, que és important aquesta anàlisi en fred, amb experts, amb especialistes, per intentar redreçar. Jo crec que tenim treballadors i treballadores municipals que saben molt bé com intervenir sobre aquests aspectes, no? Però, clar, el que no pot ser és no gestionar aquesta informació i no ser transparents i, sobretot, no ser-hi quan s'ha de ser. I si veiem una mica la imatge de qui hi havia a la reunió de treball del matí, hi ha absències notables.
0: Creieu que aquest és una de les qüestions prioritàries, aquesta, ara?
1: Perdona, no.
0: Aquesta és una de les qüestions prioritàries, ara?
1: Jo crec que tenint...
0: Ho dic per si ha sortit així de cop i volta,
1: sí.
0: Allò que podia ser motiu de conversa o de reflexió en algun moment, i que de cop i volta ara aquest assumpte s'ha convertit en una prioritat per raons òbvies del que va passar.
1: El que he dit abans, ens posa el mirall, ens posa en quin moment no som capaços de controlar una situació que es desborda. És a dir, per una banda hi ha la gestió de la seguretat, que era el dispositiu era el que era, però amb les dades anteriors. Per una altra banda hi ha una carta dels sindicats de la policia doncs, reivindicant la manca de material, etc. I tot això s'ha de posar sobre la taula. Però, i després de la gestió política, sabent que teníem aquest xup-xup, aquest caldo de cultiu que ja es venia coent des de feia temps, com és possible que no hi hagi un toc d'atenció per dir ep, alerta que podem tenir problemes durant la nit del 23 al 24? És més, totes aquestes mesures que ara s'incorporaran, de treure vidres, etc., això s'havia fet fa molts anys també, és a dir, no posar armes a l'abast d'aquells que poden incendiar d'alguna manera, metafòricament o no, en alguns casos no, metafòricament una festa que és de tothom i que l'hem de cuidar entre totes.
0: Ha cridat l'atenció perquè certificació policial no existeix, però sí que existeix la certificació policial que hi ha hagut testimonis que han anat a la comissaria i han identificat persones de Sitges, nois de Sitges, joves de Sitges, dit d'alguna manera. I això no sé si genera una derivada que probablement encara fa una miqueta més de mal en tot aquest assumpte.
1: Clar, és que aquest missatge de que no eren de Sitges, que ens escuda i ens esculpa no? de la responsabilitat, és molt perillós. Perquè és que hi ha tothom aquí, ens implica a totes, siguin de Sitges o no siguin de Sitges. A mi aquest debat em sembla molt perniciós i molt perillós. I per una altra banda, també vull aixecar una mica la mà de les imatges que ens va arribar d'una detenció o com a mínim una identificació d'una persona als crits de maricón, etc. És a dir, per això deia que és important aquesta transparència i aquesta reflexió profunda. No?
0: Enteneu el posicionament, per tant, del regidor Tubau?
1: Compartim, evidentment, el posicionament perquè no pot ser d'una altra manera. És a dir, aquí crec que no hi ha discussió possible.
0: Heu tingut alguna explicació sobre això?
1: Sabem que s'ha obert una investigació. No tenim cap més informació, però això és intolerable. És intolerable. És a dir, el que no podem fer és no predicar amb l'exemple. I jo crec que un ha de ser un professional... treballi als cossos de seguretat, treballi com a metge en un hospital, treballi a una ràdio. Per tant, un ha de ser professional, saber què li toca i què no li toca fer.
0: Entendríeu, comprendríeu la situació especial d'atenció o no?
1: No la puc acceptar. No. Un ha de saber, és a dir, un cirurgià cardíac pot tenir molt estrès, però si no està capacitat per intervenir a un pacient en una sala de... Que no s'hi posi, exacte. Un ha d'estar, per això deia que han de ser professionals, això és intolerable.
0: Demà comença el curs escolar.
1: Sí, senyor. Demà comença el curs escolar.
0: I heu tornat a la vocació i a la professió.
1: Com ha tornat el Xavi Ripoll, amb tota la normalitat, amb tota la humilitat i amb un curs que comença convuls.
0: Quina sensació heu tingut amb aquest retorn,
1: doncs,
0: tres anys després?
1: La veritat és que molta alegria per una banda, perquè m'han rebut molt bé i vull donar les gràcies a, doncs, molt especialment al director de l'Institut, el Samuel Valls, de l'Institut Benaprés, a les meves companyes de departament i a tot el personal, però és un curs que comença convuls.
0: Perquè, per us ho en sàpiguen, heu estat molts anys a l'Institut Vinyet.
1: Sí, sí, sí, però la meva plaça definitiva en aquests moments està al Benaprés.
0: Al Benaprés, d'acord.
1: Sí, que és l'institut on jo va estudiar la meva filla,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: una
0: està
1: mica
0: clar.
1: El referent.
0: Digue'm, qui més, ha passat en l'àmbit públic, ha passat pel Benaprés, aquí.
1: Estimant molt l'Institut Vinyet.
0: Qui tingui una certa edat, ens referim.
1: Sí, molta edat.
0: O molta edat.
1: A més, estic a les portes de la jubilació, però tot i que aquest any doncs, la meva intenció és fer classe.
0: Anar a preguntar quina edat es jubilen els mestres.
1: Els 60. Ens podem jubilar als 60. Com riu el Vicenç. Podria jubilar, no?
0: Ja, ho estaria.
1: És una professió molt intensa.
0: No hi ha discussió.
1: Llavors, clar, jo que l'he vist des de l'altre vessant com a regidor d'educació, realment la situació de treball és molt dura. No? Estem patint unes temperatures extremes, una manca de recursos en molts àmbits, sobretot a l'àmbit de l'educació especial, de l'educació inclusiva. La veritat és que el quid de la qüestió me l'he trobat d'allò de morros.
0: És com si, no sé, des de fora, com si ara caigués el món al damunt i faltin totes les coses alhora, o no?
1: Hi ha de tot. Jo sí que
0: perquè d'aquí dos dies probablement els sanitaris explicaran tres quarts del mateix. A veure, hi ha motius, eh? Perquè, evidentment...
1: A veure, les reivindicacions del sector són molt clares, és a dir, seguim sent un país que no dedica el 6% del PIB a l'educació. I després ens queixem de coses que passen a tot arreu. És a dir, i si no s'inverteix en educació, doncs les conseqüències les tenim en fets com el que vam viure a la Festa Major o els que vam viure doncs, al Punt Lila. No? Per tant, això per una banda. Per una altra, reducció de ràtios i sobretot, d'una vegada per totes, que es faci una negociació seriosa de la dignificació de les condicions de treball del 0-3. Perquè no s'ha fet aquesta dignificació i aquesta negociació de veritat. S'estem fent pedaços, i estem fent, per part dels ajuntaments, pedaços que hauria d'assumir l'administració competent, en aquest cas, no? Jo crec que són moltes reivindicacions vinculades amb una realitat cada més complexa. Mires els grups que tens a classe i el que no té un TDAH té un trastorn d'espectre autista, una dislèxia, i allà quan puguis ja faràs la teva...

0: jo estava fent la junta d'avaluació de batxillerat quan vaig rebre una trucada de la nova alcaldessa dient-me baixa que hi ha aquí una moguda amb una policia, que diu que em venen a detenir. I llavors vaig marxar per incorporar-me ràpidament, donant suport a l'alcaldessa i a totes les persones detingudes, i vaig plegar una mica corre-cuita al curs, amb una certa pena també, perquè era un canvi després de 32 anys, 31 aleshores, i m'he trobat amb molts canvis. No?
1: I des del punt de vista de la regidoria, on ho heu deixat abans de marxar?
0: Doncs nosaltres ho vam deixar amb la licitació de les del nou contracte de les llars d'infants. Vam deixar també amb projectes vinculats, com deia, amb el Jo Jove, que és un projecte que ha impulsat des de la regidoria d'educació. Ho vam deixar doncs, veient una mica la panoràmica de l'increment de ràtios amb aquest primer d'ESO, aquests primers d'ESO que els grups que agafarà doncs, l'Institut Vinyet, i amb una preocupació creixent sobre les condicions de treball i les condicions dels edificis, sobretot el Barratxina i en alguns casos també de l'Utrillo.
1: Quedava molt pendent de fer perquè el Barratxina veritablement visqui aquesta reforma?
0: Queda pendent el que he dit abans, traslladar aquest conveni al departament i signar-lo. Jo abans de marxar vaig dir, m'estan trucant al departament per signar el conveni, i aquest conveni no va vinculat amb una modificació de crèdit de manera directa, sinó és establir un conveni on aquests 3 milions que tenim els comuns acordats amb el govern del senyor Illa es posin a sobre de la taula. Per tant, demano celeritat amb això.
1: Que entenc, regidora, que són 3 milions d'un pressupost
0: que serà més elevat, segur,
1: per fer tota la reforma.
0: Però no podem perdre aquests 3 milions. Per tant,
1: voleu dir que és gairebé, diríem, com una penyora?
0: Correcte,
1: perquè després
0: correcte,
1: això obligui a acabar de fer
0: correcte,
1: tot el...
0: Però és clau, és a dir, estan pendents des del mes de febrer. I no pot ser que encara no s'hagi resolt el conveni. Per tant, demano a l'Ajuntament, al govern, que traslladi aquest conveni d'una punyetera vegada al Departament d'Educació. Que el traslladi, el signi, perquè hi ha una escola que està pendent d'una reforma obligatòria, perquè està que cau a trossos.
1: No n'heu tingut més coneixement?
0: No.
1: Ai.
0: Ho vaig preguntar en el ple de juliol,
1: sí.
0: Se'm van contestar manzanas traigo, que s'havia de, bueno, que ja veurem, que això triga molt, etcètera, l'expropiació, etcètera. No, això és un altre tema. És a dir, el conveni és un document, diguéssim, administratiu legal, on hi ha aquest compromís signat
1: sí,
0: d'aquests 3
1: milions. Sí, que obliga.
0: Val? Per tant,
1: i des
0: fora excusa.
1: Des del 28 de juliol, no?
0: No. Estem a... Avui és 7,
1: sí, sí.
0: De setembre.
1: 7 de setembre,
0: no sé absolutament res. No.
1: En el cas de l'Utrillo, hi havíeu més enllà d'aquestes reformes que s'han fet, petites reformes que s'han fet, per millorar l'accessibilitat a l'escola i també per tancar-la respecte als actes d'incivisme perquè la tanca es pugui arreglar tot plegat, l'Utrillo també estava pendent o podia estar pendent d'una reforma important, no?
0: Té la segona part de la façana, que això depèn del departament. Crec que el 2027 s'ha de fer aquesta obra i té també altres elements. A més, una escola que ha patit molt doncs la que té, no? I a banda de que sempre li cauen al final doncs, els grups de més, no? Aquest cinquè que es va incorporar l'any passat. I és una escola també que necessita una intervenció important, també des de l'àmbit climàtic. Jo estava treballant doncs, amb la regidoria d'acció climàtica a poder fer doncs, aquesta climatització de les dues escoles diguéssim que més la necessiten. No dic que no necessiti la resta, però que serien en aquest cas a l'Utrillo.
1: Les més antigues.
0: Les més antigues. I el Barratxina era molt puntual i també el Maria Ussó.
1: Sobre la promoció de 482 habitatges, què quedava?
0: Home, queda fer-los.
1: No, això està clar. Això està clar.
0: El model de gestió... a presentar-los i sobretot començar a fer ja doncs, el que seria diguéssim el concurs de qui pot accedir, en quines condicions, i això s'ha de treballar allà. S'ha de treballar allà perquè si no farem tard. Tenim una situació d'emergència en tots els àmbits que s'escapa allà les nostres competències. No? Nosaltres sí que estem molt orgulloses d'haver pogut intervenir sobre la qüestió urbanística, no? que l'edifici del Venus no patís aquest increment d'edificabilitat. No?
1: I no sé si el que ha quedat més pendent de tot plegat és allò, unes conclusions de la taula del litoral.
0: Sí. Clar que sí.
1: És a dir, tot el que fa referència a la nostra façana marítima que ha quedat així...
0: Ha quedat penjat, jo no sé.
1: Ha quedat penjat, això.
0: Si ha quedat penjat, hi havia prevista doncs, una taula del litoral al mes de juliol, començaments de juliol, que per motius de convocatória, a petició de Junts, que no s'havia formulat correcte... No, perdó, això era el Consell de Medi Ambient. Hi havia previst una taula del litoral al juliol, que no es va poder convocar per motius obvis,

0: no sé si la regidora i el govern actual doncs voldran tirar-la endavant. La veritat és que hi ha un espai
1: això ha quedat...
0: que ha quedat penjat, sí, igual que la taula d'Albert Urbà, que bé, jo no sé si la nova regidora té intenció de continuar. Molt no li agradava aquesta taula d'Albert Urbà, perquè és un espai també d'anàlisi, de crítica i de rebre els inputs que a vegades no agraden, però s'ha d'escoltar.
1: Però és clar, vist que la taula del litoral de moment està en aquest stand-by, diguem-ne, sine die, això de la façana marítima com pot acabar?
0: Doncs no, de moment està com està. És a dir, això està clar que estem en el pitjor dels moments.
1: Els més crítics diran, haurà acabat una nova legislatura?
0: Sense res.
1: Sí, sense res.
0: Sí,
1: una més des de...
0: Sí. Bé, encara pitjor, diria jo, no? Perquè, encara pitjor perquè l'edifici continua degradant-se. No? I per tant, encara pitjor. I a més, posant en una mica en situació d'incertesa, una mica no, en situació d'incertesa, doncs la situació laboral dels treballadors del pícnic... Mm-hmm.
1: Que també tenen sobre la taula... l'espera de, almenys així ho va dir Costes, la resolució definitiva sobre el pícnic, que en principi ha d'anar en la línia de la resta.
0: Anirà en la línia de la resta, però no sabem quan. Uh-huh. És a dir, tot això es pot demorar i, per tant, és fàcil que acabi la legislatura i continuï
1: igual. I això estigui igual.
0: Sí? I, per tant, això és un desastre. És un desastre perquè hem passat tot un seguit de coses que també crec que hem arribat tard, és a dir, hem arribat tard a buscar, doncs, a aturar segons què, i que bé, ens trobem en el pitjor dels escenaris, que és que estem en terra de ningú, és a dir, ni come ni deja comer, com el perro de l'hortelano.
1: Apel·lant al vostre esperit crític, quina responsabilitat creieu que teniu en això?
0: Doncs jo em faig responsable en el sentit de que hauríem d'haver parlat amb el MITE com molt abans, sobre això. Llavors, nosaltres la nostra intenció era anar al MITECO amb Vilanova i Cubelles per plantar-nos i s'ha acabat.
1: MITECO és Madrid, eh?
0: Madrid.
1: No és el senyor Daniel...
0: No, és Costes, de
1: la demarcació de Costes, eh?
0: No,
1: el Diego Fernández.
0: Diego Fernández. No, és MITECO Madrid.
1: L'home de l'arena no és de nadie, és de todos.
0: Sí. Hauríem d'haver parlat molt abans. És a dir, que no per fer-nos fotos, sinó per, d'alguna manera, buscar la millor de les opcions, però molt abans. És a dir, d'això sí que em faig responsable. I de moltes altres coses.
1: Però ho dic perquè aquesta és una d'aquelles qüestions que, de nou, d'aquí dos dies, tornarà a posar-se sobre la taula i amb raó i amb motiu. No? Si no s'hi ha parlat més abans, per què ha estat? Perquè pensàveu, o teníeu una certa esperança en què les converses amb aquí anessin bé, o que això anava...
0: Bé, jo crec que ja tenia esperances de que la situació política es pogués aclarir, no? També em faig responsable d'aquesta declaració de Becín, que no es va fer, és a dir, jo la vaig demanar i no es va fer. És a dir, però no com un element, d'alguna manera, per treure de l'equació judicial tot plegat, sinó perquè crec que era justa, no? I, per tant, nosaltres...
1: És a dir, la casa, l'Ajuntament, no va tramitar aquesta declaració, tot i que...
0: Les meves ordres eren molt clares, però doncs algú va decidir que no calia, no?
1: Us va donar algun motiu? Del per què no calia?
0: No. Diguéssim que no. I per això crec que és important entendre que la política està al servei de tothom i escoltar tothom.
1: Sí, perquè esteu a punt, és una forma induïda de dir, doncs mira, com si el govern deixés caure.
0: Ens hem trobat amb situacions...
1: Al Club de Mar.
0: Ens hem trobat en situacions com aquestes molt sovint, és a dir, decisions que nosaltres havíem d'aclarir i discutir, i declaracions
1: que no
0: contemplàvem.
1: És a dir, com si deixéssim llenguir aquest i que...
0: Jo no sóc especialment simpatitzant de segons quines causes, no? Però crec que quan ets un servidor públic has d'escoltar totes les causes, i ser en aquest sentit flexible, intentar buscar la millor de les opcions dins del repertori que pots tenir,
1: sí.
0: Però jo crec que un no pot ser tan sectari al final.
1: Matiseu-me, si voleu. El govern no ha lluitat prou per Canses Pícnic i Club de Mar?
0: Jo crec que ha lluitat tard.
1: Ha lluitat tard?
0: Tard, molt tard. Tard i malament. I per tant, part no ha lluitat prou. I tard, sí. I malament. També et dic que hi ha certes lluites per part d'altres grups polítics que han emprenyat i molt el MITECO. I això sí que m'arriba a mi políticament dient que sí, doncs ara veuràs. És a dir, va ser un cop a la taula i prou ja. És a dir, que s'ha instrumentalitzat molt políticament i al final tampoc hem anat com a poble i com a institució a defensar...
1: Bé, faríem valer aquella frase, si tu no ho fas, els altres ho faran per tu.
0: És així.
1: És així.
0: És així. que passa que et dic que hi ha situacions que van generar el que van generar. És a dir, tots van batallar perquè no es fes la demolició del Club de Mar, des del punt de vista polític, cadascú amb el seu àmbit.
1: Sí,
0: eh? Jo recordo que estava a Brussel·les, me'n recordo, en unes sessions d'habitatge, i vaig adreçar amb tota la normalitat al Pablo Agustín Duy dient, oye, parlant amb l'Ernest Urtasun, com van fer molts membres d'aquest consistori? Això no és mèrit de ningú, perquè tots volíem que no es fes aquesta demolició d'aquesta manera tan bèstia.
1: D'acord. O sigui que per evitar la demolició sí que hi va haver una postura unitària, tothom va fer el que fos per evitar-ho. Però el problema és...
0: Era molt bèstia amb l'època especial.
1: Està clar.
0: Insisteixo que nosaltres el que també vèiem, no? S'ha de buscar aquest equilibri entre el que és la recuperació de l'espai amb matar mosques a cañonazos, que era el que volia fer el Miteco. Matar mosques a cañonazos.
1: En algun moment heu dit en la vostra resposta que no es pot ser tan sectari.
0: És el que penso.
1: És el que penseu.
0: Sí, jo crec que...
1: Que el govern ha actuat d'una manera...
0: A vegades sí, però també... A veure,
1: en aquesta qüestió específica,
0: a vegades sí. És a dir, i a vegades confonem el posicionament polític amb el sectarisme. I jo crec que el posicionament polític és buscar sempre el consens màxim amb decisions de poble. Mm-hmm. És la nostra manera de pensar.
1: D'acord.
0: Dins de les discrepàncies. Òbviament, hi haurà discrepàncies amb Vox, amb PP, amb Junts, perquè és un govern que representa esquerres, no? Bé, però jo crec que hem de ser en aquest sentit prou generosos, i per això deia que nosaltres teníem la il·lusió de que l'alcaldia per part dels comuns pogués portar aquesta nova manera de fer.
1: O sigui que d'alguna manera no sé si dir un sentiment personal vers el Club de Mar ha pogut més que l'esperit d'una governança pensant en tothom.
0: Bueno, hi ha imatges de l'alcaldessa que corren per les xarxes.
1: Ja li preguntarem quan hi sigui.
0: Que van per aquí, no? Jo crec que la institució és una cosa i l'altra és el que pensa cadascú, no? És a dir, a mi em poden caure més o menys simpàtics els socis del Club de Mar, però no és la meva funció jutjar-los. I jo crec que al final hem de tenir una visió de poble, no? I això és el que a vegades hem trobat a faltar.
1: Ha passat això amb la natació o no? O és una altra història diferent?
0: És una altra història,
1: absolutament diferent.
0: Vull dir, perquè aquí sí que hi havia una inversió municipal que s'havia de recuperar, i nosaltres des del minut 1 a l'oposició i també al govern tenien claríssim que el que no podia ser és anar abocant diners sense retorn, no? I a més estàvem obligats. I aquí sí que crec que tothom ha tirat de manera estratègica cap a la seva banda. La part esportiva, que nosaltres la que també hem defensat sempre, crec que és la que havíem de preservar i cuidar, però és obvi que no es poden anar abocant diners a públic sense un retorn. Estem obligats a això, no? I nosaltres teníem molt clar com havia de funcionar des de fa molt de temps, no?
1: Torno per acabar a primera línia. I això de les platges i això de Kansas Picnic i Club de Mar, com s'arregla ara? Si és que es pot arreglar o si definitivament ho donem per perdut i que...
0: Jo crec que la situació política en aquests moments està pendent del calendari electoral, que anem a veure com... Parlo de Madrid, Anem a veure com la situació que estem vivint en aquests moments tan crítica, a veure com si el govern es pot sostenir en el temps. Per mi tant de bo que sigui així, perquè el que ens espera és terrible.
1: Però voleu dir mal momento para hablar de lo mío.
0: Exacto. I després jo crec que no ens podem posar de perfil davant d'aquesta situació. Està clar, jo crec que hem de continuar treballant i no esperar que ens arribin les màquines.
1: A veure si al final tindrem el que ens haurem merescut per...
0: Jo crec que en general sempre tenim el que ens mereixem, Vicenç.
1: Per acció o per omissió?
0: Exacte. I al final nosaltres som els responsables de qui triem com a nostres representants i tenim el que tenim. És així.
1: 11:10. Carme Gasulla, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Vinga, Jermaine Stewart ens ha servit per continuar musicalment aquesta darrera hora de la Cel Obert d'avui dilluns 7 de setembre. Encara en període de festes més o menys arreu, i nosaltres doncs, esperant Santa Tecla, on tornarem a veure els gegants. Uns gegants que ara també, si volen, els podran pintar.

0: Un projecte que es diu pintargegants.cat, una pàgina web on es poden trobar més de 1.300 il·lustracions de gegants d'arreu de Catalunya, i entre ells 7 de Sitges, és a dir, no només els que surten al nostre cercavila festiu, els gegants de la vila, els moros i els americanos, sinó que també hi ha els gegants vells de la vila, hi ha els gegants de Montornès, la geganta de la Vall i el gegant de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Per tant, doncs, tota la col·lecció de gegants de Sitges en aquesta proposta que, com dèiem, acull 1.380 figures de tot el territori català. Carles Núñez, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Anava a dir, com s'us va acudir aquesta idea de posar tots els gegants així a disposició? Va.
1: Doncs mira, va ser una mica que era hivern. Jo tinc un nen de 3 anys que es diu Mario, i la Judit, la meva dona, jo treballo a casa, i la Judit, la meva dona, em va venir al despatx i em va dir que, bueno, que Mario volia pintar més gegants i que no en trobàvem a internet, només teníem com uns 5 o 6 recursos i ja els havíem imprimit molts cops. I res, clar, al final en Mario és un nen que, com a tots, li agraden els gegants, té com molta obsessió, i això, va venir la meva dona i em va demanar això. Que jo al principi, tema gegants, zero. És a dir, jo, si em demanes fa 5 anys que jo estaria fent una web de pintar gegants, no et diria que no m'ho crec, però bueno, vaig començar a tocar la caixa als garallers de la colla gegantera de Call d'Atenes, i això, a partir d'aquí, doncs ja va venir una mica més la falera, el meu fill es va com enganxar, bueno, em va enganxar més ell a mi, i res, vam fer la pàgina web, que tampoc em vull extendre molt, si vols demanar més
0: sí,
1: coses de
0: no,
1: la web. Però...
0: Sí, de fet, clar, una cosa és tenir uns quants gegants, però ostres, 1.380, primer, que són molts, no? És a dir, gairebé tenim més gegants que municipis a Catalunya.
1: Sí, de fet, jo crec que n'hi ha més que de municipis en general, eh? Catalunya sí. Potser algú no, però al final el tema és que jo quan vaig començar el projecte, bueno, quan la Judit em va dir que necessitava la web, jo al moment vaig pensar, ostres, això es podria fer, però només si hi ha algun lloc on es recullen els gegants, no?, d'arreu de Catalunya. Uh-huh. I sí que existeix un lloc que es diu gegantcat.com, que sense ells, doncs, el projecte, jo et diria que és gairebé un terç del projecte, perquè sense ells no haguéssim pogut fer la web. Jo vaig escriure a gegantcat, els hi vaig demanar permís per agafar les dades d'allà, que és com una Wikipèdia de gegants, i ja teníem doncs, un dels ingredients, no? Els altres dos ingredients eren el coneixement informàtic. Jo soc programador informàtic, havia treballat a una empresa fent videojocs amb Gerard Piqué, he estat fent, bueno, treballant a Mira Anuncios, Fotocasa, he estat a, diguem, empreses importants de Catalunya, llavors els coneixements els tenia, i res, el que necessitava era la intel·ligència artificial per generar els dibuixos que no generarà ni de broma ni farà igual que un il·lustrador. Des d'aquí, màxim respecte a tots els il·lustradors de Catalunya, que òbviament la seva feina és una cosa que no es pot reemplaçar, sí. Però bueno, jo al final això ho vaig fer pel meu fill, i òbviament no esperava que tanta gent l'acollís i la fes servir.
0: Anava a dir, el Mario tindrà feina amb 1.380 per pintar, no?
1: Sí, però a més té la cosa a tela, perquè molts cops em demana pintar els mateixos, saps? És a dir, ara la web n'hi ha trobat uns quants que li agraden i vol pintar els mateixos. Ara porto uns dies pintant com un porc que es diu Oink, que ara no sé d'on és, però que el vam afegir fa poc, i res, està obsessionat pintant aquest concret, saps?
0: Sí, perquè allò que fan els nens, no? Quan una cosa agrada, doncs aleshores ja anem repetint fins que ens cansa.
1: Sí, com quan érem petits amb els VHS o els que són més grans ja, o més petits amb el DVD, que el cremàvem, no? I al final es trencava fins i tot.
0: Aleshores, evidentment, clar, això és molta IA també aplicada a reproduir o a fer unes il·lustracions a partir, entenc, d'unes imatges que estan penjades en algun lloc. Vas fer algun procés de verificació per dir, home, que m'ho faci bé? Perquè ja sabem que la IA al·lucina força.
1: Sí. Sí, les imatges són les de gegantcat. Com he dit, doncs vam demanar permís, i el que es fa és el sistema que vaig muntar té com dos passos o tres passos principalment, que són com diferents agents d'intel·ligència. És a dir, la intel·ligència artificial base la coneix tothom, un chat GPT o un Gemini de Google o el que sigui, que li poses un chat, li escrius quin temps farà avui a Sitges o on sigui, i t'ho diu, no? Però la intel·ligència artificial, diguem, en mode professional, té un concepte que es diuen els agents d'intel·ligència artificial que poden treballar entre ells, no? Llavors, jo en tinc principalment dos, que un és com que és com el que genera els dibuixos i un altre és el que verifica. I, doncs, això, el primer agafa la foto, genera el dibuix fent servir Gemini Flash, que és un dels models d'intel·ligència artificial, i després hi ha un altre que el que fa és verificar la imatge. Tinc com un recull, tinc com un diccionari on hi ha paraules clau de tots els gegants. Llavors, revisa el gegant X, doncs les paraules clau són corona, té, no sé, un bastó i unes sabates vermelles. I el que fa l'altre dia és verificar que aquests elements... Bé, la sabata vermella no, perquè és per pintar, però verificar que aquests elements hi són a la imatge. Òbviament, falla bastant, és a dir, no és una cosa que funcioni ultra perfecta, però estadísticament jo diria que poder tenir un 10% d'error i tot l'altre 90 són coses que són bastant fidels a la realitat.
0: D'acord, és a dir que tens un auditor per verificar el que fa l'altre, perquè ens entenguem,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, exacte. Sí, bàsicament audita la feina de l'altre, és com si fos una mini oficina, no?
0: D'acord. Anava a dir, ha portat... clar, aquí vas... sí, la principal feina era dissenyar totes les automatitzacions, i després, bueno, verificar-ho perquè tot quedi penjat. Ha portat molta feina fer tot això?
1: La primera iteració del projecte, jo et diria que van ser menys de 3 hores. M'hi vaig posar quan vaig acabar de treballar i res, van ser menys de 3 hores. El que ha trigat, però bueno, es podia deixar allà i anar a dormir, era generar les imatges. Clar. Allò van ser, ho vaig fer en, sembla que van ser en blocs de 100, i va trigar, em sembla que 8 hores. Però clar, això ho deixes allà tirant i ja està.
0: I va fent, l'únic que et va consumint allò de tokens, no? Va menjant-se crèdit.
1: Sí, es va menjant els tokens, però Gemini Flash tenia un tier gratuït, de manera que no hi ha hagut cap cost associat inicialment en el que és la generació de la primera iteració de la pàgina web, i nosaltres no hi hem guanyat ni 5. Realment no era la intenció del projecte quan es va fer per en Mario. No era una intenció de guanyar diners, i així ho estem mantenint especialment amb la web. Poden ser que surtin altres projectes, però si els portem endavant sempre serà amb un pilar, diguem, una piràmide fonamental, que és que les colles hi han de participar, en el cas de que es faci algun gegant, els il·lustradors, és a dir, ha de ser algo fet amb gent real, si féssim algo, i que després, òbviament, doncs nosaltres com a persones que estem produint el que sigui que es produeix, òbviament també percebríem una part. Però de moment, ja et dic que el leitmotiv principal del projecte no ha sigut en cap moment guanyar cap diner, i no estem guanyant.
0: D'acord.
1: De fet, estic pagant diners.
0: Clar, no, és el que t'anava a dir, és a dir, un domini val uns diners.
1: I
0: per tant, un allotjament, encara que en aquest cas l'allotjament no és gaire gran, però bé, al final tot té un pes i tot té un cost.
1: Sí, la generació de les imatges que han hagut sortint a partir d'ara ens han proposat, des de que es va llançar el projecte, ens han proposat més de 100, de 150 gegants nous. Alguns els hem passat i alguns altres, la foto potser no estava clar que els drets els tenia la persona que feia l'enviament o tal, però aquestes imatges, per exemple, tenen un cost. Estem parlant d'un cost molt residual, un 0,0001 cèntim per generació. Però bueno, que al final és un cost i ja et dic, no vivim sumar. Pas d'això.
0: La gent de Gegantcat s'ho va prendre amb gràcia, no, això? Aquest projecte, diguem, derivat a partir de la feina que han fet ells?
1: Sí, jo crec que des del principi ells han posat de la seva part al final. És a dir, òbviament el web l'hem fet nosaltres, però quan jo el vaig demanar permís... ells van matitzar, no?, algunes coses que volien, doncs, que aparegués, no?, el nom de Gegantcat més visible al web o coses així, però a part d'això, ja et dic, super, super bona relació, i molt guai. I, de fet, el que jo animo a tothom és que posin els gegants a GegantCat primer i que després els pintar gegants els tornarà a fer una bolcada de dades i els posarem a pintar gegants automàticament. Però
0: d'acord,
1: poseu gegants a GegantCat, que és una Wikipedia que porta 20 anys allà i allò s'ha de valorar i s'ha de mantenir, també.
0: Que és la base de dades, perquè ens entenguem, no oficial, però la base de dades gran dels
1: gegants
0: de Catalunya. Sí, sí.
1: És una Wikipedia. Si entreu a pintargegants.cat, els podreu pintar, i si entreu a gegantcat.com, doncs podreu veure una mica més d'història i tal. I també ens podeu seguir a l'Instagram, que és @pintargegants. Allà, doncs, bueno, ara hi ha un sorteig actiu fins al dia 10 de setembre d'un gegant moro de Vic. I res, anem posant coses de gegants, de Catalunya, cercaviles que hi anem i coses així, o sigui que estaran entretinguts els nens i els pares, si en segueixen.
0: Anava a dir, Carles, t'ha entrat allò que anomenen la falera gegantera?
1: Ja la tenia.
0: Ja la tenies.
1: Fet, gràcies a... Clar, jo, és el que et deia, jo toco la caixa als garellers de Call d'Atenes, llavors anem a cercaviles. I arreu d'anar a cercaviles i aquí i allà i tenir llibres de gegants i llegir contes amb el meu fill i tot, et vas enganxant. És a dir, si tu em diguessis fa 5 anys això, et dic que ni de broma. Que faig jo anant a una cercavila, jo què sé, no? A un poble de Catalunya, però ara sí, i és una cosa molt maca, crec que s'ha de preservar, crec que s'ha de potenciar i crec que els ajuntaments i el govern en general ha de potenciar molt més que es destinin recursos a això, perquè al final moltes colles geganteres subsisteixen amb subvencions que són super, super ridícules i que ben agraïdes que hi siguin, però que, bueno, que al final la imatgeria serà allà quan nosaltres no hi siguem. Llavors s'ha de potenciar i s'ha de preservar.
0: D'acord. Per tant, la curiositat de tot plegat, clar, els gegants són espectaculars, especialment pels ulls d'un nen, que els ulls d'un nen doncs veuen molt més del que... Després, quan et fas gran, doncs ja ho veus d'una altra manera, però els ulls d'un nen, d'un gegant, doncs fa impressió, sigui com sigui, sigui més maco, més lleig o més divertit, o tingui els braços sueltos, és igual. O sigui, el gegant sempre fa impressió. I al final han estat els ulls d'un nen els que també t'han motivat a fer aquesta experiència, que és ajuntar allò del pintar amb la gràcia del gegant, del món geganter, no?
1: Sí, totalment. I la meva dona, per exemple, també, no? Al final la meva dona és la que va venir, no? I em va dir, ostres, podríem fer això, ens hi anessin amb Mario, tal. Llavors, és molt maco, al final.
0: Sí, sí.
1: Que hagi sortit un projecte així, que tanta gent l'hagi acollit, no sé, podria dir, podem tingut 1.000 missatges de pares escrivint-nos, donant-nos les gràcies, gent demanant la Creu de Sant Jordi, gent del Parlament de Catalunya escrivint-nos o retuitejant, en Mainat també, vull dir, gent important d'arreu que, ostres, que a la meva vida esperava que... Bueno, que interactuessin amb el projecte.
0: Aquesta és la pregunta que t'anava a fer. És a dir, t'imaginaves que una cosa així generaria aquesta repercussió quan, de fet, l'entrada és la que ens has explicat, això a partir d'un projecte gairebé familiar?
1: Sí, al final no esperàvem el renom. Aquest projecte va començar arreu dels voltants de gener, com deia, que feia fred, i no esperes aquesta repercussió. Al final no esperes que una cosa així ens peti tant, saps? Perquè al final tu el que fas, ho fas pel teu fill, saps? Llavors, jo quan vaig fer el tuit, que és on va petar tot, el tuit el que va fer era per la meva marca personal, perquè jo faig algunes cosetes de freelance i jo el que volia era potenciar la meva marca personal explicant de manera tècnica com s'havia fet el projecte. Però és que després d'això va començar a retuitejar-ho gent i gent fora de l'ambient tècnic, és a dir, gent que segurament no sap molt bé ni com fer servir l'Office, m'entens? I ha sigut impressionant.
0: El que tenen les xarxes, no? És a dir, que al final una cosa es viralitza i allò que tenen de dolent moltes vegades les xarxes també doncs, ho poden tenir de bo, en el sentit de donar visibilitat a una cosa feta des del més pur altruisme. Que bé, que al final doncs, genera una repercussió perquè pot fer felices altres persones.
1: Sí, i de fet ho ha fet, és a dir, jo al final hem anat ara a cercaviles i en el moment que algú reconeix o parlant amb una altra persona, escolta que tu ets el que ha fet a pintar gegants, venen en persona i et parlen i et diuen moltes gràcies, que guai, el meu fill em volia i, ostres, és algo que omple molt, saps? I al final és molt maco de veure, doncs això, no? Que al final els nens són els que gaudeixen. És heavy, algun antropòleg o sociòleg hauria d'analitzar aquesta bogeria dels gegants en els nens, sobretot ara, perquè fa 20 anys, no sé, jo en tinc 34 i jo no recordo de petit estar tan motivat pels gegants, però és molt maco en general, sí.
0: Veus, sí, a les trobades geganteres sempre es veu molta canalla i sempre generen també una certa expectació. Escolta, clar, al final els pinta i colorea tota la vida, parteixen de la possibilitat de fer una interpretació lliure d'allò que vols pintar. Perquè, clar, tu no marques aquí els colors amb els que van, sinó que aquí serà la imaginació del nen qui ho pintarà, no?
1: Sí, al final, bueno, i fins i tot hi ha tendències, no?, que diuen que els pinta i colorea a nivell pedagògic no són el millor, però bueno, al final millor això que posar-li una tablet al nen, no?, que no ho hem fet
0: Absolutament.
1: mai. Llavors això, sí, la llibertat de que el nen... De fet, si feu servir l'aplicació, no hi ha la foto del gegant quan ho imprimeixes, no hi ha la foto original del gegant amb els colors del gegant, això està fet a posta, perquè el nen doncs s'imagina una mica com el vol. Després ja cada pare, si vol posar-li la foto al costat perquè tingui una referència, doncs genial, però no és el cas.
0: D'acord, és a dir que també has volgut això que no hi hagi el model per indicar com l'han de pintar.
1: Sí, exacte, que hi hagi un mínim d'imaginació per part del nen, i això ja després cada pare s'ho gestiona, no? Si el nen està molt perdut o directament no té ganes i vol pintar exactament els colors de, jo què sé, ensopetes, no?, que és el nostre, que és el de Calldetenes,
0: Sí.
1: doncs que imprimeixin la foto o que la posin en una pantalla i a partir d'allà vagin copiant.
0: Vist el teu projecte des de Sitges, clar, ens ha cridat l'atenció el fet que no només surten, diguem, els gegants com il Fo, que són els tres que en surten a la cercavila, sinó que altres que són els que surten allò al cercavila infantil o el gegant de l'institut ben après, que el tenen allà però que realment surt poc, també apareguin. I això entenc que és perquè el que ens has explicat, perquè com apareixen a Gegants Cat, doncs, diguem, el sistema, el teu robot ja els va xupar.
1: Sí, en aquest cas, en aquesta primera iteració és així, és a dir, al final, si un gegant està gegancat, doncs pintar gegants s'ha nodrit de la base de dades. Però, per exemple, ara ens ha passat que hi ha molts nens que ens han escrit a l'Instagram dient que volen que el seu gegantó o gegants particulars volen que surtin i nosaltres no discriminem absolutament a ningú. És a dir, si ens ve un nen que ha fet el seu gegant i té ganes de, òbviament, un gegant que sigui un gegant amb cara i ulls, no? El Mario té capses pintades per ell, que òbviament no les posem, però que no discriminem colles grans o colles petites o colles particulars. Tothom té dret a tenir el seu dibuix digitalitzat i poder-lo pintar i només faltaria. Mentre el temps ens ho permeti, perquè òbviament tenim altres feines, o sigui, com ara que he parat jo de treballar per estar aquí amb
0: Per
1: vosaltres,
0: entendre'ns, no?
1: doncs això.
0: Doncs escolta, mira, no et traiem més temps, però en qualsevol cas, felicitats per aquesta bona tasca i per aquesta, diguem, per aquesta petició expressa de la dona pel Mario, oi? Perquè doncs, que al final doncs, ha fet content a la dona, ha fet content al Mario i entenc que ha fet content a molta gent que s'ha trobat amb aquesta eina que en un moment de festes doncs és molt pràctica i també et
1: Sí.
0: resol un matí, una tarda o el que sigui. Vinga, imprimeixes i... Això sí, has de tenir impressora, eh?
1: Sí, l'únic això, que facin servir la impressora la impressora que quan imprimeixin a través del nostre web i que, si poden, que mantinguin la marca d'aigua que apareix i la referència a pintargegants.cat, vull dir que mínim, no?, que al final no hi guanyem res, però que almenys la referència d'on surt el dibuix es mantingui, sí que els termes i condicions del web apareix així i bueno, s'hauria de respectar. I agrair a la dona, que es diu Judit, que és la meva dona, perquè al final, home, és la que està aquí aguantant les meves bogeries molts cops i dona idees i jo les executo molts cops m'involucro molt més del que ella pensava al principi i és una mica boig, però bueno. Ella és la que porta l'Instagram, per exemple, ara, és a dir, que s'ha transformat una mica en una iniciativa familiar, com tu deies al principi.
0: Doncs felicitats a la Judit, felicitats al Carles també per aquesta web i felicitats al Mario perquè en el fons ha estat aquí el McGuffin, ha estat l'objecte a partir del qual ha sorgit la idea que, com dèiem, ha pogut fer feliços a pares, mares i nens de diversos llocs de Catalunya afeccionats pels gegants, d'aquests que bé, que els caps de setmana busquen doncs, tot de trobades geganteres per poder-se patejar el territori i anar a veure aquests objectes tan estimats de la nostra, anava a dir, del nostre imaginari popular. Pintagegants.cat és el nom de la web. Allà trobaran, com dèiem, 1.380 figures hores d'ara, tot i que la web encara creix més, perquè també atenen peticions, tota aquesta base de dades recollida a partir de gegantcat.com, que és aquesta Viquipèdia de l'imaginari geganter de tot Catalunya. Carles Núñez, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest foradet, per haver-nos explicat i, sobretot, moltíssimes gràcies per la tasca de pintagegants.cat.
1: Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò i a tothom que ha acollit el projecte i l'agraïment bueno, de mi i de la meva dona també per haver acollit el projecte així. Estigueu al cas perquè segurament algun tipus de col·laboració o algun tipus de cosa farem en algun temps. Sí. Encara està per acabar de terminar, però bueno, estigueu al cas que hi haurà algunes novetats.
0: Doncs ho estarem. Moltíssimes gràcies a tots dos i fins aviat.
1: Perfecte, gràcies.

0: Encara tens febre. Vinga, mare, anem al CAP.
1: Espera, filla. Millor si truquem al 061.
0: Aquí?
1: Al 061. Parles amb metges i infermeres i et fan una valoració per telèfon. I si cal, t'envien un metge o una ambulància.
2: Davant de qualsevol consulta sanitària, dubte sobre medicació, símptomes o tràmits relacionats amb la salut, truca o entra a l'app del 061. Disponible les 24 hores, els 365 dies de l'any. 061. Salut respon. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que em fas largues pujant el cavall pequeño tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.
3: Accelera amb la Vespino fins a l'infinit.
4: I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
5: Hi, this is Michael Jackson.
4: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir.
3: Hit, hit, hit.
4: Presentat per Jordi Casas.
3: L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: 11:43 minuts. Demà saludarem en Yanko, el fotògraf darrere les fotografies de les bessones del carrer Sant Sebastià. Aquestes fotografies tan boniques, aquest moment tan bonic que s'ha viralitzat a través d'un reel d'Instagram. Per això serà demà. I acabarem el programa amb una conversa que vàrem tenir. Al final també té un punt, perquè ella ha anat a viure a Sitges amb la seva família arran de la posada en marxa de Casa Met, el nou establiment hoteler de luxe promogut per l'empresa Sunset Hotels and Resorts, que ha assumit també la gestió de l'antic Gran Hotel La Florida de Barcelona. Fa uns quants dies en vàrem parlar amb la mànager de l'hotel, Gemma Graells, que convida tots aquells que vulguin a venir i gaudir de les instal·lacions de restauració i de l'entorn on havia estat Can Simir. Vinga. Nosaltres recordem ara un programa que vàrem fer en directe des de Los Arcos, quan la família Carbonell Mellado el va recuperar. Estem parlant de fa molts anys enrere i vàrem poder veure, per primera vegada, la torre del senyor Semir. Los Arcos. Un dels, diguem-ne, i en aquell moment el jardí ja estava escapçat, però un dels edificis més bonics en aquesta zona ja dels Sitges més senyorial. Han passat molts anys d'allò, perquè, esclar, han passat molts anys també de l'Hotel Capri i del seu entorn. Què vam saber l'any passat? Bé, l'any passat vam saber que una empresa important que té la seva seu a Dubai, però que té com a principal responsable a un empresari espanyol, el senyor Antonio González, l'empresa Sunset Hospitality Group, que té una divisió que és la Sunset Hotels and Resorts, va comprar tot aquest entorn de l'Hotel Capri i els edificis, les torres més properes, entre elles Los Arcos. S'ha fet una inversió enorme per convertir-ho en Casa Met Sitges. Casa Met, perquè aquesta és la marca de Sunset Hotels i Resorts. Casa Met, que té, a part del nostre Hotel Capri, té l'hotel, el Gran Hotel La Florida de Barcelona, que és un d'aquells establiments que formen part d'una època determinada d'entendre el món de l'hostaleria, d'aquells establiments, diguem-ne, dels quals pocs se'n troben arreu del món. Bé, doncs, aquesta empresa també s'ha quedat al Gran Hotel La Florida. I a l'altre costat del fil telefònic saludem a l'hotel manager de Casa Met a Sitges i a Barcelona, o sigui que també deu ser l'hotel manager del Gran Hotel La Florida, la senyora Gemma Graells. Gemma Graells, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Sou la manager també del Gran Hotel La Florida?
1: Sí, de l'ara el Met Barcelona.
0: Ah, exacte. Poca broma amb aquest hotel,
1: I tant, també té història. Tots dos hotels històrics de la destinació on estan situats.
0: Com arribeu, com arriba Casa Met a Sitges? Com es planteja aquesta operació de l'antic Hotel Capri en aquest entorn tan estimat per tots els sitgetans?
1: Exacte, doncs com has mencionat, no? Sitges, sent una de les destinacions mediterrànies que té més personalitat i encara més doncs, l'antic Capri, no? Que és un edifici, doncs, com has comentat, molt estimat pels sitgetans, doncs penso que aquesta combinació va ser la ideal doncs per portar el concepte de Casa Met aquí a Sitges, no? I ser el primer dintre de Met Hotels and Resorts com a Casa Met, específicament.
0: El concepte d'hotel, no sé si el concepte d'hotel d'avui té poc a veure amb el concepte arquetípic d'hotel que teníem fins ara.
1: Sí, correcte, no? Amb Casa Met penso que ens diferencia una mica és la forma com entenem l'hospitalitat. Nosaltres amb Casa Met doncs, busquem que tant els hostes se sentin a casa com que els sitgetans en facin un espai seu. Penso que no entenem Casa Met com simplement un lloc per dormir o una destinació, sinó un espai doncs, on gaudir d'una estona tranquil·la, d'un sopar, d'un dinar, d'una celebració, no? I fer doncs, aquesta hospitalitat més personal i més propera.
0: Per tant, si m'ho permeteu, començo per aquí. Això vol dir que qualsevol sitgetà que li vingui de gust, jo què sé, quelcom tan prosaic com dir, mira, vaig a prendre un cafè, vaig a prendre un vermut a la casa meva, i pot entrar sense cap problema.
1: I tant que sí, i tant que sí. Doncs el mateix dissabte, no, que vam fer l'obertura, tothom qui va passar i ens va voler doncs, visitar una mica i veure el nostre espai, els vam donar la benvinguda, els vam ensenyar una mica les zones i volem, no, que tant els sitgetans com les sitgetanes se sentin totalment benvinguts i sentin que doncs, en el moment que vulguin venir a passar una estoneta doncs, puguin estar aquí amb nosaltres.
0: Per tant, aquesta barreja d'hotel, establiment i establiment obert, com si fos qualsevol altre establiment d'hostaleria, sense necessitat de pensar en que aquí m'hi haig de quedar una nit o m'hi haig de quedar una estona, sinó simplement passar una bona estona, una estona de relax a l'hotel.
1: Correcte, correcte. Això és el que vulguem, no? Doncs que no sentin que és un establiment on només els visitants hi són benvinguts, sinó que se'ls sentin seu i nosaltres això, no? Doncs tant un públic local com nacional com internacional, doncs que sentin que poden venir aquí i fins i tot passar una estona si s'estan quedant en qualsevol altre lloc de Sitges o dels voltants, o s'estan hospedant amb nosaltres, doncs que tothom qui tingui una curiositat de venir a passar-hi un momentet, estem oberts a això.
0: Com es planteja un establiment amb diferents, diria, diferents cases i diferents cases patrimonials? Com que sempre acostumem a parlar d'un hotel com d'un edifici unificat, com s'ha plantejat el projecte en aquestes diferents torres que tenen, òbviament, connexió entre elles, però que d'alguna manera cadascuna té la seva personalitat?
1: Correcte, doncs el disseny i l'essència doncs, s'ha respectat una mica, els noms de totes les torres s'han mantingut tant com eren en l'antic Hotel Capri, i fins i tot la numeració d'algunes habitacions. Tot i així, doncs, en algunes de les àrees s'han canviat l'estructura una mica interna del número d'habitacions que hi havia, i a les altres doncs, s'ha mantingut tal com estava, no? I llavors el disseny, l'autenticitat mediterrània és el que s'ha buscat i el que s'ha mantingut, i doncs, tot i així hem creat una mica de categories diferents en base doncs, a les dimensions, a les vistes que ofereix i a les, doncs, una mica el que ens provava i el que ens proposava cada una de les cambres, de les habitacions que ja estaven dissenyades.
0: La qualificació per estels és una qualificació que ha quedat caduca en l'actualitat? És a dir, quan es valora un establiment hoteler, les estrelles serveixen d'alguna cosa o hi ha ara altres formes de poder considerar la qualitat d'un establiment hoteler?
1: Jo penso que sí, no? Abans era molt doncs, controlat per les estrelles i ara penso que és una mica més ambigu, no? Nosaltres doncs, penso que ens definim com un hotel boutique, val? On la nostra és, com he comentat, una hospitalitat molt propera i més com a refugi mediterrani, no? Doncs tenim 38 habitacions, per tant ens permet tenir aquesta connexió propera amb un client, sempre mantenint, evidentment, doncs, la gastronomia, mantenint aquest benestar i proposant doncs, tot aquest servei que un client pot esperar. Però penso que en un establiment d'aquestes qualitats, d'aquestes característiques, no és tan important l'estrellatge que comentaves com una mica doncs, la tipologia de servei que es proveeix.
0: Què busca un client d'un establiment premium com és aquest?
1: Pensem que els clients que busquen una mica doncs, la calma, la gastronomia, tenir experiències que tinguin aquesta personalitat, tant doncs, el disseny que parli com els treballadors que tenim aquí, no? El talent que tenim que pugui proposar doncs, aquesta proximitat amb el client sense anar més enllà, però mantenint aquest servei que no sigui tan robòtic, no? Llavors penso que busquen això una mica, mediterrani, la calma, la nostra gastronomia i aquestes experiències que poden tenir.
0: No sé si en aquest sentit, com que ho hem comentat en més d'una ocasió amb professionals del gremi d'hostaleria, si costa trobar personal mínimament especialitzat, qualificat, I sobretot quan es tracta d'oferir un producte de valor afegit com és aquest.
1: Penso que a l'hostaleria el que importa i el que és molt important és l'actitud, no? És aquestes ganes de voler doncs, transmetre i formar part de projectes així i tenir aquesta actitud. Tota la resta d'actituds més es poden entrenar i pensem doncs, que aquí a Sitges té algunes escoles i que proveeixen aquests entrenaments. Doncs, busquem poder treballar fins i tot amb aquest talent que vulgui créixer en aquest sector, no? No necessàriament, doncs, en tenim alguns que estan establerts i que fins i tot alguns que formaven part del CAPRI abans, però penso que poder, doncs, proposar aquest entrenament i aquest creixement amb el talent més jove dins d'aquest sector és també una mica el que busquem.
0: Un establiment d'aquest tipus es mou per temporades o no? Estiu, tardor, hivern, o també el client, quan es tracta d'un client premium, això de l'estacionalitat és relatiu?
1: Sí, correcte. Penso que és més relatiu. Nosaltres doncs, serem un establiment que estarà obert tot l'any. No es mourà tant per estacionalitat. I pensem doncs, que hi ha capacitat. Sitges proveeix una cultura, no? És un municipi que té molta vida, pensem. I llavors doncs, creiem que podem tenir l'atractiu durant tot l'any.
0: En aquest sentit, suposo que la gran diferència amb Casa Met Barcelona és que Casa Met Barcelona està, per dir-ho d'alguna manera, aïllada del món. I qui vulgui moure's ha d'agafar el cotxe sí o sí, el transport sí o sí, i en el cas del Casamet Sitges és sortir al carrer i trobar-se al rovell de l'òvia, eh?
1: Correctament. Doncs el Met Barcelona, evidentment, està en una situació que té unes vistes de Barcelona privilegiades, però sí que és veritat doncs, que s'hi ha d'anar. En canvi, a Casamet Sitges doncs, és passatger, no? Penso que tothom qui ha passejat per aquesta artèria principal de Sitges doncs, ha anat veient una mica l'evolució i crec que això és el que ens ha ajudat també a crear tot aquest atractiu ara de tothom que vol venir a veure i que estem encantats de rebre'l. I això, evidentment, doncs, facilita la situació. El restaurant Nostra Valera té accés directament del carrer, per tant, tothom qui ha passat fins i tot pel carrer lateral també l'ha vist. I evidentment doncs, és una proposta diferent a la que tenim a Barcelona.
0: 10:48, com han anat aquestes primeres setmanes de rodatge, per dir-ho d'alguna manera?
1: Doncs bé, com he comentat, vam rebre els primers hostes el dissabte mateix i la veritat que va estar molt bé. De moment, els comentaris que hem rebut dels clients han estat molt positius, l'ambient, com s'han sentit, no? El que hem creat a la piscina, com s'han quedat i això, i crec que això és molt important, fins i tot doncs,

0: Gemma Graells, abans d'arribar a petar a Sitges i a Barcelona?
1: Doncs, originàriament jo sóc de Jorba, d'un poble petit al voltant d'Igualada.
0: Ja dèiem que aquest...
1: I fa 17 anys que he estat donant...
0: Ja dèiem que aquest català era un català que sonava...
1: una mica més obert.
0: Exacte. Dèieu, sou de Jorba?
1: Doncs... Sí, doncs fa 17 anys que vaig començar a donar voltes al món, doncs he estat tot aquest temps entre el Carib, bastant temps als Estats Units, i vaig estar també a Barcelona, i doncs com a Mandarin Oriental, Four Seasons, Ritz-Carlton, diverses destinacions hoteleres principalment, i moltes illes, i molt més recentment doncs vaig venir de Dubai, on estava en un hotel també allà. I res, amb el meu marit teníem clar que quan vinguéssim aquí volíem venir a Sitges. De fet, hi vam fer fins i tot una inversió personal.
0: Sí.
1: I doncs, quan va sortir aquest projecte, doncs no ens ho vam ni pensar, i era la destinació ideal per nosaltres, tant personalment com professionalment.
0: No sé si hi ha un moment en la trajectòria de qualsevol professional situat en aquest estadi en què hi ha una necessitat d'arrelament en algun lloc, eh?
1: Correcte. Jo penso que molts de nosaltres donem les voltes, però doncs tornar com a casa, no? De tornar doncs en aquest cas a Catalunya i en una destinació doncs com Sitges, penso que per nosaltres era el que havíem plantejat, i doncs ens ha sortit en aquest moment i estem encantats d'estar aquí i que per molts més anys hi siguem.
0: O sigui que sou sitgetana.
1: Ara mateix sí.
0: Ara mateix sí. I a Jorba deuen tenir enveja, eh?
1: Jo penso que sí, que vinguin de visita. Que vinguin de visita i els hi ensenyarem a casa més Sitges, i els ensenyarem una mica doncs de tota la cultura que té Sitges, que estarem encantats de fer-ho.
0: Està clar que sí. De moment, tots aquells sitgetans i sitgetanes que vulguin acostar-s'hi al que era l'Hotel Capri, i com diuen els primers visitants de casa Met, un establiment que manté l'essència de l'Hotel Capri, que passin per casa Met, allà poden prendre un cafè, anar al restaurant, no hi ha cap necessitat d'establir-se uns quants dies a l'hotel, sinó simplement passar-s'hi. Anem parlant amb la hotel manager de casa Met a Sitges i a Barcelona, Gemma Graells. Gemma Graells, gràcies i bona estada, com no, i bon projecte de futur.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: De Jorba a Sitges. L'hotel casa Met, l'antic Hotel Capri. Demà hi tornem a partir de les 9, que passin un molt bon dia. Demà explicarem també aquestes històries maques. Demà, a l'inici del curs escolar, saludarem també les professores del centre d'adults. Tot això demà. Molt bona tarda de dilluns. Adéu-siau.

En punt les 12 del migdia. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. El PP fa costat al president de Ceuta, Jesús Vives, en ple enfrontament amb el govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria. Alberto Núñez Feijóo ha situat Vives com l'artífex d'haver evitat fer concessions al Marroc davant l'entrada massiva de migrants. Continua l'escalada del preu de l'habitatge. L'últim any s'han encarit fins al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Fred Ravik invertirà 115 milions en un nou centre de producció a Maçanet de la Selva. La previsió és ampliar la plantilla de manera progressiva en 500 persones i arribar

0: dels 2.000 treballadors en total. Les obres començaran l'any que ve i les faran en una parcel·la al costat de la ubicació actual. El parc de Collserola continuarà tancat fins l'any que ve per les restriccions derivades dels casos de pesta porcina africana. És l'escenari en què treballa el consorci que el gestiona, que ja ha començat a programar activitats en espais alternatius. Toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats de cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. L'explosió en un laboratori de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha deixat almenys 3 ferits lleus. El sinistre, que ha provocat un desallotjament preventiu de les instal·lacions, hauria passat mentre es manipulava àcid nítric. I Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. La Quatre Contes agafarà el relleu el mes que ve de l'emblemàtica El Genet Blau. Roser Guasch la integra al seu projecte editorial del mateix nom.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir, València 0, Barça 5. L'equip de Hansi Flick té 2 punts de marge sobre l'Alavés, que és segon. A Madrid és tercer, amb 9 punts. L'Espanyol és 11è, classificat de primera, amb 4 punts després de l'empat a 1 ahir contra el Sevilla. Segon, el Sabadell rep avui el Córdoba, quarts de 9, amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I en motor, Toni Bou celebra el 40è campionat del món consecutiu de trial en guanyar els Països Baixos a l'aire lliure.
0: Ens espera una tarda de calor molt intensa per ser setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu.
3: Trescat Info.

por la vereda y recuerda que

Bon dia, és la una. Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, el president també s'ha obert a revisar algunes polítiques del govern en matèria de seguretat. L'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. Alternativa per a Alemanya ha arrasat en les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. Dos ferits greus per l'explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Una tercera persona s'ha vist implicada en un sinistre que no ha fet danys estructurals. Puja el nombre de rescats al medi natural. Des de principi d'any els bombers ja n'han fet més de 1.400. És un 11% més que el 2025 per aquestes dates. La majoria són per a activitats relacionades amb l'excursionisme a la muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres activitats en el medi natural. Continua l'escalada del preu de l'habitatge. L'últim any s'han encarit fins al 10%, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Amb l'augment acumulat, el preu s'ha doblat respecte a fa 10 anys. El parc de Collserola continuarà tancat fins a l'any que ve per les restriccions derivades dels casos de pesta porcina africana. És l'escenari amb què treballa el consorci que el gestiona, que ja ha començat a programar activitats en espais alternatius. El teatre torna a batre rècords d'assistència a Catalunya. La temporada 25-26, les sales catalanes van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 7 milions d'euros, tal com ha explicat la patronal del sector.

0: Adetka.
1: Esports.
0: El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts a 3 del Madrid, que és tercer. Els blaugranes van golejar ahir el València 0-5. L'Espanyol és 11è classificat a primera amb 4 punts després de l'empat a 1 ahir contra el Sevilla. A segona avui, Sabadell-Còrdoba 2:15 amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, de 35 anys, anuncia que marxa del Sabadell després de gairebé 2 anys sense jugar per la seva maternitat i que el 31 d'agost s'acabés el seu contracte amb el Club Vallès. García confia en una confiava en una renovació amb el Sabadell.
2: I pel que fa al temps, tindrem una tarda de calor molt intensa per ser el mes de setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu.
1: 3Cat Info.
2: Molt bon dia. Passen poc més de 3 minuts de la 1 del migdia. És dilluns, és 7 de setembre del 2026 i a aquesta hora us informa Anna Escureixas.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: El president Salvador Illa ha demanat als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al matí de Catalunya Ràdio, també ha promès climatitzar les aules. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
3: Què tal? Bon dia. Sí, a les portes de l'inici del curs, amb noves protestes a la vista, el president de la Generalitat ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar fons al sistema educatiu.
4: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, anirem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
3: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures a les aules, però també a les residències no ha concretat de quina manera i que aquest pla s'explicarà en les properes setmanes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic servirà per pagar la festa nacionalista.
4: Una advertència. No es posi en Catalunya i no es posi els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
3: I arran de l'agressió mortal a Manresa la setmana passada, el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
4: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
3: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, Illa ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
2: I els sindicats que convoquen la vaga de demà, que és el primer dia de curs escolar, insisteixen a reclamar un acord de país i més concreció en els pactes acordats fa uns mesos. Per demà al matí han convocat una manifestació que esperen que apleguin mestres i professors de tota la demarcació a Girona. Fèlix Martín.
5: Deixen clar que el curs no comença amb normalitat perquè hi ha moltes mancances i les han estat recollint durant l'estiu. Es continua lluny de la inversió prevista del 6% del PIB en educació. No es poden eliminar línies als centres públics. Calen més recursos per a l'escola inclusiva, per blindar el català. I també cal concretar com s'aplicaran les millores salarials que es van acordar. Però a més, és complicat afrontar aquest inici escolar amb aules que semblen forns. Diu el portaveu de l'USTEC a Girona, Robert Pastor.
6: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogor que no pots viure. I això s'anirà allargant. Abans, com el setembre, ja començaven les frescades i ja començava la tardor. Això s'allargarà fins l'octubre. Ja seran mig any de calors molt intenses a tots els centres. Volem un pla, si no es pot fer immediatament, però atacar allà els llocs on aquesta emergència és més urgent.
5: I Jorge Morales, de l'USTEC, afegeix.
7: La paciència ja s'ha acabat. El servei educatiu que estem oferint no és el que hauria de ser. Catalunya sempre havia estat puntera en resultats acadèmics a l'estat espanyol i dins del model europeu. Però avui estem a la cua. I això és per la desídia del govern, que no estan invertint, que no estan escoltant.
5: Coincidint amb la vaga, per demà dimarts han convocat un esmorzar reivindicatiu a Girona, seguit d'una manifestació i una assemblea oberta que es farà al migdia a la plaça de la Independència.
1: 3CAT Info.
2: El president espanyol, Pedro Sánchez, intenta injectar optimisme al PSOE en l'últim any de legislatura. Davant de tots els diputats i senadors socialistes, demana esgotar el que queda de mandat i preparar el terreny per mantenir el govern 4 anys més. Sánchez també ha carregat contra l'ascens de l'extrema dreta després de la victòria d'ahir a Saxònia-Anhalt.
8: No olvidemos que cada dia de avance, cada política aprovada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a nosotros. Así llevamos 8 años y el año que viene, pues, otros 4 años más.
2: I és que l'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després de resar ahir en les eleccions a Saxònia-Anhalt. Alternativa per a Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, el resultat sacseja el panorama polític del país. Ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
9: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
10: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
9: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Aliança Zagabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre.
2: I els ultres europeus han felicitat Alternativa per Alemanya per la victòria. L'extrema dreta portuguesa, austríaca o l'espanyola de Vox han celebrat el resultat, igual com ha fet el propietari de Tesla i exmembre de l'administració de Trump, Elon Musk. En canvi, l'auge ultra genera preocupació en governs proeuropeus. És el cas de Polònia o França, on expressava el seu malestar el ministre d'Economia, Roland Lescure, del partit del president Emmanuel Macron. Són declaracions a l'emissora RTL.
11: Ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
2: La victòria històrica de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya es produeix a les portes de 12 mesos clau electoralment a la Unió Europea, amb comicis previstos a França, Itàlia o Polònia. Tensió a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra, on centenars de manifestants protesten contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. En les últimes hores hi ha hagut enfrontaments entre la policia i manifestants que intentaven bloquejar les sortides des del port de Portsmouth, on havia arribat un vaixell amb 140 rescatats. Gran part dels manifestants anaven encaputxats i vestits totalment de negre, com anaven els participants en la gran marxa antiimmigració del dia anterior que va bloquejar el port de Dover. El partit d'extrema dreta, Reform UK, ha donat suport a les protestes i ha denunciat la política migratòria del govern laborista d'Andy Burnham.
1: 3CAT Info.
2: Han estat greu 2 dels 3 ferits en l'explosió de la Facultat Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. S'investiguen les causes de l'accident, que no ha provocat danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
12: L'explosió ha estat a primera hora del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Bioquímica del campus a Salades. Segons explica la vicerrectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre 3 treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
13: Estàvem preparant les pràctiques de cares ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
12: 2 dels 3 afectats per l'explosió tenen ferides greus i els els han traslladat a l'Hospital Joan 23. L'altra dona, amb ferides més lleus, l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori de bioquímica i els danys han quedat restringits a aquesta zona sense provocar afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i han netejat les zones afectades on no hi havia cap alumne perquè el curs encara no ha començat.
2: Des de principis d'any, els bombers ja han fet més de 1.400 rescats al medi natural. És un 11% més que el 2025 per aquestes dates. El gruix, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot senderisme, tot i que aquest any també han tingut molta feina durant la temporada d'hivern, perquè com que va nevar tant, va pujar el nombre de gent que aprofitava per fer esquí de muntanya, raquetes o altres tipus de sortides a la neu. Oriol Vilalta és responsable del grup d'actuacions especials dels bombers i ens explica que, tot i que tenen pics d'activitat, ara tenen feina pràcticament tot l'any.
14: Sembla una tendència que cada cop ja no estem en aquells pics de rescats els mes de juliol i agost, sinó que és una constant que es manté al llarg de l'any. Aquest any, sobretot el mes de gener, que va ser un any de neu abundant, vam tenir molta feina, i llavors també hem tingut l'imatge amb molt bona meteorologia, que la gent també ho ha aprofitat.
2: Tot i això, els caps de setmana i sobretot els dissabtes de bon temps són els que concentren bona part dels rescats. Al 112, per on es canalitzen les demandes d'ajut, aquest estiu han tingut un lleuger augment de trucades relacionades amb incidents al medi natural. En total n'han atès més de 1.500, una vuitantena entre el juny i l'agost del 2025. L'increment més important de trucades té a veure amb gent que s'ha perdut a la muntanya. David Ruiz és tècnic del 112.
15: És molt important que el 112 no ens doni por. I en aquest sentit és molt important que la gent no dubti o no pensi aquesta situació que estic patint no és una emergència i no sé si molesta, no. Davant del qualsevol mínim dubte de si un està accidentat, no sap per on tirar, poder realitzar aquesta trucada d'emergència és important i vital.
2: Aquest estiu el 112 ha rebut 389 trucades de persones que, perdudes o desorientades al medi natural i que necessitaven ajuda. La xifra representa un 25% més que les que hi va haver per aquest motiu l'estiu de l'any passat. I el preu dels pisos no dona treva, porta 12 anys pujant sense parar, i ara per ara la perspectiva és que això continuarà així. Aquest segon trimestre els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. Les dades indiquen que els pisos d'obra nova no s'haurien encarit tant com els de segona mà aquest segon trimestre, però si ens fixem en l'acumulat de l'habitatge d'obra nova, atenció, s'ha encarit un 112% en l'última dècada. La segona mà, un 90. Tenim preus altíssims, del doble pràcticament que fa 10 anys, que ara mateix és difícil que baixin a curt termini perquè no hi ha oferta. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha explicat a 3Cat Info que l'escenari econòmic actual, amb la inflació i els tipus d'interès pujant, encara exclourà més gent del mercat de l'habitatge.
16: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al curt. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
2: Si obrim el focus i ens mirem l'estadística des d'una perspectiva estatal, queda clar que l'encariment de l'habitatge ja no entén de zones costaneres o no i s'ha estès de manera generalitzada per tot arreu. Uri Maria de Servei, ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
17: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix a la P7 un vehicle avariat talla un carril a l'altura de Martorell i això provoca un petit tram de cua en sentit Girona. A la mateixa P7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès, en aquest cas en direcció a Barcelona i Tarragona. A la ronda del litoral, lentitud amb aturades de Sant Adrià del Besòs a la Barceloneta en sentit Llobregat, i a la comarca de l'Alt Urgell, a la carretera nacional 260, hi ha hagut un accident fa una estona i obliga a circular en pas alternatiu a l'altura de Montferrer i Castellbò. Això és tot. Renovem dades d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Aquesta hora, la crònica és d'en Francesc Mauri.
18: La tarda ens porta calor intensa, molt intensa, altre cop a tot el país, però amb valors que probablement avui seran un parell de graus inferiors als d'ahir. Tot i això, la calor, com dèiem, es deixarà sentir molt. Tarda de sol, algun núvol prim i algunes nuvolades al Pirineu. Demà continuarem igual, però amb més nuvolades a la tarda, sobretot a l'oest i al Pirineu, i pendents d'un fort descens de la temperatura dimecres. El termòmetre baixarà entre 7 i 13 graus, notant una gran sensació de benestar. No vol dir que deixi de fer calor a partir de llavors, però sí que seria una calor molt més suau, amb nits bastant més fredes a molts indrets o fresques a la costa. Atenció a les fortes tempestes que podrien caure en alguns indrets del centre del país.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: 3CAT Info.
2: El servei de bus del barri a Barcelona ja té el primer vehicle 100% elèctric. És un minibús de fabricació xinesa que fa gairebé 7 metres, té capacitat per a 26 persones i s'ha posat a la línia 185 que connecta el metro de Canyelles amb la Vall d'Hebron. La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat les característiques que compleix el servei i com es renovarà aquest mes de setembre.
20: Aquests busos, que són busos petits, són busos que garanteixen aquesta mobilitat de proximitat en els barris i que des d'avui incorporem amb 5 nou busos més durant aquest mes de setembre, que seran 100% elèctrics.
2: El nou minibús elèctric disposa d'una autonomia de 14 hores. Es carregarà de nit a la cotxera d'Horta. El bus del barri es va començar a implantar a Barcelona fa 28 anys per fer arribar el servei a zones amb una orografia complicada. I el Consorci del Parc dona per fet que Collserola continuarà tancat fins l'any que ve per la PPA i per això ja programa les activitats educatives en llocs alternatius. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factures psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
21: En declaracions a aquesta emissora, Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, ha assenyalat que treballen en aquest escenari.
22: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir, i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
21: Mentrestant, els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura a persones afectades de Covid persistent o d'altres amb depressió que ja tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola, que ja ha recollit més de 8.000 signatures.
23: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
21: Després de dues setmanes, sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous casos positius de pesta porcina africana.
2: L'empresa familiar Fried Rabi, que invertirà 115 milions en un nou centre de producció a Maçanet de la Selva. L'objectiu és arribar als 600 milions de facturació l'any 2030. Girona, Núria Peraire.
24: L'empresa especialitzada en patates fregides i fruits secs començarà les obres del nou centre l'any que ve en una parcel·la al costat de la seva ubicació actual, amb una superfície de 33.000 metres quadrats. I s'hi elaboraran patates fregides i crispetes, els productes que li donen més vendes. Preveu ampliar la plantilla en unes 500 persones de manera progressiva en els propers anys i arribar als 2.000 treballadors totals. A més, l'empresa planteja fer un nou centre de distribució a Madrid per millorar la logística i mantenir el compromís de lliurament en 24 hores al sector de l'alimentació i l'hostaleria. Tot plegat suposa una inversió de 115 milions d'euros.
2: La temporada teatral a Catalunya bat rècord d'assistència i aplega 4 milions d'espectadors a tot el país. Barcelona, on es concentren la majoria de sales, aconsegueix 3.176.000 espectadors i una recaptació de 103 milions d'euros. Barcelona, Marta Vives.
0: Ja fa 3 temporades que el públic teatral a Barcelona no para de créixer. Aquest últim curs ho ha fet amb prop de 40.000 espectadors més respecte a l'anterior i per sobre els 3 milions, amb un nou màxim de públic. La temporada ha comptat amb 1.289 espectacles que han aconseguit una ocupació mitjana del 67%. Per la presidenta d'EDCA, Isabel Vidal, les bones xifres avalen una temporada consolidada.
3: El missatge és clar. El públic continua escollint teatre. I quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
0: El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que estarà retransmesa per TV3 i la plataforma 3CAT.
2: I encara en clau cultural, Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
2: Pattinson hi interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció també entrecreu alguns dels trets dels dos gèneres, ja que recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
7: El Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? No encaixa amb un documental. Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
6: Caçar un depredador va formar part dels records de joventut tant de Pattinson, que també produeix la pel·lícula, com del director Lance Oppenheim.
25: Quan vaig començar a veure caçar un depredador, estava al·lucinat. Chris Hansen era com un ésser mitològic i de nan estava fascinat sobre el gènere d'un show que em confonia. Era un programa de càmeres ocultes, un informatiu, un circ amb Chris Hansen com a director de la pista.
6: Chris Hansen té actualment 66 anys i encara es dedica al periodisme d'investigació digital i crònica negra en la seva plataforma True Blue.
7: Òbviament espero que li agradi la pel·lícula. Penso que com més mires els programes, més veus que té una presència magnètica. Quan els repasses obsessivament, t'adones que hi ha una alquímia estranya entre el que passa als episodis, l'estètica del programa, com el dirigeix. Va ser un espai revolucionari.
6: Prime Time mostra amb cruesa i amb un estil asfixiant els dilemes ètics de convertir investigacions criminals en entreteniment televisiu. Un dels assetjadors es va suïcidar quan el van enxampar i les càmeres i la policia es van presentar al seu domicili.
2: Esports. Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
26: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga de Futbol en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Ahir van golejar el València 0-5 amb 2 gols de Lamine Yamal, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic de joc i de control de partit davant l'equip Che. Hansi Flick, tècnic de Barça.
27: Entre l'estalada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll.
28: They have the hunger to get more.
29: Els jugadors tenen gana per guanyar més, però això també vol dir que hem de treballar cada dia més fort, perquè hem de saber que és un camí molt dur per mirar d'assolir els objectius que tenim. Tenim uns grans seguidors que sempre estan amb nosaltres i juguem per ells, per aquest fantàstic club. Per mi és increïble la nostra situació, perquè tenim un equip molt jove. Hem encertat amb els canvis, però no estem a final de temporada. Encara ens queda molt camí.
28: We have to go a long, long way.
26: El nou fitxatge blaugrana, Gabriel Jesús, va debutar quan faltaven 10 minuts per al final. Pel que fa a Eric García, que es va fracturar el nas ahir en una topada accidental amb el seu company Rodri, ha participat de l'entrenament ja avui amb una màscara protectora i en principi estarà a punt pel partit del cap de setmana. El dimecres el Barça juga a la Champions contra Feyenoord, però Eric no estaria a punt per aquest partit, sinó que podria jugar en principi el cap de setmana a la Lliga. Encara del Barça direm que des d'avui els socis del club poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que se celebrarà el pròxim dia 19 i destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada del Barça s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros i un resultat net després d'impostos de menys 18 milions. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions.
5: 3CAT Info.
26: I l'Espanyol és 11è a la classificació de la Lliga amb 4 punts després d'empatar ahir a 1 contra el Sevilla. Els andalusos van avançar-se a la segona part, tot i jugar amb 10, i ja el descompte va arribar el gol de Marcos Fernández. Manuel González, entrenador blanc i blau.
8: Però sí que penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que ja avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
26: Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. Avui es completa la jornada primera amb els partits Getafe-Celta i el Real Societat, jugats ahir Màlaga 0, Llevant 0, a l'Alavés 5, Osasuna 2, un triomf que situa l'equip de l'Alavés, de Quique Sánchez Flores, com a segona a la classificació a 2 punts del Barça. El Madrid és tercer amb 9 punts, els mateixos que del Betis, que és quart. A la cua i al València amb només un punt de 12 possibles. Un Madrid que just demà debutarà a la Champions League de futbol contra l'Inter de Milà. Josep Mourinho ha parlat fa uns minuts a la prèvia i encara parlava de la derrota contra el Betis a la Lliga i d'un penal anul·lat a l'equip blanc als instants final del partit.
9: Si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor.
26: A segona divisió, el Sabadell rep avui el Córdoba a 8:45 amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Parlem també de la jugadora internacional de waterpolo, Maika García, que ha anunciat la seva marxa al Sabadell un cop que el passat 31 d'agost es va esgotar el seu contracte amb l'entitat vallesana. En un comunicat a les seves xarxes socials, García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara el futur de la jugadora passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3CAT Info, després de gairebé 2 anys sense jugar pel seu procés de maternitat. I direm també que avui a la Vuelta a jornada de descans amb el balear Enric Mas, que es manté com a líder amb 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall.

0: Són 2:15. Fins ara us hem destacat que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa demana als sindicats de mestres respecte pel dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Illa, que ha deixat clar el seu respecte al dret de vaga, ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar a fons el sistema. I a aquesta hora estem pendents de la compareixença del canceller alemany i líder del CDU, Friedrich Merz, després que l'extrema dreta hagi opti per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial. L'Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a Saxònia-Anhalt, tot i que no ha arribat a la majoria absoluta. Ara començaran les negociacions amb, com dèiem, el partit del canceller Merz desplomat a les urnes. Enfrontaments al sud del Regne Unit entre la policia i centenars de manifestants que intentaven bloquejar el trasllat de migrants rescatats al Canal de la Mànega des de la ciutat de Portsmouth. Durant el cap de setmana, centenars de manifestants encaputxats també van fer una marxa anti-immigració al port de Dover. I també us destacarem el toc d'atenció dels municipis petits sobre les dificultats per cobrir la plantilla de les respectives policies locals. Molts agents acaben marxant cap a municipis més grans i amb més recursos. Per mitigar aquest efecte, el govern busca unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis. Milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrad a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort la setmana passada a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims de la humanitat. Les autoritats de Sèrbia han organitzat un funeral amb honors després de diversos actes d'homenatges civils i militars durant el cap de setmana. I l'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més. I pel que fa als esports, Montse?
1: Doncs el Barça líder en solitari a la Lliga de Futbol després de guanyar València 0-5, l'Espanyol 11 amb 4 punts després de l'empat a 1 al temps afegit contra el Sevilla, i a segona avui Sabadell-Còrdoba a 9:15 i en transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, ens espera una tarda de calor molt intensa per ser el mes de setembre, tot i que amb uns 2 graus menys que ahir en general. El sol s'imposarà amb algun núvol prim i també algunes nuvolades al Pirineu. Passen 3 minuts de 2:15. El president Salvador Illa demana als sindicats de mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans que arrenqui el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. En la primera entrevista institucional del curs, al Matí de Catalunya Ràdio, també ha promès climatitzar les aules. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
2: Què tal? Bon dia. Sí, a les portes de l'inici del curs, amb noves protestes a la vista, el president de la Generalitat ha insistit que cal aturar les mobilitzacions i replantejar fons al sistema educatiu.
3: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
2: Des del despatx del Saló de Diputats, Salvador Illa també ha anunciat un pla per combatre les altes temperatures a les aules, però també a les residències, no ha concretat de quina manera, i que aquest pla s'explicarà en les properes setmanes. En matèria de finançament, Illa ha atacat directament la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana assegurava que el nou model autonòmic servirà per pagar la festa nacionalista.
3: Una advertència. No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi que va per feina.
2: I arran de l'agressió mortal a Manresa la setmana passada, el president ha obert la porta a revisar algunes mesures sense concretar quines.
3: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei.
2: Durant l'entrevista amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, ell ha tornat a defensar l'aplicació immediata de l'amnistia i s'ha mostrat confiat que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans de Nadal. Tot això la setmana que l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer amb una nova manifestació l'11 de setembre.
0: Des d'USTEC, el sindicat majoritari respon al govern que aturar les mobilitzacions aquest curs està a les seves mans i que si realment té voluntat reobri la negociació i pacti un calendari amb els sindicats que mantenen les protestes per donar resposta a les seves reivindicacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació perquè si no hi haurà més protestes. Són declaracions a aquesta emissora.
4: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
0: I tal com dèiem, després de la desfeta del CDU a les eleccions a l'Estat Federat d'Alemanya de la secció Anhalt, ens connectem ara tot seguit amb la compareixença del canceller alemany Friedrich Merz, acompanyat de Sven Schulz, que és el president del CDU a la regió.
5: I quasi el 60% dels electorat en un land participa i amb una alta participació voten partits polítics que qüestionen les normes de la participació democràtica del nostre país, és un resultat amb el que no podem passar l'ordre del dia, no ho fem, ho hem parlat a fons. Això també ens mou, també a mi personalment, i he d'acceptar que és la derrota electoral que la CDU ha patit en les darreres dècades. Tot plegat, és clar que haurà de tenir conseqüències. En 15 dies tindrem dues eleccions regionals més, a Mecklenburg-Alta-Pomerània i aquí a Berlín. I en 15 dies, de nou, haurem d'analitzar resultats electorals que possiblement tindran més importància. Però d'entrada vull dir que forma part de la democràcia, que les majories canvin, els governs i la seva política sempre estan a votació. Això és l'essència de la democràcia. Però hi ha una cosa que no es pot negociar, que són les normes de la nostra convivència i els valors de la nostra Constitució. Aquests valors no estan en venda, no es negocien. Nosaltres donem el poder, no l'agafem, no el prenem, i la minoria no és l'enemic de la majoria. Tots vivim en una mateixa comunitat. Aquesta idea és la base del nostre país i del nostre partit, i al capdavall és l'herència de Konrad Adenauer i de Helmut Kohl. I aquesta herència la defensarem i aquest llegat el defensaré jo. Per tant, vull assegurar a tothom al nostre país que les nostres institucions són fermes i estables, la nostra Constitució protegeix i garanteix aquest ordre i el govern que jo lidero assegurarà que s'imposi la Constitució. Aquest missatge també és pels nostres amics d'Europa i tot el món. Sabem que Alemanya, per la seva història, té una responsabilitat especial. El nostre ordre polític i el nostre ancorament a Europa sempre els mantindrem dempeus. Vull afegir per a la CDU, vull agrair al senyor Schulz per la campanya electoral que ha dut a terme. Ha sigut una campanya dura, amb molts atacs personals. Aquesta campanya l'ha dut a terme amb el nostre ple suport. Sven Schulz, fins a l'últim moment, ha lluitat. També per evitar aquest resultat electoral que es va produir, per trobar, doncs, per comentaris semblants als que ha fet, un gran aplaudiment, i també ningú de nosaltres entén que pocs dies abans de les eleccions un vicepresident del grup parlamentari del Bundestag li ataqui tant el líder tres dies abans de les eleccions, com va passar. Per això no hi ha cap mena d'explicació i el meu comentari, doncs, hi ha hagut un llarg aplaudiment. Sé que la meva funció ha sigut un tema continu de les la campanya. Sabem que les formes han sigut un tema continu de la campanya, i serà sento, però quan a mi vull dir que el nostre país necessita reformes profundes, i amb aquesta frase estic totalment d'acord amb la frase pronunciada pel vicecanciller i un dels dos vicepresidents davant de l'SPD, davant de la Fundació Bertelsmann, fa unes setmanes. Necessitem unes reformes profundes a Alemanya. I això no només es pot justificar racionalment, sinó que s'ha de transmetre emocionalment. És una tasca que jo assumiré. No es tracta res més ni res menys que del futur del nostre país i les oportunitats dels nostres fills i nets. I això no ho podem dilapidar. Per tant, estic decidit a seguir les reformes, però sé que hem de fer més que tan sols fer càlculs matemàtics, econòmics, que justifiquin aquestes reformes. Hem d'explicar-les millor. Sí, això és una frase habitual que solem dir, però amb aquesta frase no n'hi ha prou. I repeteixo, hem d'intentar d'arribar a les persones amb tota la seva emocionalitat. La situació vital de moltes persones a Alemanya és difícil. Sabem que molta gent té por pel seu propi futur, per la base econòmica, per la seguretat social. Des d'ahir s'hi ha afegit molta por de la gent que el nostre país canvia pitjor precisament pel que fa a la consolidació dels nostres valors a la nostra societat. Per tant, vull centrar tots els esforços perquè dins la coalició amb l'SPD creem un millor relat, una millor estructura, una millor superestructura de per què necessitem aquestes reformes i ens sembla adequades. Aquest debat el durem a terme intensament els propers dies i dins la CDU amb la presidència, després de les eleccions que hi haurà aquí 15 dies, discutirem sobre aquesta orientació. Vull dir, per acabar, que ha sigut un debat molt seriós dins la reunió de la presidència, l'òrgan directiu, amb molta responsabilitat, un debat molt responsable. Sabem quina és la nostra responsabilitat comuna pel nostre país. Jo conec també la meva pròpia responsabilitat personal pel nostre país. Estic decidit a assumir aquesta responsabilitat i vull agrair explícitament als companys i companyes de la presidència federal de la CDU per aquesta apreciació comuna de la situació portada per una profunda preocupació i que també ens obliga a que allò que fem en el futur no només ho continuem, sinó que també ho justifiquem de manera que una majoria de la població ens torni a seguir properament. Una vegada més, els resultats d'aquestes eleccions causen una gran commoció, no sols al nostre país, sinó també al meu partit. M'ho prenc molt seriosament. Intentaré en els propers dies i properes setmanes de fer justícia d'aquesta situació. Gràcies, senyor Schulze. Senyors i senyors, entre altres, m'agradaria...
0: Doncs fins aquí les paraules del canceller alemany i líder del CDU, Friedrich Merz, que ha reconegut aquesta gran derrota del seu partit, ha dit que forma part de la democràcia, però ha volgut recordar a tots els ciutadans que no es negocien les normes de la convivència ni els valors de la Constitució. I ha assegurat que les institucions del país són fermes i estables i també ha assumit, diu, la responsabilitat especial que té Alemanya a causa de la seva història. Tot plegat ha arribat després que l'extrema dreta opta per primera vegada a governar un estat federat a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial, després que ahir arrasés en les eleccions a Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya ha aconseguit gairebé el 44% dels vots, però s'ha quedat sense la majoria absoluta. Amb el partit del canceller Merz desplomat a les urnes, que era el que estàvem, la roda de premsa que estàvem escoltant ara, el resultat sacseja el panorama polític del país i ara començaran les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari als ultres. Amb aquesta informació hem superat el punt de 1:45 del migdia. Obrim l'àrea de servei, ho fem sempre, com sempre, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, Anna. Doncs ara mateix hi ha pocs problemes. Destaquem només la ronda del litoral amb lentitud i alguna aturada de Sant Adrià del Besòs a la zona franca en sentit Llobregat i de Sant Adrià del Besòs al nus de la Trinitat en sentit Besòs. A la ronda a dalt hi ha uns 2 quilòmetres de trànsit lent també a la Vall d'Hebron en direcció al nus del Llobregat. I finalment a la P7 el trànsit és intens a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. Fins aquí la informació viària.
0: El temps. Una crònica d'en Francesc Mauri.
7: Pendents d'un canvi de temps dimecres, de moment tarda, tranquil·la, sol, alguns núvols prims i nuvolades al Pirineu. Calor molt intensa, però amb valors un parell de graus inferiors als d'ahir. De cara a demà encara temps tranquil, alguns núvols més a la tarda i dimecres arribada d'una línia de tempestes, bruscament, amb ruixats i tempestes a molts indrets de Catalunya, potser els menys importants o inexistents al Pla de Lleida, Ebre, Pirineu, de Lleida i Costa Brava. La resta serien més freqüents i especialment intensos a la Catalunya central. El descens de temperatures serà important a tot el país.
0: 3CAT Info. Milers de ciutadans serbis reten honor a Belgrad a Ratko Mladic, el criminal de guerra durant la guerra de Bòsnia, mort la setmana passada a la presó on complia cadena perpètua per genocidi i crims contra la humanitat. Les autoritats de Sèrbia han organitzat un funeral amb honors després de diversos actes d'homenatge civils i militars durant el cap de setmana. 36.000 aficionats van corejar el nom de Mladic durant el derbi de futbol entre el Partizan i l'Estrella Roja de Belgrad, en què es va desplegar un gran tifó amb la imatge de l'exgeneral serbo-bosnià. La Unió Europea ha censurat aquests actes de glorificació del responsable de la matança de Srebrenica, on es va acabar amb la vida de 8.000 homes. La comissària de la Unió Europea per a l'ampliació ha suspès la visita que tenia prevista aquests dies a Belgrad i ha assegurat que els homenatges van en contra dels valors dels 27. I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà a diverses zones del Golf Pèrsic. Teheran ha advertit que qualsevol vaixell que entri en aquest espai serà incorporat a una llista de sancions. Paral·lelament, el govern iranià ha anunciat mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia, entre les quals destaca un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més. Sentim el negociador en cap de l'Iran.
8: Les regles del joc han canviat. A partir d'ara, qualsevol agressió contra els interessos i la seguretat iranians rebrà una resposta molt més dura i molt més dolorosa.
0: Tot plegat passa hores després que el Pentàgon ordenés atacar 3 patrullers iranians com a represàlia pel llançament de míssils balístics iranians contra 2 vaixells nord-americans. 3CAT Info. Els municipis petits alerten sobre la dificultat que tenen per cobrir la plantilla de policies locals perquè els agents marxen a ajuntaments més grans on hi ha més recursos. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés i les condicions entre municipis i així evitar la competència. També pretén crear una borsa per cobrir les places vacants. Des de Girona, Laia Claret.
9: Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals de Catalunya, concreta què els passa.
10: Cada ajuntament té un conveni diferent, unes condicions laborals diferents, unes condicions econòmiques diferents, que provoca que hi hagi una mobilitat, sobretot de policies locals més petites o amb menys capacitat econòmica, cap a d'altres municipis més grans.
9: Especifica que es treballa amb associacions i sindicats pels acords. Una és la Federació de Municipis de Catalunya. David Botén és el president.
11: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, doncs, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliures.
9: Limones concreta com estan treballant per estandarditzar criteris.
10: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
9: I és que per un poble petit fer el procés per un nou policia local és complicat, segons Boté.
11: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola, com a mínim. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
9: Des de Coordinació de Policies també demanen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit al nombre de policies que pot contractar cada municipi.
0: L'expresident de l'aerolínia Plus Ultra, l'empresari Julio Martínez Solà, ha ratificat davant del jutge que haurien pagat més de 500.000 euros, un 1% del rescat de la companyia aèria, per la suposada mediació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. En la seva declaració com a imputat davant del jutge, l'expresident de Plus Ultra, però, no ha concretat quines gestions hauria fet Zapatero.

0: 3CAT Info.
1: 79 municipis de 14 comarques es mantenen avui en nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons l'últim avís de Protecció Civil. Tot i que ha acabat l'episodi de calor, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada que mantenen alt el risc d'incendi. La previsió meteorològica apunta ara a un canvi de temps, amb pluges intenses a partir de dimarts a la tarda i sobretot dimecres. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya són de nivell 3/6, i afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i al prelitoral. Xavier Marramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
2: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions. I que demanem sobretot a la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
1: En cas de precipitacions torrencials, recomana evitar travessar rius, rieres i zones inundables i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles. Les imatges d'escombraries al voltant de contenidors aquest estiu al Vendrell han portat l'Ajuntament a decidir que els contenidors de rebuig intel·ligents estaran oberts sempre i no només 2 dies a la setmana com fins ara. Es vol aconseguir que d'aquesta manera les bosses no acabin escampades pel carrer. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
3: A les zones turístiques com Sant Salvador, Coma-ruga o el Francàs, les queixes per la brutícia han estat constants en aquest primer estiu del nou model. El sistema de contenidors de rebuig i d'orgànic que s'obren amb una targeta els dies fixats donarà pas a una nova mesura que explica l'alcalde Kenneth Martínez.
4: La mesura és obrir tots els dies amb targeta els contenidors de rebuig i, evidentment, bonificar l'utilització del reciclatge, que vol dir bàsicament l'orgànic, perquè és el contenidor que controles també la seva obertura. Per tant, és aquest objectiu molt clar, eh? No tenir brossa al terra, tenir els carrers nets i incentivar el reciclatge.
3: I diu que qui llenci escombraries fora dels contenidors tindrà una multa forta.
4: I si es deixa a terra, directament en incivisme, sense cap excusa i, per tant, multes fins a 3.000 euros.
3: Això vol dir que els que ho llencin tot el rebuig pagaran més taxa municipal de residus que qui ho faci bé, que serà fortament bonificat. També es posaran 30 illes més de contenidors que conviuran amb el porta a porta en alguns barris per donar més opcions als que venen només uns dies de vacances o al cap de setmana. També pagarà més d'impost al 20% de la població que no ha anat a recollir la targeta intel·ligent per obrir els contenidors. Tot i els problemes que hi ha hagut, l'alcalde diu que s'ha passat de reciclar només un 30%, la cua de Catalunya, a reciclar ara un 60%. L'Ajuntament no vol fer marxa enrere en la voluntat d'anar a un sistema de reciclatge, però sí que s'obre a més opcions per reconduir la situació que tantes queixes ha generat.
1: I el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà en l'escenari d'una gran festa musical en català amb Sopa de Cabra, The Tietz, Els Catarres i Buhos. Són 4 grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als 4 grups serà, a més, l'últim concert de l'any.
0: Esports.
1: Fins a les 2 en punt amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. El Barça lidera la Lliga en solitari amb 12 punts en 4 jornades després de la golejada ahir a València 0-5. Va marcar 2 gols Lamine Yamal, un Rafinha, un Fermín i un Pedri. Els blaugranes van exhibir un gran potencial físic de joc i de control del partit davant l'equip txè. El migcampista canari Pedri es vol mostrar, però...
6: Que hemos empezado muy bien, pero todavía queda mucha liga. Creo que bueno, vamos primeros y todavía queda seguir muchas jornadas, seguir sumando de 3 en 3, así que hay que seguir.
5: El nou fitxatge blaugrana, Gabriel Jesús, va debutar quan faltaven 10 minuts per a final. Pel que fa a Eric García, s'ha entrenat avui amb l'equip amb una màscara protectora després que ell es va tornar a fracturar el nas en una topada accidental amb el seu company Rodri. Tot apunta que Eric estarà a punt per a partit de Lliga del cap de setmana, però no podrà jugar a dimecres a la Champions contra el Feyenoord. encara del Barça. Direm que des d'avui els socis del club poden consultar els números i la documentació de l'assemblea que se celebra el pròxim dia 19 de setembre. I destaca que l'exercici econòmic de la temporada passada del Barça s'ha tancat amb un resultat ordinari de 0,2 milions d'euros i un resultat net després d'impostos de menys 18 milions. La massa salarial de l'equip blaugrana és de 571 milions.
0: 3CAT Info.
5: L'Espanyol és l'onzè a la classificació de la Lliga de Futbol, amb 4 punts. Després d'empatar ja un contra el Sevilla, els andalusos van avançar-se ja a la segona part, tot i jugar amb 10, i ja el descompte va arribar al gol de Marcos Fernández. L'àrbitre va anul·lar un gol dels blanc-i-blaus per un fora de joc posicional. Un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito, es mostra crític amb el criteri arbitral.
7: Necesitamos que nos lo expliquen realmente cuándo es y cuándo no, porque no puede ser que cada árbitro tome la decisión que crea, depende del partido, depende del ambiente y depende en qué estadio esté jugando.
5: Avui es completa la jornada primera amb els partits Getafe-Celta i Elx-Reial Societat, jugats ahir Màlaga 0, Llevant 0 i Alavés 5, Osasuna 2, l'Alavés, que se situa segon a la classificació, només 2 punts del Barça. A Madrid és tercer amb 9 punts, els mateixos que té el Betis, quart. A la cua i al València amb només un punt. Un Madrid que just demà debutarà ja la Champions de futbol contra l'Inter de Milà. Josep Mourinho, avui a la prèvia, encara parlava de la

0: que piensan que soy el mejor del mundo, otra gente que piensan que no. Yo no pienso que es un debate que tú tienes que tener como de todo el mundo tiene que pensar la misma cosa que yo.
1: A segona, el Sabadell rep avui el Córdoba a quarts de nou amb transmissió del Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ferran Costa, tècnic del Sabadell.
2: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, amb un entrenador amb el que ja portem molt temps treballant.
1: Nou incident per portar una estelada en un camp de futbol. L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref al camp de l'Alcorcón. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat al coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després per el que m'estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
1: Trescat Info. La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, anuncia la seva marxa al Sabadell un cop que el passat dia 31 d'agost es va esgotar el seu contracte amb l'entitat vallesana. En un comunicat a les seves xarxes socials, García, de 35 anys, ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ara, el futur de la jugadora passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar 3Cat Info, després de gairebé dos anys sense jugar pel seu procés de maternitat. I en ciclisme, 3 catalans seran al Mundial en ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi, Mireia Benito, que formen part de les llistes que han fet públiques el seleccionador espanyol Alejandro Valverde i la seleccionadora femenina Gemma Pascual.
4: El president Salvador Illa demana als mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans de començar el curs escolar amb una vaga convocada. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol un parèntesi a les vagues educatives, una pausa en les mobilitzacions per poder enraonar i veure quin és l'horitzó educatiu que necessita Catalunya, Natàlia Ramon.
6: Ho ha demanat en una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio des del Palau de la Generalitat, des d'on també s'ha compromès a resoldre el gran problema de climatització a les aules.
7: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, anem a començar el curs, anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
4: Però mentrestant, els sindicats dels mestres denuncien que demà comença un curs que, segons diuen, té moltes mancances. Cal més inversió en educació, diuen, més recursos per l'escola inclusiva, cal blindar el català i cal concretar com s'aplicaran les millores salarials que es van acordar al finals del curs passat.
6: I a més denuncien que demà les aules seran un forn per a la canalla i reclamen una solució immediata, ja que ara la calor a les aules s'ha d'aguantar gairebé la meitat del curs. Robert Parzó és el portaveu de la Intersindical a Girona.
8: Ens estem fregint a les escoles. Si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogó que no pots viure.
4: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa a Saxònia-Anhalt. Frega la majoria absoluta, només li falten 3 escons, i opten a governar un estat federat a Alemanya per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El partit conservador del canceller Merz s'ha desplomat a les urnes, ha perdut la meitat dels seus vots.
6: Ara tot depèn del que faci el partit de l'esquerra populista i prorrus, BSB, que no descarta abstenir-se per facilitar l'elecció del líder ultra Ulrich Siegmund. Una autèntica sacsejada a tota la política alemanya.
4: Magdeburg, Jordi Regàs.
9: Clar missatge de la ciutadania després de les eleccions de Saxònia-Anhalt. Si el govern actual, sobretot la CDU i el seu canceller, no poden resoldre els problemes diaris de la gent, els votants els donaran l'esquena. El propi Metz comença a estar en entredit, pendent de 2 eleccions regionals més a finals de setembre.
4: I atenció a aquesta notícia que ens afecta a tots plegats. El parc de Collserola continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. Ja fa 9 mesos del primer cas de pesta porcina i el brot que afecta els porcs senglars encara no està resolt.
6: Els veïns i els passejants del parc de Collserola fa mesos que es queixen, però de moment encara hauran d'esperar per tornar a aquest pulmó verd entre Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat.
4: Collserola, David Àngela.
10: Bon dia. Doncs sí, com a mínim fins a finals d'aquest any.

0: De fet, des del Consorci ja es treballa per poder fer les activitats educatives en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença. Mentrestant, els veïns reiteren que aquesta situació els passa factura tant físicament com psicològicament i continuen la campanya de recollides de signatures per demanar que reobri Collserola.
1: I a la cultura, avui Catalunya aixeca el taló amb un nou rècord d'assistència als teatres.
2: Més de 4 milions d'espectadors han passat per les sales de teatre la temporada 25-26 i per això la recaptació supera els 100 milions d'euros.
1: Barcelona, Marta Vives.
3: Barcelona, que és on es concentren la majoria de sales, aconsegueix 3.176.000 espectadors, assolint un nou màxim històric. Isabel Vidal, presidenta de DETCA, parla de consolidació.
4: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català.
3: El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre de Liceu.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
5: Bon dia.
1: Inici de Lliga sorprenent i golejador del Barça. Després de 4 jornades, els de Hansi Flick són líders i en solitari.
5: El Barça ja ha marcat 17 gols en aquests 4 partits. És l'únic equip de la Lliga que ha sumat tots els punts possibles. El Madrid, a la prèvia del debut a la Champions, el missatge s'ha centrat en Mourinho queixant-se de l'àrbitre al camp del Betis i Mbappé dient que és un bon any perquè ell guanyi la pilota d'or. Per cert, comparista italià, li ha regalat un espersor a Mourinho al final de la roda de premsa. I Maika García, jugadora de waterpolo, ha anunciat que marxa del Sabadell i amb 35 anys començarà una nova aventura al Sant Andreu.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mònica Mas, bon dia.
6: Bon dia. Destaquem un accident a la 2 a l'alçada d'Abrera, en sentit Lleida, que provoca un quilòmetre de retenció en vehicles al voral. A la P7, circulació intensa entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, i lentitud a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, a l'altura de Vall d'Hebron i a la ronda de litoral de Sant Adrià del Besòs, a la zona franca.
1: Gràcies, Montse, i no pas Mònica. Gràcies, Montse.
6: Gràcies.
1: Ens falta el temps.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
1: Continuem amb aquesta calorada. Avui i demà?
8: Avui i demà, sí. Una mica més fluixa que el cap de setmana, que ha estat extrema, rècords, etc. Avui un parell de graus menys, però vaja, és que demà potser el recuperin gairebé. Per tant, avui i demà, calor, fora d'època, claríssim. I també claríssim el descens de temperatures de dimecres. Refrescada, més que notable, no vol dir que vingui fred, vol dir que ve una calor normal, o fins i tot fresca de nit. I, en definitiva, allò que tothom està esperant pel que fa al termòmetre, DIP, arriba dimecres i en algunes comarques potser aiguats importants.
1: Vaja, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, fins ara, bon dia.
8: Fins ara.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de mestres el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
9: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
1: En la primera entrevista institucional del curs polític, al matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules, Albert Prat.
10: El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
9: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
10: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
9: Segur que podíem fer les coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
10: I s'ha obert a revisar el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. El compromís més concret, però, climatitzar totes les escoles i residències del país sense acabar d'aclarir quan.
1: De seguida repassem què més ha donat de si aquesta entrevista institucional al president, però sobre aquest fet, sobre la situació al sector educatiu, el sindicat USTEC, el majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i que pacti un calendari amb els sindicats que mantenen, recordeu, les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions, Sara Ganyeté.
11: Sí, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions a 3cat Info.
12: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
11: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants de les protestes és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius, una qüestió sobre la que, com dèieu, el president Illa avui ha anunciat que hi haurà novetats d'aquí uns dies. Robert Pastor és el portaveu d'USTEC a Girona.
13: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb un aixafogó que no pots viure, i això s'anirà allargant.
11: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
1: Per cert, ja que parlem d'educació, avui el departament publica el mapa dels centres de formació professional que encara tenen places vacants per aquest curs 26-27, Mònica Mas.
14: Sí, és un dia clau, perquè aquells alumnes que van participar en el procés d'inscripció per un grau mitjà i superior d'FP i no han obtingut plaça puguin apuntar-se a les vacants de tots els centres que vulguin. Les sol·licituds de places es pot fer només avui i en els pròxims 3 dies els centres els donaran resposta. Es tracta d'una cua virtual per cada centre que tingui places lliures i que les assignarà més endavant en funció dels criteris d'inscripció habituals. Al juliol, més de 86.500 alumnes van aconseguir plaça per un grau de formació professional, 5.000 més que l'any passat.
1: Però si reprenem el fil del que ha dit el president de la Generalitat en aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junts per Catalunya troba sorprenent i irresponsable que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat, diuen, de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Guardiola Berguedà, Jordi Corbalan.
15: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
16: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Que ara el president els demane aquesta treva als docents, per a nosaltres és una irresponsabilitat.
15: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup per raons d'agenda. La direcció del grup parlamentari desitja que Puigdemont torni aquest curs polític, però respectaran el que decideixi sobre si s'asseu a l'escó o no com a cap de l'oposició.
1: Qui també s'ha apuntat a les crítiques al govern sobre l'educació són els seus socis parlamentaris, Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
17: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
18: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
1: Però, com dèiem, al marge de la carpeta d'educació, Albert, durant l'entrevista, el president de la Generalitat avui al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, també ha contestat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha obert també la porta a revisar les polítiques de seguretat a Catalunya.
10: Sí, després de l'apunyalament mortal a Manresa, Salvador Illa s'ha compromès a replantejar algunes mesures.
9: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
10: Ara bé, ha descartat fer-ho en calent no ha explicat quina. Sobre el nou finançament autonòmic, Illa s'ha enganxat en el cos a cos amb Ayuso després que la presidenta madrilenya tirés més llenya al foc aquest cap de setmana.
19: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
10: I el president li ha respost amb aquest avís.
9: No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que no es queixi, que va per feina.
10: D'altra banda, el president confia que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i que pugui tornar abans de Nadal.
1: Passant 12 minuts de les dues del migdia. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del seu país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
20: Zutiefst schockiert Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
1: Ara han de començar les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà o no un cordó sanitari als ultres que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
21: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament prosper d'Alemanya.
1: Tot plegat després que 6 de cada 10 votants hagin donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem cap ara a la capital d'aquest land, d'aquest estat, Magdeburg, enviat especial Jordi Regàs. Bon dia.
22: Bon dia. Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per a uns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
23: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
21: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
24: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
22: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
25: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
22: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
1: Però avui també hi ha preocupació dels governs pro-europeus a França i Polònia per aquesta victòria regional de l'extrema dreta a Alemanya. Brussel·les, en canvi, no ha fet cap comentari sobre uns comicis que es produeixen enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a tota Europa i a les portes d'un any 2027 electoralment clau. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
26: Hola, bon dia. Silenci absolut de la Comissió Europea, tant en públic com en privat. La portaveu del govern comunitari, Paula Pinho, ha evitat mullar-se sobre l'aclaparadora victòria d'Alternativa per Alemanya, una formació que és partidària d'abandonar l'euro com a moneda comuna i de deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna.
27: We never comment on
28: Mai fem comentaris sobre eleccions nacionals o regionals i avui no en serà l'excepció. No oferirem cap comentari des d'aquest faristol. From this
26: podium. Però el cert és que en els últims comicis que hi ha hagut en un país de la Unió Europea, aquesta primavera a Hongria, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sí que va comentar els resultats per celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara mateix, von der Leyen, que per cert és d'Alemanya, compareix davant la premsa durant un viatge oficial i veurem, doncs, si a títol personal parla d'aquesta victòria de l'extrema dreta. Qui sí que ho ha valorat és el ministre d'Economia francès, Romain Lescure, per mostrar la seva inquietud.
29: On a un défi majeur face
30: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
26: Satisfacció, en canvi, de l'extrema dreta europea pels bons resultats que les enquestes els auguren a les eleccions estatals que l'any que ve hi haurà a Alemanya, França, Itàlia i Espanya.
1: Però els problemes amb la gestió de la immigració no només són a Alemanya o a Espanya, com hem vist durant aquest estiu. Tensió també a les ciutats portuàries del sud d'Anglaterra per les protestes contra el trasllat a centres d'acollida d'immigrants i refugiats rescatats al Canal de la Mànega. L'intent de centenars de manifestants de bloquejar els accessos del port de Portsmouth ha derivat aquesta matinada en enfrontaments amb la policia. A Londres, Quim Olivares, bon dia.
31: Bon dia.
0: El govern britànic condemna l'intent d'evitar aquesta matinada el trasllat de 140 migrants que havien arribat en una petita embarcació a Portsmouth, al sud d'Anglaterra. Sentim la secretària d'Estat, Emma Reynolds, en declaracions a Sky News.
2: Com a polític, dono suport al dret a la protesta pacífica, però això ha traspassat la línia. Aquest és un comportament agressiu i intimidatori.
0: Diumenge, un nombrós grup d'encaputxats vestits de negre va agafar la policia desprevinguda i va bloquejar el port de Dover durant unes hores en una altra protesta antiimmigració. És en aquesta àrea de l'est d'Anglaterra on solen arribar les persones que creuen il·legalment el canal de la Mànega. En canvi, és poc habitual que ho facin més a l'oest, com és el cas de Portsmouth, ja que està més lluny de França. Sentim la comissària Donna Jones a la BBC.
3: Això està posant molta pressió sobre la policia. Portsmouth i altres parts del sud d'Anglaterra no estan preparades per poder assumir i gestionar no només l'ordre públic, sinó també el processament d'aquestes persones que entren il·legalment a la Gran Bretanya.
0: Activistes anti-immigració i de l'extrema dreta denuncien que el govern laborista de Burnham no fa prou per reduir l'arribada de migrants per mar. L'executiu assegura, però, que de gener a setembre la xifra ha baixat un 40% comparada amb el mateix període del 2025.
1: Doncs enmig d'aquesta pujada de l'extrema dreta a tota Europa, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se situa com l'únic, diu, que pot aturar la victòria del PP i de Vox a Espanya. Avui ha reunit els diputats i els senadors socialistes i Sánchez ha intentat apujar la moral dins del partit en hores baixes. I a part d'esgotar la legislatura, ha apostat per governar 4 anys més. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal, bon dia. Amb totes les enquestes en contra i amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre, Pedro Sánchez entra en precampanya i es ven com l'única alternativa per parar els peus a la dreta i l'extrema dreta, ha avisat que no es pensa rendir i que el seu final no són les properes eleccions generals.
5: La amenaza ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada día de avance, cada política aprobada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
4: Sánchez ha tirat del manual de resistència per afrontar aquest últim curs convuls. Es marca com a prioritat aprovar pressupostos, cosa que té pràcticament impossible, també resoldre la crisi de preus de l'habitatge i aprovar el nou model de finançament autonòmic. Per tot això, ha demanat als seus que afrontin els propers mesos així.
5: Saliendo a ganar, no a empatar con todas las de la ley. Os pido en definitiva que echemos el resto en todas las iniciativas que ahora mismo están en tramitación. Por desgracia, una vez más, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
4: Però avui ha obviat el setge judicial, ni una paraula de les investigacions a Zapatero o al cas Leire, tampoc el judici a la seva dona, que per cert acabem de saber que el jutge Peinado ha citat per demà Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia definitivament a judici davant de jurat popular per malversació i tràfic d'influències pels seus negocis privats.
1: I és que justament avui els jutges que investiguen casos que afecten el govern espanyol han tornat a la feina. En el cas Zapatero, l'expresident de Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del preu del rescat. Més de 500.000 d'euros per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa. Però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident espanyol. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
6: Bon dia. L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge Calama on reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisis Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
1: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre el tancament del parc de Collserola. No són bones pels que vulguin anar a passejar, a fer esport o fins i tot a dinar.
7: Catalunya migdia.
8: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construïm junts. Obramat.
11: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit
9: en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Bé, ja som a casa.
13: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
12: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
13: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
12: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 7 minuts seran 2 quarts. El parc de Collserola continuarà tancat fins a finals d'any per la pesta porcina africana, segons el consorci que gestiona el parc, que ja programa les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ve. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
14: Davant d'aquest escenari, Raimon Roda, gerent del consorci del parc de Collserola, treballa amb aquest escenari.
15: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
14: Els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura de persones afectades de Covid persistent o amb depressió que tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
16: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
14: Després de 15 dies sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
1: Mentrestant, tenim 79 municipis de 14 comarques diferents que mantenen avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons l'últim avís de Protecció Civil, Toni Fortesa.
17: Tot i que ha acabat l'episodi de calor d'aquest cap de setmana, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada que mantenen aquest alt risc d'incendi que comentaves. Això sí, la previsió meteorològica apunta a un canvi de temps amb pluges intenses a partir de demà dimarts a la tarda i sobretot de dimecres. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya són de nivell 3 sobre 6 i afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i prelitoral. Xavier Masramon és cap de guàrdia de Protecció Civil.
18: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir doncs pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem a tota la població doncs, que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
17: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recorda que recomana sempre evitar travessar rius i rieres i zones inundables i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles.
1: I ja que parlem de la muntanya, ha pujat el nombre de rescats al medi natural. Des de principis d'any, els bombers ja n'han fet més de 1.400. És un 11% més dels que van fer l'any 2025 per aquestes mateixes dates. La majoria són per activitats relacionades amb l'excursionisme a la muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres activitats, Montse Poblet.
19: De fet, a diferència del que passava fa uns anys, ara de rescats al medi natural, n'hi ha de gener i desembre. Els bombers, la neu d'aquest hivern ja els va donar molta feina, a l'abril i al maig van tenir un altre pic d'activitat i a l'estiu un de tercer, bàsicament amb rescats relacionats amb l'excursionisme de muntanya. De gener fins ara n'han fet 935 i això s'hi han de sumar els més de 260 serveis per acompanyar o buscar persones perdudes al medi natural. Oriol Vilalta, responsable del grup d'actuacions especials dels bombers, explica que tot i els pics d'activitats tenen feina pràcticament tot l'any i demana prudència de cara a les pròximes setmanes.
20: Fem un crit d'alerta que quan s'acaben aquestes calors arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
19: A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
1: Més coses, quan queden un parell de minuts per arribar a 2:45 de la tarda, el debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral. Per ara, cap empresa catalana paga aquest tractament a les seves treballadores, però hi ha expertes que alerten que és un fenomen que pot acabar arribant també aquí, Núria Har.
3: Als Estats Units hi ha grans multinacionals, sobretot del sector tecnològic i financer, com Google, Meta, Microsoft o Spotify, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. De moment, com deies aquí, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar la tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
2: Sí, yo creo que sí, en la medida en que, los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
3: Les feministes deixen clar que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres, denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
21: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del petó no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
3: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig.
1: Segur que no us sorprèn si us dic que el preu dels pisos no dona treva i que ja fa 12 anys seguits que no para de pujar. La perspectiva, més, és que això continuarà sent així. Aquest segon trimestre de l'any, els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte ara fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència, que cada cop més gent queda exclosa del mercat immobiliari sarrerià.
22: L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, atenció, el preu de l'obra nova s'ha més que doblat i la segona mà va pel camí. Tot apunta més, com deies, que a curt termini això es continuarà inflant perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'actual entorn financer, amb la inflació i els tipus d'interès també pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
23: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
22: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
1: I mentrestant, els municipis petits alerten que tenen dificultats per cobrir la plantilla de policials locals perquè marxen a ajuntaments on hi ha millors condicions. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés a agents i el règim laboral entre municipis per evitar competències. I també té la voluntat de crear una borsa per cobrir places vacants. Girona, Laia Claret.
24: David Bote, president de la Federació de Municipis de Catalunya, especifica amb què es troben.
25: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliure.
24: Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals, concreta en què se centren.
26: La primera línia que estem treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
24: I és que Bote remarca que pels pobles petits és complicada la gestió.
25: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
24: Des de Coordinació de Policies també reclamen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit de places d'agents a cada municipi.
1: Una explosió en un laboratori a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, ha ferit 3 persones de diversa gravetat. L'accident no ha provocat danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
27: Bon dia. L'explosió ha estat a 9:45 del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química del campus de Salades. Segons la vicerectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre 3 treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
28: Estàvem preparant
0: en les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i tres treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes. Una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
27: Dos dels tres afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23, l'altre amb ferides lleus l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori i els danys han quedat restringits a aquesta zona, sense afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i netejat les zones afectades.
1: Passant 3 minuts a 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Catalunya migdia.
5: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
10: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
7: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
10: Catalunya migdia.
1: Passant 4 minuts a 2:15, comencem parlant de teatre. Un teatre que torna a batre rècord d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes de teatre van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros. La patronal del sector, Adetka, ho ha revelat hores abans de la gala Catalunya aixeca el taló, on aquest vespre presentarà la temporada 2026-2027. Barcelona, Marta Vives.
8: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte a la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors. Per la presidenta d'Adetka, Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
9: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant, crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
8: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectacles en castellà, El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show, seguits dels catalans L'amor venia amb taxi, de La Cubana, i Hamlet, d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà, Corta el cable rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas, per Magel, Ovelles i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT justament després del Telenotícies Vespre.
1: I de seguida, ara anava a dir cinema, però més aviat hem de dir audiovisual. I és que el president francès Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière amb l'anunci de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual. A la cimera, que es considera el Davos de la imatge en comparació amb el fòrum econòmic que se celebra en aquesta població suïssa, Davos, hi assisteixen les màximes personalitats del sector, però també productors, distribuïdors i creadors dels 5 continents. París, Isabel Galí.
11: França i Corea del Sud, dos països que han fet de la creació audiovisual política nacional, presideixen aquesta cimera Lumière. Davant seu hi tenen dos monstres en xifres de producció, els Estats Units i la Xina, els dos principals mercats mundials del cinema. Així que invertiran conjuntament 1.000 milions d'euros en les respectives indústries audiovisuals, amb un objectiu, ha dit el president francès Emmanuel Macron, sobreviure.
28: Des d'Europa i Àsia, el que ens importa és que les nostres obres mostrin que una cultura pot esdevenir mundial
12: general restant fidel a ella mateixa, cosa que no vol dir dominar o uniformitzar, sinó participar a una expansió, creixement, desenvolupament creatiu internacional, a un impuls on cada país i actor pugui prendre-hi part.
11: I com que no es pot parlar de cinema sense estrelles, no han faltat noms com els de Pedro Almodóvar, Martin Scorsese o Josh Clooney, veí de Sant Pau de Bensa, aquest poblet de la Provença francesa que acull la cimera a la Fundació Maecht, obra de l'arquitecte català Josep Lluís Sert.
1: I ara, sí, cinema. El rus Viktor Kosakovsky enlluerna Venècia amb el seu documental Hollywood Dust, que s'ha presentat a la mostra. Presenta imatges d'impacte que expliquen la desconeguda intel·ligència del món vegetal i la seva enorme capacitat de supervivència. A més, és una cinta participada per 3CAT. Enviat especial a la mostra de Venècia, Òscar Callau.
13: Aquesta coproducció catalana, on hi ha les empreses Alegre Films i Oceànica, ens ofereix una sorprenent mirada audiovisual i poètica als arbres que aconsegueix renovar el nostre interès per aquests éssers vius i mòbils quan veiem com moren en camps ferits pel vent o la neu o com són mutilats per les fires de Nadal. Alba Sotorra i Maika Sanz són productores en cap d'Oceànica i Alegre Films, respectivament.
14: Kosakovsky ens ha fet tornar a mirar els arbres d'una manera radicalment diferent, no? I apreciar-los i veure'ls com a sers vius i amb sentiments que són. Sí, crec que d'una manera en Víctor explica com la pressió dels arbres al nostre planeta ve tant d'elements externs i naturals com de la intervenció humana.
15: Tenim l'estrena prevista per el 2027 al Dia Internacional dels Boscos, que és precisament el 21 de març.
13: Lluny de ser un documental de to científic, Hollywood Dust explica amb senzillesa que les plantes tenen intel·ligència, resiliència i una magnífica capacitat de regeneració.
1: I una cosa més abans d'arribar als esports. Bones notícies a Lleida, perquè ja hi ha relleu per tal que la ciutat torni a tenir una llibreria especialitzada en la literatura infantil i juvenil. I és que el mes d'octubre abrirà 4 contes, el local que va quedar buit el mes de juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau. Lleida, Estela Bussoms.
16: Al capdavant hi ha la lleidatana Roser Guasch. Agafa el testimoni de Merche París, última propietària del Genet Blau, que va tancar portes fa 3 mesos després de 25 anys de trajectòria. Guasch suma la llibreria al seu projecte cultural com a conte contes i propietària d'una editorial petita.
17: Agafo aquest repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè crec que hi ha una feina prèvia que ha fet la Merche, el Genet Blau, que han fet molt potent i que la ciutat no es podia quedar sense aquest espai.
16: Mantindrà l'essència de l'antiga llibreria, però tindrà una empremta pròpia, per exemple, reforçant l'atractiu per al públic juvenil.
17: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu que no arriba als 12 i sembla que acabi, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
16: Un espai que estarà ple de vida i amb clubs de lectura per a lectors a partir de 7 anys.
10: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
1: Amb un Barça golejador i un José Mourinho que ha tornat als seus... Por qué?
18: Molt bé aquesta imitació, si Òscar Fernández. Molt bé. El tècnic del Madrid, sí, que la prèvia de la Champions ha estat massa pendent del que va passar al camp del Betis.

0: jornada de Lliga d'aquest cap de setmana deixa la primera derrota del Madrid de Mourinho al camp del Betis i un Barça líder en solitari i amb un registre golejador altíssim.
1: Pedri, Pedri a l'interior de l'àrea, el quart! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gairebé els fan a ple. Arriben fins a la cuina, trenquen els ous, els baten, fan la truiteta...
0: Aquest era el quart, però és que el Barça va guanyar 5-0 al camp del València i els blaugranes, que ja han marcat 17 gols en només 4 partits de Lliga, Ramon Salmorri.
2: Victòria del Barça Mestalla, 0-5 i una nova exhibició, fins al punt que el Barça comença a espantar. És molt d'hora, molt. Només 4 partits, però, com diu, són 17 gols a favor i 2 en contra en 4 partits. A més, per exemple, en el cas d'ahir, sotmetre el València Mestalla durant gairebé tot el partit, amb 2 gols de Lamine, un de Fermín, un de Rafinha i un de Pedri. Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria el millor Barça. Doncs 4 partits després d'aquestes declaracions, diu que el seu equip està jugant pràcticament a la perfecció.
3: It's about the quality in the training and when I see this I
4: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: Quatre partits, 12 punts, 3 més que el Madrid de Mou, que va punxar, 5 més que l'Atlètic de Madrid del Xolo. Alguns noms propis de la victòria Mestalla. I el primer, el de Rodri, va ser titular i va ser un dels millors jugadors del Barça. Encara lluny, evidentment, de la seva millor forma, però va fer evident que un jugador com ell millora el col·lectiu. També, per exemple, millora Pedri, que va voler esvair els dubtes sobre aquesta societat Rodri-Pedri, sobre si poden o no jugar junts.
5: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
2: I encara un altre nom, el de Fermín, que va fer una molt bona societat amb Lamine Yamal. Compte perquè són 4 gols de Fermín ja en Lliga, 6, per exemple, en total, la temporada passada, i el seu millor registre. A primera divisió són 8 gols en una temporada. De moment, en 4 partits, ja en porta 4.
0: Doncs registres molt bons, tant col·lectius com ara també individuals, com en repassava el Salmurri. Al partit va haver-hi una trompada forta de Rodri, el nas d'Eric García, que no va poder acabar el partit. Com està el jugador?
2: Doncs mira, molt millor. De fet, avui ja ha entrenat amb la resta dels seus companys. Això sí, ho ha fet amb una màscara protectora, com ja va haver d'usar la temporada passada. No jugarà dimecres contra el Feyenoord perquè arrossega la sanció de l'expulsió de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid, però de cara al diumenge a Camp del Llevant estarà disponible.
0: Doncs ara que feies números, però de gols, fem també més números, però en aquest cas econòmics, perquè el Barça ha publicat l'exercici econòmic que presentarà a l'Assemblea de Compromissaris. Què destaca?
2: Doncs mira, el tancament de l'exercici econòmic de la temporada 25-26, el resultat ordinari, és a dir, el del dia a dia del Barça, deixa uns ingressos de 200.000 euros. En canvi, el resultat net, després d'impostos, deixa unes pèrdues de 18 milions d'euros. La massa salarial del conjunt blaugrana se situa en 571 milions d'euros i pel que fa al pressupost de la temporada vinent, uns ingressos de 1.195 milions d'euros, 1.195 milions d'euros d'ingressos i despeses de 1.133. I a banda de tot això, de l'acord amb Ohana Development, aquesta societat de creació de residències de luxe a Dubai, el primer equip masculí i també el primer equip femení, fruit d'aquest acord, lluiran durant 3 temporades al patrocini d'Ohana Development al dors de les samarretes. Seran les competicions estatals oficials, no, per exemple, a les Champions.
0: Ara sí, sentim Mourinho. Perquè demà comença la Champions i el Madrid debutarà a casa contra l'Inter. Mourinho i Mbappé han fet avui roda de premsa i no han parlat gaire realment de l'equip italià, perquè avui a Valdebebas, Marcos García, ha tornat aquell Mourinho que pensàvem que havia desaparegut, doncs no, el Mourinho dels perquès.
6: Sí, és el de sempre, només han passat 10 anys. El tècnic encara està empipat amb l'arbitratge de dissabte al camp del Betis. Mourinho es pregunta per què no es va fer repetir el penal que va fallar Mbappé.
7: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
6: Fins a 8 vegades ha fet servir aquest por què en 2 minuts en la resposta a lamentar l'entrada de Marc Bartra a l'àrea i que aquesta entrada no fos un motiu com per fer repetir el penal, no fos sancionada. A la roda de premsa també ha sortit Mbappé. 2 temes, com tu pots imaginar. Primer, sobre la pilota d'or. Aquí la novetat és que diu que se sent el millor del món i que considera que aquest pot ser el seu any per guanyar la pilota d'or. I aquesta és la perla de la roda de premsa. Mbappé li han preguntat si ell hauria de defensar més, com per exemple fan Rafinha o Dembélé.
8: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Però si entrem en este tema, és un debate sin fin.
6: Demà ja farem la prèvia de la Champions, però ja t'avanço, Mourinho té les baixes per demà de Camavinga, Güler i Bernardo Silva per sanció.
0: Doncs Mourinho, que parlava de l'àrbitre del partit al camp del Betis, també va haver-hi polèmica arbitral amb un gol anul·lat per un fora de joc posicional al partit de l'Espanyol, que finalment va salvar un punt in extremis davant el Sevilla amb un gol al temps afegit a Udal Serra.
9: El gol d'Omar, concedit inicialment per l'àrbitre i que hauria suposat l'1-0 al marcador, finalment va ser invalidat per un orsai posicional. Una jugada molt discutida pels jugadors de l'Espanyol i també pel tècnic Manolo González, el qual demana que el col·lectiu arbitral unifiqui criteris en aquest tipus d'accions.
10: Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions de mans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana d'altra, i així xiulen de manera diferent. Per això et dic, a vegades, sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
9: Tot i això, el tècnic de l'Espanyol reconeixia que ahir el seu equip no va estar del tot bé i els va faltar ser més competitius.
10: Però sí que penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que allà avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
9: Després de l'empat a un d'ahir, l'Espanyol sumara 4 punts en 4 jornades. És 11è a la classificació i dissabte visita el camp de l'Osasuna.
0: I som a l'inici de la Lliga, només s'han jugat 4 partits, però ja tenim un equip revelació, que veurem si es manté durant tota la temporada. Es tracta de l'Alavés, que ha firmat el millor inici de temporada de la seva història, Carles Vila.
11: L'equip basc ha sumat 10 punts en 4 jornades, superant el començament de la mítica temporada del 2000, quan l'Alavés va acabar 6è a la Lliga i va jugar l'any següent la final de la Copa de la UEFA. El seu millor resultat d'augment va arribar aquesta passada jornada amb el 5-2 contra l'Osasuna. Diu Quique Sánchez Flores, el tècnic de l'equip basc, que cal gaudir del moment.
12: Cuando hay felicidad hay que desbordarla, o sea, cuando hay felicidad hay que disfrutarla, no pensando que porque vendrán peores momentos o porque vendrán momentos malos, no, porque la vida es un baile y el baile hay que hacerlo. Entonces estamos en un momento buenísimo, estamos en la dinámica que merece este equipo, que merece esta afición y de la que queremos es quedarnos.
11: L'Alavés és segon a la Lliga amb un punt més que el Madrid. Avui es tanca la 4ª jornada amb els partits Getafe-Celta a les 7 de la tarda i el que enfrontarà l'Elx i la Reial Societat a 9:45 del vespre.
0: I a la segona divisió, avui juga el Sabadell. Rep el Còrdoba en plena festa major i amb la intenció de mantenir-se invicte. Francesc Ripoll.
13: I és que els arlequinats encara no han perdut aquesta temporada. 2 empats i 1 victòria. De fet, són l'únic equip que encara no han encaixat cap gol i volen allargar aquesta ratxa per tancar com cal la festa major de la ciutat. Serà el tercer partit en 10 dies del Sabadell a la nova Creu Alta, després de guanyar l'Almeria i d'aixecar dimecres passat la Copa Catalunya. Al davant, un Còrdoba que ha sumat 3 dels 9 primers punts de la temporada i que vol guanyar per allunyar-se de la zona baixa. Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parla sobre el rival.
14: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu. Un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
13: El Sabadell podrà comptar de nou amb Edgar González, absent davant l'Almeria per la clàusula de la por. Perd, això sí, a Bonaldo. Gennar Fornés També és baixa i Javi López Pinto i Alain Ribeiro ja podrien entrar a la convocatòria.
0: Doncs aquest partit es juga a 8:45, transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio des d'un quart d'hora abans. Pel que fa al Girona, la victòria de dissabte a Gijón l'ha situat en zona de promoció d'ascens, provisionalment en quart lloc. I hem de seguir explicant problemes i polèmiques amb aficionats que volen dur l'estelada en diferents camps de futbol. Fa 15 dies va passar amb un aficionat del Barça a Elx i ahir es va repetir la mateixa història amb un seguidor de l'Europa al Corcón. El club gracienc ha denunciat en un comunicat el tracte desproporcionat per part de la Policia Nacional cap a un dels seus aficionats per portar el que explicàvem, una estelada.
9: Els fets van passar ahir a l'inici del partit entre l'Alcorcón i l'Europa de la Primera Federació, quan van obligar un seguidor europeista a retirar l'estelada que duia. Ho explica el president del club gracienc, Héctor Ibar.
15: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se en que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
9: A més, aficionats que van presenciar els fets denuncien que els policies nacionals que van detenir el seguidor que duia l'estelada el van retenir agafant-lo pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar i el van obligar a dir que era espanyol. Davant d'aquests fets, els aficionats a l'Europa, desplaçats al Corcón, van decidir abandonar l'estadi i no veure el partit. Des del Club Esportiu Europa condemnen fermament l'actuació de la Policia Nacional i consideren inadmissible qualsevol actuació que vulneri els drets fonamentals, la llibertat d'expressió i les llibertats polítiques i socials.
0: Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després hem de parlar de bàsquet, de Toni Bou i també...
16: Maica García, que vibra amb les jugadores i l'aixeca! Maica García, la capitana...
0: De Maica García, una referent de l'aigua com a waterpolista, però que ja no aixecarà més trofeus amb el Sabadell.

0: s'acaba.
1: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
3: Aquí el tens.
2: Ja?
4: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
6: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitat o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre. Si vols...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: El que dèiem abans de la pausa. En waterpolo acabem de saber l'adeu de la llegendària jugadora Maica García del Sabadell, la boia internacional i el club de la seva vida parteixen pedres després de 32 anys plegats, i la separació de camins arriba amb mar de fons de Bituac.
3: L'anunci l'ha fet al seu compte d'Instagram la mateixa Maica García, on ha publicat un text mostrant el seu desacord amb la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació. La waterpolista també ha assegurat que no parla des de la rancúnia, si bé manté que esperava tancar la seva carrera esportiva al Club Vallèsà, on va arribar amb 4 anys i en marxarà amb gairebé 36. Maica García va esgotar el seu contracte amb el Sabadell dilluns passat, dia 31 d'agost. La jugadora va ser mare fa prop d'un any i du gairebé 2 anys sense jugar arran del seu procés de maternitat. Ara el seu futur passa, amb tota probabilitat, per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar a Catalunya Ràdio. A les files del club andreuenc i del nou projecte mirarà de complir el seu objectiu d'arribar als Jocs de Los Angeles 2028 i d'eixamplar més el seu extens palmarès. Maica García, entre els 56 títols assolits amb el seu club, ha guanyat les 7 Copes d'Europa del Sabadell i amb la selecció espanyola acumula un or i 2 plates olímpiques i un or mundial.
2: I comencem i obrim, deia, la carpeta de bàsquet amb l'Ernest Macià. La selecció espanyola femenina juga aquesta tarda el seu futur al Mundial d'Alemanya, quan faltin 10 minuts per les 6, Espanya-Japó, amb totes les opcions obertes per al combinat espanyol, des de l'accés directe als quarts de final fins a l'eliminació, Ernest.
4: Exacte, passaria directament als quarts si guanya. En cas de perdre podria ser segona o tercera. És que en aquest grup està absolutament tot empatat a una victòria i una derrota. I en cas de perdre podria fins i tot quedar fora. I tot plegat perquè, bé, aquest cap de setmana hi ha hagut un resultat bastant inesperat. Després d'arrasar contra Alemanya, Espanya va i perd contra Mali. Això li ha complicat molt la vida, com deia l'equip de Mariona Ortiz. Però el cap de setmana, al marge d'aquest partit d'Espanya, recordem que a les 6 juga la classificació pels quarts o passar per la repesca de vuitens, el cap de setmana ens deixa a punt dels equips catalans per la Lliga Catalana. El resum, Lai, és que tots estan molt bé i dels que estan més bé destacaria la victòria del Barça ahir sense haver jugat cap partit abans contra l'Andorra, el partidàs entre Lleida i Manresa que va guanyar el Lleida i el debut de Nicolà Provítola amb el Joventut.
5: Que Ricky esté tan implicado, que, bueno, Dani Mirés se sienta apoyado por todos también y que el equipo transmita un buen juego, ¿no? Para los que lo vemos de afuera, bueno, eso creo que me hizo decidir, ¿no? De poder estar acá de vuelta.
2: I un dels noms del cap de setmana ha estat el de Toni Bou, que ha tornat a fer història, torna a ser campió del món, això pràcticament de trial, ja no seria notícia, però és que aquest títol del món, Marcos, és el títol número 40 de Toni Bou.
6: Tots els mundials des de l'any 2007. 20 a l'aire lliure, 20 indoor. Ahir, amb 39 anys, va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio dient que vol competir més endavant.
7: No ho sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquestes temporades i, evidentment, que 20 anys consecutius guanyant aquests dos títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, pues és part del joc.
6: Competeix amb una lesió a l'espatlla esquerra i admet que ara sí que és el moment de parlar amb els metges.
2: En ciclisme, avui la Vuelta viu la segona i última jornada de descans i justament aprofitant que no hi ha etapa, els seleccionadors espanyols han fet oficial la llista de corredors que disputaran el Mundial. I Isaac Vilalta hi ha presència catalana.
8: Doncs sí, ja sabíem que Paula Blasi i Mireia Benito serien dues de les integrants de l'equip espanyol femení, però és que a més hi hem de sumar la novetat en el conjunt masculí de Marcel Camproví. El de Barcelona, recent campió d'Espanya en ruta, està completant una molt bona temporada amb el Pinarello Q36.5 i ara, amb 24 anys, s'estrenarà en un mundial absolut. A l'equip femení, la líder per la prova en ruta serà

0: Ahir s'ha presentat la Golden Cup, la competició internacional d'hoquei patins que disputen les seleccions catalanes masculina i femenina. David Gallofré.
1: Serà la cinquena edició d'una competició que permet veure Catalunya contra algunes de les millors seleccions del món. En categoria masculina, Catalunya s'enfrontarà a Portugal, França i Angola. I en femenina, les catalanes jugaran contra Portugal, França i Alemanya. Els seleccionadors catalans Jordi Camps i Josep Maria Barberà defensen que sempre és un orgull competir amb Catalunya i en un torneig tan important.
2: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta, doncs ja és important, sigui una Golden Cup, sigui un torneig amistós, el més important de tots és poder competir, i una Golden Cup doncs té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
3: És un dels tornejos importants de l'hoquei patins a nivell mundial i que tothom està doncs pendent de que d'alguna forma, en principi, jugui a Catalunya i jugui a Catalunya contra les millors seleccions, no?
1: La Golden Cup començarà el proper dijous 17 amb la fase de grups i la gran final el dia 20 al pavelló municipal de Cerdanyola del Vallès i en Portugal defensant títol en les dues categories.
0: I el US Open, Carlos Alcaraz jugarà els quarts de final contra Ben Shelton. Deixem aquí el repàs esportiu a les 7 més esports al Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Fa una hora us hem explicat al Catalunya Migdia que el president Salvador Illa ha demanat un parèntesi als sindicats dels mestres i professors el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga convocada. Ha estat a la primera entrevista institucional del curs polític, avui al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Allà el president Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema d'educació i ha promès, per exemple, un pla per combatre la calor a les aules. També hem anat fins a Alemanya. Allà el canceller Friedrich Merz s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta. I és que Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Només li falten 3 escons per la majoria absoluta i ara tot depèn del partit d'extrema esquerra, populista i prorrus que diu estar disposat a abstenir-se per facilitar un govern de l'extrema dreta. I també ens hem fixat en el parc de Collserola, que continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. El brot de pesta porcina encara no està controlat i, segons el consorci que gestiona el parc, ja estan programant les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ara comença. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
6: Doncs que l'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta el juliol passat. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si tot plegat ha compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada Maria Tardón manté que ha pogut haver una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. I la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant de Donald Trump, el president dels Estats Units. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president nord-americà. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per a aquest territori autònom un danès, destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-los. I tornant cap aquí, dimecres comença també el curs escolar al País Valencià. Ho fa amb una vaga suspesa que no desconvocada i amb una primera gran manifestació unitària aquest dissabte. I amb tot això, avui la consellera d'Educació ha valorat aquest inici de curs. Anem cap a València, Marta García.
7: Maria del Carmen Ortí ha fet bandera d'algunes de les mesures per a este imminent nou curs, com l'augment dels docents en 385 places més, un descens de la burocràcia i un augment progressiu del sou amb 200 euros mensuals més, que això sí, no culminarà fins al gener del 2028. Però eixe últim punt, per exemple, només està aprovat per 2 dels sindicats amb menys representació dels docents valencians. La consellera Ortí assegura que la intersindical no vol negociar i aleshores diu tirarà pel dret.
8: Després de ver la hoja de ruta que a lo largo de todo el verano los sindicatos han estado lanzando, pues nosotros no pensamos que tengan intención de negociar con nosotros. Si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales, se van a aplicar y se van a llevar adelante.
7: De moment, el

0: Sindicats majoritaris no han valorat esta compareixença, però dissabte hi ha la manifestació unitària. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
1: Passant 4 minuts de les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara i fins les 4, amb l'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
4: Bona tarda, com estem?
1: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Com esteu?
4: Bé.
3: Molt bé.
4: Sí, sí. Això baixa, ja.
1: Vol dir baixa?
3: Baixa o puja, Jordi?
4: La temperatura.
1: Ah, bueno, o sigui, a poc. Demà encara fa calor. Avui fa calor, demà fa calor.
4: Aquest matí he pensat, ai, que bé.
1: Jo t'explico el que m'ha explicat el Mauri a les dues. Avui una mica menys que ahir, demà encara aguanta com avui, però dimecres compta que pot ploure fort, però llavors baixada fins a 10 graus.
3: Està bé, està bé.
4: Sí,
3: la tornada.
1: Mira,
3: no?
1: Bé, hi ha la rebequeta, segons com. No, ja ha dit que no farà fresca, que serà la temperatura que toca per l'època i no la que tenim tingut aquest cap de setmana, que ha estat especialment alta. Hi ha algú que està desitjant que et doni pas, perquè a més ja només d'entrar trencat uns auriculars. Anem-hi, saludem. Ja sabeu que aquesta temporada, els dilluns, ho vam anunciar la setmana passada, qui ens portarà el primer tema de la tertúlia, qui ens portarà la dèria, és l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
6: Bona tarda, Òscar.
1: Estic enfeinat arreglant aquests auriculars que has espatllat en aquest estudi nou.
6: No, o sigui, m'oposo obertament a que hi hagi una acusació directa cap a la meva persona que se'n digui que estic trencant material públic.
4: Tres testimonis.
6: Tres testimonis. Un joc, a veure, perquè la gent ho entengui, ha sortit una espumeta de l'orellera.
1: Sí.
6: I llavors, que és aquesta que ens manté al marge d'agafar qualsevol malaltia crònica d'algú que s'hi hagi assegut abans. Aleshores, estava treta aquesta espumeta i ja està. I jo intentava posar-la...
1: Estava treta, S'ha tret sola,
6: Exacte.
1: Molt bé.
6: Però no, completament sola, vull dir, ha decidit que avui havia acabat de treballar aquesta espumeta.
4: El joc de trencar-la.
5: Jo m'he trobat a la Pineda a l'entrada dels estudis de Catalunya Ràdio Barcelona i m'ha dit, avui vinc amb la intenció de treure... trencar l'espumeta. Sí. Dic, home, però vols dir...
1: Tinguem 5 segons a espatllar-ho tot ja.
6: Primer dia i ja m'estàs venent Pobre així, Elisenda. I un forn.
5: No. Escolta,
6: gràcies, Alba.
3: Aquí... Jo confio en el seu bon fer. Ha vist que hi havia un problema i ha dit, Òscar, hi ha un problema.
6: A més, us diré una cosa. Jo, sent de Premià de Mar, poca cosa trencaré. Com a molt la robaré i me la revendré després, saps? Però trencar-la així perquè
1: som,
6: sí...
1: Fent amics, no, fent amics. No. Us recomano que estigueu molt atents perquè la Pineda porta una dèria que jo diria que té molt contingut i molta profunditat.
6: Xitxa, el que en diríem.
1: Sí. Jo crec que ens donarà perquè comenceu a mullar-vos ja, a la tertúlia. Parlo seriosament, no faig broma. Sí. Vinga, a veure. Sí.
6: Doncs mira, aquesta setmana s'ha fet viral la Macarena Gómez, sabreu sobretot vosaltres que sou uns ínclits consumidors de televisió, que és una coneguda actriu que es va fer famosa sobretot per sèries com Aquí no hay quien viva o La que se avecina. És una noia que li falta menjar proteïna, una mica fa mala cara, saps? Doncs aquesta noia, que no és gens sospitosa de cantar la Internacional cada matí quan es dutxa, ha protagonitzat un vídeo on la veiem a la manifestació per Ceuta de la setmana passada a Figueres, passejant una pancarta on hi llegim España no se vende. La seva consigna és clara i diàfana. Escoltem-la. Clar, respon als crits de viva, viva, a un viva Espanya, No era gaire difícil. Viva Espanya, llavors, no, de cop i volta no surts la Macarena, no, dius viva. Bé, ja ho sabem tots que ella i el seu marit, Aldo Comas, no sé si el coneixeu, no el coneixeu? Home, doncs, us recomano, però insistentment, que feu un Google i que veieu algun altre reportatge que s'ha fet sobre Aldo Comas i la seva capacitat artística i el seu grup d'amics, perquè són uns... Bueno, jo diria que és un senyor que és d'una família benestant, aburgesada, de l'Empordà, i més de dretes que un tricorni, bàsicament. No és la primera vegada que es manifesten a favor de la unitat d'Espanya i amb uns premis Goya, havien dit uns premis ioga, saps? Havien anat a fer pilates. En uns premis Goya ja s'havien manifestat així Aldo Comas i Macarena Gómez. Missatge clar, unànime, visca Espanya i qui vulgui entendre que entengui, no és només una exaltació de patriotisme, tots sabem el que hi ha al darrere d'aquesta consigna. Per descomptat, Macarena Gómez ha estat aplaudida per la dreta més rància, cap crítica per part els de la seva corda. També l'han aplaudit els de la dreta, no tan rància, i sobretot els de la dreta perillosa, I inclús hi ha hagut comptes de Twitter amb perfils nazis que la consideren una dinoi. Fins aquí tot clar, Doncs ara esborro la pissarra.
1: Tot això és la prèvia.
6: Tot això és la prèvia. Ara me'n vaig el dissabte al matí Un tuit que vaig llegir de la grandiosa Blanca Llum Vidal, poeta, escriptora, traductora, Premi Carles Riba de poesia l'any 24, per tant, bonica i tan tirana. Na Blanca Llum escrivia aquest dissabte a un quart d'11 del matí, o sigui, na Blanca Llum es va llevar. Dissabte, que era un dia que sonaven els ocellets, cantaven els ocellets, i ella estava prenent el seu cafè, el seu te, vaja, la seva cosa, i va dir, calla, faré aquesta piulada, atenció. Seria divertit veure la vida laboral dels artistes intel·lectuals que van pel món volent donar veu a la classe obrera o fent-la servir per promocionar-se. Bé, només una persona que hagi estat amagada dins una cova els últims 4 anys no sabrà per qui o a qui va dirigit aquesta piulada. Sospitem que pot ser a la Juana Dolores, no?, per exemple. Repeteixo el tuit, eh? Diu, seria divertit veure la vida laboral dels artistes intel·lectuals que van pel món volent donar veu a la classe obrera o fent-la servir per promocionar-se. Bé, som al cap del carrer, el dilema etern. Mentre les dretes aplaudeixen aquests comportaments meravellosos, que jo crec que s'havia fotut un sol i sombra a la Macarena, a cop de coll, mentre cridava Viva Espanya, tot això s'aplaudeix, i en canvi, des de l'esquerra, tothom es busca la volta, eh? Nyi-nyi-nyi-nyi-nyi-nyi. Dit això, vosaltres creieu que per poder defensar posicions d'esquerra s'ha de predicar amb l'exemple?
1: Tens moltes més preguntes, eh?
6: Sí, moltes. Però jo crec que aquesta és...
1: Aquesta és ja contundent,
6: és
1: eh?
6: És a dir, és possible avui en dia ser d'esquerres i viure al marge del capitalisme? És a dir, jo si sóc d'esquerres i estic a casa un dissabte a la nit i em ve molt de gust una pizza, però em fa molta mandra baixar a comprar-la i truco a un servei d'una empresa que em portarà un senyor en bicicleta aquesta pizza i després canto proclames en contra d'aquestes empreses, estic fent mal fet? Si jo sóc d'esquerres i tot el dia m'estic queixant que ens estem carregant el planeta, que si els gasos... Però després arriba l'estiu i em compro un viatge a Islàndia perquè vull anar a fer el turista. I contamino igual pujant en un avió. Si jo sóc d'esquerres, posem per cas, i tinc una bona ratxa laboral i em puc comprar una casa i la puc comprar a Tocateja... impedint que una persona que té família treballadora i que hagin de demanar una hipoteca s'hagi de comprar o no es pugui comprar una casa igual que la meva? És a dir, ser d'esquerres al segle XXI és viable? O hauríem de començar a pensar una altra manera de ser d'esquerres?
1: Ai.
6: Perquè els de dretes ho tenen molt clar, eh?
5: Els que no som la Pineda podem fer preguntes?
1: No, home, sí.
5: Què és ser
6: si no és 7x8?
5: Què és ser d'esquerres? O sigui, no sé què és ser d'esquerres.
6: Ah, bueno, clar, si comencem així, Iu.
5: No, i ho dic seriosament, no sé què és ser d'esquerres.
6: Ah, bueno, jo crec que bàsicament el que és ser d'esquerres és abogar pels drets humans i per buscar una igualtat econòmica, social, de gènere, amb els nostres conciutadans, no?, a nivell global. Això és ser d'esquerres. Clar, si un és d'esquerres, recordem la polèmica aquella del Pablo Iglesias amb la Irene Montero, que de cop i volta es compren una mansió a Madrid i de cop i volta tothom se'ls va tirar al damunt. Com pot ser, estos comunistes? Saps? Es poden gastar els diners amb aquestes cases tan grans. Fan mal fet aquesta gent per fer això? És a dir, van contra del seu ideari? Què estem fent al segle XXI amb les esquerres? Les dretes ja les tenim molt clares, que tothom ho té molt clar.
5: Puc fer una altra pregunta?
6: Però aquesta contradicció...
5: No, que... Hi ha coses pitjors que comprar-se una casa a algú que tingui molts diners. És a dir,
6: sí,
5: per algú d'esquerres no és pitjor trair els seus principis sent un immobilista perquè en defensa d'unes certes idees no permets que la societat avanci. O que és pitjor això o comprar-se una casa? Una pregunta...
6: Sortirem de les preguntes? No. I t'ho dic preguntant-ho, Iu, eh?
5: No.
7: Està tota la tarda fent preguntes.
5: Exacte. Sort que aquí hi ha gent com Déu mana que té respostes.
6: El que diuen Pablo Iglesias i Irene Montero en el seu dia és que ells el que volen és que tothom tingui una casa, tan gran com la seva.
3: Sí.
6: Aleshores, clar, però per què ens l'agafem tant en paper de fumar només amb l'esquerra?
3: Home, jo crec que històricament les esquerres sempre, a part de que el que crec que defineix el pensament d'esquerres, que també, una mica el que diu Liu, no?, que al final també esquerra, extrema esquerra, socialisme, comunisme... O sigui que hi ha moltes derivades, però sí que és cert que té molt a veure amb el que tu deies, no?, amb una visió de la vida, amb uns valors que tu intentes d'alguna manera ser conseqüent, però ara no recordo l'autor, perquè jo és una frase que, i no sé si era Foix, però que deia, no?, que les meves contradiccions són les meves esperances.
6: Sí, senyora.
3: I jo és algo que constantment ho tinc d'alguna forma, no? Aquelles frases de capçalera, perquè realment jo me n'adono, jo que treballo, per exemple, molt en temes de feminisme, me n'adono que tinc en molts moments moltes contradiccions. Però crec que la gran pregunta no és, que està molt bé la que sé, però la que jo em faig a vegades no és únicament si el meu comportament és 100% feminista o d'esquerres, perquè la resposta és no, però si intento i estic constantment també revisant allò que faig per intentar millorar molt.
6: I això no és un esgotament?
3: I això és un esgotament bestial, clar, que jo crec.
6: Però no pensament... creus que aquí també es basa en un fet ètic i moral? Si barregen
3: clar,
6: altres coses.
3: Clar, és que aquí hi ha tot el tema, clar, èticament... Però és cert que, que és molt difícil viure d'una forma absolutament, no?, allò encardinada amb aquests valors que són tan essencials i que van, sobretot, en contra del que la societat capitalista, masclista, racista, homòfoba, ens impulsen. Llavors és molt difícil. Però jo tinc moltes més esperances amb l'esquerra, perquè com a mínim crec que a vegades ens fem molt de mal innecessari, eh? Però com a mínim sí que ens anem d'alguna forma retroalimentant per intentar construir un món una miqueta millor del que ens proposa la dreta. Mm-hmm. No? Llavors jo crec, com a mínim jo aquesta frase, és un suport que tinc a la vida per no estar-me constantment flagel·lant, de dir, doncs segurament tenir tantes contradiccions és el que em pot ajudar a anar una miqueta millor.
1: Però és que en aquesta època en què el debat social o el debat públic s'ha empobrit i que a la mínima de seguida ja hi ha el crit, diguem-ne, que supera el debat, això passa molt a les xarxes socials. És a dir, a la que enxampen algú amb una... incoherència, tant si és de dretes com d'esquerres, eh? Perquè algú que defensi molt idees de dretes i de sobte fa alguna cosa d'esquerra, sembla que ja el desautoritza. No, no, és que un dia va fer... No, escolta, no, és que un dia va votar juntament amb...
6: Clar.
1: I dius, oh, escolti, però una vegada... No, no, és que ha votat amb aquests. Per tant, si ha votat amb aquests, vol dir que és com aquests. No, escolti, en aquesta circumstància específica han votat junts, però el 99% de les altres votacions han votat separats. No, no, però un dia van votar junts. I això acaba sent com una mena de rèmora que has de... que has de suportar, diguem-ne, i per tant anar vigilant com et comportes, què dius, què fas, perquè a la mínima que t'enxampin en una incoherència, ja te l'arrossegaran.
7: Tot això depèn del grau de coherència i de blanc i negre que hagis proclamat fins aleshores. En primer lloc, un tema que sí que hauria de dir a l'Alba, en nom de les esquerres també s'ha vulnerat drets humans. Això també ha passat, eh? És a dir, això dels drets humans és una cosa que no és patrimoni ni d'esquerres ni de drets, que és un tesor de la democràcia i de les revolucions del segle passat i de fa dos segles, i em sembla que no es poden apropiar d'aquesta manera. Una altra cosa és el progressisme, que sí que estic d'acord, que hi ha valors que alguns considerem intocables i que molts partits conservadors volen tocar. Però fins i tot aquests partits conservadors, molt sovint, hi ha gent molt conservadora que, per exemple, de seguida, no de seguida, però en el moment en què es va poder aprovar el matrimoni homosexual, s'hi va apuntar de seguida. I que això s'ha consolidat i no anirà enrere, eh?
3: Sí, però, això, però en moltes ocasions s'hi apunten, però formen part de partits que estan contra.
7: Sí, sí,
3: llavors,
7: sí.
3: Llavors depèn, hola?
7: Tot això depèn de amb quina beligerància ho has combatut abans. Per exemple, el cas dels pisos de la gent de Podemos i els grans apartaments de la gent de, diguéssim, d'alguna manera, de l'extrema esquerra. Curiosament, que Zapatero, que Sánchez o que altres socialistes tinguin un gran apartament, això no es discuteix. Deu ser que no són d'esquerres, suposo. Perquè
6: clar,
7: això ningú discuteix.
6: Aquesta és la pregunta. Jo clar. Crec que sí que ho són i tenen el mateix dret que un altre, tenir un gran apartament.
7: Segurament no ho són tant. Segurament no ho són tant perquè no se'ls discuteix. I jo suposo que depèn de la contundència amb què hagis afirmat jo sóc d'aquests i punt, i a més sóc el més radical de tots. I aleshores sí que és quan la gent s'hi fixa, perquè aleshores és quan les contradiccions ja no són tan ideològiques, de pensament, que tu tens tot el dret a tenir contradiccions, de dir, jo penso això, però de vegades penso això altre, només faltaria, i el matís i el però, però d'altres vegades és dir, noi, quina barra, això també pot passar, evidentment que sí, el que passa que passa especialment davant d'algun postureig que es desmunta massa ràpidament, que després a l'hora de justificar-ho et diuen això, no, escolta, és que jo porto els nens a aquesta escola perquè així hi haurà més places a la pública. És que han arribat a dir això. I diuen, moltes gràcies, senyors. No? I això ja no és incoherència, això és barra.
5: Però una altra pregunta.
6: Endavant.
5: Tinc el dia preguntador.
1: Seria que responguessis alguna, també.
5: No, és que
3: t'has
5: no,
3: de mullar, eh?
5: És que jo no tinc cap resposta. No, ni tinc conversa, ni tinc opinió, no tinc... No, fa poc va ser debat una diputada de la CUP que tota la seva família resulta que té molts pisos i té una immobiliària, no sé què. I aquest debat ja va sortir. O sigui, un diputat de la CUP té dret a que tota la seva... i gestionar el patrimoni de la seva família. Jo és que no... A veure, per què no? És a dir, però aquest debat va existir.
6: Bueno, suposo que perquè també...
5: Què fem, les... prohibim o què fem, li expropiem? És a dir, la mateixa persona que està...
6: No, s'autoexpropia.
5: Clar, s'autoexpropia. És a dir,
1: tu ara és un diputat de dretes demanant que s'expropiï a un tenidor, però, en aquest cas.
5: El que deia el Jordi, és a dir, quan per exemple, la llei de matrimonis homosexuals, o va començar gent... primer van ser bastants els homes que van sortir primer de l'armari, que se'n diu, i sortia segons qui, i deia, és que soc homosexual. Oh, però tu ets de dretes. Estava prohibit. O sigui, si tu eres de dretes, no podies ser homosexual. Bueno, doncs... escolti, o sí,
7: si vull dir...
5: Si sabéssim, no. Si després va sortir... Home, hi havia un líder religiós molt important, es va saber que era un pederasta reconegut i continua la seva mena de secta sent important des de l'Església Catòlica. Vull dir, escolti, per tant...
7: I ara més enllà, aquest lema que portava aquesta senyora, que diu Espanya no se vende, no està en venta...
6: Sí.
7: Clar... Això va en contra de... Vull dir, és a dir, si tu vols vendre una cosa, vol dir que és teva. És a dir, si no està en venda, de qui és?
6: De qui és, clara.
7: De qui és propietat? És propietat d'algú o és propietat només d'ella? O si en nom de l'esquerra representa que no hi ha propietats, i quan no hi ha d'haver propietats...
6: Era la de dretes, aquesta?
7: Jo ho sé, però si Espanya és de tothom, per exemple, des del punt de vista de l'esquerra, aleshores això no es pot vendre. Si des del punt de vista de la dreta, és propietat, però llavors d'aquí. Perquè llavors de la gent d'esquerres també és propietat.
6: Clar.
7: I aleshores, vaja, és una mena d'embolic. Si tu vols comprar i vendre un país, aleshores has acceptat les regles del capitalisme que estan intentant fer Donald Trump en Groenlàndia.
5: Però que anant més enllà, si Espanya no se vende, i això és la reflexió que feies, el problema a partir d'aquí és que tu només pots ser espanyol com aquesta persona ha decidit que es pot ser, i aquí rau algun dels problemes que hi ha, per exemple, a Espanya. Això que se'n diu el encaje, saps?
7: Ve la conllevància.
5: Sí, la conllevància. És a dir, a partir del moment en què tu has de ser com algú et digui que has de ser, és a dir, que et ve algú i et diu... Tu ets d'esquerres i dius, pues has de ser... Així. O sigui, has d'estar a favor de Palestina. Has de ser del Barça, perquè, clar, del Madrid, no, perquè...
6: Tal. Ojo, es pot ser l'espanyol, i ser d'esquerres,
5: sí,
6: també.
5: Sí, però...
6: Però està mal vist, se'n
5: pot. No, clar.
6: No casa.
5: Llavors, a partir d'aquí, et passen un full i dius, vostè diu que és d'esquerres, doncs vostè ha de pensar tot això. Diu, bueno, pues, escolti, potser no, eh?
1: Uniformitat, eh?
5: Sí.
1: Si ets d'esquerres, has de ser així. Si ets de dretes, has de ser així. Si incompleixes algun d'aquests elements,
5: ja
1: no estàs ben situat en l'eix dret-esquerra.
3: Però l'escrutini que sotmet a les persones que titllem com persones d'esquerra és ferotge en comparació a l'escrutini de les persones que creiem que són de dretes.
6: Clar,
3: perquè tu
6: aquí ens
3: diies, home, clar, és com dir, bueno, és que clar, potser no estan d'esquerres, però jo mai sento que dir, pues potser no estan de dret, vull dir, perquè és com, bueno, és com, no cal ni la crítica, no? És la dreta, bueno, en canvi els altres que s'intenta construir una cosa, un món millor, però que és dificilíssim, perquè vivim en un món que constantment, no?, estàs lluitant contra intentar, pues això que dèiem, no?, aquesta, jo apunto pues al tema de l'homofòbia, del racisme, ara, perquè és un dels grans temes que tenim sobre la taula, intentes construir una alternativa a una cosa que existeix, perquè avui en dia és molt fàcil ser masclista, ser racista i ser homòfob, per exemple. Lo difícil és dir, no, tio, lluitem contra això. Quan tu et poses a la bandera, hi ha molta gent que li interessa anar segant aquesta gent que vol. Per això la crítica es construeix cap allà, perquè realment, tal com ens eduquen, el que ens sortiria de natural seria marcar totes les limitacions, allò de dir, no, això amb el diferent, no? Per exemple, el tema del racisme, o sigui, realment has de fer un esforç intel·lectual, emocional, a molts nivells, per ser diferent al que t'empeny, no?, les grans corrents aquestes que intenten, d'alguna forma, que tu deies, homogenitzar aquest pensament.
1: Perquè, a més, això és fruit d'una època en la que tot està molt... escrutat. És a dir, ara tot es mira i tot s'analitza. Perquè ara em deia... Diu, als anys 70 o 60 o 80, l'agost divin no hagués passat aquest escrutini. perquè, clar, eren d'esquerres. Ara tenien molts diners. I simpatitzaven amb el suc, però després anaven a fer festes a Cadaqués. I pensa, clar, i això ara seria... No, aquest va d'esquerres i, en canvi, va a Cadaqués a fer una festa. Bueno, com si no es pogués fer, eh?
6: Potser sí que rebien una certa crítica per part d'una...
1: Bueno, el que passa és que tot quedava... Perquè tot era molt més reduït, no? És a dir, la caixa de ressonància era molt més petita.
6: No hi havia Twitter, tampoc. I llavors, ara, clar, els pals van i venen. Clar, jo no sé si és possible que Juana Dolores faci servir la defensa, tornant al tuit aquest original, faci servir la defensa de la classe treballadora per promocionar-se. No sé si és que, si és així, que fa servir la classe treballadora per promocionar-se. Jo crec que Juana Dolores ha entès molt bé de què va el joc. Que s'ha passat la partida completament. Vull dir, és com està provocant que tot el sector cultural de Catalunya i el que no és cultural salti a Twitter, enfadats, criticant, buscant-li les tres potes al gat, i de cop i volta ella, pop, pop, pop, li donen 10 minuts de ràdio i pam, i es crida a l'ample. I jo crec que en el fons això també li deu agradar moltíssim, perquè s'ha passat, ella sap de què va aquell llenguatge i també fa servir el capitalisme per emetre aquell llenguatge. Llavors, clar, la meva pregunta era aquesta, no? Podem fugir d'aquest escrutini de la gent d'esquerres que tot el dia està construint i debatent i buscant i tal, i aviam com podem ser millors en un marc capitalista? Vull dir, és com, no?
3: A veure, i si... No sé si per la causa de, no, que defensa Juana Dolores o altres causes, si t'utilitzes els mitjans que hi han, si t'utilitzes del capitalisme per, d'alguna forma, posar sobre la taula, no?, la lluita de classes, tal, escolta, tu, benvingut sigui. Vull dir, al final, a veure, hi ha gent que decideix sortir del sistema. També està bé, però jo, per exemple, crec que en moltes ocasions hi ha la necessitat de transformar des del sistema. Llavors, al final, si el sistema funciona de determinada manera i tu tens altaveu per explicar determinades coses i posar al centre el debat sobre, doncs, la lluita de classes, doncs, escolta, si ho aprofites...
6: Encara que sigui contradictòria, després...
7: Però és que, a més, el que parlava, bàsicament, la Juana Dolores, era d'aquesta mena de crítica al catalanisme en general. Jo, francament, és que no li vull donar més minuts a aquesta senyora, però una persona que parla de la cultura catalana o el nacionalisme català com un nacionalisme, una cultura opressora, quan, en veritat, és la cultura oprimida tota la vida, és que, i en nom del comunisme i no sé què, francament, és que em sembla que és com... No mereix més minuts, de veritat, ni a la ràdio.
6: Sí,
7: no.
6: Però a mi em sembla que la gent que s'hi ha enfadat és caure a la trampa, completament.
3: Però el tema en si és que, bé, és una altra cosa, però una mica el que plantejaves és si podem utilitzar el sistema per... No? I llavors, una altra cosa és entrar en el contingut de Jordi.
5: Però quan tu vas a provocar, tens dues opcions. Provocar com a professional de la provocació o provocar sabent que hi ha una sèrie de temes, que hi ha una sèrie de gent que saltarà. I més en un món com les xarxes, que està polaritzat perquè l'algoritme el que vol és que hi hagi rock and roll i que la gent s'emprenyi i s'emprenyin els uns i els altres, els que la defensen i els que l'atacaran. Per tant, això genera trànsit i això genera diners. És un negoci. Si tu vas de provocació de xarxes, doncs, escolta, si jo puc... Mira, ara, si ens posem d'acord, jo ara puc fer una piulada que, bueno, és que saltaran espurnes. Hi ha dos o tres... Clar, però això és... vull dir, no, és que no
7: hi ha un moment que això s'esgota, eh? Ja no dona més de ser.
5: Perquè dius, escolti, vostè vol provocar? Provoqui... Escolti, provoqui tant com per després acabar, per exemple, davant d'un jutjat.
3: Mira, el tema aquest de la provocació, no sé si és el cas o no, perquè jo no la conec personalment, llavors no puc opinar per ella. Hi ha coses que va dir que jo no hi estic gens d'acord, però també crec que avui en dia és molt important... poder escoltar determinades idees que no sé si són provocació o realment ella ho ha viscut i ho ha sentit d'aquesta manera, i poder d'alguna manera... O sigui, tinc la sensació que estem en un moment que és dificilíssim que hi hagi
7: punts de
3: diàleg.
7: Hem escoltat molt.
5: És que és monotema.
7: Hem escoltat que...
3: Ella, en general,
7: que caigués un meteorit sobre la llibreria Ona. Hem escoltat molt, he escoltat massa.
3: Bueno, però ja no parlo de la Juana Dolores, però parlo de vegades de gent que té unes... O sigui, dic perquè estem en un moment en el que tot és blanc o negre, que no hi ha grisos, que
1: no, i les bombolles informatives, la gent només escolta allò que vol escoltar. I si no dius el que la gent vol escoltar, llavors dius, vaig a una altra banda perquè no estàs informant bé.
3: Clar.
1: No estic dient el que a vostè li agradaria sentir, però...
3: No, i a vegades escoltar també gent que té una opinió superdiferent a la teva t'ajuda a tenir més arguments per justificar més la... Vull dir que no ho sé, i no dic ja el cas de la Juana Dolores, però dic a vegades en aquesta possibilitat d'escoltar, no?, diferents opinions i utilitzar també determinats instruments, com els mitjans, a vegades per posar, no?, aquestes diferències entre esquerres, dretes, catalanisme... No sé, ho dic en aquest sentit.
6: I vosaltres alguna contradicció en teniu?
5: Jo cada dia 3.200... Sí. O sigui, no m'he llevat i...
6: Tu compres tot a Amazon.
5: No.
6: Aquesta no té.
5: No m'agrada comprar... No tinc compte de res d'Amazon. No compro... Vaig a comprar, de fet.
6: fet, avui... Tot el gènere, nen.
5: Mira, ara explica... Venint cap aquí, ara sembla un monologuista, he anat a comprar una cosa que havia vist que estava a una botiga, he anat i no la tenen. I, esclar, i ara què foto? Si aquesta botiga resulta que ho ten en el seu catàleg. No, és que s'ha exhaurit, però ho has de comprar digitalment. Dius...
6: T'obliguen, veus el capitalisme, no. Això que et deia.
5: Doncs no ho compraré, perquè no tinc compte.
1: Acabarà caient en la contradicció.
6: I tant que sí, i tant.
3: Home, i tant. Bé, i ja qui us... no hi caigui, desconfien.
1: Ai, ai, ai. Jo us he dit que veníem un tema profund, eh? Ens hem plantat a gairebé dos quarts. Pineda, gràcies, fins dilluns.
6: A vosaltres, dios.
1: Dos minuts i seran dos quarts, una pausa i de seguida anem amb l'entrevista del president Salvador Illa aquest matí, amb el matí de Catalunya Ràdio, i també amb la victòria de l'extrema dreta a Alemanya.
2: Catalunya migdia.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: 205 cavalls i només 4,3 litres?
11: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Catalunya migdia.
13: Garriga, què fots?
14: Estic esperant els primers visitants del tour.
13: Quin tour? Què dius?
14: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
15: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Where can I find it?
15: Participen del nostre programa Svetlana. Amb Antoni Bassas.
16: Antoni Bassas.
13: Veus com ho sap?
15: En Lídia Heredia.
17: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La millor
19: hora del dia.
18: On la Matia.
19: La millor hora del dia.
20: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
21: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
20: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
17: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Hem sentit els senyals horaris a 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Alba Alfagem, el Jordi Cabré i Liu Forn. El dia en què el president Salvador Illa ha demanat una treva a les protestes d'educació, el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga. El govern no ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta i per això reclama que es respecti, a banda del dret de vaga, també el dret a l'educació.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i anem a començar el curs, i anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
2: La d'avui ha estat la primera entrevista institucional del curs polític al matí de Catalunya Ràdio, i el president ha estès la mà a tota la comunitat educativa per trobar una solució als problemes de fons del sistema educatiu català. Ha posat sobre la taula l'escola inclusiva, l'autonomia dels centres, i ha insistit que mai abans s'havien millorat tant les condicions dels professors.
3: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
2: L'anunci més concret que ha fet durant l'entrevista al president té a veure amb la calor a les aules. Ha promès climatitzar-les totes, tant escoles com residències d'avis, sense concretar quan, però ha dit que ben aviat. Socis i oposició han carregat contra l'actitud del govern en aquest conflicte. Junts, Esquerra i els Comuns han coincidit que si es manté la vaga de demà és perquè el govern no ha mogut fitxa durant l'estiu. Sentim Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pizzarello, dels Comuns.
4: L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació.
5: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
6: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern.
2: Doncs segur que demà tindrem vaga a l'educació, primer dia del curs escolar. No sabem què passarà a partir d'aquí.
7: A veure, esperem, no sé, a veure què passa. El que passa que començar el curs amb una vaga, jo crec que pensant, fins tot com a usuari, però també com a ciutadana, per les criatures que inicien, o els joves, o que estan alguns en canvi d'etapa, canvi de referents, ostres, jo crec que l'impacte que pot tenir, no sé quin seguiment tindrà, tinc la sensació que potser no hi haurà massa seguiment demà, es veurà, però sí que és cert que, bueno, que evidencia un problema que jo crec que és com l'evidència de que el model que teníem, no?, d'escola, i sobretot el tema de l'escola inclusiva, està absolutament desfasat. I ja comencen, no? Avui crec que el president també comentava que volien analitzar en profunditat el model i veure realment què estava passant, perquè segurament no va únicament de dotar de més, no?, de més recursos, sinó realment de replantejar-nos com està canviant la nostra societat, quines necessitats hi ha i com ho hem d'afrontar, perquè al final sí que és un tema de jo crec que és l'herència al final d'un sistema que ha anat canviant molt, que al final segurament les receptes d'abans avui en dia ja no funcionen i que al final és un tema de país i que tenim una necessitat ingent de fer algun acord d'alguna manera que passi per sobre el canvi de legislatura i el canvi de consells i conselleres i que puguem fer un pacte com a país decidint què necessitem i què no. Perquè l'escola inclusiva, avui en dia, abans, hi ha molta gent que diu que abans no es detectava, ens ho mirem tot molt més. Però també és cert que hi ha molta més diversitat. Ens mirem més coses, hi ha més diagnòstics i al final l'escola inclusiva segurament no està pensant per qui capiga tothom amb les necessitats que hi ha. Llavors, bueno, jo per mi crec que ara tenen el gran repte, perquè al final el tema econòmic, doncs, bueno, sembla que ja s'ha aconseguit, però estem parlant ara del model que tenim a Catalunya, el model d'ensenyament. I això o ens hi posem o acabarà... Jo quan tinc amigues que prefereixen dir que porten els seus fills o filles a la concertada o a la privada, a mi se'm trenca el cor, perquè l'escola pública sempre havia sigut una de les banderes d'aquest país, no? Llavors, bueno, veurem.
8: Totalment d'acord. I no conec ningú, o des dels últims anys, amb els últims pocs anys, no conec ningú que estigui content amb el sistema educatiu català i té a veure amb la legislació a la qual està sotmès, que és la general espanyola, que també es va canviar en el seu moment, té a veure amb l'escassedat de finançament i també té a veure amb una crisi de model que té a veure també amb una crisi de societat a la qual no s'està responent adequadament ni a temps. Som al setembre, el senyor president Illa doncs, ha anat a setembre, no se n'ha sortit i sembla que tampoc aprovarà durant aquest mes. Però el cas, això pel que fa a la negociació, la negociació estricta, però deixant de banda tant si s'entén els sindicats com si no s'entenen govern i sindicats, estem parlant de, a nivell d'usuaris, de la insatisfacció molt profunda, molt completa, d'alta preocupació per part dels pares. Quan hi ha una proposta tan clara per l'escola inclusiva que s'assembla que costa tants diners, però també costa tants esforços i tantes contradiccions i tants conflictes pel fet de ser, no? Pel fet d'haver-hi tant risc d'exclusió. Si estem parlant d'escola inclusiva, vol dir també hi ha un alt risc d'exclusió escolar. I aquesta percepció clara que deia l'Alba de, no, escolta, siguem honestos, una gran majoria de pares diuen, si puc escollir, aniré a la concertada. I això és un fracàs. És un fracàs, és a dir, has de poder... Aleshores no pots escollir. Mm. És a dir, si realment has de poder escollir, i no només per raons econòmiques, sinó per dir, escolta, no, és que jo vull una percepció del meu fill de poder estar en una escola pública de qualitat i de, per tant, ser uns reclutadors de persones educades amb solidesa i amb ambició. Si no podem fer això com a país, aleshores hem fracassat. I podem adjudicar-ho a la legislació, al finançament, etcètera. Però segur que de totes les revisions que hem fet del sistema i de totes les anàlisis i contraanàlisis i digitar-ho amunt i avall, em sembla que el que ens ha sortit al final és un model ineficaç, és un model del qual ningú està content, però no només les persones que porten els seus fills a la pública, sinó també fins i tot des de la concertada, diuen, escolta, hi ha alguna peça del trencaclosques massa grossa que no encaixa i que no funciona, i el resultat sigui de l'escola mateixa, de la culpa de l'escola mateixa, o sigui, per culpa del model social, del model de societat que estem construint, el resultat és molt decebedor i molt preocupant.
0: Jo crec que portem mesos parlant de... Bueno, no ho crec, no. Portem mesos parlant d'aquesta qüestió i ara se'n parla molt aquests dies del concepte aquest d'escola inclusiva, que a vegades el nom diu moltes coses. Què vol dir escola inclusiva? Que no ho és? És a dir, si hem de repetir molt que l'escola ha de ser inclusiva, vol dir que estem reconeguent que no ho és. Per tant, aquí hi ha un problema. I no és un problema d'ara. Vull dir, què ha passat aquí? Per què no és inclusiva l'escola? Perquè ara...
8: Hauria d'estar dintre del concepte.
0: Clar, no? És que el concepte d'una escola, si no és inclusiva... Escolti...
7: Passa que abans, per exemple, les persones que tenien, jo què sé, algun tipus de discapacitat, o no sé si jo almenys a la meva època... Hi havia escoles com a part, no, que no estaven incorporats en l'escola més... Saps?
0: Però jo crec que no va per aquí quan es parla d'escola inclusiva.
7: Inclusiva implica que tu incorpores tota la diversitat. Clar. Però hi ha algunes diversitats que són assumibles, adaptables i que es poden incorporar, i al final és el que dèiem. Avui en dia hi ha moltes persones que tenen algun nivell de TEA, de TDAH, vull dir però que són funcionals i es poden adaptar bé al ritme de la classe. Hi ha altres que necessiten un suport puntual, però n'hi ha d'altres que necessiten un suport continuat. Abans, aquestes persones que potser ara estan a l'escola inclusiva, abans potser estaven en altres escoles que eren escoles especials. I ara no, ara està tot allà.
0: Sí, sí.
7: Tu està molt bé que el posis aquesta criatura aquí, però si no pot tenir aquest suport l'altre dia entrevistaven una mare que ho explicava, vull dir, si no posen el meu fill amb un suport, és que totes les hores és que és impossible, perquè ell mateix també...
8: Sí, però tens raó, que abans aquest concepte ho veia més a problemes intel·lectuals,
7: sí,
8: diguéssim,
7: sí.
8: I ara ho veig més a problemes econòmics i a problemes culturals.
0: La cosa deriva, però per tant, diguéssim que hauria d'anar inclòs, és a dir, hauria de...
7: Sí, sí.
0: O sigui, això
7: programa,
0: ja va...
7: els recursos necessaris.
0: Ser, aquí està. Ah. Això hauria d'anar de sèrie, és a dir, que ara estem parlant de l'escola inclusiva com si fos un concepte que ha arribat nou. No, escolti, això va inclòs i aquí hem anat més o menys tothom, en la conselleria d'ensenyament, que després han anat canviant de noms. Tothom més o menys ja ha passat, per tant, és un problema de país. D'altra banda, creieu, tornem a les preguntes, que en aquest moment és possible un pacte? Va haver un primer pacte del govern amb dos sindicats. Els altres sindicats...
8: Minoritaris,
0: però va haver un pacte. Llavors, el sindicat majoritari, que és majoritari, però que no agrupa la majoria, perquè són dos conceptes diferents, la majoria de mestres, professors, o ara que se'n diu docents, que hem canviat el nom, hem canviat els noms, doncs va pactar amb el govern i va anar a les seves bases i els va dir, escolteu, què? I les bases van dir, no. Per tant, és possible un pacte, sí, o sigui, és possible un pacte de sindicats, però el gruix del cos de professors, mestres, docents, o com s'ha de dir, estaran d'acord amb aquest pacte? Uh-huh. S'ha escalfat massa, perquè hi ha les eleccions sindicals pròximes, s'ha escalfat massa o s'ha permès que la situació s'anés degradant fins al moment en què la gent diu doncs jo no acceptaré qualsevol cosa. Bueno.
7: El que passa és que jo crec que el professorat està, bueno, almenys pel que també cansats i cansades d'aquesta situació, igual que les famílies, perquè desgasta molt a totes les parts, jo crec, i perquè al final, jo crec que en el meu cas, ja parlo ja com a família implicada també, jo estic totalment d'acord en que es millori, perquè al final la millora de les condicions... Ara ells han aconseguit les millores econòmiques, més a nivell individual, tal, però ara estan lluitant i estan en peu de guerra per aconseguir realment que l'escola inclusiva es desplegui com a tal amb els recursos que necessiten. Per tant, ja no és una reivindicació pels seus, però pel seu propi benefici, sinó per construir un sistema molt millor. Llavors, jo crec que s'ha de poder arribar, i crec que sí que han de poder arribar, i crec que al final el professorat té ganes, també, però... Entenc que la conselleria i el govern també, perquè és que al final, l'altre dia ho deien, crec que l'any passat es van perdre, que van ser 20 dies de...
2: 27, pot
7: o 20,
2: ser.
7: No sé quan, sí. Un mes, quasi
2: perdó
7: un mes.
2: Perdó de memòria, sí.
7: Sí. Llavors, ostres, al final acaba afectant a tothom. Jo crec que la voluntat hi ha de ser, perquè el col·lectiu del professorat, jo crec que ja t'ho dic, estan en peu de guerra, bàsicament, per aconseguir realment el desplegament de l'escola inclusiva. El que no tinc tan clar, que és el que us intentava, no?, posar sobre la taula, dir, ostres, fer una estratègia de país. I aquí ja implicaria fins i tot el consens més a nivell polític. Aquí és on dic, oi, aquí ja no lo tengo claro si realment es podria aconseguir una cosa així.
0: És molt llaminer.
2: No, sí, sí.
0: És que és un tema molt llaminer.
7: Sí.
2: I que, fa molts anys que arrosseguem i que pràcticament cada govern que arriba tant a Catalunya com a Espanya intenta fer la seva llei educativa,
7: sempre.
2: El seu sistema,
7: no,
2: etc. I va canviant i d'aquesta manera és impossible tenir una continuïtat.
0: Però si no queden sigles. Jo quan vaig començar en aquesta professió era la LOE, que eren LOE, o sigui...
2: La orgànica de l'educació, era fàcil, això, sí.
0: I a partir d'aquí, jo crec que ja no queden ni vocals ni consonants, no queda res.
2: L'OEC, l'OREC, i tot, sí, sí.
0: Hem de començar a posar lletres amb dièresi, perquè ja no hi caben.
8: I la UERT, amb B-doble.
2: Bé, tot que s'insisteixo, demà comença el curs, amb aquesta jornada de vaga convocada, després veurem com evoluciona el curs. Per cert, sobre l'entrevista d'avui, només un parell de coses més. Una, sobre finançament. El president Illa ha contestat a la líder de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aquest cap de setmana et deia això sobre el nou finançament autonòmic.
9: Las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagarle la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que ella pueda mantenerse y Sánchez después.
3: No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que no es queixi, que va per feina.
2: I, a més, el president Illa també s'ha obert a revisar algunes mesures arran de l'agressió mortal de Manresa la setmana passada, tot i que no ha apuntat ni quines depenen de la Generalitat.
3: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
2: No sé si voleu dir alguna cosa tant sobre la resposta a Díaz Ayuso...
0: No,
2: com el tema de...
0: Díaz Ayuso és la Juana Dolores de la política, és a dir, té uns clàssics i saps com quan vas a un concert d'un grup que fa 50 anys que va dir que es va retirar i ha tornat i dius, jo toqui'm aquelles, vull dir, l'últim disc no li interessa a ningú, doncs Ayuso és això, té uns clàssics, surt, els interpreta, els seus, sí, pa'lante, i ja està. Vull dir, i per la resta, doncs, tot bé.
8: La de los catalanes. Toca la de los catalanes, no?
0: Està.
8: Aquesta sempre funciona.
7: Bueno, abans que parleu de provocació, no? El que dius que realment és el gran exemple. El que és preocupant és com... Al final és un discurs d'odi. Està alimentant l'odi per aconseguir vots contra tot allò que té a veure amb Catalunya, no? I, bueno, jo crec que ara ja aquesta senyora ja és com el reflex del que és el feixisme ja a casa nostra.
8: Mm-hmm. Com a mínim del populisme. Com a mínim d'una... Ella dirà que és que parla de manera molt propera a la gent i que parla com si fos de la veïnada de l'escala, però al final és veritat que és molt identificable i em sembla que no li sap cap greu a ella que se li vegi aquest odi, aquesta mena de palanca que fa servir sempre, de dir, escolta, aquests són els dolents, aquests són ells o nosaltres, ells o nosaltres. També podrà dir que nosaltres fem el mateix, eh? Ella sempre podrà dir que no, els catalans sempre es queixen, els catalans sempre estan amb un discurs de desconfiança cap a Espanya, etc. Però, francament, tu repasses de tots els líders polítics a Catalunya i del cos catalanista que hi ha hagut fins ara polític a Catalunya, i em sembla que aquest nivell d'apuntar a un col·lectiu sense dades, sense fonament, sense pel broc gros, amb una comparativa que no s'aguanta per enlloc, amb un llenguatge de menyspreu profund, em sembla que això no és igualable. I jo no sé si és denunciable des del punt de vista judicial, no crec que sigui denunciable des del punt de vista judicial, però sí que em temo que això és el que funciona a Espanya i, per tant, els discursos polítics d'aquest estil em sembla que aniran a més, perquè funcionen, perquè no estem parlant de només d'una estructura administrativa o institucional que tingui aquest tipus de... No estem parlant només d'un deep state, estem parlant d'una sensibilitat cultural que em sembla que és molt general a Espanya i que, francament, lamentablement funciona. I em sembla que en aquest sentit és una mestra.
7: Sí, i que crec que ha fet aquest salt de discursos ja que venien de la catalanofòbia, però ja això que deies, no? El discurs de l'odi contra Catalunya. I això és molt perillós. És molt perillós, perquè al final és el que dèiem. Si la que tu consideres que és la teva lideresa política ja és capaç de dir aquestes barbaritats, què tu no seràs capaç de fer en el teu dia a dia, no? Llavors, bueno, és perillós i preocupant.
0: Sí, centro la pilota perquè crec que el tema següent és Alemanya, no? Per la cara que feia l'Òscar.
2: Publicitat per entremig, però sí.
0: És que en un món polaritzat passen aquestes coses. Es va cap a un món polaritzat perquè això és el que és, i lligo amb el que deia abans.
8: En aquest cas és que no venia res.
0: No, clar,
8: és a dir, no ha passat res de nou a Catalunya com perquè aquesta senyora ara es fotia amb nosaltres.
2: El model de finançament de la setmana passada, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
0: És igual que no passi res. És a dir, tu tens un discurs de polarització. Tu has de... el teu enemic, o sigui, ja no és el rival, és el teu enemic. El teu enemic té el més dolent del món i cada dia has de criminalitzar-lo perquè llavors se suposa que els teus s'acosten més a tu i aconsegueixes reforçar la teva base perquè, clar, tens un enemic, jo us salvaré d'aquest enemic, que és allò del feixista i l'antifeixista.
8: Per tant, el votant del PP...
0: L'antifeixista és un senyor que em salva a mi del feixista.
8: El votant del PP que viu a Catalunya no té dret a tenir més bon finançament.
0: No, clar.
8: Ah, perquè és català.
7: No, és català.
8: Va, fora.
2: 13 minuts i seran les 4. Una pausa i de seguida parlem d'Alemanya, com deia Liu.
10: Catalunya migdia.
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Vaig ser una de les úniques 18 supervivents del punt d'impacte.
15: La història més insòlita de l'11S.
14: Em dic Tania Head i sóc la presidenta de la xarxa de supervivents del World Trade Center.
16: La vam desemmascarar en un article de portada l'any 2007.
17: És una farsana, una mentidera, i va fer una cosa horrible. Va fer mal a molta gent.
18: És impostora i no és americana, sinó de classe alta, de Barcelona.
19: Per què ho ha fet, no?
15: Nits sense ficció. La supervivent. Estrena dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Aquí el tens.
20: Ja?
22: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
10: Catalunya migdia.
23: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
24: Esto promete, Manu.
23: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
24: Huele a compra, Manu.
23: Huele. Va. ¡24 horas!
24: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
23: Venga.
25: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
26: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, però sona, no?
27: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
28: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
25: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
28: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
2: 10 minuts i seran les 4 de la tarda. L'extrema dreta ha obtingut una victòria regional inèdita a Alemanya que sacseja el panorama polític de tot el país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. La formació ultra, però, s'ha quedat sense la majoria absoluta i ara s'obren unes negociacions incertes amb la incògnita de si hi haurà un cordó sanitari de la resta de partits. La formació del canceller Merz s'ha enfonsat. Les eleccions a Alemanya tenen també una lectura europea. Arriben enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta i a les portes d'un any 2027 electoralment clau, perquè hi ha eleccions previstes a França, a Itàlia, a Espanya i a Polònia. Saludem Héctor Sánchez Margalef, és investigador principal del CIDOB i expert en Europa. Héctor, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: No hi ha hagut sorpresa, tal com preveien les enquestes, l'extrema dreta s'imposa a l'est d'Alemanya. Quin missatge envien els votants d'Alternativa per Alemanya? És un càstig als partits tradicionals? És que són votants que enyoren l'extrema dreta? No la coneixen? Com ho hem d'interpretar?
0: A veure, jo crec que el missatge que s'envia és una bona patada al sistema i als partits tradicionals del sistema per la seva incapacitat de gestionar el país o de respondre a les expectatives que pugui tenir qualsevol ciutadà que viu a Alemanya sobre com ha de ser el seu present i el seu futur, tant a nivell material com a nivells no materials, diguéssim. Mm-hmm. I aquesta puntada de peu a Alemanya es diu Alternativa per Alemanya, però a altres llocs del món es diu d'una altra manera, i són aquest vot protesta, diguéssim, que els partits d'extrema dreta estan cavalcant i estan vehiculant en forma de representació electoral. Mm. Em preguntaves pels votants. Alternativa per Alemanya ha tingut la capacitat de treure de l'abstenció una bona part dels seus nous votants. És a dir, ha doblat resultats respecte a les seves anteriors eleccions a Saxònia-Anhalt, i aquests votants de més, una gran part ve de l'abstenció, és a dir, de gent que prèviament no estava mobilitzada, que ha sentit la necessitat de voler-li donar una puntada de peu al sistema i ha sortit de l'abstenció per votar en contra d'aquest sistema que creu que no el representa o que creu que no li dona les eines necessàries per tenir una vida plena.
2: Ara el dubte és saber si hi haurà o no cordó sanitari. Li han faltat 3 escons per aconseguir la majoria absoluta. La clau la tindrà un partit d'esquerres populista i prorrus, el BSB. Podrà governar l'extrema dreta?
0: No, clar, jo no et sé dir ara mateix si podrà governar o no, però el que crec que és bastant evident és que si no governa aquest cop i a Saxònia-Anhalt, ho farà en un altre land, en unes eleccions posteriors. Perquè el cordó sanitari té límits, no? I encara que hagi servit per impedir que Alternativa per Alemanya aconseguís representació governamental, no ha impedit en cap cas, no?, que el seu suport social i polític hagi augmentat des de que es va fundar el partit. Per tant, veurem com van aquestes negociacions. Jo crec que, si per les declaracions que han sortit després de resultats d'ahir, l'aliança Sarah-Wagenknecht, que és aquest partit que d'esquerres que tu menciones, ha dit que està disposada a facilitar la investidura d'Alternativa per Alemanya. El que no està clar és que el BSW, que són les inicials d'aquest partit d'esquerra, entri en un govern, perquè al final ni els votants d'Alternativa per Alemanya ni els votants de BSW, alguns estan del tot d'acord amb aquesta col·laboració, perquè al final és extrema dreta i esquerra, si vols, i per tant no acaben d'encaixar en alguns temes. Llavors, els alemanys o Alemanya no hi ha tradició d'un govern sense un suport majoritari al Parlament. Mm-hmm. No és habitual, no? I per tant, hem de veure com s'articula, com van les negociacions, i si Alternativa per Alemanya està disposada a acceptar aquest suport parlamentari puntual de BSW per ser investit, i després veuríem com governar, perquè la CDU diu per activa i per passiva que no vol tenir res a veure amb Alternativa per Alemanya, i per tant ho tindrà difícil AFD per governar i per tirar endavant les mesures que porten al programa electoral.
2: Parlaves de la CDU, que és el partit de dreta, diguem-ne, i que és del canceller Merz. que s'ha endut la patacada de la jornada electoral. Clar, això com deixa el futur de Merz i com deixa el futur polític de tota Alemanya, tenint en compte aquests resultats, en què, clar, l'alternativa per Alemanya s'ha endut el 40 i escaig llarg dels vots.
0: Sí. A veure, el futur de Merz ja era complicat abans de les eleccions, d'aquestes eleccions de Saxònia-Anhalt. Ara n'hi ha dues més previstes a diferents Länder, on la CDU no ho té del tot malament per millorar els resultats. Per tant, jo crec que Merz intel·ligentment esperarà a les altres eleccions per fer una lectura política del seu futur i del futur del partit. Ara mateix, de totes maneres, no hi ha ningú a la CDU i tampoc hi ha tradició especial de moure-li la cadira a Merz. Vull dir, al final el govern que formen està teòricament centrat en reformes i en inversions que no s'havien fet a Alemanya en molts anys, i ells confien, i això és molt confiar, ells confien en que el ciutadà i el votant alemany al final d'aquests 4 anys, perquè al final Merz va ser escollit ara farà un any, si no recordo malament, no? Pues es vegin els resultats i llavors els votants el castiguin menys en unes potencials eleccions. La veritat és que ara mateix Alternativa per Alemanya lidera els sondejos a nivell federal i que la coalició surt mal parada. És a dir, ell personalment doncs, no necessàriament no s'ha implicat en la campanya, però sí que és veritat que és el polític pitjor valorat d'Alemanya ara mateix, i el futur polític de la coalició és incert, i no només d'aquesta coalició, sinó que la manera de gestionar els resultats i la manera d'aplicar sistemàticament... És a dir, el cordó sanitari s'ha transformat en un substitutiu de polítiques públiques moltes vegades, no? I quan l'únic objectiu és evitar que l'alternativa o que l'extrema dreta no arribi al poder, però no hi ha res més, això facilita la campanya de l'extrema dreta i d'Alternativa per Alemanya, en aquest cas concret. Per tant, hauran de fer-se preguntes, a vegades incòmodes, no? I el que està clar és que hi ha una desconnexió entre el votant i els partits que han sigut els que han governat Alemanya des de la reunificació, i són ells qui han de gestionar aquests resultats de la manera de la millor manera possible, sabent que totes les decisions tenen riscos i tenen els costos polítics, que veurem si estan disposats a assumir.
2: Doncs veurem què és el que passa en els pròxims dies en aquest land on ahir va haver eleccions, a tota Alemanya en els pròxims mesos, i de fet a tota Europa, que ja sabem que unes eleccions en un estat tan important com el d'Alemanya, doncs sempre tenen repercussió a tota Europa. Héctor Sánchez Margalef, investigador principal del CIDOB i expert en Europa, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
2: Veurem com evoluciona tot plegat, i nosaltres hem arribat a falta de 2 minuts per arribar a les 4, per tant, a punt de donar el relleu al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Tot a punt?
1: Tot a punt.
2: Molt bé. I de què parlaràs?
1: Avui tinc molta diversitat, eh?
2: A veure...
1: D'entrada, tornen els porquers.
2: Home, sí, això ja ho he pensat, eh?
1: Estem encisats.
2: Una setmana sencera, les tertúlies. No, Mourinho ha vingut més tranquil, Mourinho ha madurat, no, Mourinho està... Escolta, més un altre Mourinho. No,
1: és que estaves seguint...
2: Una derrota...
1: Estava seguint allò, i quan he sentit aquell porqui...
2: Ja està.
1: Hem fotut un crit a la redacció de dir, ja està, el tenim aquí!
2: Amb una derrota n'hi ha hagut prou, eh? Amb una derrota n'hi ha hagut prou perquè reaparegui el Mourinho de la primera etapa.
1: Doncs tindrem un ull posat a Mourinho, un altre al primer dia de curs de la princesa Leonor. A veure com és això d'anar a classe amb una princesa. Anirem cap a la Universitat Carlos III de Madrid, que ens ho expliquin.
2: Diu que amb normalitat, diu, eh? Ara segur. He vist un sèquit i allà i fotografies que tu i jo...

0: deixar-se remenar clandestinament a segons quins llocs.
1: Sí, això normalment és clandestí.
2: Això sí? Això no es fa en públic?
0: Això no es diu.
2: Molt bé, doncs mira, el Jordi Cabré, si necessites testimonis per l'altre.
0: Ja tenim un micròfon lliure.
2: Molt bé, doncs ara li passo. De seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem a partir de demà a les 2. Gràcies a Alba Alfagema, Jordi Cabré i Ufor. Fins la pròxima, a tots tres.
3: A vosaltres.
0: Bona tarda.
2: I com dèiem, fins demà a les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Coca-Cola. Un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop rock originari del poble de Constantí, el Tarragonès.

Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau, guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4

El 1989, un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores, però divertides. Amb temes com aquests. Profilàctic. Estava a la discoteca i em van venir

un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Fent referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com per exemple aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: Rock and Classics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
3: Un dels primers grans temes dels Fets. Des del seu segon llarga durada, Calla i balla, publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

0: gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets, amb Marc Grau, des del Calla i Balla.
1: Rock and Clash.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets, fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i, de fet, seguirem amb aquest disc en el següent Rock and Classics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi. Perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: un altre dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Balla, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do, moment, doncs, dolcíssim per la música en català, i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics, amb Esteve Llull.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruits Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis fulgurants per la banda de Constantí, amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius, com per exemple aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: Uns pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó, també, dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai amb temes com aquest Menys avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Per mi, un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest Fruits Secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Clàssics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal els Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei. Jo vull...

0: ser rei.
1: Exacte, per què no?
0: Poder ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Poder ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Poder ser rei.
1: Fa una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada. Va ser un exitàs. Jo el tinc molt present, aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre, el segon tall d'aquest disc es diu S'ha complet, amb els Pets.

Interessant aquest segon plat dels pets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants i, en canvi, els pets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos ben aviat més Rock and Clàssics i més pets. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Demà veurem un inici de curs enrarit per diversos motius. D'entrada, per una convocatòria de vaga ja el primer dia. És difícil preveure quin seguiment tindrà per part dels mestres, però també si les famílies portaran els seus fills als centres. Ho preguntarem de seguida als implicats. I enrarit també perquè tan bon punt els alumnes hagin entrat a les aules, sortiran els resultats d'unes avaluacions que acostumen a monopolitzar el debat educatiu. Les proves PISA i les de Catalunya, ja se sap, que no seran vàlides pel nyap en la mostra. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: Salvador Illa avui ha fet un intent per canviar aquesta situació. Ha demanat al professorat un parèntesi en les protestes que permeti arrencar bé el trimestre. Ho ha fet a l'antena de Catalunya Ràdio. Al matí amb Ricard Ostrell amb aquestes paraules.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi. Anem a començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans. I anem a enraonar i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys. I el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
2: Al Catalunya Nit entrevistarem en directe David Iglesias, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. Li preguntarem si estan disposats a obrir aquest parèntesi que vol el president. També preguntarem a Jordi de Carreras, president de la FAC, representant de les famílies, si preveuen que demà la majoria d'alumnes vagin a classe. L'oposició, tant per la dreta, Junts com per l'esquerra, Esquerra i Comuns, ha retret a Illa que s'hagi esperat el dia abans de començar l'escola per demanar una treva.
4: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació.
5: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquest...

0: Que el seu partit s'ha enfonsat, l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha quedat a només 3 diputats de la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Ara té a tocar el govern d'Holland per primera vegada. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
1: Alemanya en xoc després de la victòria aclaparadora de l'extrema dreta a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Mentre es desferma una tempesta política a Berlín, sobretot al voltant de la figura del canceller Friedrich Merz, han estat moltes les ciutats on hi ha hagut manifestacions contra el feixisme.
0: Aquests resultats són rebuts com un senyal d'alarma a bona part d'Europa. Ho analitzarem amb el nostre corresponsal a Brussel·les, també Bruno Fortea, i a partir de les 11 entrevistarem el professor de Ciència Política de la Pompeu Fabra, Klaus-Jürgen Nagel, que, com podeu deduir, és alemany.
2: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta. Considera que va suposar un atac a la integritat territorial d'Espanya. En cas que al darrere de tot plegat hi veiés el Marroc, què significaria això a nivell judicial? Ens ho explicarà l'advocat penalista Josep Riba.
0: I en aquesta portada podem parlar d'un inici de curs dolç, el del sector teatral. Acaba d'arrencar al Liceu la gala Catalunya aixeca el taló. L'està seguint en directe la Marta Vives. Bona nit, Marta.
3: Bona nit. Tot just ara està a punt de començar aquesta gala, que està plantejada com una obra en diferents actes. Ens han explicat per recórrer a través de la música i el teatre els últims 25 anys dels nostres escenaris. La protagonista és la Marta Rivera i no hi faltaran moltes aparicions, sorpresa i emocions diverses. I tot plegat, Manel, amb un tema clar, 25 anys al teu costat, passi el que passi. Toni Albadalejo és el vicepresident de DETCA i l'ideòleg de l'acte que estem a punt de veure.
4: Jo primer vaig crear la frase aquesta, al teu costat passi el que passi, i després hem fet l'obra, perquè realment al final hi ha una cançó que diu això, al teatre al teu costat passi el que passi, l'important és que estiguis tu, espectador, i no ens podrà tombar ningú. Aquesta cosa de veritat és el que hem tingut aquests 25 anys.
3: Això el dia que hem sabut que la temporada teatral ha fet un nou rècord de públic, 4 milions d'espectadors que es diuen ben aviat a tot Catalunya.
2: Les 9 i 5 minuts, a aquesta hora busquem també un titular dels esports. Joan Fito, bona nit.
5: Bona nit, i que passa per la nova Creu Alta de Sabadell. Està jugant el conjunt arlequinat, minut 35 de partit, guanya el Sabadell 2-1, dels gols de Joaquini. De moment, bones notícies a Sabadell. Acabat fa pocs minuts a primera divisió, el Getafe 1, Celta de Vigo 1.
0: I busquem ara també un titular per al temps amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
6: Bona nit. Aquest dia de calor que hem tingut, altre cop, calor intensa. Hem deixat enrere els 40, però hem arribat als 39 graus. Demà, últim dia, demà encara les temperatures s'enfilaran, fins i tot cap a les comarques de Girona ho faran una miqueta més que no pas avui, però sí que demà a la tarda ja començarem a intuir aquest canvi de temps contundent que arribarà de cara a dimecres.
2: I a partir de les 10, avui que és dilluns, torna Antoni Padilla. Parlarem amb ell d'esports, però també de política, perquè a Sèrbia se li estan fent homenatges ben cridaners a Ratko Mladic, el general serbo-bosnià que va cometre els crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans, i això implica també algun homenatge futbolístic. I per acabar, qui posarà avui la punt final serà Gabriel Garrum, politòleg catalano-sirià, que ja ens acompanya aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Demà, en condicions normals, és un dels dies més importants de l'any, l'inici del curs escolar. Però aquest any les circumstàncies són excepcionals per als més del 1.600.000 alumnes inscrits. Una nova vaga de docents, després de la mala maror entre els sindicats d'educació i el govern, que no es va resoldre abans de començar l'estiu. Per tant, un nou curs escolar que comença tal i com va acabar ara fa gairebé 3 mesos l'anterior. Avui el president de la Generalitat ha tornat a fer un últim intent per aturar aquestes protestes, però els sindicats han respost que mantenen la vaga de demà perquè no volen donar un xec en blanc. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha defensat el dret dels infants i joves a l'educació, ha instat els sindicats a seguir parlant del futur del departament i ha reivindicat la feina del seu govern en aquestes negociacions i en el sector.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I

0: demano en aquest sentit un parèntesi, també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, i ja van reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
1: Doncs bé, per respondre a alguns dels plantejaments del president Salvador Illa, podem saludar a aquesta hora David Iglesias, que és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és el paraigua que agrupa mig miler d'assemblees de centres d'arreu del país i on es capta, doncs, molt probablement de la millor manera el termòmetre del malestar dels mestres i professors. David Iglesias, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Ha sentit aquesta declaració del president Salvador Illa. Avui els demanava un parèntesi en aquestes vagues, però la demà la mantenen igualment. Què hauria d'haver passat o què els haurien d'haver ofert per començar el curs en plena normalitat?
2: Bé, per començar, ens haurien d'haver ofert alguna cosa, cosa que no han fet. La consellera simplement el que ha fet és repetir el que havia explicat abans de l'estiu. Ha estat tot l'estiu sense cap senyal de vida, cap intent de parlar amb ningú, ni amb els sindicats, ni amb ningú altre, encara que s'ha omplert la boca de que sí que ho estava fent.
1: No s'ha fet cap feina, per tant, durant els mesos d'estiu, cap reunió, cap contacte?
2: No. No amb el departament, no. Nosaltres, per la nostra banda, hem estat treballant, hem estat creant un document que és el que demà treballarem a les assemblees que es faran durant la vaga, que és un document que especifica les demandes dels diferents col·lectius docents. Tenim un dividit en vuit punts i allà acabarem de discutir-ho, i el dia 19 de setembre es portarà aquests resultats a l'Assemblea de Catalunya, i allà doncs marcarem això que demana el president, no? Que quin punt de partida, doncs bueno, aquí li donarem què és el que s'ha de fer perquè l'educació funcioni una mica.
1: El govern diu que necessita temps per negociar, que una vaga dificulta precisament aquesta negociació. El cert és que tot això s'allarga ja de molts mesos enrere. Així que situem-nos en el dia de demà. Dèiem que en condicions normals, doncs, és un dia molt, molt important. Hi ha 1.600.000 alumnes inscrits a les escoles que en condicions normals, doncs, començarien aquest nou curs. De tota manera, hi ha el gran interrogant de què és el que faran les famílies. Per tant, quin creuen que serà el panorama de demà?
2: Demà, totes les famílies el que ja saben és que els serveis mínims estaran funcionant, per tant, poden portar els seus fills, o els més petits els han de portar, els més grans poden venir a l'institut, evidentment, depenent de l'edat i del seguiment de la vaga, doncs podran començar algunes classes o altres no. Per tant, la situació serà la que és normal en un dia de vaga, que ja coneixen els alumnes el que ha sigut.
1: Quin calendari de mobilitzacions tenen previst, si no hi ha acord, si aquesta situació s'allarga?
2: El calendari de mobilitzacions l'hem de decidir encara. La vaga de demà la vam decidir el mes de juliol, a la darrera assemblea de Catalunya, i vam decidir que avui faríem vaga. I a partir d'ara, doncs, parlarem, intentarem arribar a l'acord de veure com seguim aquestes i quin serà el calendari de les següents vagues o mobilitzacions, depenent del que escollin els professors.
1: Perquè hi ha alguna reunió a la vista en el calendari amb el departament?
2: En principi no. Amb nosaltres no. Ni amb nosaltres ni crec que amb els sindicats, no ho sé.
1: En condicions normals, i per finalitzar, si demà comencés un curs, el nou curs comença, de fet, però si demà hi hagués classe normal, quin seria el principal problema d'un mestre o un professor quan entrés a l'aula?
2: Un només? Home, demà, no sé, no he sentit el temps. He sentit l'Illa, però no he sentit el temps. Però ja sabem que hi ha classes que... Hi ha aules que estan a 40 graus. Hi hauran aules on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant, per molt que digui el president, seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Seguirem tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles. Tindrem plantilles, per molt que digui que s'han posat 1.500, quina és la realitat és que d'aquests 1.500, un de cada tres no ha arribat. S'estan retallant, en realitat. Perquè, esclar, dir els números així en gros és molt fàcil i encara que no siguin veritat, o que no responguin, no dic que no siguin veritat, sinó que no responguin a la realitat, doncs és molt fàcil.
1: S'haurà de baixar en la lletra petita quan llegi la data per una propera reunió, que de moment doncs no hi existeix aquesta data. David Iglesias, membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, gràcies per atendre'ns i que vagi bé el dia de demà. Que vagi bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Doncs adéu. Podem saludar el president de la FAPAC, que és les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Jordi de Carreras, bona nit.
4: Molt bona nit.
3: D'entrada, els hauria agradat que si hi havia d'haver vaga no fos el primer dia d'escola?
4: Evidentment no és el millor dia per iniciar el curs escolar. És un moment de retrobaments, diguem, de les alumnes conèixer mestres nous, potser d'iniciar petites rutines, no?, o de conèixer fins i tot els centres educatius. Per tant, òbviament no és el millor dia, però entenem el significat d'aquesta mobilització un dia com avui.
3: No sé què els arriba per part de les famílies, si pensen portar els seus fills amb normalitat a l'escola, si la recomanació és que no hi vagin, si això cada cas és un món. Què els arriba a vostès?
4: Bueno, efectivament, el sistema educatiu és molt ampli, les famílies també, però en general no ens ha arribat que hi hagi, diguem, absències planificades específicament, sinó que, com ja sabem i passa sempre, les famílies fan el possible, diguem, per donar als seus fills el que creuen que és millor. I en aquest cas, evidentment, aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims. I, per tant, bueno, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic, que no té per què.
3: Què li reclamen vostès al govern?
4: Bé, li reclamem bàsicament una responsabilitat institucional. Els drets de, diguem, a mobilitat, el dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure i la responsabilitat no està en veure, en dirimir quina és i quina va l'altra primer o després, sinó és per los compatibles. Nosaltres entenem que el govern, tot i que totes aquestes problemàtiques estaven sobre la taula ja fa molts anys que es coneixen, potser hauria, des del nostre punt de vista, des del no al preacord de la majoria de sindicats de la pública, doncs havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està passant la comunitat educativa. Ni el professorat ni les famílies que coneixem el sistema perquè moltes vegades ens suplim responsabilitats que l'administració no ho fa.
3: Per acabar, una de les qüestions que està sobre la taula i que aquest curs segurament se'n tornarà a parlar és la possibilitat que els docents deixin de fer colònies i sortides com a mesura de pressió i també perquè està poc reconeguda la feina que fan un cop surten amb els alumnes. Com ho veuen vostès?
4: Clar, nosaltres veiem que aquest tipus de, bueno, les sortides i les activitats en horari lectiu que són fora del centre, són activitats que no són accessòries ni complementàries, sinó que ja formen part dels projectes educatius i que s'han elaborat per enriquir les experiències pedagògiques i produir-les en altres contextos. I, per tant, això és una responsabilitat del govern garantir que es pugui realitzar per donar una educació de qualitat. Per tant, si es necessiten respostes perquè no sigui sostingut amb la bona fe dels professionals i dels centres o de les mateixes famílies, doncs és l'administració qui ha de veure com fer-ho i, sobretot, garantir l'equitat i l'accés universal. Això perquè és molt fàcil que que si cadascú, cada centre o cada família busqui compensar-ho, les desigualtats dins del sistema augmenten ràpidament.
3: Doncs és Jordi de Carreras, el president de l'AFAC, representant de les famílies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tinguin molt bon curs.
4: Moltes gràcies.
1: Doncs bé, en clau política, l'oposició i els socis d'investidura de Salvador Illa han sortit en tromba a criticar aquest missatge que sentíem del president Illa en començar, que el president reclamés ara una pausa a les convocatòries de vaga. Lamenten que si s'ha arribat a l'inici de curs sense acord en aquestes condicions, és en gran mesura, diuen, perquè l'executiu se n'ha desdit durant l'aturada estival. Podem sentir Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
5: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
6: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
3: Doncs l'educació ha estat un dels temes de l'entrevista a Salvador Illa aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, però n'hi ha hagut d'altres també de destacats que repassem amb Àlex Giral Robert.
8: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa comès suposadament per dos menors.
9: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
8: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
9: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
8: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
9: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient, al contrari, en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
8: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
9: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions, ni estic pensant en redes, estic pensant en feina.
8: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
9: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
3: Doncs, sens dubte, també un dels titulars del dia és el que ha passat a Alemanya amb aquestes eleccions regionals. Fem una pausa per la publicitat i connectem.
10: Catalunya nit.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
14: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Un estiu que els canviarà la vida.
16: Catalina!
17: Se tropezó con un escaló.
15: El retorn al cinema de Lluís Omar.
18: És una provocació darrere un altre.
15: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
19: Abuelo!
20: No deixaràs de sentir-me prou.
15: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
21: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
22: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
21: Que està en constant evolució.
23: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
21: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
24: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
25: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
26: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
27: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
26: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
28: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
10: Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
0: Som
28: 3CAT.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: L'extrema dreta pot tornar a tocar poder a Alemanya per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt i ha provocat un daltabaix al panorama polític del país. D'entrada, el canceller conservador Friedrich Merz es declara en xoc, això ha dit avui, i alerta que no es negociaran els valors constitucionals. Ara bé, veurem què és el que pot fer realment Alternativa per Alemanya, perquè no ha arribat a la majoria absoluta, però li ha faltat molt poc. El principal dubte és saber si acabarà governant o bé si se li farà un cordó sanitari. Seguint aquestes eleccions, hi tenim el nostre corresponsal, Jordi Regàs. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
2: I des de Brussel·les, on la Comissió Europea ha estat molt pendent de què és el que passava a Alemanya, tenim, com sempre, connectat a aquesta hora de la nit Bruno Fortea.
5: Hola, bona nit.
2: Comencem per Alemanya, Jordi. D'entrada, expliquem l'impacte que ha tingut a Alemanya aquesta victòria de l'extrema dreta.
4: A veure, claríssimament, han saltat totes les alarmes. Ha sigut una sacsejada absolutament general. I no només, diria jo, en el camp de la política, també de la societat civil. De fet, avui hi ha hagut manifestacions a diverses parts del país, a Berlín mateix. Nosaltres tenim l'oficina aquí a la Porta de Brandenburg i just al davant, quan jo he arribat ara a la tarda, hi havia una manifestació antifeixista. Per tant, aquí hi ha una reacció, doncs, important. I la gent, jo crec que està trista i preocupada. Jo tinc amics a Saxònia-Anhalt, a la ciutat de Halle, que a mi em deien avui, doncs, que a part de compartir la seva tristor, que deien, és que no reconec a aquests conciutadans meus que han votat Alternativa per Alemanya. Per tant, jo crec que no sé si hi haurà un abans i un després, però ha sigut un toc d'atenció, ha fet saltar totes les alarmes i veurem, doncs, això fins a quin punt, doncs, provoca alguna mena de reacció, no? I en el món de la política, doncs bé, haurem de veure què passa amb el canceller. De fet, ell mateix ha quedat fora de joc, com ha reconegut avui mateix. Escoltem les seves paraules.
6: Zutiefst schockiert.
11: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
4: Sí, aquí jo crec que el problema també és que, clar, Alemanya, si la gent més humil, doncs, continua tenint la sensació que no disposen de més diners, que tot s'encareix, veuen com Alemanya, doncs, està destinant milions i milions d'euros, no només a Ucraïna, sinó també a aquest rearmament, a aquest objectiu de Merz, doncs, de formar el govern, doncs, més gran d'Europa. Si aquests objectius no pateixen alguna mena de sacsejada, doncs, aquí, certament, no canviarà res. I jo crec que aquí un dels problemes comença a ser Merz mateix. Vull dir, ell, durant la campanya, l'actual primer ministre de Saxònia-Anhalt, Sven Schulze, doncs, procurava que no participés als actes públics. De fet, l'han amagat i no hi ha participat. Visitava fàbriques, inaugurava coses, laboratoris, coses per aquest estil, tot en entorns controlats, però amb l'objectiu d'evitar, doncs, les esbroncades. De fet, avui mateix Weidel, Alice Weidel, la líder de l'Alternativa per Alemanya, doncs, escoltem-la perquè ha dit una cosa, ella, doncs, manifesta moltes coses d'una forma molt dura, però no massa desencertada, moltes vegades, i ella ja s'ha encarregat d'atacar-lo allà on més mal li fa. Escoltem-la.
16: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
4: I certament, al voltant d'aquesta popularitat sota mínims, vull dir, mai hi ha hagut un canceller amb una popularitat tan baixa, clar, dins de la CDU comencen a pujar els rumors. Vull dir, en aquests moments ens trobem ja que comença a haver-hi rumors d'un relleu, de si no hauríem de rellevar-lo, òbviament no a través d'unes eleccions, sinó un relleu intern, amb algun altre membre del partit, i les quinieles doncs, ja han començat. Vull dir, en aquests moments doncs, hi ha un primer ministre, el de l'Estat Federal de Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst, que és un home doncs, que té 20 anys menys que Merz, que, per exemple, és un dels principals dofins en aquests moments de la seva figura. Fins i tot s'ha arribat a especular, que jo crec que no arribarà mai, amb l'actual ministre-president de Baviera, Markus Söder. Però clar, vull dir que quan aquest run-run a dins del propi partit es comença a engegar, doncs certament s'ha de reconèixer que la situació seva cada cop és més feble. Jo crec que el que veurem serà que tothom esperarà què passa el 20 de setembre, perquè el 20 de setembre hi ha eleccions doncs, regionals a dos estats federals més, que seria Mecklenburg-Pomerània Occidental, i després també a la ciutat-estat de Berlín, per veure què passa doncs, en aquests dos emplaçaments, però un cop hagin passat aquestes dues eleccions, jo crec que la CDU reaccionarà, perquè és que, a més, l'any que ve hi ha eleccions a sis lands més d'aquí a Alemanya, i la CDU no es pot permetre de cap de les maneres doncs, acabar relegada a ser un partit de tercera.
2: Residual, no? Sí. Haurem de veure també aquesta eina d'estabilitat a la CDU com afecta, perquè ara tot plegat han de començar unes negociacions per formar govern. Explica'ns quines possibilitats té Alternativa per Alemanya realment per tocar govern, per poder arribar a governar, i si existeix una alternativa, perquè en tot cas seria difícil també, sembla, d'aconseguir amb tota la resta de partits que s'haurien de posar d'acord, no?
4: Jo crec que acabarem anant a una repetició d'eleccions a Saxònia-Anhalt. Mira el que et dic. No, perquè, a veure, clar, tenim dos blocs. Tenim Alternativa per Alemanya, que ha aconseguit 39 escons. El bloc de tots els altres, sense l'aliança de Gewagtknecht, que és aquesta formació d'esquerra doncs, populista que diu que s'abstindria, però tots els altres, que serien doncs, el CDU, SPD, els Verds i Die Linke, serien 39 també. I llavors hi ha aquests 5 escons que han anat a parar doncs, aquesta formació d'esquerra doncs, populista, que és veritat que es podria abstenir en la tercera volta de la investidura del primer ministre Saxònia-Anhalt, i llavors quedaria nomenat aquell que tingui el major nombre de vots per majoria simple. Però clar, si els altres quatre s'ajunten i presenten un candidat, té la mateixa majoria simple l'un que l'altre. Per tant, la legislació de Saxònia-Anhalt el que diu és que un mes després de les eleccions s'hauria de constituir per primera vegada doncs, el govern doncs, regional, i si no ho fa, doncs es repeteixen les eleccions. Jo tinc la sensació que anem molt per aquí, perquè el partit de Gewagtknecht, l'aliança de Gewagtknecht, que és un partit doncs, que en certs moments ha demostrat una certa proximitat amb l'Alternativa per Alemanya, de fet, sembla ser doncs, que Alice Weidel i Gewagtknecht personalment es coneixen i tenen contactes, sí que, doncs, bueno, jo crec que ells no es poden permetre doncs, votar a favor de Sigmund, perquè seria un suïcidi polític, perquè és un partit d'esquerra. Per tant, si ells s'abstenen, la seva abstenció perjudica tant a uns i altres. I jo crec que no donaran suport als quatre altres partits que els diríem de l'àmbit més prodemocràtic, perquè diuen que no volen escollir a un, parlen d'una espècie de figura, d'un ministre-president suprapartidista, però això és una anada de cap, vull dir, no va enlloc, jo crec.
2: S'haurà d'anar aterrant a poc a poc, perquè Jordi, explica'ns per acabar de tancar el cercle d'alguna manera, sobretot de cercle de comprensió, no?, de què és el que ha passat a Saxònia. Amb quines promeses s'ha presentat Alternativa per Alemanya a les eleccions que hagin cridat tant l'atenció i l'interès de tants i tants votants?
4: Jo crec que Alternativa per Alemanya, evidentment, ha anat molt fort amb el tema de la immigració i han anat molt fort amb el tema doncs, de recuperar la capacitat adquisitiva dels alemanys. I poc més. Han fet una campanya molt basada en les emocions, molt en recuperar els valors tradicionals d'Alemanya. Els actes de campanya de Sigmund han sigut ell repartint cervesa, anant en motocicleta amunt i avall pel país i muntant festes familiars, i ell amb el somriure d'orella a orella, generant o intentant transmetre aquest bon rotllisme del gendre perfecte, però després l'equip de gent que tenia al darrere, Déu-n'hi-duret, no? A veure, clar, ell, per exemple, si mirem el programa, doncs té coses força cridaneres que tampoc a vegades s'entenen del tot que la gent hi estigui a favor, però bé. Vull dir, proposaven eliminar l'escola inclusiva, evidentment, eliminar els continguts adreçats a temes com diversitat o gènere, fins i tot parlaven doncs, que no calia que es portés els nens a l'escola, que podien els pares doncs, educar-los a casa, retallades de subvencions, endurir les condicions de l'avortament, fins i tot s'han permès coses de les quals no tenen competència, com Sigmund dient, eliminem l'impost a la cervesa, que això a Alemanya sona molt bé, però és una cosa que és de competència estatal. Però bé, ells surten, diuen, i la gent doncs, crec que té la sensació que, bé, proposen alguna cosa diferent, com que els que han controlat el país els últims 20 anys doncs, no m'ho han resolt, doncs els votarem ells.
2: Doncs aquest és el, si més no, el resultat és el que hem explicat i hem de veure com evolucionen els pròxims dies les negociacions, però en tot cas molt, molt a prop de tornar a tocar govern a l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Gràcies, Jordi. Jordi Regàs, bona nit.
4: Bona nit, gràcies a vosaltres.
0: I, evidentment, aquests resultats s'han mirat també amb molta sorpresa i preocupació des de diversos punts d'Europa. L'hem saludat al principi. Tornem a recuperar, Bruno, la presidenta de la Comissió Europea. No s'ha volgut pronunciar sobre els resultats d'aquestes eleccions, però la seva cap de la diplomàcia sí que ho ha fet, eh? Què ha dit?
3: Sí, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha alertat de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que, per exemple, Manel, vol reprendre la compra massiva de gas i petroli rus, vol retirar les sancions europees contra Moscou i, sobretot, vol deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna. A Kallas li inquieta el suport social que han rebut aquests postulats pocs dies després de saber-se que, justament, Rússia pretenia provocar un atemptat aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
5: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan cecs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
3: Alternativa per Alemanya també defensa abandonar l'euro com a moneda comuna i un bon resultat d'aquest partit al conjunt del país aquí a Brussel·les saben que podria debilitar alguns dels grans consensos europeus. De moment, avui ja han enviat un senyal d'alarma alguns governs europeistes com el de França i Polònia i, en canvi, els partits ultres d'Europa ho han rebut com una injecció d'optimisme, han rebut aquests resultats com una dosi d'esperança de cara a les eleccions estatals que hi haurà l'any que ve a la mateixa a Alemanya, però també a França, Itàlia i Espanya.
0: Gràcies, Bruno. En directe des de Brussel·les, bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: Doncs sobre aquesta victòria d'Alternativa per Alemanya hi posem ara la mirada del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaixàs.
7: El mur antifeixista s'esquerda. Aquest mur es va aixecar a Europa després de la Segona Guerra Mundial, amb la consigna de mai més. Han passat més de 80 anys i avui hi ha milions i milions d'europeus que no tenen por al feixisme. Al contrari, consideren que els hereus polítics del nazisme i del feixisme poden solucionar els seus problemes millor que els demòcrates. Avui estem lluny de 1933, any que els nazis van arribar al poder, però la victòria d'Alternativa per Alemanya al petit estat de Saxònia-Anhalt ens apropa. Alternativa per Alemanya és un partit neonazi. Els seus dirigents minimitzen l'Holocaust i consideren que els immigrants són ciutadans de segona, gent que ha de ser expulsada d'Alemanya. Els immigrants assumeixen el paper dels jueus. Són la causa de tots els mals de la classe treballadora. Culpa seva és el deteriorament de l'estat del benestar i els salaris que no donen per omplir la nevera. Alternativa per Alemanya promet expulsar-los, com també promet fer les paus amb Rússia. Diu que Ucraïna no és la seva guerra. No vol que el govern es gasti en armes el que hauria de gastar-se en indústria i benestar social. L'ansietat de les famílies que no arriben a fi de mes aviva les brases del passat més obscur d'Europa. L'angoixa dels habitants de Saxònia-Anhalt la comparteixen un de cada tres alemanys. Quasi un 30% votaria alternativa per a Alemanya. No hi ha cap altre partit amb més intenció de vot. Això vol dir molta inestabilitat política a Berlín durant els propers mesos. L'any vinent, la dreta radical de Marine Le Pen ho tindrà tot a favor per guanyar la presidència de França. I Vox, segurament, governarà Espanya amb el PP. La Casa Blanca i el Kremlin es freguen les mans. Saben que aquest radicalisme debilita Europa. L'any vinent podem estar més a prop del 1933, any que els nazis van arribar al poder. Tot depèn de la majoria antifeixista, que no vota, perquè també ha perdut la confiança en els seus governants. Que la dreta postfeixista governa Itàlia i pugui governar també a França, Espanya i Alemanya no és la fi del món. La democràcia hongaresa va resistir al govern ultra d'Orban, avui derrotat. I fa 3 anys, la democràcia holandesa va resistir al triomf dels radicals. Avui, els Països Baixos tenen un govern de centre amb un primer ministre gay que estigueix a Cadaqués. El mur antifeixista s'esquerda, però Europa encara resisteix.
8: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Ja passen ja 8 minuts de 2:15 de la nit. L'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alba Barbosa, bona nit.
9: Bona nit.
2: La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i també d'organització criminal.
9: Sí, la jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i vol esbrinar també si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació del Marroc.
12: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
9: Demà el Consell de Ministres ha de desclassificar els informes policials que demostren, segons l'executiu de Sánchez, que no van rebre cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva.
0: Doncs aquesta investigació de l'Audiència Nacional ens ha obert molts interrogants que ens aclareix ara l'advocat penalista i professor de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Riba.
13: Entenc que és una decisió històrica perquè no estem parlant d'un cas d'immigració irregular qualsevol. El tribunal considera que el que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol va ser un atac directe contra la integritat territorial de l'estat espanyol. Per què investigarà aquests fets l'Audiència Nacional, que és el tribunal que tothom sap s'ocupa dels casos més greus d'Espanya? Doncs per diverses raons. La primera, que la llei determina que els delictes, com seria aquest el cas, que poden posar o posen en perill la pau o la seguretat de l'Estat, implica ja la competència directa de la jurisdicció espanyola. I, a més, considera l'AUTA que part dels fets es van cometre fora d'Espanya i, per tant, és l'Audiència Nacional, el tribunal competent, que ha d'investigar els delictes que passen més enllà de les nostres fronteres, explicant, a més, aquesta AUTA que part de l'organització d'aquest atac a la sobirania nacional va ser o es va cometre al Marroc. La decisió, com es pot llegir, és compartida per al Ministeri Fiscal, segons consta a les notícies a les que hem tingut accés. I en quant als delictes, el més impactant seria el primer, aquest delicte contra la pau, la independència de l'Estat. I, de fet, la jutgessa parla obertament de guerra híbrida. Què vol dir això? Doncs que un estat estranger hauria utilitzat milers de persones com una eina de pressió política contra Espanya. És un terme que ve del món militar i que aquí, per primera vegada que jo recordi l'Espanya democràtica, entra de ple en l'àmbit penal. El segon delicte té a veure amb la vulneració de drets a les persones estrangeres lligats a homicidis per imprudència, perquè sembla que hi ha documentades almenys 83 morts durant aquells fets. I el tercer delicte apunta a una organització criminal, i aquest per mi és el més rellevant, perquè segons la investigació preliminar a la que fa esment aquest AUTA, darrere de tot hi hauria una xarxa amb fins a 5 nivells jeràrquics que hauria planificat i executat tota l'operació. Al capdamunt estarien les autoritats marroquines, que haurien pres, diguéssim, la decisió política. Després també haurien intervingut forces de seguretat o membres de les forces de seguretat marroquines, que haurien retirat els controls fronterers. I en un tercer nivell, coordinadors regionals que van organitzar o haurien organitzat la logística. Finalment, reclutadors, que van mobilitzar milers de persones mitjançant les xarxes, i finalment facilitadors sobre el terreny que haurien dirigit materialment els creuaments de frontera. Per tant, com sigui que bona part d'aquests nivells s'haurien comès fora de les fronteres i que sempre en un delicte que afecta i que està tipificat en el Codi Penal espanyol, per això la competència de l'Audiència Nacional. Perquè es pot llegir de les notícies el que es neix de denúncies prèvies i ja s'hi estan sumant també acusacions populars. En resum, estem davant d'un cas que pot marcar un abans i un després en com el nostre sistema judicial respon davant de noves formes d'agressió contra la integritat territorial i sobirania d'un país.
14: Catalunya nit.
2: Bé, tot seguit posem sobre la taula dos indicadors que un dia més demostren que l'accés a l'habitatge continuarà sent complicat, si més no, fixant-nos en aquestes dues dades que ara posarem sobre la taula. Rafael de Ribot i Roger Santaló, bona nit.
15: Bona nit, Agnès.
2: D'entrada, tot i el debat i algunes de les mesures que s'han aprovat en els últims anys, el preu dels pisos porta ja, Rafael, 12 anys seguits pujant. De fet, la perspectiva és que això no canviarà a curt termini.
15: Sí, aquestes són les dades del segon trimestre de l'any. Els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any, segons l'Institut d'Estadística. Si obrim el focus i ampliem la perspectiva temporal, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i un tipus d'interès també a l'alça, estan condicionant el perfil dels compradors. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
17: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
15: Un augment de preus que ja gairebé no es limita a zones concretes. Parlàvem fa no gaire de zones costaneres, de muntanya, d'interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
0: Doncs perquè baixessin els preus dels pisos haurien de passar moltes coses. Una seria també que construir fos més barat, però és que també pugen sense parar els costos de la construcció i els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que això provoca que hi hagi moltes licitacions, fins i tot que queden desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar. Roger Santaló.
18: Sí, molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt temps a tothom.
19: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
18: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que s'ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció.
0: Gràcies, Roger.
20: Repassem altres notícies destacades d'aquest 7 de setembre. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Dels 93 habitatges que es van desallotjar, els veïns de 18 pisos no sabran fins a principis de l'any que ve quan podran tornar a casa. La demanda l'ha anunciat l'advocada que representa els afectats, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro.
21: Reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
20: Més coses. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
22: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
23: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixin les escoles.
22: Mentrestant, els veïns insisteixen en la necessitat d'obrir el parc per raons de salut física i mental. Cristina Lier és la impulsora de la campanya de recollida de signatures.
29: La gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
22: Segons el Departament d'Agricultura, després de 15 dies sense detectar-se positius, la setmana passada es van localitzar 5 senglars infectats amb la pesta porcina africana.
20: Des de principis d'any, els bombers ja han fet un 13% més de rescats al medi natural que en aquestes mateixes dates de l'any passat. Estem parlant de més de 1.400 rescats, Txell Garriga.
1: El gruix més important són per activitats de muntanya, sobretot senderisme, i també han augmentat les trucades als serveis d'emergències per excursionistes que bé es perden o es desorienten a la muntanya. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència.
6: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia.
20: Una de les plantes alemanyes de Volkswagen, amenaçades pel tancament que va anunciar la companyia la setmana passada, passarà a fabricar armament, Roger.
18: Volkswagen ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat d'Osnabrück, a un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant Rafael Advanced Defense Systems, un dels gegants de la indústria militar d'Israel, especialista en sistemes de defensa aèria. L'estat de la Baixa Saxònia mantindrà una participació de la fàbrica i assegura que n'ha facilitat la venda per mantenir l'activitat industrial i uns 1.400 llocs de treball dels 1.800 actuals. Alemanya ha aprovat gastar 700.000 milions d'euros en defensa en els pròxims 5 anys.
20: I també destaquem que la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant Donald Trump que vol controlar l'illa. La Comissió Europea ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per al territori autònom danès destinada a la digitalització, descarbonització i millora de la connexió per satèl·lit. Jens Frederik Nielsen és el primer ministre de Groenlàndia.
10: Groenlàndia necessita la Unió Europea i la Unió Europea necessita Groenlàndia. Aquest va ser un dels principals missatges que vaig expressar al Parlament Europeu en el meu discurs a Estrasburg l'any passat. Crec fermament que això és cert. Es necessitem els uns als altres. We need each other.
2: Aquesta nit, el Liceu acull la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló. És el tret de sortida a la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan fa tot just unes hores que s'han fet públiques unes dades d'assistència de la temporada passada de rècord. 4 milions d'espectadors al conjunt de Catalunya. Són 3.316.000, dels quals a Barcelona, que aglutina, doncs, com és lògic, bona part de les sales del país. La vetllada ara mateix està en marxa, vol ser un recorregut a través del teatre i la música dels últims 25 anys del teatre català. Doncs bé, la Marta Vives ha pogut parlar amb un dels protagonistes de la nit, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, que rep avui la menció honorífica del Premi Catalunya de Teatre d'enguany.
11: Daniel Martínez de Obregón, bona nit i enhorabona.
16: Moltíssimes gràcies, bona nit.
11: Què li suposa per vostè aquest premi, aquest homenatge?
16: Fonamentalment una gran satisfacció, perquè és un premi que dona als propis col·legues. Com a conseqüència, és un premi molt, molt preuat, sobretot per quan un és professional de la cosa. En conseqüència, és un dels grans premis que pot rebre un professional de les arts escèniques en aquest moment.
11: Li donen justament avui, que hem sabut d'aquest nou rècord d'espectadors, 4 milions al conjunt de Catalunya i 3.176.000 aquí a la ciutat de Barcelona. Quines creu que són les causes de l'èxit d'aquest moment que estem vivint teatralment?
16: Primer, un treball ben fet per part de tot el sector. Després, jo crec que aquest mateix sector va prendre unes decisions importantíssimes i fonamentals amb motiu de la pandèmia. La pandèmia va ser un cop, no baix, va ser un cop per tot el cos, podia haver-nos enfonsat directament, com va enfonsar altres coses. I, en canvi, el sector teatral va decidir sortir amb tota la potència de què era capaç en aquell moment. I ha sortit bé, perquè des d'aquell moment això ha sigut com una pujada en espiral absoluta cap al cel, de la que crec que encara no hem acabat. Quan parlem de rècord del sector, estem parlant de rècord de pràcticament tots els operadors. I això és fonamental. Hem augmentat més de 400.000, 40.000, 40.000 respecte a l'any passat, que era un rècord, i només les sales de petit format ja tenen aquest augment. O sigui que el ventall en el que s'està basant aquest progrés espectacular és molt ferma.
11: Hi ha més espectadors, i obren sales, en especial a la ciutat de Barcelona, una cosa de la qual ens hem de congratular.
16: Efectivament, en uns temps en els que els teatres semblava que anaven cap a una decadència no massa lenta, sinó més ben ràpida, i tancar teatres com hem viscut durant any en aquesta ciutat, resulta que ara, segurament com a conseqüència del context en el que ens estem movent en aquest moment, resulta que s'obren teatres.
11: I tot i així, tot i aquestes bones xifres, tot i que obrin més sales, encara tenim moltes reivindicacions damunt de la taula, i també una de les principals és que el sector cada vegada sigui menys precari.
16: Reivindicacions que es fan de bon to, perquè aquest progrés que hem tingut, aquesta millora, aquests rècords, també han tingut el suport de les administracions públiques. La nostra comunitat, la nostra Generalitat, és sense dubtes líder absoluta de tot l'Estat en quant a suport a les empreses privades i a la cultura en general, a les empreses privades de cultura. En conseqüència, quan reivindiquem, l'únic que pretenem és millorar encara més el que ja està bé.
11: I creu que arribarem amb aquest 2% anhelat?
16: Estic segur, perquè ho han promès molts. Llavors, a l'hora...
11: Es fia de les promeses dels polítics, veig, eh?
16: Però n'hi ha moltes. I, en conseqüència, no és un polític només, sinó que n'hi ha diversos. En conseqüència, jo crec que sí. Queden 2 anys de legislatura i dona temps més que suficient.
11: A la gala d'avui té com a lema 25 anys al teu costat, passi el que passi. En el seu cas, no en són 25, són molts més, són més de 40 al capdavant d'aquest grup de focus. I per vostè també, no? Al seu costat, passi el que passi, el teatre ha estat la seva vida.
16: Tota la meva vida fora de la família, absolutament tota. I sí, ja dic que són 33... de la gala 25 i de Focus 40. Sí, sí, sí, sí. Sense sumar-los ja són molts.
11: Què significa per vostè el teatre?
16: Una passió, una forma de contemplar la vida, la que ha sigut, la que és i la que serà, gràcies a l'autoria teatral i a les posades en escena, que fins i tot són capaços de revitalitzar textos de fa 2.000 anys.
11: I acabo, abans de començar aquesta entrevista, li demanava si estava nerviós i m'ha dit que no, que de nerviós res de res.
16: No, saps què passa? Que són moltes estrenes ja les que tinc al cap de la meva trajectòria. I les estrenes són les que veritablement posen nerviós. Avui l'únic que pot passar és que jo fracassi i només una persona no fa angúnia.
11: Segur que això no passa. Daniel Martínez de Obregón, moltíssimes gràcies i enhorabona de nou. I ala, aixecar el taló.
16: Moltes gràcies.
11: Adéu-siau. One silver dollar, bright
0: silver dollar. L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquesta tarda el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a l'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Tenim una enviada especial a Venècia, que és l'Òscar Callau. Òscar, bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
0: Com han justificat aquest guardó d'honor a Venècia?
3: Doncs mira, el festival ha guardonat aquesta veterana actriu que ja té 93 anys, diu textualment, per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. I la veritat és que això hem pogut comprovar-ho al curt d'homenatge Flesh Impact, dirigit per la presidenta del jurat d'aquest any a Venècia, Maggie Gyllenhaal, on Ellen Burstyn reviu magistralment i d'una manera molt emotiva una Marilyn Monroe que ara tindria 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
4: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la «Marilyn, Marilyn!». I jo li vaig dir «Això ho has fet a propòsit?». I em va dir «Sí». «Per què?». I em diu «És que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut».
0: Una carrera prolífica, Òscar, que ha merescut també un Òscar dels de Hollywood i que, a més, arrencava als anys 70, ho dèiem, amb un títol d'aquells que sona a tothom, L'Exorcista.
3: Doncs sí, el 1975 aconseguia l'Oscar per la seva interpretació a Alicia Janowicki de Martin Scorsese, només 2 anys després d'aquest paper de mare l'exorcista que la va catapultar a la fama mundial. Així ha rememorat Ellen Burstyn aquell paper decisiu i molt intens en una roda de premsa farcida de records i comentaris sobre grans figures de Hollywood.
4: Va ser una experiència que em va canviar la vida, però molt dolorosa, dolorosa físicament. No només va canviar les pel·lícules de terror, que a partir d'aleshores van ser més profundes, sinó també la meva vida. Saps? Aquesta cinta es conserva a la Biblioteca del Congrés a Washington.
0: Amb 93 anys es podria pensar que Burstyn és una estrella del passat, però no, eh?
3: Que va, que va. Té papers recents molt aplaudits, com L'àvia addicta a les pastilles de Requiem per un somni, de Darren Aronofsky, a l'any 2000, o la seva aparició a Interstellar, de Christopher Nolan, al 2014, i continua en actiu. A més d'aquest curs sobre Marilyn, també protagonitza la pel·lícula Place to Be, una road movie que es presenta dimecres aquí a Venècia, fora de concurs.
0: Gràcies, Òscar. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: Molt ben escollit avui aquest tema per part de la Gemma Puig. I, a més, aquí hi ha pista musical, aquí hi ha la previsió del temps de cara a demà. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs sí, mira, és una cançó de Moby que es diu The Last Day. I sí, sembla que finalment arriba aquest últim dia d'aquesta calorada, d'aquesta calor intensa, que avui també hem tingut. Avui hem deixat enrere els 40, encara que només hem baixat un grau, però ja és alguna cosa.
0: Sí, sí, pela.
1: Doncs avui les màximes més altes no hi hem arribat als 40. Demà encara farà calor, demà cap a les comarques, sobretot gironines, amb vent de garbí. Aquí es dispararà la temperatura i, per tant, tornarem a situar-nos cap als 38 o 39 graus en aquest sector, o també cap a Ponent. Per tant, demà un altre dia de calor intensa, però sí que aquest canvi de temps que fa uns quants dies que anem anunciant, doncs es va consolidant i ens portarà, d'una banda, un descens marcat de la temperatura, que això realment doncs tothom en té moltes ganes, però també haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps, perquè venim de dies de molta calor, arriba aire fred, i això significa que dimecres, demà en donarem més detalls, tindrem un dia de ruixats, de tempestes, que poden ser localment intenses. Demà, calor, encara, i un temps força estable.
0: No hi ha manera de relaxar-se del tot, perquè estava pensant, mira, bona notícia pels oients, una mica més de fresqueta, però després de temps a les pluges. Bé, ja ho anirem explicant. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10. Ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Aquesta hora tenim pendent encara la informació esportiva i el Joan Fitó té l'ull posat en el partit del Sabadell que juga contra el Còrdoba. Han començat amb molt bon peu l'aventura a segona divisió. Veurem com els estan anant. Avui també recollirem les declaracions de Mourinho en la roda de premsa prèvia al partit que demà jugaran a la Lliga de Campions i arriben després de perdre a la Lliga i amb l'exhibició a Mestalla del Barça, que s'ha posat líder i ha fet xalar culers i no culers fins i tot amb el seu gran joc.
1: D'esports i també de política parlarem amb Antoni Padilla i a vegades que la separació es fa impossible. A Sèrbia se li estan fent homenatges ben cridaners i un funeral amb honors militars a Ratko Mladic. És el general serbobosnià que va cometre els crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans. Serà enterrat, com diem, amb honors militars. La Unió Europea s'ho mira amb incredulitat a la vegada que un dels homenatges és un partit entre l'Estrella Roja i el Partizan en un estadi on el mateix Barça va jugar ara fa ben poc.
0: De memòria i de present també n'haurem de parlar avui després d'aquesta victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Ens cal la mirada entesa del professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel. Ell té les claus del que està passant a Alemanya. Necessitem entendre-ho, tenim moltes preguntes. De seguida hi conversem en directe.
1: I no marxarem a casa sense saber com ha anat la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida i d'inici a la temporada teatral. La Marta Vives hi és i ens ho explicarà en directe abans que Gabriel Garrum, politòleg catalano-sirià, avui posi el punt final aquest segon dilluns de setembre.
0: Doncs som-hi fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit.

0: parèntesi i també va començar el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i ja vam reunir i vam veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: Puguem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
2: Hi ha aules que estan a 40 graus. Hi hauran aules on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant, per molt que digui el president, seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
3: No és el millor dia per iniciar el curs escolar. És un moment de retrobaments, diguem, de les alumnes conèixer mestres nous, potser d'iniciar petites rutines, no?, o de conèixer fins i tot els centres educatius.
4: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
5: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
6: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
7: Wiederholen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
8: Zutiefst schockiert.
9: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
10: Auf die internationale Lage.
11: Al día de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro estado.
12: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
13: Presentarem la demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. Tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat, perquè si no, no tindríem l'esborrany.
14: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat.
15: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
16: Catalunya nit, les notícies pensades, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: No va jugar gaire, va rebre moltes crítiques.
18: Sí, van a l'Eivissa, a Primera Federació.
19: 10 i pràcticament 7 minuts. Joan Fitó, bona nit.
18: Bona nit.
19: Tenim futbol en marxa, en presència catalana, eh?
18: Sí, a la segona divisió està jugant el Sabadell, juga des de 2:15, Sabadell-Còrdoba, a la nova Creu Alta n'estem fent. Ara ho sentiu de fons la transmissió, l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Francesc Ripoll. Som al minut 72 de partit i guanya per 2-1 el Sabadell. S'ha avançat el conjunt arlequinat amb 2 de Joaquini, ha retallat distàncies al Còrdoba, tot això ha passat a la primera meitat. Ara, quan queden pràcticament més de 20 minuts, sumant l'afegit, el Sabadell que guanya 2-1 i el Sabadell, que ho deies a la portada, ha començat fantàsticament bé el seu retorn a la segona divisió, 5 punts en 3 partits. Avui li han fet el primer gol d'aquesta temporada, no havia encaixat fins ara, i vaja, que si guanya, doncs es col·locarà en zona de play-off. Queden aquests 20 minuts que segur que el Toni Padilla, que sentia ara que el tindrà aquí una estona, l'està seguint amb moltíssima emoció.
19: Està in situ allà.
20: Exacte, no vindrà, connectarem amb ell.
18: Imagina't, doncs a Sabadell, per cert, que és festa major aquest cap de setmana, ara veiem focs d'artifici a la nova Creu Alta, també hi ha un joc en joc, un partit de la primera divisió que tanca la quarta jornada, l'Elx en Real Societat, 0-2 de moment per la Real Societat, que guanya el camp de l'Elx. Se n'ha jugat una

0: mans en aquesta primera divisió, el Getafe 1, Celta de Vigo 1, ha jugat amb 10 bona part de la segona meitat al Getafe, tot plegat en aquesta quarta jornada que tancarà amb el Barça líder, 12-12, va guanyar 0-5 ahir a Mestalla. El Madrid va perdre divendres per 1-0 al camp del Betis i és a 3 punts ja del Barça en aquesta primera divisió després de 4 jornades.
1: I el Madrid, per cert, que demà obre la llauna, diríem, de la Champions, no? Debut a, a la Lliga Campions, juga demà i avui, Joan, ha tornat la versió més elèctrica de José Mourinho.
0: Sí, hem tornat, ja a, veure, aquí. Hem tornat a veure aquell Mourinho que ens recorda fa molts anys. Havia començat molt tranquil, molt pausat Mourinho. Avui, després de perdre el camp del Betis, ha tornat aquell Mourinho que va encendre a Barcelona i Madrid fa uns anys i ho recordareu, una roda de premsa molt mítica amb els per què de Mourinho. Doncs avui no l'ha escenificat ben bé, però es preguntava per què el VAR doncs, no va entrar el divendres al camp del Betis.
2: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
0: Demà arrenca la Champions, són 6 partits demà, 6 dimecres i 6 dijous. El Madrid, que juga demà a les 9 contra l'Inter de Milà al Bernabéu, el Barça debutarà el dimecres a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: I el Mourinho, que no és l'únic madridista que ha parlat avui, també amb Mbappé.
0: Sí, i també seguint el to nerviós, to enfadat de Mourinho al francès, i li han preguntat un dels temes que estarà de moda els pròxims mesos, qui ha de guanyar la pilota d'or. Doncs Mbappé ho té clar, diu que l'ha de guanyar ell mateix.
3: Vaja.
4: Yo siempre, pero es algo que es muy personal, cada uno tiene su opinión, posible que haya gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo, otra gente que piensa que no. Yo no pienso que es un debate que tú tienes que tener como de todo el mundo tiene que pensar la misma cosa que yo. Claro que yo pienso que este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero como ha dicho, estos periodistas que van a votar i van a votar per a qui em penses és el millor jugador.
5: Si és veritat, havia entrat Etnane.
3: Sí, canvi de marcador, a la nova Creu Alta.
0: Sí, perquè ha empatat el Córdoba a minut 75. El Córdoba que fa el gol de l'empat, per tant, tindrà una mica més de 15 minutets al Sabadell si vol sumar els 3 punts, però vaja, faria bé de moment de conservar aquest puntet perquè doncs, no és dolent en aquest retorn a la segona divisió. Tornant al francès, a Mbappé, li han preguntat també, enfadat, si havia de defensar més, comparant-lo amb Rafinha del Barça o Dembélé del Paris Saint-Germain, i vaja, ha dit que ell fa més gols que Rafinha o que Dembélé, per exemple.
3: Perquè la cosa està entre aquests tres jugadors?
0: No, li han preguntat
3: si... O estan a les quinieles,
0: simplement? No, hi ha, a les quinieles hi ha, per exemple, Rodri, el nou futbolista del Barça, que va guanyar el Mundial amb Espanya, també Lamine Yamal, però vaja, es comparava Mbappé amb Rafinha i Dembélé perquè li han fet una pregunta nombrant aquests dos futbolistes, perquè diguem-ne que Mbappé és un futbolista que defensa més aviat poc, que pressiona poc, en canvi Rafinha o Dembélé sí que ho fan.
3: Entès.
1: Doncs veurem com va, potser se'ls fa llarg, tant que arribi el dia aquest del premi com tot.
0: Es farà llarg,
1: Parlem de waterpolo. Maika García és nova jugadora del Sant Andreu, tanca una etapa de 32 anys al Sabadell, justament, i marxa disgustada perquè la decisió del club té relació amb la seva maternitat.
0: Sí, ha fet un comunicat avui Maika García on ha lamentat aquesta decisió, la decisió del Sabadell de no renovar-li el contracte gairebé després d'un any de ser mare. Va ser mare fa un any Maika García, i hi ha una llei que el que diu les esportistes d'elit, que si són mares, el club que estan està obligats al club a renovar-les un any més, almenys, per preservar doncs, aquest dret a ser mares i a poder ser esportistes d'elit durant un any després. Maika García, avui, al Sabadell, doncs, l'ha acomiadat, no li ha renovat aquest contracte saltant-se la llei. És la versió de la Maika García, que ho ha explicat en una entrevista al periòdico.
6: Estava embarazada en 2025 o 2026, la última temporada esta, que terminava ara el 31 de agosto, mi temporada, supuestamente. Mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba, porque son más de 30 años en este club, en esta entidad, luchando bajo esos colores, bajo ese escudo, y bueno, y no ha sido para nada agradable.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, el Sabadell assegura que no ha fet fora Maica per això, sinó que per temes, doncs, purament esportius, però vaja, que hi ha controvèrsia amb aquesta situació de Maica García, que tanca una etapa de 30 anys i n'obre una altra, ha fitxat pel Sant Andreu. Maica García, campiona olímpica, campiona mundial i també campiona de la Lliga de Campions amb el Sabadell, una llegenda del waterpolo català.
3: Doncs demà més, Joan. Moltes gràcies. I avui el Sabadell, que és protagonista per partida doble, també ara, perquè cada dilluns, ja ho sabeu, saludem el Toni Padilla, que ens capgira algun tema de l'actualitat esportiva. I avui, Toni, no cal que et preguntem on ets, però t'ho preguntem. Bona nit, Toni.
7: Hola, bona nit, com esteu?
3: On t'enxampem, va?
7: Doncs, com us dèieu, la nova Creu Alta, l'estadi del Sabadell aquí, de fons, ens arriba molt soroll, és que el castell de focs del tancament de la Festa Major, és a dir, tenim molt soroll, però aquí estem, i estàs per fer la secció.
3: Firmes l'empat o què?
7: No, hem de guanyar-lo, això. Hem d'intentar guanyar-ho, aconseguir.
3: Et dèiem ara que havia tornat a segona al Sabadell i que, de moment, ho està fent bé.
7: Sí, estem parlant que és un projecte que no té un bon pressupost, són els pressupostos més modestos de la categoria, però de moment realment l'equip està competint molt bé. De moment, que duri, encara no coneix la derrota i està aconseguint atrapar, doncs, a una afició que compla el camp amb més de 10.000 socis.
3: Doncs avui amb soroll de socis i també de Festa Major, però intentarem tirar endavant. Si hi ha un gol ja ens avisaràs, però tu cada dilluns ens portes alguna història alternativa del món de l'esport. Quina és avui?
7: Doncs mira, avui la història no és molt positiva en aquest sentit, és la part més fosca de l'esport. La setmana passada coneixíem la notícia de la mort de Ratko Mladic, el general serbo bosnià, que va cometre tants crims contra la humanitat, el responsable de la massacre de Srebrenica, del setge de Sarajevo, va morir a la presó a La Haia després de ser condemnat a cadena perpètua per aquests crims. I el que ens ha sobtat molt és saber que serà, en primer lloc, enterrat amb honors d'estat a Belgrat, i també els homenatges que ha rebut per part dels aficionats de l'Estrella Roja i del Partizan de Belgrat a la Lliga Sèrbia, on li van fer un minut de silenci que va acabar amb aplaudiments.
3: Aquests són els aplaudiments. Clar, un fet greu, tenint en compte qui hi era i què va fer el personatge, en un estadi on fa ben poc que va jugar el Barça, Toni.
7: Sí, correcte. El Barça va jugar-hi fa 2 anys, a l'estadi de l'Estrella Roja de Belgrat, un estadi dels més importants del futbol europeu, i on es va retre aquest minut de silenci a la figura de Ratko Mladic. El que va ser encara més greu és que, més enllà del minut de silenci, els aficionats van mostrar una pancarta on estava escrit en serbi "Directe a Potocari". És la frase que va dir Mladic l'11 de juliol del 95 en referència a Potocari, que és la vila al nord de Srebrenica, on s'havien refugiat milers de serbo-bosnians, de bosníacs, fugint de les seves tropes. Ho van fer perquè aquí hi havia els cascs blaus de les Nacions Unides, que no els van protegir, i va ser a Potocari on es van assassinar més de 8.000 persones. És a dir, aquesta pancarta mostrada al dia de la mort de Ratko Mladic és gairebé una lluança d'un genocidi, és terrible.
3: Clar, una pancarta amb una frase relacionada amb aquesta massacre, una forma, per tant, de celebració clara, quan el que en tot cas correspondria és mirar cap a una altra banda o en tot cas condemnar-ho.
7: El que passa és que aquest estadi, que el coneixen com el Petit Maracanà de Belgrat, s'ha convertit ja fa molt de temps en un cau d'intolerància, de nacionalisme radical, de feixisme, i de fet, quan tu arribes caminant, trobes, a fora d'un camp de futbol, és un tanc 55 de fabricació soviètica que formava part de l'exèrcit jugoslau i que es va servir a la Guerra dels Balcans, tant al front de Croàcia com a Bòsnia. I els aficionats radicals del club no sap molt bé com es van fer amb aquest tanc i el van posar a les portes de l'estadi, és a dir, en una forma de recordar que aquest l'Estrella Roja de Belgrat de tots els crims que es van cometre en aquella època. Ho van fer-ho els aficionats radicals, que es coneixen com a Edilige, que en serbi vol herois.
3: Clar, està clar que sorprèn aquesta història, especialment si algú té en compte que el nom d'Estrella Roja els podria remetre a un socialisme que algú podria pensar que hauria de defensar idees oposades.
7: Sí, és que a vegades et trobes persones que veuen aquest nom, Estrella Roja, un club fundat durant el salt de la Iugoslàvia socialista, i pensen que és un club de tendències progressistes, però no, de progressisme només en queda el nom. És cert que es va ser fundat en temps del Mariscal Tito, en temps de socialisme a Iugoslàvia, però ja des dels anys 80 molts joves que s'anaven radicalitzant cap a un nacionalisme molt, molt dur van fer de la graderia d'aquest estadi la seva llar, i de fet quan va esclatar la guerra dels Balcans al front de Croàcia, moltes de les milícies que van anar a lluitar eren joves radicalitzats als estadis de futbol, tant a Croàcia com a Sèrbia, és a dir, que de l'Estrella Roja de socialista només en té el nom.
3: Clar. Veiem de vegades com els estadis de futbol s'acaben convertint en una mena de refugi per captar joves que radicalitzen, i aquest és un exemple clar.
7: Sí, de fet, moltes persones de l'antiga Iugoslàvia diuen que mentre tot s'estava trencant ells seguien pensant que les coses anaven bé, tot i que hi havia moltes senyals de que les coses no anaven en una direcció contrària, i que un dels moments en què es van adonar que realment s'encaminen cap a una guerra va ser a la primavera del 1990, quan es va jugar un partit de màxima rivalitat a Zagreb, el capital de Croàcia, entre el Dinamo i l'Estrella Roja, per transmetre en directe per televisió, i en directe van veure com aquests aficionats radicals saltaven les graderies, agredien els altres aficionats. Aquell dia van haver-hi més de 59 detinguts, 79 policies ferits, i en directe molta gent es va adonar, mirant la televisió, mirant un partit de futbol, que malauradament el seu país s'encaminava cap a un conflicte armat.
3: Per tant, aquesta radicalització que ens estàs explicant era prèvia fins i tot a l'esclat de la guerra, eh?
7: Sí, de fet, qui seguia el futbol en aquella època, curiosament, podia d'alguna forma començar a entendre el que estava passant, perquè un estadi de futbol amb gent jove és un espai més difícil de controlar per les forces de seguretat, i per això els moviments més radicals, tant croats com serbis, van utilitzar els estadis per captar aquests joves, i a la Estrella Roja va ser on va aparèixer un personatge fosquíssim, que era el Zeljko Rasnatović, conegut com Arkan, el fill, curiosament, d'un policia que s'havia convertit en un petit delinqüent, havia marxat fins i tot a Alemanya a cometre petits crims, a robar cotxes, i quan torna, radicalitza molt, entra en contacte amb grups nacionalistes ètnics i comença a captar la graderia de l'Estrella Roja. Molts d'aquests nanos que formaven part del grup de l'IGE els comença a entrenar de forma paramilitar i formarà una milícia coneguda com els Tigres d'Arkan, que cometria molts crims de guerra a Croàcia, a Bòsnia i a Kosovo. Un personatge molt fosc que va morir l'any 2000, assassinat a Belgrat, on vivia realment rodejat de luxe, segurament un crim relacionat amb el crim organitzat.
3: A dia d'avui podem dir, per tant, que l'Estrella Roja té vincles evidents amb el nacionalisme radical?
7: Sí, de fet, molta gent recordarà que el 2003 va ser assassinat el primer ministre serbi, el Zoran Djindjic, i molta gent va considerar que segurament els assassins eren membres propers a aquest grup dels Delige, aquests herois, que són gent molt, molt, molt fosca, que ha fet aquest minut d'homenatge a Ratko Mladić, però també ha mostrat pancartes en suport del Radovan Karadžić, recordem, el líder polític dels serbo-bosnians, també condemnat contra el tribunal de l'Haia. I, curiosament, un senyor, el Radovan Karadžić, que el 1983, abans de convertir-se en polític, abans de convertir-se en criminal de guerra, sabeu de què va treballar?
3: De què?
7: Doncs va ser el psicòleg del primer equip de l'Estrella Roja de Belgrat. És a dir, els lligams de l'Estrella Roja amb el nacionalisme serbi radical no ha acabat mai.
3: Clar, déu-n'hi-do les curiositats de la història. En aquest minut de silenci d'aquest cap de setmana, ningú va intentar que no procedís amb normalitat? És a dir, algú va xiular o hi va haver algun acte allò de disconformitat amb el que estava passant al camp?
7: A l'estadi no, perquè segurament les persones demòcrates tolerants que sí que van fer algunes manifestacions pels carrers de Belgrat i les principals ciutats sèrbies en protesta per aquest que s'ha estat carregant Mladić, aquesta gent no va al camp. No va al camp perquè té por, perquè aquests radicals són gent molt perillosa, i per tant el minut de silenci va ser respectat. I el que és més increïble és que era el partit de màxima rivalitat, era com un bar espanyol, el partit contra el Partizan, i l'afició radical del Partizan també es va unir a l'homenatge, també va mostrar pancartes i també va guardar el minut de silenci, perquè malauradament també aquests grups tan radicals s'han fet amb el control de la graderia de l'altre equip gran de la capital de Sèrbia.
3: Doncs el carnisser dels Balcans, aquest Ratko Mladić, que avui se li ha fet un funeral amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. Toni, em sembla que us acaben de xiular a favor un penal, podria ser?
7: Correcte, el va revisant un penal per mans d'un futbolista del Corba, minut 87, i un penal a favor del centre de l'Esport Sabadell.
3: Doncs no sé si tindrem temps d'escoltar si hi ha gol o no. Ho intentarem, a veure si el piten ràpid i el xuten ràpid. Aquest cap de setmana, per cert, m'ha sorprès molt la història. Vaig sentir que el Pichichi de no sé quin equip, ara no me'n recordaré, però era un porter, ara que hi ha un penal, perquè precisament ha marcat els dos gols de penal del seu equip, és el Pichichi, és un porter i és el fill de Ronald Koeman.
7: Sí, recorda Ronald Koeman, que ve llançava els penals. Doncs el seu fill es va decidir fer porter i és el màxim golejador d'un equip de la segona divisió dels Països Baixos, en gols de penals, i aquí la creu alta el xutarà Albert Torriols, el capità, el penal que pot permetre al Sabadell situar-se tercer a la segona divisió.
3: Va, que el cantaràs juntament amb Catalunya Ràdio a la transmissió, t'afegim? Sí, sí, sí. I així acabarem la secció d'aquesta setmana. Va, tot teu, Toni.
5: Urri!
3: Toni, ho veus? Hem començat amb empat i la màgia del Catalunya Nit. Acabes la secció amb victòria del
7: correcte,
3: teu equip.
7: Així m'agrada, que ens porteu bona sort.
3: Molt bé. No t'acostumes, per això. Preferim tenir-te aquí a l'estudi amb nosaltres.
7: És una excepció, és dilluns a festa major i calia celebrar-ho. Gràcies a vosaltres.
3: S'entén perfectament. Doncs dilluns que ve tornem a saludar aquí a l'estudi. Una abraçada, que vagi bé.
7: Una abraçada.
1: Els hi ve rodat, els de Sabadell, ara per ara. Molt bé. Res, 5 minuts i arribarem a 11:15. Ara fem una pausa a la tornada. Tenim moltes preguntes de què és el que ha passat en les últimes hores a Saxònia-Anhalt, aquest creixement tan i tan important de l'extrema dreta, amb el 44% dels vots. I li hem de traslladar a una persona que en sap molt i que ens ajudarà a entendre què és el que està passant allà i, en fi, què és el que pot passar també en les properes eleccions. Parlarem amb en Klaus Jürgen Nagel, ell és professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
14: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
15: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
16: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
17: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
18: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
19: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
19: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som
8: 3CAT.
20: Catalunya Nit.
21: Amazones a sa lluna.
20: Les notícies sota la llum de la lluna.
21: Amazones a sa lluna. Fan ingràvides postures.
20: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Quan va despertar dinosaures.
20: Catalunya Ràdio.
1: És, sens dubte, un dels temes del dia i al Catalunya Nit hem pensat que en aquesta segona hora del programa havíem d'aprofundir en el que ha passat a Alemanya en les últimes hores. Ja hem explicat que el canceller Friedrich Merz s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El cert és que ara han de començar les negociacions per formar govern. No ho té fàcil perquè s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i, per tant, ara la incògnita és saber si hi haurà un cordó sanitari de tots els altres partits polítics amb totes les seves enormes diferències per tal de mantenir els ultres lluny del govern. Amb qui conversarem en els pròxims minuts, en fi, tenim moltes ganes de saludar-lo. Ell és Klaus-Jürgen Nagel, és professor de la Ciència Política de la Pompeu Fabra de Barcelona.
2: Ex-professor, jubilat ara.
1: Com estàs, Klaus?
2: Bé, bé. Bueno, a pesar de tot.
1: Clar, la pregunta és com està, no?, un ciutadà alemany en un dia com avui, tot i que, en fi, es podia preveure a través de les enquestes que Alternativa per Alemanya li aniria molt bé.
2: I tant que es podia preveure, no? Si les enquestes donen 42% i al final sots amb 44, tampoc no és tan gran la sorpresa, encara que potser després per motius polítics ho dius, no? Però tan gran no era la sorpresa tampoc per la gent que doncs, havia llegit les enquestes.
1: Mm. Què ha passat?
2: Bé, de fet, l'extrema dreta està mouja a tot arreu, no? Mm. Vull dir, que té l'última vegada a França, 32, Polònia, 35, Hongària, 38, Àustria, 29. Vull dir, amb les enquestes federals, actualment, segons l'última, l'AfD seria el primer partit a tota Alemanya amb 27%. Primer partit. Mm. Això a Europa és com a Portugal, és menys que a França, és... perdona si ho dic, és normalet, no? És el que té l'extrema dreta a Europa en aquests moments. A Espanya potser no és normal, però els altres sí, que tenen aquests percentatges. Ara pots dir, clar, però han tret 44, no? Algú més que els 27 que ara treurien si hi hagués eleccions federals el diumenge que ve. Doncs sí, hi ha alguna cosa addicional. Estem parlant d'un land de l'est, estem on sempre l'AFD ha tret més vots. Un any i mig, fa un any i mig, teníem eleccions federals. L'AFD a Saxònia-Anhalt havia tret 37%. Mm. Si veus això, tampoc no és tan gran la sorpresa si ara té 44. Mm. És un land de l'est, és el més de l'est del tot, sí. Si em permets aquest comentari, això ja explica molt, no? Mm. Allà sempre l'AFD ha tret més vots. A les últimes eleccions federals era el primer partit ja a l'est d'Alemanya, als territoris que abans eren de la RDA.
1: I perquè aquesta és una casuística, en fi, molt, molt particular de la història, lògicament, d'Alemanya. Què els hi ha passat o què passen aquests ciutadans de l'antiga RDA, no?, que voten més l'extrema dreta que la resta del país.
2: Sí, i els factors que a tot arreu expliquen una mica l'auge de l'extrema dreta a Alemanya de l'est es donen més, no? Com la múltiple crisi, l'envelliment de la població, immigració sobretot de les zones rurals, sentiment de crisi, expectatives negatives en quan els hi toca la jubilació, tot això els hi toca més. A més, amb més fragmentació de la societat. Irònicament, puc dir que l'electorat d'Alemanya Oriental és més modern, perquè allà ja no hi ha aquests milieus, aquests environments, aquests que explicava comportament electoral, que la gent estava associada amb sindicats, amb partits, amb coses eclesiàstiques, amb religioses, amb grups de joventut, tot això ja no hi era després, ja no hi era després de la unificació i mai no s'ha estructurat. Mm. I, per tant, està molt més fragmentada aquesta societat, molt més oberta, també, per l'oferta d'una identitat nacional. A la RDA hi havia també treballadors que venien de fora, de Moçambic, que eren vietnamites, però quedaven encasernats i es comportaven, i si una noia es quedava embarassada, l'enviaven de retorn al seu país d'origen. No? Per tant, doncs, allà la idea, doncs, de l'alemanyitat més pura ètnicament és més fàcil, diguem-ne, creure. Sí. És una de les regions d'Alemanya on hi ha menys estrangers, només 7%, Alemanya 14, no?, de la població. Però tanmateix hi ha més aquesta possibilitat d'apel·lar a una identitat ètnica alemanya que en altres contraris. I ho han fet. Els de l'AFD ho han fet, ho has vist, quan el candidat es passejava amb la tradicional moto de la RDA ja apel·lant amb això en aquest passat, no?
1: Per tant, hi ha un fenomen que és veritat que Occident i el resta de països d'Europa estem observant, però hi ha una casuística també molt particular d'Alemanya, que des de la caiguda del mur de Berlín hi ha algunes coses que internament tampoc no es van resoldre mai.
2: Mm-hmm. I, doncs, per la resta. Allà podem dir, bueno, allà hi ha component del govern actual del canciller Merz, que doncs és el canciller més mal vist de tots els 10 cancillers federals que hem tingut des de la Segona Guerra Mundial.
1: Creus que pot continuar en el poder, vist el que ha passat? Perquè ara comença tot el període de negociacions.
2: Sí.
1: El nostre corresponsal ens explicava a la primera hora que ja hi ha debat intern a la CDU per substituir Merz, però, és clar, a la vegada, si la CDU ha d'intentar liderar una mena de cordó sanitari a Alternativa per Alemanya, no pot estar dèbil.
2: Pensa que la CDU, en teoria, té dos cordons sanitaris. Un a l'esquerra, en contra del partit Die Linke, el partit a l'esquerra, i l'altre contra l'AFD. I ara, com tu abans deies, per aturar a l'últim moment la formació d'un govern de l'estima d'etat a Saxònia-Anhalt, caldria que tots els altres, i inclosos els cristianodemòcrates, i inclosos els de l'esquerra, es posessin d'acord.
1: No sé si això és una possibilitat, però que sembla difícil, no? Però potser es podrien unir per aquest objectiu. Ara bé, quan un partit, sigui el que sigui, agrupa el 44% dels vots,
2: ocupa
1: una centralitat en l'espai polític.
2: Sí.
1: No sé si s'ha vist algun exemple en la història política d'altres països, un aïllament d'un partit que aconsegueix reunir el 44%, pràcticament fregant la majoria absoluta.
2: Sí, els més
1: o menys. Hi ha exemples.
2: Una mica més, fins i tot, els que van tenir els nacionalsocialistes a les últimes eleccions democràtiques de la República de Weimar. I algú va fer coalició amb ells perquè arribessin al govern. No, és per la CDU, és una gran... És una estratègica, fins i tot, de l'AFD, de posar la CDU contra les cordes. No? La CDU, que té molta gent a l'est dins del seu propi partit, que veuen que ja no poden fer res perquè amb un partit tan fort hauran de fer coalicions contra natura al dojo, incloent 4 partits, 5 partits, etc. I això, doncs, hi ha sempre algú llavors que flaquejarà. És una de les possibilitats que hi ha, que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern, no? És una de les possibilitats, no? Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs, com vulguis que vulguis, dient que vulguis, a nivell local i comarcal s'està trencant. Fa aigües, ja, no? I per la CDU és un problema que no pot perd, per una banda, si deixa de fer el tallafoc, i per l'altra, si el manté. És un joc molt difícil per la CDU, no tinc cap... no és la meva tasca defensar-la, però la idea de l'AFD és precisament aquesta, de posar-la i així, a cops...
1: Anar erosionant.
2: Mira, no podem fer res perquè vosaltres sou els que us alieu sempre amb aquests embrutits de l'esquerra i verds, i per això no podem fer res... raonable, entre cometes, no? Vosaltres us negueu sempre, us negueu fins i tot a 44% dels electors, és un martelleig continu, no? I a veure que la sèrie 1 no reaccionarà ara. Segurament no posarà en compte ara, en entredit ara el seu canciller, perquè hi ha eleccions d'aquí a pocs dies a Mecklenburg, precisament també un estat de l'est, a Berlín, que és mig-mig, no? I tot això passarà el dia 20.
1: Sí.
2: I és clar que ara, de moment, no diran res de substancial, no? Però ja, subjectivament, ja els qüestionaments del mercat s'han començat ja. I fa temps que ja han començat, però a nivell molt baix.
1: Hi ha una cosa que sempre que s'observa aquest tipus de moviments a Alemanya, doncs des de fora és fàcil fer-se la pregunta com pot ser que en un país com Alemanya, amb la història que té, que encara és història recent, doncs pugui haver un creixement de l'extrema dreta tan notable. Què creus que vota la gent? Separa completament aquesta extrema dreta del que va passar als anys 30?
2: La gent ara, amb el temps, sobretot a l'est, on ja coneixen gent de l'extrema dreta que són els seus veïns i que amb els quals doncs, fan les coses, si fan coses conjuntes al municipi, etc., ja no els considera, doncs, tan perillosos, no? El candidat ara, el senyor Zygmunt, ha fet un bon exercici, bon, entre cometes, en aquest àmbit, no? Està ben enxarxat amb gent de l'extremíssima dreta de la Alemanya, però al mateix temps ha donat l'imatge de ser un que es cuida de la gent. Amb missatges curts, que fa TikTok i no sé què, arriba amb la seva Simpson, parla amb frases curtes, jove, 35 anys, va ben vestit, no diu coses molt radicals o coses d'aquestes, però es deixa fotografiar amb qualsevol selfista que li demana un selfie. No? Té 1.700.000, em sembla que diuen, seguidors. El seu contracandidat, el ministre president, tenia com 10.000 o 20.000, no? Arriba bé a molts... fa això, no posa. La gent, quan preguntes a la gent, el Servei de Protecció de la Constitució està considerant aquest partit a la teva regió com un partit anticonstitucional. Jo no ho veig per tant, no? Perquè, hi ha uns extremistes, el senyor, que ja ho admeto, que et dirà llavors l'elector. Però no et dirà, jo conec els del meu veïnat, que no són tampoc tan diferents del que penso jo, no? I llavors, doncs, no tenen... Quan demanes, hi ha enquestes, no? Demana a la gent de Saxònia-Anhalt de com consideren aquest partit, i els electors de l'AFD no el considerarien tan d'extrema dreta, no li donarien un 10 a l'escala, el posarien al 7. No ho consideren tan perillós, no? Diuen que això és propaganda dels partits del sistema, que és una fórmula de l'extrema dreta, no? Per parlar dels altres, ja ho era la República de Weimar.
1: Els equilibris són difícils perquè, a més, en el resultat ha deixat un 5% dels vots a l'extrema esquerra, que és qui té, diríem, també poder per veure què és el que acaba passant. Aquest partit d'extrema dreta amb aquest 5% dels vots, d'extrema esquerra, disculpeu, amb aquest 5% dels vots, quin paper creus que...
2: No és un partit d'esquerra per mi, perdoneu. La líder Sarah Wagenknecht es diu que és una conservadora d'esquerra. Yeah. Doncs una conservadora d'esquerra, si la vols posar a l'esquerra, de conservadorisme, potser. Bé, és un partit molt clarament liderat per una senyora que abans havia militat a Die Linke, que té les rendes, encara que ara ja no sigui la que fa formal, que té les rendes ben col·locades per liderar aquest partit. És un partit que sempre s'ha destacat per ser, primer, anti-tallafocs. És l'únic partit, llevat de l'Alternativa per Alemanya, que es declara anti-tallafocs, no col·laboren els tallafocs contra l'extrema dreta. I amb l'extrema dreta competeix molts temes, política exterior, son a favor del gas rus, son a favor de aturar el lliurament d'armes a Ucraina, son contra de la Unió Europea en el seu format actual, i doncs són a favor d'una política energètica a favor del carburant. Molt important, Saxònia-Anhalt, crema lignit, que té lignit, crema lignit. Això yeah. està a punt d'aturar-se, però llavors que gas rus no entra. Que fem nuclearitzar-lo una altra vegada, diu l'AFD, o comprar gas rus o què. O continuar cremant lignit, yeah. que és el més contaminant. I amb tot això, el partit de la Sarah Wagner i altres coses està totalment d'acord amb el partit Alternativa per a Alemanya. Per tant, hi ha solapaments temàtics molt forts que potser no estaria d'acord en alguns assumptes socials, però... el partit de la Sarah Wagner mai no ha dit, bueno, fem directament ministre-president el senyor Sigmund de l'Alternativa per Alemanya. No, però han dit, nosaltres estem contra tallafocs i col·laborarem amb els temes que nosaltres compartim, també amb Alternativa per Alemanya.
1: O sigui, en aquest
2: això,
1: cas...
2: Això com es plasma, això?
1: Sí, clar, clar.
2: Tu, mira, tu em diràs, de moment cap, no es plasma, perquè ara hi ha les altres eleccions, no?
1: Clar, fins al dia 20, no? Aquí...
2: El dia 20, el 21... Espera, no?
1: Es mourà poca cosa. En tot cas, això últim sí que és un dels exemples en què seria vàlid allò de que a vegades hi ha alguns extrems que es poden tocar. Això és l'inici. L'extrema dreta arreu va creixent, malgrat que s'intenten fer els cordons sanitaris. No sé si la ciència política doncs, té altres recursos per frenar aquest tipus de...
2: És que ja ha intentat a Àustria, ja s'ha intentat no, d'integrar-lo al sistema de partits, fer coalicions, s'estan fent contínuament, però tamateix ha anat creixent amb alts i baixos. Ara estan a 29 allà a Àustria, em sembla, no? Que és precisament l'altra estratègia, no? Seria, mira, els tractem com normalets i fem acords i els deixem tolerar o tolerem algun d'ells, no? Integrar-les més en el joc polític. A Alemanya sempre s'ha fet més tallafocs, també per raons històriques, tallafocs, i intentar fer polítiques que els treuen el suport temàtic. Doncs fent la política social, etc., per treure el suport, si això són les coses que importen a la gent. Però en l'actual situació de crisi, això no és tan fàcil.
1: Clar. Perquè, a més, les matèries són molt, molt complexes, justament les que abanderen els partits d'extrema dreta, perquè és fàcil de fer algunes proclames, però difícil de resoldre aquests problemes tan complexes. Klaus Jürgen Nagel, professor, exprofessor, professor jubilat de Ciència Política de la Pompeu Fabra de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Hem arribat a 3:15 de la nit i des de les 9, des que hem començat el Catalunya Nit, que hem deixat en marxa la gala que ha d'inaugurar la temporada teatral, la gala Catalunya aixeca el taló. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb en David Mendoza i la Marta Vives. Marta, com està anant això? No sé si ja ha acabat. Bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, ja fa una estoneta, uns minutets que ha acabat aquesta gala que s'ha presentat en forma, com us dèiem abans, d'obra de teatre musical, que ha combinat teatre, que ha combinat música, projeccions, humor, sota aquest lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, per explicar la història d'una professora interpretada per Marta Rivera que vol ser actriu, aquest és el seu somni, un espectacle que ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins de la pandèmia, passant per la crisi econòmica, pels moviments socials, pel referèndum o per les mobilitzacions en defensa de la cultura.
2: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu en aquesta magnífica nit. Moltes gràcies.
1: També hi ha hagut lloc per les reivindicacions, com per exemple pel teatre infantil i la denúncia pel tancament del Jove Teatre Regina.
3: Un aplaudiment pel Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
4: Sí, senyor.
1: I sobre l'escenari, cares ben conegudes, Manel i Agnès, com per exemple Joan Pera.
5: Però sí. Sento molt.
6: Però sí que molt. D'acord, d'acord.
5: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
6: Moltes gràcies, doctor.
1: També Joan Lluís Bozzo, Ivan Lamanda o Mariona Escoda. I el fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, en sentiu una entrevista ara fa una estoneta, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
1: Doncs visca el teatre, i sí, en un dia que, per cert, hem sabut aquestes xifres rècords d'assistència a les sales de tot el país. Més de 4 milions d'espectadors.
0: Déu-n'hi-do, doncs tenim el taló alçat. Això vol dir que a partir d'ara, Marta Vives, estaràs contínuament al Catalunya Nit explicant-nos què es mou pels teatres de Catalunya. Una abraçada,
1: i
0: gràcies.
1: Tant que sí. Una abraçada. Adéu-siau. Bona nit.
8: Doncs ara sí, repassem ja què passarà demà. Marc Güell, Alba Barbosa, Oriol Pujadó i Marc Ruiz. Bona nit.
9: Bona nit. Bona nit.
8: De què estarem pendents demà a Catalunya Ràdio, Marc?
9: Doncs, òbviament, de com anirà aquest inici de curs marcat per la vaga d'educació. Un curs que comença per més d'1.600.000 alumnes. A diferència de cursos anteriors, no es fa cap diferència entre infantil, primària, secundària, batxillerat i FP. Tots, per tant, comencen demà. Un curs que acabarà el 21 de juny.
0: I demà intuïm que cap a 9:45 es parlarà d'educació, però sobretot d'una cosa, que són els resultats de l'Esport Oves PISA, un nou estudi sobre el nivell educatiu que aquesta vegada deixa fora Catalunya, Oriol.
10: Sí, per la decisió polèmica d'excloure aquell 23% de l'alumnat català de les proves, aduint aquelles dificultats a l'aprenentatge o els problemes de la conducta. Les proves PISA són l'avaluació internacional més gran que es fa a l'educació del món, impulsades per l'OCDE i participen 91 països, i avaluen el que els joves de 15 anys han après. Com que la mostra no és representativa de la població catalana, l'organització va decidir excloure Catalunya de la comparació internacional. Per tant, no podrem saber on es troba Catalunya respecte als altres països. No obstant això, el Ministeri té la intenció de publicar les dades catalanes amb aquesta exclusió, encara que no siguin dades vàlides per comparar.
8: Doncs n'estarem pendents. Demà, sens dubte, aquest inici de curs s'entrarà al matí de Catalunya Ràdio.
9: Sí, òbviament serà un dels temes destacats del programa, però també continuen amb l'inici del curs polític. Després de l'entrevista que han fet avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho podem preguntar al subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
9: A veure, ara ho dèiem, demà, inici de curs, i evidentment vosaltres n'estareu molt pendents.
11: Home, poques coses coincideixen també amb el matí de Catalunya Ràdio com un inici de curs, no? Demà a les 9 del matí estarem davant la porta de diverses escoles, no només una, per veure com comença aquest inici en vaga. També parlarem amb l'USTEC, parlarem amb la FAPAC, per copsar una mica la temperatura, no només climàtica, perquè també n'hem parlat avui bastant al matí de Catalunya, sí, Ràdio, de la calor que fa, sinó també a les aules, amb els professors en vaga, els pares, veiem quina paciència tenen aquest any, i una mica com arreglem el tema de l'escola, no? Perquè crec que hi ha un consens, i avui en parlàvem també en l'entrevista amb el president de la Generalitat, en què l'escola necessita una reforma del sistema, i d'això parlarem una mica demà al matí de Catalunya Ràdio, no només d'aquestes reivindicacions dels professors i de com va la vaga demà, sinó de quines reformes necessita el sistema. Recordem que demà surten els resultats de PISA, que estan invalidats, però que també serviran per veure una mica com està el panorama.
9: Clar, demà tenim inici de curs escolar. Avui podem dir que ha començat el curs polític amb aquesta entrevista al president Salvador Illa. Com has vist l'entrevista, Maiol?
11: Doncs, mira, l'he vist bastant a mig termini, és a dir, un president que fa 2 anys que hi és, que li queden 2 anys, i que una mica ens ha parlat de molts plans que tenen engegats en moltes coses, a la mateixa escola, que ell parlava també d'aquesta reforma del sistema, en habitatge, en rodalies, però que faltava una mica de concreció, no?, de saber, ostres, quan notarem els ciutadans, quan es notaran moltes d'aquestes reformes. Demà tenim el cap de l'oposició, Jordi Turull, el secretari general de Junts, no és cap de l'oposició Parlament, però una mica exerceix com a tal a fora, també per copsar una mica com rep Junts tot això, en un moment decisiu també pel partit, no?, entenent que Carles Puigdemont ha de tornar a la tardor, també ho ha dit avui el president Illa, que espera que torni, i en una tardor política que serà interessant. Jo l'he vist d'això, el president, com molt pendent de com evolucionen aquestes reformes, també sense sorpreses. Vull dir, el president Illa és algú que no ens té acostumats a grans escadafalls, s'ha mantingut bastant el guió, potser excepte quan ha parlat d'Ayuso, que aquí ha sigut més contundent, però una mica això, esperant que aquestes reformes que ha anunciat el govern i que està implementant arribin una mica al ciutadà en aquests 2 anys de legislatura que quedin. Però escolta'm, demà també estem contents perquè rebrem l'Albert Om al programa, i no com els divendres que ens ve a passejar, sinó que ens presenta el seu llibre, que és una mica autobiogràfic, i també ens ve molt de gust sentir a partir de les 11 què ens explica l'Albert.
9: Doncs sempre és interessant escoltar l'Albert Om. Maiol, gràcies, bona nit.
11: Bona nit, que vagi bé. Adéu.
0: Doncs també serà notícia demà el jutge Peinado, que ha citat per declarar la Begoña Gómez, que és la parella de Pedro Sánchez, per comunicar-li que l'envia a judici, Alba Barbosa.
4: Sí, hem tingut novetats aquesta tarda sobre aquest cas. El jutge havia convocat la dona de Sánchez i també la seva assessora, però les dues defenses han demanat que la cita s'ajorni, i ho hem sabut fa pocs minuts. El jutge ha rebutjat la petició i manté, per tant, la cita per demà a la tarda. Aquesta audiència és el pas previ per a la celebració del judici, on s'acusarà Begoña Gómez d'haver utilitzat la posició de parella del president per als seus negocis privats.
8: I arriba un canvi de temps que ens farà estar pendents del risc de ruixats, però també de risc d'incendi.
10: Sí, de les pluges també hi ha novetat. Cap a 9:15 s'ha decidit activar l'alerta del pla Inuncat per dimecres. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat. Pel que fa al risc d'incendis, baixa amb aquesta previsió. Si avui eren 79 municipis, els que estaven en el nivell més alt per risc d'incendi, demà només n'hi haurà 2.
0: I demà també serà el dia que rebran la medalla d'or de la Generalitat Ferran Adrià i la directora del sincrotró Alba Caterina Viscari Marruiz.
12: De tots dos destaquen que han fet una contribució extraordinària al país. Amb la física i directora del sincrotró Alba Caterina Viscari vam parlar aquí al Catalunya Nit la setmana passada. Asseguren que la seva trajectòria combina excel·lència científica, servei a la societat i lideratge cooperatiu. Viscari explicava així quin ha estat l'impuls principal per a la seva carrera.
13: La curiositat per entendre què som, què és este món en el cual vivimos, las preguntas que se hacen los niños y luego los mayores, y querer saber más. O sea, yo diría que ha sido la curiosidad y el amor por el conocimiento, que esto me ha sido también inculcado en mi familia, por mi padre, mi madre y el estudio.
8: I si mirem a demà, hem de mirar alguna de les capçaleres que s'editen i s'imprimeixen aquí a Catalunya. Podem saludar la directora del periòdico, Gemma Martínez. Bona nit.
14: Hola, molt bona nit.
8: Demà intueixo que aneu amb alguna cosa del curs escolar, és possible?
14: Sí. Parlem, òbviament, de com comença, i hem intentat explicar ben bé quines són les claus de lo que passarà demà i quins són com els assumptes que estan pendents i més candents i que cal esperar. I, bueno, més enllà d'això, ens hem també volum destacat amb un tema una mica més propi que hem construït d'un rànquing de la riquesa per barris a Barcelona. Més enllà de qui ocupa les primeres posicions, bueno, expliquem una mica com el mercat immobiliari i els canvis de població estan transformant la renda de la ciutat. I una curiositat, us diem que Ciutat Vella és una de les que més posicions escala aquest rànquing. Òbviament també en parlem del Marroc, i com es pot ser d'una altra manera, expliquem que la policia ha demanat al Marroc que identifiqui a 21 presumptes líders de l'assalt a la frontera de Ceuta, i quasi acabaria en un cas que hem contat una mica en primícia d'una waterpolista a qui no se li va prorrogar el contracte després de quedar-se embarassada, malgrat que la llei obligava a que així fos. No? És una història esportiva, sí, però també de maternitat i de drets professionals que està molt xula i que us recomanem.
8: Sí, de fet, hem recollit, sí, de fet, alguna de les, sí, declaracions que us va donar a la,
14: sí,
8: Maica,
14: sí,
8: aquesta waterpolista.
14: Correcte, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, demà continuem una mica amb la història, però sí, sí, és molt xula.
8: Molt bé. Hi ha algun article, apuntes?
14: Sí, sí, sí, parlàvem ahir, tenim un del Joan Roca Segarra, que parla sobre la hiperabundància que promet l'Elon Musk, una mica diferent avui, i que fa una reflexió que va més enllà de la tecnologia i es planteja una pregunta clau: quin món volem construir d'aquí a 10 anys? No dic res més, ho heu de llegir, perquè està molt interessant.
8: Estem, o sigui, que... citadíssims demà a llegir el periódico. Gràcies, Gemma.
14: Molt bé.
8: Que vagi bona,
14: bé,
8: bona nit.
14: Adéu.
0: Quatre minuts per arribar a les 11. Sempre ens fem acompanyar de gent interessant per tancar el programa, perquè expliquem moltes coses i ens agrada que alguns les endreci una mica. Avui ho fem amb Gabriel Garrum, que és politòleg catalano-sirià, investigador també en relacions internacionals a la Universitat Pompeu Fabra. Benvingut, Gabriel.
15: Merci, molt bona nit.
0: Com ho has vist, això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que hem explicat?
15: Dilluns intens.
0: Sí.
15: He de dir que un no sempre té el plaer d'escoltar a Toni Padilla Gaudí d'un gol del Sabadell en directe.
0: Ah, sí, eh?
15: Ja fa el dilluns
0: una mica
15: millor.
0: Sí.
15: D'altra banda, el professor Jürgen Klaus Nagel m'ha fet molta il·lusió veure'l, perquè va ser professor meu a la Universitat Pompeu Fabra,
0: ah, sí,
15: fa molts anys. I mentre ell parlava d'aquesta anàlisi de l'ascens de l'AFD, m'ha fet recordar una sèrie de coses que Hannah Arendt, la filòsofa política que tant va escriure sobre totalitarisme a principis dels anys 50, posava sobre la taula, allò per tenir ben estudiat què és això del totalitarisme i per què apareix. I justament el professor Nagel comentava tres elements que m'han semblat especialment clau i que Arendt també en parla quan rememora l'ascens del totalitarisme. Un és aquesta sensació de crisi, aquesta sensació de condicions materials a la deriva, més enllà d'altres debats, i a més aquesta policrisi. Una sensació d'atomització, no? I deia Arendt, no hi ha res pitjor que aquesta sensació de l'ésser humà esdevenint un àtom, no esdevenint social, no esdevenint col·lectiu, i finalment aquesta apel·lació constant a la puresa ètnica, a la diferència entre un i l'altre, no? aquesta línia divisòria entre identitats. I quan comentava això, m'ha fet també venir al cap, hi ha un dels meus autors preferits, libanès, Amin Maalouf, té un llibre preciós que es diu Identitats assassines, i ell justament parla d'això, no? De què perillós és concebre la identitat com una suma zero, no? Com això que o ets o no ets, o estàs dins o estàs fora. I entaulant aquestes qüestions sobre l'ascens de l'ultradreta a Alemanya, el totalitarisme i les condicions materials, m'ha vingut al cap també quin paper juga l'educació davant de societats que s'estan polaritzant, no? En tots els nivells, des de l'educació primària, òbviament, fins que els que estem a la universitat. I és un debat recurrent a la universitat. Hem d'esdevenir activistes, a vegades, més enllà de ser professors, en el meu cas, de relacions internacionals. Tenim una responsabilitat col·lectiva més enllà d'això, davant d'un alumnat que, òbviament, pateix també d'aquestes qüestions que comentàvem. Per tant, qüestions d'identitat avui, relacions materials, educació, ascens a l'ultradreta, moltes, moltes qüestions que, com veieu, a vegades hi ha alguns llibres, alguns de ficció, alguns que no, que ens permeten entendre-ho tot plegat una mica millor.
0: És ben interessant això que deies també del paper a l'hora d'educar a les escoles o universitats, perquè Alemanya precisament s'havia posat molt d'exemple que allà aquest treball històric sí que s'havia fet. O sigui, aquí sempre deien, si apareix tant símbol franquista, allà no passaria, doncs ja han arribat.
15: És feina constant. S'ha de mantenir l'intel·lecte preparat i un s'ha de mobilitzar. Gramsci també parlava d'això.

0: Dilluns 7 de setembre del 2026. Benvinguts a la setmana del retorn a l'escola i benvinguts a la setmana de la Diada Nacional de Catalunya. Darrer dia, per tant, de les vacances escolars, tot i que, com tots vostès saben, si res no canvia i no sembla que res hagi de canviar, demà serà dia de vaga perquè poques coses s'han mogut a un costat i a l'altre des del final del curs passat. En uns moments els comentem les dades bàsiques de l'inici de curs escolar a Sitges i demà ja en parlarem. Mentrestant, el curs polític començarà el proper dimecres 30 amb el ple municipal del mes de setembre, però nosaltres l'encetarem avui amb la penúltima roda de portaveus de la legislatura i ho farem amb Carme Gasulla, la regidora de Verds en Comú Podem, la dona que amb els acords a la mà havia de ser alcaldessa a hores d'ara i ha acabat a l'oposició, d'on venia abans del pacte que va permetre la seva entrada a l'equip de govern. Amb ell encetarem la roda, dijous tindrem a Eva García del Partit Popular. Però abans, un testimoni del nostre arxiu sonor, en aquesta primera hora de programa. El divendres és 11 de setembre, hauran passat 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones de Nova York, al Pentàgon, tota aquella part de la història que segurament els que tenen una certa edat prou que recorden. Núria Vidal, un 21 de setembre del 2001, era als estudis de Ràdio Maricel al carrer Sant Honorat, 10 dies després dels atemptats a les Torres Bessones. La Núria visità els nostres estudis, va ser entrevistada per en Pitu Valera i aleshores treballava a l'ambaixada espanyola a la capital. Molts anys abans de la seva aventura humana a la Índia, que la portaria a la creació de la plataforma Good Beats, la Núria explicava que tenia por dels extremismes i han passat 25 anys.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Avui que s'ha fet clar a les 6:57 i el sol ha sortit a les 7:25, el sol es pondrà a 8:45 del vespre i es farà fosc a gairebé 8:45, a les 20:43. El dia s'escurçarà 2:40, tindrem 12 hores i 50 minuts de llum solar i 11 hores

conseller, a l'agenda i algunes de les notícies del dia, la Núria Vidal, 25 anys dels atemptats del World Trade Center a Nova York. La Núria aleshores treballava a l'ambaixada espanyola a Nova York, després va treballar a Washington. Estem parlant d'anys abans, molts anys abans, perquè va ser el 2014 quan va fundar Good Bits, aquesta associació que té un vincle molt potent amb la Índia a partir també dels viatges que va fer la Núria, i allà va conèixer la Fundació Vicenç Ferrer, etc, etc. Bé, doncs abans de tot això, la Núria va viure els atemptats de Nova York en una història que escoltar d'avui genera moltes reflexions i també un punt emocional. Havia quedat amb una amiga que venia de Los Angeles a esmorzar a les Torres Bessones a quarts de nou del matí. L'amiga va fer tard i, per tant, diguem-ne que tot es va retardar. Es va retardar fins al punt que ja no va ser a temps d'arribar, òbviament, a les Torres Bessones, perquè va passar el que va passar. La Núria, que s'interpel·lava sobre si, de fet, la seva amiga li va salvar d'alguna manera la vida en aquell malaurat matí de l'11 de setembre del 2001. Era diumenge, aquí eren quarts de 4 de la tarda, a Nova York eren quarts de 9 del matí. Doncs una part d'aquest testimoni que poden trobar ja vostès al nostre web, a radiomaricel.cat, l'escoltarem a la primera hora de programa. A la segona hora, com els comentàvem, Carme Casulla, la regidora de Verds en Comú Podem. Saben que aquest estiu ha estat protagonista d'aquest, diguem-ne, desencontre, perquè allò que es va signar l'any 2023 finalment no va poder ser possible, i per tant aquest final de legislatura es viu amb Aurora Carbonell d'alcaldessa i en Carme Casulla a l'oposició, quan diguem-ne que el pacte original assenyalava que Carme Casulla seria alcaldessa en aquest darrer tram de legislatura. L'alcaldessa ens va reconèixer el passat 28 de juliol que li queda una conversa pendent amb Carme Casulla. Veurem si aquesta conversa s'ha produït, si no, a veure com se sent ella hores d'ara, com ho veu tot plegat. La roda de portaveus començarà amb Carme Casulla. I després, en Joan Totosaus conversarà. Aquesta és una història interessant perquè vaja, sembla el mateix que li va passar amb el creador de Polaroid, Carles Núñez. La seva filla li deia que volia pintar gegants i en Carles Núñez no sabia on trobar material per allò de dir, mira, comença a pintar. Total, que entre una cosa i una altra i l'ajut de la intel·ligència artificial, la pàgina pintagegants.cat ofereix 1.465 gegants d'arreu de Catalunya, de 98 comarques, i entre ells, òbviament, els gegants de Sitges, els gegants moros, els gegants americanos i tots els gegants que vaja, per cansar-se, per dibuixar gegants fins que arribeu a la majoria d'edat. Parlarem amb Carles Núñez de com va néixer aquesta iniciativa i, de moment, el recomanem que passin per aquest web. Si tenen criatures a casa i diuen, mira, escolta, pot ser una distracció encara que demà comencin al col·le, pintagegants.cat. Es poden pintar virtualment o, literalment, et pots baixar l'arxiu del dibuix del gegant i imprimir-lo i després dibuixar sobre el paper. I amb en Carles Núñez, a la tercera hora de programa, anirem arribant a les 12 del migdia. Vinga, anem a fer un repàs a l'agenda d'aquesta setmana, que és una setmana més curta. Saben que divendres és festiu, és la Diada Nacional de Catalunya, per tant, podem començar per aquí. Totes aquelles persones, entitats, associacions que vulguin fer una ofrena al monument al doctor Robert aquest divendres a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament, saben que poden enviar un correu electrònic, han d'enviar un correu electrònic a participació@sitges.cat, mal que sigui, perquè després, des del Departament de Protocol de l'Ajuntament, es posa ordre alfabètic, entitats i associacions, perquè l'ofrena sigui, evidentment, una ofrena que vagi amb ordre i que després no hi hagi problemes. Per tant, tenen temps fins al 10 de setembre, fins aquest dijous, perquè pugui quedar constància de l'ofrena de la vostra entitat o associació. Aquest divendres, a les 11, a la plaça de l'Ajuntament, l'ofrena al monument al doctor Robert. Estem en aquesta Setmana dels Ossos, per si algú no se n'ha donat, fins al diumenge dia 13, que de tot una setmana sencera. Aleshores, coses que val la pena recordar.

que avui és el darrer dia per inscriure's als clubs de lectura de la Biblioteca Santiago Rusiñol i de la Biblioteca Roig i Raventós. N'hi ha una bona colla, en anglès, en català, literatura universal, teatre, novel·la negra. Hi ha clubs de lectura per tothom fins al 7 de setembre. Per tant, és molt probable que avui en trobeu ja molts que tinguin les seves places exaurides, però si voleu informació només cal que us passeu per la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol aquesta tarda, avui darrer dia, d'inscripcions als clubs de lectura. Recordar també, fins aquest dissabte 12 de setembre, fins al dissabte 12 de setembre estan obertes les inscripcions per la cercavila i matinal infantil de Santa Tecla, tant pels que aneu amb gegants o aneu amb capgrossos com pels que aneu amb bestiari de foc, amb carretilles infantils o acompanyeu bestiari de foc amb carretilles infantils. Fins al dissabte 12 de setembre. Sitges, festamajor.cat, el web de Festa Major, per deixar les vostres dades i inscriure's a la matinal infantil de Santa Tecla. De la mateixa manera, l'agrupació de Bars Populars té oberta encara la convocatòria per tots aquells i aquelles que vulguin portar un cabeçut la matinal de Santa Tecla. Si tens entre 4 i 10 anys i vols sortir la matinal amb un cabeçut, només cal enviar un missatge directe a les xarxes de l'agrupació de Bars Populars. I si vols portar els gegants d'en Montornès i tens entre 7 i 16 anys, també missatge directe a les xarxes de l'agrupació de Balls Populars. Tot plegat per la matinal infantil de Santa Tecla. Dimecres 16 de setembre, l'equip de la Síndica de Greuges serà a l'edifici Miramar. Per tant, tots aquells de vostès que tinguin alguna queixa o consulta sobre serveis de l'administració o empreses de serveis, llum, aigua, gas, etc., serveis d'interès general, només cal que truqueu aquest telèfon 900-124-124 i concertar la vostra visita. L'equip de la Síndica, com els dèiem, serà a Sitges el dimecres 16 de setembre. Demà parlarem amb la Lídia Gázquez, que és la nova directora del Centre d'Adults de Sitges, de l'Escola d'Adults. Per tant, demà parlarem de tots els cursos de l'Escola d'Adults amb la Lídia i, òbviament, també amb la Laura Verdejo del Servei de Català de Sitges, perquè hi ha tal quantitat de cursos que demà els explicarem tots tranquil·lament. I aquest dimecres, atenció, perquè tots aquells que vulgueu informació de primera mà i parlar amb les professores, amb la direcció, el Centre de Formació d'Adults tindrà punt informatiu al cap de la vila. Ja ho veurem, perquè el dimecres pot ser un dia complicat des del punt de vista del temps, i dic ja ho veurem perquè potser aleshores es canviarà el dia. Però en principi està previst per aquest dimecres 9 de setembre al cap de la vila, a partir de les 10 i fins a les 2, i a partir de les 6 i fins a les 8. Hi ha cursos de tota mena. Els cursos formals, els de sempre, allò que abans en deien cursos reglats, curs d'accés a cicles formatius, de grau mitjà i de grau superior, el curs de preparació per la prova d'accés a la universitat per persones més grans de 25 i 45 anys, el curs de graduat en educació secundària obligatòria, que es pot fer també de forma virtual a través de l'Institut Obert de Catalunya, i després els cursos no formals, català, castellà, anglès a nivell de conversa. Després tenim els tastets de noves tecnologies, els tastets artístics i els tastets culturals. Noves tecnologies, dominar el mòbil, dominar el programa de disseny gràfic Canva, dominar les competències digitals, introducció a la intel·ligència artificial, són alguns dels cursos TIC, tallers artístics, taller de treball en fang, d'iniciació a l'sketchbook, de joieria creativa, de gestió d'arxius fotogràfics familiars o de fotografia, així es titula, de supervivència, més d'un taller de lettering. I els tastets culturals, aquell cicle de conferències, de continguts sobre temes d'història que us poden interessar, d'història i de cultura, des de la Guerra Civil a Sitges fins a meteorologia i astronomia, el massís del Garraf, mirada històrica a la geopolítica actual, gimnàs mental, jocs matemàtics,
Tot això i altres és el que us ofereix el Centre de Formació d'Adults per aquest nou curs 2026-2027. Les inscripcions estan obertes. El Centre d'Adults, carrer Sant Honorat, número 28, horari de matins de dilluns a divendres de 9 a 1 i horari de tardes de dilluns a dijous de 5 a 7. Demà en parlarem de tot plegat, el dimecres, aquest punt informatiu al cap de la vila, i per qualsevol cosa, 93 894 10 48. Vinga, més coses. Canvi d'exposició al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol a partir d'avui, dia 7 de setembre, i fins al dia 25, Argila, color i textura, una mostra de pintures de Maria Rosal i Glòria Corrons i escultures de Magda Negra. Ens diu el programa de l'exposició: des de diferents estils i perspectives, els artistes intentem captar la realitat que ens envolta, plasmem per al gaudi dels nostres ulls i dels dels altres les diverses sensibilitats que cadascú aporta al món de l'art. 7, el 25 de desembre, de setembre, perdó, Argila, color i textura, al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Una altra de les propostes per aquesta setmana. I és la setmana de l'11 de setembre i és la setmana també d'una nova edició de la Marxa de Torxes. La 20a edició de la Marxa de Torxes, que organitza Esquerra Republicana, Guanyem Sitges, Junts, l'Assemblea, Òmnium, el Consell de la República i la Comissió del 10 de setembre. Se sortirà des de la plaça del Pou Vedra a partir de les 9 de la nit, el recorregut carrer Parellades, carrer Major, escales i acte final a la Fregata, com és tradició de cada any. La 20a Marxa de Torxes aquest 10 de setembre a partir de les 10 de la nit. I aquest cap de setmana, aquesta prèvia de l'11 de setembre, tindrà també un vessant esportiu, perquè el Bàsquet Sitges celebrarà els memorials Llopis i Conesa l'11 de setembre. Munt de partits de bàsquet a partir de 2:15 del matí fins a 8:15 del vespre. Bàsquet Sitges organitza el memorial Llopis Conesa l'11 de setembre. La vigília, el 10 de setembre a les 7 de la tarda, es presentarà el memorial Llopis Conesa i els primers equips sènior masculí i sènior femení del Bàsquet Sitges per aquesta propera temporada, que és ja una temporada que ja tenim aquí. Per tant, el 10 de setembre, la presentació dels equips del Bàsquet Sitges i l'11 de setembre, el memorial Llopis Conesa. Vinga, anem a dissabte, que també hi ha força coses. El dissabte, dia 12, que els gegants de la vila marxaran cap a Tarragona en la commemoració del 175è aniversari dels gegants moros i el 170è aniversari del Negrito, amb una mostra que porta per nom Espases Festives i que reunirà a Tarragona un seguit de convidats ben especials, entre ells els gegants de la vila. Els gegants de la vila marxaran a Tarragona i el dissabte, dia 12, per si algú de vostès la vol acompanyar, la Moixiganga marxarà a Montblanc. En el marc d'aquesta exposició que organitza el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, sobre balls recuperats. I la Moixiganga anirà a Montblanc perquè compartirà carrers i escenari amb el Ball de Valencians de Tarragona, el Ball de Cavallets de Reus i el Ball de Serrallonga de la Vilafranca del Penedès. Tot això serà el dissabte, dia 12 de setembre. Per tant, qui vulgui pot escollir els gegants a Tarragona i la Moixiganga a Montblanc. Aquest dissabte, dia 12, que a partir de les 5 de la tarda s'obre una nova temporada de les visites arqueològiques al Puig de Sitges, aquestes visites que organitza i en Joan García Targa fa de Cicerone. En català i en castellà, en aquest cas, la primera serà aquest dissabte 12 de setembre, en català, a partir de les 5 de la tarda. Saben que és ben senzill, a les 5 de la tarda es planten vostès a la plaça de l'Ajuntament i comença aquesta ruta arqueològica al Puig de Sitges, liderada per en Joan García Targa. Per tant, en Joan, que ja és un gat vell a l'hora d'explicar aquesta ruta i, evidentment, per tots els coneixements que li atorga la seva condició, no poden estar en millors mans. Dissabte 12 de setembre, a partir de les 5 de la tarda, ruta arqueològica.
I el dissabte 12 de setembre, als Jardins del Retiro, la gran festa del Retiro, el Ball de la Lira. 12 de setembre a partir de les 8 del vespre, sopar i ball amb l'orquestra Mil Notes i la presentació del Pubillatge 2026. Socis, sòcies, 36 euros, no socis, 46 euros. Les reserves es poden fer fins avui dilluns 7 de setembre. El Ball de la Lira, la gran festa del Retiro, aquest dissabte 12 de setembre, a partir de les 8 del vespre, als Jardins del Retiro.

I després d'aquest cap de setmana ja ens plantarem amb la prèvia de Santa Tecla. La nit del pobillatge el 18 de setembre, la nit de foc el 19 de setembre. En fi, venen a la nit de foc, a part de les colles sitgetanes, els set pecats capitals de la Pobla de Mafumet, els Diables del Papiol, els Diables Bona Mar de Tarragona i el Drac de Foc, el Cabrot. Aquests són els convidats a la nit de foc del 19 de setembre. I el 20 de setembre, que ja començaran els actes previs a Santa Tecla, els versos de les colles infantils, l'exhibició de les colles infantils, colles de foc, tot plegat, el 20 al matí, a la tarda, a les 6, al trasllat de Santa Tecla, des de la parròquia a l'ermita de Sant Sebastià, que és on quedarà exposat, però ja els avisem, diumenge dia 20, a 8:15, a l'Escorxador, es presentarà el documental Que no s'apagui la gralla, un documental sobre l'Escola de Grallers de Sitges, que és el treball final de curs, final de grau, de comunicació audiovisual. És un treball que han fet en Biel Rovira, en Jonathan Ignacio Almeida, la Jordina Nebleza i en Roger Prats. Ho diu la pròpia Escola de Grallers, després de mesos de feina, entrevistes, hores d'arxiu, gravacions i moltes històries compartides, arriba el moment de presentar el documental que recull una part de la història de l'Escola de Grallers. Una mirada al passat, al present i al futur d'una escola que des de fa més de 50 anys ha treballat perquè la gralla continuï sonant als carrers. La presentació serà a l'Escorxador el diumenge dia 20, aquest diumenge que ve no, l'altre, a 8:15 del vespre, i el documental es titula Que no s'apagui la gralla.

0: Bé, demà comença el curs escolar, a veure si demà a la primera hora podem parlar-ne un moment amb el regidor David Martínez, perquè evidentment està per veure com comença el curs escolar. Saben que hi ha una convocatòria de vaga i aquesta convocatòria no s'ha desconvocat. Precisament ahir els diferents mitjans vam parlar amb la representant de l'USTEC i va dir que això segueix igual, bàsicament perquè la situació està igual que com estava al final de curs. En el cas de Sitges, són 2.883 persones, ens diu la nota de premsa, alumnes que començaran a escoles i instituts. El Maria Usó, 419, a l'Agnès de Sitges, 192, a l'Esteve Barratxina, 392 alumnes, al Miquel Utrillo, 447, l'Escola Pia és qui té més alumnat, 608 alumnes, a l'Institut Joan Ramon Benaprés, 389, i a l'Institut Vinyet, 436. Aquest estiu s'ha aprofitat per fer algunes millores. L'actuació més important s'ha fet a la llar d'infants La Moixiganga per impermeabilitzar diverses cobertes amb una actuació requerida per urgència i que ha tingut un pressupost de 19.461 euros. L'escola Miquel Utrillo també viu canvis en les seves instal·lacions. Està previst canviar tant la porta d'accés principal com la porta d'obertura automàtica a distància i celebrarà la tanca perquè hi ha hagut, diguem-ne, que accessos no autoritzats i s'han produït actes incívics i vandàlics que es volen evitar amb la reforma de la tanca perimetral. L'escola Esteve Barratxina ha tingut també un canvi, s'ha acabat l'escenari nou de la sala d'actes, una actuació feta amb recursos municipals, però l'escola Esteve Barratxina està a l'espera d'aquesta reforma que ha de començar ben aviat, però és supostada en principi amb 3 milions d'euros. Però, com diuen també els tècnics i els experts, 3 milions és un punt de partida perquè l'escola té, l'escola és de l'any 57, o sigui que l'escola té molts anys i, evidentment, la reforma serà una reforma important. A veure quan es pot posar en marxa el centre de formació d'adults. També ha acabat la reforma de la segona i tercera planta de les seves instal·lacions, una inversió de 308.000 euros, una superfície útil de 208 metres quadrats i, per tant, més alumnat al centre d'adults, que acull més de 600 alumnes l'any. Demà en parlarem també amb la Lídia i amb la Laura, perquè el centre d'adults és un dels grans, en nombre d'alumnes, un dels grans centres educatius de Sitges. I queda l'escola de música. Està previst que les obres finalitzin el 30 de setembre i aleshores l'Ajuntament ha d'adquirir el material i el mobiliari necessari per tal que la instal·lació sigui operativa abans de final d'any. Per tant, l'escola de música serà una realitat ja en funcionament abans de final d'any. I pel que fa a les llars d'infants, des del punt de vista de la matriculació, hi ha hagut alguns canvis que s'ajusten més a les demandes sorgides del procés d'inscripció, segons diu l'Ajuntament. Una major demanda de places a nivell de I1 i una menor demanda a I2. Per tant, a la llar d'infants del Cerculet hi ha un grup de 8 infants a I0, dos grups de 13 infants a I1 i a I2, tres grups de 20 infants. I a la llar d'infants La Moixiganga, els més menuts, els de 0, hi ha un grup de 8 infants, els d'un any, tres grups de 13 infants i els de 2 anys, dos grups de 20 infants. Per tant, aquest és més o menys el marc amb el qual començarà demà el curs escolar i després, òbviament, la realitat que es viurà a les escoles per mort de la vaga prevista per demà, primer dia de curs. Vinga, abans no escoltem aquest record de l'11 de setembre de la mà de la Núria Vidal, el nostre arxiu sonor. Una dada que ve des del Servei d'Iniciatives Econòmiques, que ha publicat l'informe corresponent al mercat de treball de l'Alt Penedès i el Garraf el mes d'agost. Pel que fa al Garraf, el Garraf va tancar el mes d'agost amb 7.167 persones aturades, un increment del 3,43% respecte al juliol. En comparació amb el mateix període de l'any anterior, l'atur també ha augmentat una mica, situant-se per sobre dels nivells registrats fa un any. Les dones continuen representant la major part de l'atur registrat a la comarca, 4.230 dones desocupades, i els homes sumen 2.937 en les xifres d'atur. Per tant, hi ha un 59% de dones aturades respecte a un 41% d'homes en atur. La taxa d'atur també es manté en el 9,03, amb una incidència més elevada entre les dones que en els homes. I l'increment de la desocupació ha estat també més intens en les dones. Per grups d'edat, el repunt de les xifres d'atur es concentra especialment entre els col·lectius més joves. Els menors de 25 anys han registrat un increment del 15% a les xifres d'atur, el més elevat de tots els grups analitzats. El segueixen les persones de 25 a 34 anys amb un 9%, i després ja tindríem les de 45 a 54 i les de 35 a 44. Per tant, l'atur ha augmentat lleugerament respecte a les xifres de l'any passat, i a l'agost ha augmentat també respecte al mes de juliol. Nou i 27 minuts. Aquest divendres és 11 de setembre i fa 25 anys que varen viure un 11 de setembre en què la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya es va veure literalment arraconada pels fets que es van viure a Nova York. Aquí eren 3:15 de la tarda, a Nova York eren 9:15 del matí, quan un primer avió va estavellar-se contra la Torre 1 del World Trade Center, contra la torre de l'antena de les dues torres bessones. A les 9:03, un avió es va estavellar a la Torre 2. A les 10 del matí, la Torre 2 es va esfondrar i pocs minuts després s'esfondraria la Torre 1. A les 4 de la tarda, el butlletí de Catalunya Ràdio n'informava d'aquesta manera.
1: Són les 4 de la tarda. Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, comença un programa monogràfic a partir dels últims fets a Nova York, dels quals informaven aquestes dues emissores fa justament una hora. Almenys 6 persones mortes i un miler de ferides és el balanç provisional del xoc consecutiu de dos avions contra les torres bessones del World Trade Center de Nova York. El president George Bush ja ha afirmat fa cosa de 20 i escaig minuts que tot indica que es podria tractar d'un atemptat terrorista. L'FBI treballa amb la hipòtesi que un avió comercial hauria estat segrestat i obligat a encastar-se contra aquests emblemàtics edificis del barri de Manhattan que acullen centenars d'oficines.
2: Perdona, hi ha una notícia ara que crec que ha de ser destacada per l'audiència. Segons estem veient també per les imatges que arriben des de les diverses cadenes de televisió que estan transmetent aquest, sembla que atemptat múltiple, hi ha hagut l'ensorrament d'una de les dues torres bessones del World Trade Center. És una imatge que es veu clarament, no sé fins en quin punt s'ha pogut ensorrar aquest edifici, però una de les dues, des de terra...
0: Ens vàrem estar tota la tarda de diumenge mirant, tornant a mirar aquelles imatges que encara segurament ressonen en la memòria de molts. La de l'avió estavellant-se als pisos superiors de la Torre 1 del World Trade Center i l'avió estavellant-se des del darrere, al costat, en un dels costats de l'edifici número 2 del World Trade Center. Atenció, perquè està clar, en aquell moment, aquells edificis, 415 i 417 metres d'alçada, eren, en fi, una de les joies de la corona, de l'arquitectura moderna, i també, òbviament, un dels edificis més emblemàtics de Nova York. Veure'ls caure d'aquella forma ha estat una de les imatges, òbviament, que més ha impactat a tota una generació. Varen començar el segle XXI d'aquesta manera. La Núria Vidal, que aleshores treballava en el consolat de l'ambaixada espanyola a Nova York, després va treballar a l'ambaixada espanyola a Washington, va arribar a Sitges pocs dies després. La vàrem tenir als estudis del carrer Sant Honorat el 21 de setembre del 2011, 10 dies després de l'atemptat. Ell havia d'anar a esmorzar a les Torres Bessones a l'hora de l'accident, o sigui que el retard d'una amiga que venia de Los Angeles i que havia quedat per esmorzar amb ella mitja hora abans va fer possible, bé, doncs que la Núria mirés, com tants altres ciutadans de Nova York, des de l'estupor, el que passava i pensés, jo hagués hagut de ser allà i, per tant, he tingut tota la sort del món. Una conversa que manteníem amb Pito Valera, la tenen sencera al nostre web, és una conversa de 3/4 d'hora, però nosaltres hem agafat 15 minuts. Aquests 15 minuts que acaben amb una frase que va pronunciar la Núria fa 25 anys enrere, i que deia: em fa tanta por l'extrema dreta americana com l'extremisme d'estat islàmic. La Núria, que reconeixia haver tingut por d'agafar l'avió, però tenir por també d'aquest món que venia, que era un món que arraconava el diàleg i era un món que agafava les armes i directament tirava pel dret. Aquest era el neguit de la Núria Vidal, en qui després vam mantenir més converses, però aleshores ja, a través d'aquest projecte vital tan bonic a la Índia, que va donar peu a l'associació Good Beats. Però abans de tot això, l'11 de setembre del 2001, la Núria Vidal, sitgetana, a Nova York, va veure el que tots varen veure per televisió.
3: Primer de tot, com estàs?
4: Doncs mira, en aquests moments aquí, sencera, intentant, doncs, això, explicar-vos a tots el que he viscut des d'un punt de vista ben personal i ben meu, perquè em sembla que tota persona que estava a Nova York aquests dies, doncs, ho ha viscut d'una manera diferent, algunes coses compartides, però bé, aquí estic.
3: Començo, aprofitant que estàs a Sitges, com ho veus ara? Ara que estàs aquí, a Sitges, al teu poble...
4: No vegis lo preciós que el trobo. Sí, la veritat és que tornava... Mira, vaig amb la càmera fotogràfica a la bossa, que mai, a vegades, doncs, vaig agafar i vaig a fer fotografies, però dius, i si no ho tornes a veure? És a dir, aquesta sensació d'efimeritat, de que les coses, doncs, en un moment determinat poden deixar de ser, doncs l'he tinguda. L'he tinguda i ben bé, doncs, perquè aquell matí jo m'aixecava de casa... volia sortir de casa abans de l'hora que ho faig habitualment perquè havia d'anar a buscar uns regals per portar després de les vacances aquí, i la parada de metro que havia de baixar era el World Trade Center, és a dir, que havia d'anar en allà. Va arribar una amiga meva de Los Angeles que venia a passar un parell de dies i, en comptes d'agafar el metro com fa sempre, va agafar un taxi, és a dir, que per això va arribar a casa, i en comptes de marxar jo i ella venia a casa i quedar-se, doncs jo vaig tenir-me que esperar, li vaig obrir la porta i dic, oi, ja ets aquí? Diu, sí, sí, ja sóc aquí. Dic, doncs vinga, va, fem un cafè. I em vaig esperar mitja horeta més, és a dir, que en comptes de sortir a 8:45 per arribar a 9:00 a les Torres, doncs vaig sortir de casa gairebé a 9:00 i ja no em van deixar arribar. Sí, vaig arribar a mig camí, ens van aturar tots els metros, tota la ciutat es va quedar aturada, vaig sortir al carrer i, clar, la gent diu, però que no te n'has enterat, no saps què ha passat, és que sembla, bueno, hi ha un avió que ha xocat, vull dir, en aquells moments encara no es parlava ni d'atemptat, no? Es parlava, doncs, de desastre aeri, però, clar, molt casual és que després, al cap d'uns minuts, va tornar a xocar un altre avió. I bé, aleshores jo vaig dir, jo no vaig cap avall, vaig cap amunt, però anant cap amunt, cap a la 5a, i hi ha un punt que es veuen bé les Torres, que ja molt a prop de la meva feina, estava arribant al meu lloc, que tothom estava sent desallotjat, i un dels xinesos que és porter del meu edifici em fa així, em senyala les Torres, i en aquell moment la segona torre esclatava i va caure. Jo en aquell moment vaig sentir una germanor, per dir la paraula, amb tota la gent de color que veig per Nova York, que aquest és un aspecte fascinant de viure en aquella ciutat, no? Un xino que m'agafava la mà i em deia, però, can you believe it? Em deia, pots creure-ho? Jo deia, mira, no sé. No sabies el que passava, evidentment, no sabies, però veies que tothom ja començava a pujar cap amunt. El meu edifici, com et dic, havia estat desallotjat i... vaig demanar que em deixessin pujar perquè jo aquell dia havia d'enviar un article amb un editorial que havia acabat d'escriure, i el xino em diu, tens 3 minuts, puges i baixes. Diu, perquè no sé, no sabem si també perilla l'estar d'allò. En aquells moments arribaven notícies de Washington, arribaven notícies de Pittsburgh, vull dir que tot era...
3: Mm-hmm. Una cadena
4: tot coincidia, exacte. Vaig pujar a dalt, la primera cosa que vaig fer va ser trucar a la meva filla Anna i li vaig dir, mira Anna, estic bé, dic, no sé res més, dic, però ja et trucaré, no pateixis. Diu, mare, és que aquí només està trucant gent, perquè tot això va ser un seguit de... tothom se'n va enterar en l'acte, sembla ser. Llavors, clar, la gent va començar a trucar a la meva filla i jo també, doncs, en fi, vaig enviar el meu article, vaig també contestar un dels emails que m'arribava dient, digues alguna cosa, estàs bé? D'un amic meu de Barcelona. Després vaig trucar a casa perquè hi havia aquests amics, doncs hi havia la Begoña, hi havia el Toni, que va ser molt, molt emotiu, doncs, dir, mira, estic bé, no pateixis, ja vinc. Dic, no sé quan arribaré, no sé què passa, em sembla que tot està aturat, per tant, tranquil. Vaig baixar a la 34 i allà vaig agafar el primer autobús que vaig trobar que anava a direcció nord, que és on tinc la casa. En direcció nord, doncs, anàvem... Totes les interseccions estaven absolutament obstruïdes, però la gent amb un ordre i amb una... amb un civisme que jo vaig quedar absolutament meravellada. Els autobusos anaven plens com a llaunes de sardines, això naturalment és així.
3: És així.
4: Però fins i tot jo portava una motxilla, que aquell dia havíem de fer una celebració amb els professors que havien arribat a Nova York enguany, i que havíem dit de fer un pa amb tomàquet, amb embotits, que havíem hagut d'anar a buscar en una botiga, doncs, que allà hi ha els embotits que ens agraden, portava un parell d'ampolletes de vi, tothom havia de portar alguna cosa... i motxilla, i dic, aquí no ho deixo perquè no sé si podré tornar, és a dir, que amb putits i pa amb tomàquet cap a casa per si un cas. I bé, la motxilla en l'autobús me la vaig haver de posar al cap per permetre una altra persona que entrés, perquè pensaves, aquí com més estiguin dintre millor, com més gent pugui anar pujant millor, però si l'autobús estava a tope i no podien entrar més, la gent es quedava fora i esperava un altre autobús. Sense histèria mínima,
3: controlada, sí, podria dir
4: controlada, però després, esclar, dintre de l'autobús hi havia una tensió, gent amb els mòbils trucant, doncs, a parents o que tenien a les torres, o bé gent, doncs, que deien, bueno, tu estàs aquí, tu estàs allà, escolta, ens trobem tots a tal lloc, doncs, perquè hi havia gent també que vivia en aquella zona que s'estava desallotjant, i la gent, doncs, deia, mira, anem a casa l'àvia, o anem a casa el Pere, o anem a casa qui sigui, no? Però tothom estava, doncs, ordenant la seva vida i la vida dels seus. Era molt emocionant. Després dels comentaris, no? Jo pensava, jo soc una persona que està lluitant o treballant molt l'aspecte de la multiculturalitat a Nova York, doncs, perquè és un tema que penso que aquí també ens ha d'interessar. I ens interessa, evidentment, perquè està arribant. Me n'adonava, doncs, que hi ha moments en què hi ha enfrontaments entre blancs, xinesos, negres... I aquest dia, a l'autobús, que hi havia gent de tot color i de tota gamma, la gent era una. Tots eren americans. I això era el que primava. Jo no vull dir que sigui bo ni que sigui dolent. Senzillament vull dir que hi va haver una necessitat d'unió de tots ells i aquesta unió es va donar. És a dir, aquesta unió era un sol grup de gent que deien, què és això, com pot ser? Jo no visc més en aquesta ciutat, o jo no... Però, sobretot, la idea de dir, jo sóc americà, l'endemà... La gent, tothom sortia amb les banderetes. Jo, clar, algunes vegades et fa angoixa, perquè sempre la bandera que treus, depèn de la bandera que treus, sembla que et fa més angoixa o menys. Però, bueno, jo ho entenia perfectament. La gent va començar a parlar del seu amic que estava a la torre, del seu parent que estava a la torre, d'ell mateix que ja no havia tornat a l'edifici on jo vivia, per exemple, n'hi havia un. Tothom tenia alguna persona que tenia relació o que directament coneixia amb algú que estava a les torres. És a dir, que va ser un dia, doncs, de dol i de dur per tothom. L'èxode cap amunt, cap a Manhattan, jo visc a la punteta nord de Manhattan, a dalt de tot, és un lloc que em va semblar idíl·lic quan vaig arribar allà. L'autobús em va deixar a la 168, jo visc a la 207, vull dir que és un bon tros encara, i vaig pujar caminant. I allà tothom anava arribant, la gent, des de la part sud, per Broadway, gairebé tots arribàvem, cap a casa, no? Cap al nostre barri. El meu barri és un barri dominicà, bàsicament hi ha molts mulatos, molts... I em va semblar arribar a la glòria, és a dir, la gent somreia, o si només no, encara que deien, quin dia, no?, i què ha passat, i d'on vens, i tothom parlava l'un amb l'altre explicant-nos, doncs, una mica el que havia estat aquella fugida cap allà dalt, amb la por i l'incertesa de que no sabies què passaria, però que anaves arribant a casa. Per mi, arribar a casa i trobar-me el Toni, que és un amic meu, doncs, de fa molts anys i que no som parella, però que som molt amics, i trobar-me-l'en allà, i ell, evidentment, estava molt preocupat, va ser, per mi, potser un dels moments més forts, perquè me'n vaig adonar del que significava l'amistat. Me'n vaig adonar, doncs, que valia la pena tenir amics que, veritablement, en aquell moment em poguessin estar esperant a casa. Amb la Begoña, que és aquesta amiga que jo dic que m'ha salvat la vida, perquè no ho sé què hagués passat, potser no m'hagués passat res, potser sí, no ho sé, perquè hi ha molta gent que va anar amb aquella zona i després, doncs, no els han localitzat.
3: Creieu en el destí?
4: Crec en el destí, què vol dir amb això? No crec en el destí. No crec. Aleshores, em van ensenyar que no havia de creure en el destí.
3: D'acord.
4: Aleshores, penso que no, que... No ho sé, hauríem de pensar una mica més, però bueno, em sembla que no. De tota manera, bé, quan vaig arribar a casa, vam enxufar la televisió, tots, bueno, i ells ja hi estaven, naturalment, i tots tres ens vam quedar pendents de les notícies i del que passava tot el dia. Vull dir, va ser un dia estrany, no?, amb el cap, amb aquí el nus aquell, de tant en tant sorties a mirar a la finestra els fums que es veien des de baix de la ciutat. I doncs, no sé, jo la sensació de que allò era una guerra, li deia a la Begoña, em deia, jo també en comparto tu parecer, em deia, i bueno, el Toni era potser més incrèdul en aquest sentit.
3: És que talment, com ho estàs explicant, Núria, sembla una guerra, això.
4: Sembla una guerra, sí. Però fixa't tu, per mi aquesta sensació encara és com, ja et dic, com inconscient, no? Mm-hmm. L'endemà jo estava preocupada, doncs, perquè tenim un petit grup de professors que està a Nova York, i jo havia de saber si estaven bé i que alguns m'havien trucat a casa, afortunadament, sobretot el que em preocupava més, perquè sabia que n'hi havia un que estava donant classe molt a prop de les Torres Bessones i no sabia què podia haver passat. I aquest professor, doncs, em va trucar a la tarda vespre a casa i em va dir, Núria, estic bé, però si t'explico quedaràs de pedra. I dic, bueno, doncs explica. I em diu, mira, diu, és que estava a classe i entra un nen que arriba tard i em diu, escolti, profe, acaba de xocar un avió contra una torre a Bessona. Diu, va, maco, seu.
3: Sí.
4: Vull dir, allò,
3: la incredulitat, sí.
4: No, ningú s'ho creia, mm-hmm. perquè tothom li deia, oh, no, les Torres Bessones les han atacat i el Pentàgon a Washington també. Diu, va, què més? Una d'índios ara, no? Mm-hmm. Doncs amb aquest professor m'explicava que, clar, que ell, llavors en el moment van sentir un gran soroll que van començar rapidíssimament, van desallotjar les escoles. Vull dir que l'acció va ser rapidíssima. Tota la zona la van desallotjar, com ja sabeu, després van caure més edificis en aquella punta, encara està aïllat, encara estan problemes i molts dels edificis, doncs, tenen perill de caure, no? I bueno, i aquesta és una miqueta la història. El que et deia també l'endemà per mi també va ser dur, precisament per això, perquè volia baixar la feina. La nostra zona estava encara... van demanar a la gent que no anés a treballar i jo el que em feia era preocupar. A més, tenia els telèfons dels professors a l'oficina, no els tenia a casa. I vaig arribar a la feina, també hi havia l'agregat d'educació i els dos, doncs, vam començar a fer tots els contactes que directe o indirectament ens van portar a saber que tota la nostra petita flota estava perfecta, estava bé. I alguns havien trigat 5 hores a arribar a casa caminant perquè no hi havia mitjans de comunicació, tot estava tallat, sobretot tot el que era accés a Manhattan. Sortir, la gent la van deixar anar sortint més o menys ordenadament, a peu, no hi havia cap vehicle que es deixés sortir excepte autobusos i transport públic, però és a dir, tot el que més es va quedar tallat. I l'entrada, doncs, clar, com molta gent no podia passar amb el metro per anar a casa, doncs havien d'anar a peu i van trigar, doncs, 4 i 5 hores. 4 hores vaig trigar jo anant amb autobús i a peu també, i trigo 25 minuts. És a dir, que mira. La 34, aquell dia, l'endemà, el 12, que era dimecres, jo tenia una sensació de...
3: Creieu que era un malson?
4: Sí. Sí, evidentment, creiem que era un mal so, i hi havia moments de dir, però serà veritat? Perquè, a més a més, és que la sensació és que tu estaves a dintre d'una pel·lícula d'aquestes que veus i que et sembla, uf, que exagerats que són els americans, no?, com fan pel·lícules. Doncs no, era la realitat, i la realitat, com ha dit la premsa molt bé, superava la ficció. Deies, no pot ser, no és impossible. Però jo aquell silenci del downtown, no?, el silenci perquè pràcticament no hi havia ningú, la gent no havia anat a treballar, només hi havia els 4 turistes perduts, pobrets, que amb unes cares que no... molta gent de catalana, doncs, que havia anat a passar allà el cap de setmana perquè hi havia l'11 de setembre i perquè allò, clar, els allargava una mica més i allà s'havien quedat. Doncs aquella sensació i aquells soldats que van passar, els camions de soldats per la 34 amb el signe de victòria, això a mi em va fer molt de neguit, molt, perquè vaig pensar que la victòria, no hi havia cap victòria, ni aquí hi havia moltes qüestions que s'havien de replantejar o que ens havíem de replantejar. Jo, si més no, com a persona que sempre m'he sentit compromesa amb la societat, doncs pensava que en aquest moment m'havia de començar a plantejar una manera de viure que portés dins de la meva feina a fer pensar la gent. És a dir, jo pensava que com a professora, com a persona dedicada a la docència, havia de començar a buscar més vies perquè la canalla es fes crítica, perquè la canalla tingués opinió, perquè la canalla fos exigent amb la informació que se li dona. I bé, i aquests eren una mica els plantejaments, doncs, que com a persones i com a professionals ens fèiem, no? No sé, ara ja ho feia ordenat i ara potser que em centrem. A veure.
3: La preocupació continua encara, sobretot per aquest clima prebèl·lic que s'està respirant, sí. I cada cop més. Llegim els diaris, veiem la televisió, escoltem la ràdio, i això no fa bona pinta, com diríem,
4: no,
3: aquí.
4: No, no fa bona pinta. La veritat és que no. El que jo en aquests moments el que et puc dir ara és, després d'haver tornat, el tipus de premsa que he anat consultant. Evidentment, com suposaràs, m'enganxo a internet una bona estona llegint el New York Times, el Washington Post, buscant, doncs, articles de persones com Noam Chomsky, que sé que és un intel·lectual, doncs, que és molt crític amb el sistema de govern americà, i que, si més no, doncs, et busca altres punts de vista que tu t'interessa veure. Jo el que veig amb la premsa, fins i tot la premsa popular, o la més coneguda en allà, no? Com el New York Times o Washington Post, és que hi ha gent amb molt de sentit comú que està plantejant, compte, no ens enfrontem amb tot un grup de gent que no té a veure amb això, vull dir, siguem prudents. I per tant hi ha la veu de la prudència darrere de tot això. Què passarà? Doncs mira, no ho sé, perquè no, gràcies a Déu que no ho sé, entens? Bueno, no ho sé, perquè si fos tan fàcil possiblement podríem evitar veritables catàstrofes, però és imprevisible. Aquí també s'hi barreja la qüestió personal. A mi em fa tanta por l'extrema dreta americana com els extremistes islàmics, com aquestes postures fanàtiques d'una banda i de l'altra. És a dir, la gent ha d'aprendre a pensar, la gent ha de tenir totes les eines a l'abast, totes les eines informatives a l'abast per poder donar una opinió. El que sí que te n'estàs adonant és que darrere de tot això hi ha un cervell que no s'ha arriscat, de la mateixa manera que tota la gent normal del carrer, la gent americana que s'està apuntant a l'exèrcit com desesperat, que d'alguna manera fan que aquests ànims s'exaltin i la gent, doncs, s'apunti el que sigui, quan el cervell veritablement no s'està jugant la vida de la mateixa manera, sinó que s'està jugant els seus diners. I això a mi, clar, em posa de pell de gallina, tu.
0: 9:49, els records de la Núria Vidal, amb qui havíem conversat tantes vegades, encantadora, explicant totes aquestes històries i sobretot les reflexions que ella mateixa gairebé diríem que s'espantava de dir-les en veu alta, pel món que havia de venir. Bé, estem parlant de l'any 2001, 25 anys després dels atemptats de les Torres Bessones, un món evidentment ha canviat molt, probablement potser està millor en algunes coses, però està pitjor amb moltes altres. Aquell 11 de setembre, que rectifico, no era pas diumenge, era dimarts, d'aquí que la Núria expliqués la història d'aquest professor d'escola i d'un nen que li diu, escolta, que s'ha estavellat un avió a les Torres Bessones. Era dimarts i ho vàrem viure, no cal ni dir, intensament. Han passat 25 anys, tenen la conversa íntegra, sencereta, al nostre web www.radiomaricel.cat. Bé, ja us diem abans de continuar que Milena Casseta, l'escaladora del Centre Excursionista de Sitges, ha aconseguit col·locar-se en primera posició al Campionat del Món d'Escalada, les Youth Series, celebrades a la localitat austríaca de Imst. En primera posició, Milena Casseta. Això per un costat, i per un altre, a veure si podem parlar amb ell, perquè és un reel molt bonic que ha penjat a Instagram el creador de continguts Ianco Pibe, que és fotògraf i, com us dèiem, creador de continguts. Per què? És una història molt bonica d'una fotografia, de fet són dues fotografies, de les Bessones del carrer Sant Sebastià, de la Rosa Maria i la Joana Alexandra, les que varen ser pandonistes de Santa Tecla l'any 2015. Bé, anava a dir, qui no les coneguis, que no és que podem dir allò de no és de Sitges. Bé, doncs, el cas és que aquest reel de vídeo a Instagram de Yanko Pibe, de l'usuari Yanko Pibe, explica la història de la fotografia, d'aquestes dues fotografies de les bessones, una a la platja, l'altra, em sembla que en el seu entorn, a casa seva, i ell que els hi vol regalar aquestes fotografies, però que no sap on és casa seva, i fa un recorregut per diversos llocs de Sitges fins que va petar a casa seva al carrer Sant Sebastià. I és un clip de vídeo molt bonic, que és una escena molt maca, perquè ells es mostren encantades de la vida, felices, fotografies molt maques, dues fotografies maquíssimes, de la Rosa Maria i la Joana. A veure si en algun moment podem parlar amb aquest usuari. No, només els puc dir el nom d'usuari, el nom real, no el puc dir. Però un vídeo tan bonic i una escena tan maca que enmig de tot de com estan les coses, doncs val la pena també destacar. 9:52, anem a les efemèrides ja de pressa i corrents. Vinga.

Tal dia com ahir de l'any 1960, s'iniciava al Palau Maricel el primer curs internacional de música i varen prendre part Maria Canals, Max Eger i Alberto Mozzati, entre altres. Tal dia com ahir de l'any 1983, s'inaugurava al Poble Sec la biblioteca Josep Roig i Reventós. I avui, fa 21 anys, que un gran aiguat va deixar 76 litres per metre quadrat en 45 minuts. Va arrossegar 19 vehicles, es van haver de rescatar 10 persones. Han passat 21 anys, era alcalde aleshores Jordi Baiget, i d'aquí va venir l'assumpte del col·lector nou, etc etc, perquè tot aquell entorn de l'aleshores carrer Espalter, carrer Espanya, en fi, un desastre com una casa. 7 de setembre del 2005, 76 litres per metre quadrat en 45 minuts. Un 7 de setembre del 1926, l'Ajuntament presidit per Pau Garraveig acordava donar el nom de carrer de l'Ahorro a una de les vies públiques del sector del Poble Sec. I un 7 de setembre, és a dir que no vaig tan ràpid, avui el carrer de l'Estalvi fa 100 anys. O sigui que, veïns del carrer de l'Estalvi, si teniu algun moment, aplaudiu la placa, perquè el carrer de l'Estalvi, el carrer de l'Ahorro, fa 100 anys avui. 7 de setembre del 1926. I el 7 de setembre del 1964, el grup de teatre experimental del Prado posava en escena l'obra Calígula d'Albert Camus. I en les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb un número 1 a les llistes angleses. Bé, un número 1 que no és un número 1 qualsevol, perquè el número 1, l'èxit més èxit de tots els èxits que es fan i es desfan a la trajectòria d'ABBA, és aquest.

Han passat 50 anys. 50 anys d'un tema que, ves per on, vostès potser us dirà alguna cosa. A ell segurament no. El varen enregistrar el dia del vinyet, de l'any 76, el Dancing Queen. I 50 anys després, continua sent no només un tema popular, sinó que ha aguantat perfectament el pas del temps. Dancing Queen, número 1 a les llistes britàniques, tal dia com avui, de l'any 1976. Tal dia com avui, de l'any 1901, han passat 125 anys de la inauguració de la Basílica de Santa Maria la Real de Covadonga. Aquells que van a Covadonga, a la Basílica, que és neoromànica, avui fa 125 anys, per dir-ho així, és més o menys nova, eh? La fou declarada basílica l'11 de setembre del mateix any. Aquesta pedra calcària d'aquest color rosa característic de la Basílica de Santa Maria la Real de Covadonga. Tal dia com avui, de l'any 1977, signaven el president nord-americà Jimmy Carter i el president panameny Omar Torrijos un acord històric pel canal de Panamà. El tractat li reconeixia a Panamà la sobirania territorial, però establia el dret dels Estats Units a seguir operant el canal fins l'any 99. Tal dia com avui, de l'any 1940, els primers bombardejos de l'aviació alemanya sobre Londres. I tal dia com avui, de l'any 1909, naixia un dels grans directors de cinema del segle XX, Elia Kazan, Un tranvía llamado Deseo, La ley del silencio, Al este del Edén o Esplendor en la hierba.

I en què podem acabar avui? Bé, doncs amb un altre èxit d'una dona que va néixer tal dia com avui de l'any 1947.

Per tant, avui fa 83 anys, una de les reines de la música disco, una de les icones del col·lectiu LGTBIQ+, avui fa anys que va néixer Gloria Gaynor. I aquest és un dels seus clàssics del 1983, Soc com soc.

0: Veníem d'un altre clàssic, l'I Will Survive, del 1979, el tema que en el Carnaval de Sitges va convertir en icònic, en marca de la casa, Paperets Club. Bé, doncs, 4 anys després, un altre èxit, aquest Soc com Soc, 1983, avui que Gloria Gaynor celebra 83 anys. I amb ella tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és Sant Albí, també Santa Regina, Sant Pàmfil, Sant Anastasi i Santa Amalberta. A l'edat de 90 anys ha mort el senyor Manuel Díaz Rivera. A l'edat de 90 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc d'aquí mitja hora, a 11:15 del matí, a l'oratori del tanatori. Manuel Díaz Rivera ha mort a l'edat de 90 anys, cerimònia funerària, avui a 11:15 a l'oratori del tanatori. I a l'edat de 84 anys ha mort Maria Assumpta Massip Pons, a l'edat de 84 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària serà a les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Pere de Ribes, a la parròquia de Ribes. Maria Assumpta Massip Pons ha mort a l'edat de 84 anys, cerimònia funerària, avui a les 4 a la parròquia de Ribes. L'actor Toby Jones, 60 anys, celebra avui. El comunicador Antonio Lobato en fa 61. L'actriu Laura Pamplona en celebra 53. Gloria Gaynor, com us deien, 83 anys, celebra avui. I l'actriu i model Evan Rachel Wood en celebra 39. Hem passat un cap de setmana de calor. Anàvem a dir de calor inusual, però vistes les dades meteorològiques i el que diuen els meteoròlegs, de calor històrica, perquè no s'havien registrat aquests valors al mes de setembre com els que hem enregistrat enguany. En qualsevol cas, 28 graus i mig de temperatura a hores d'ara amb un 59% d'humitat. Què diu la previsió? Temperatures altes que aniran baixant a poc, demà una miqueta menys, i el dimecres, diguem-ne que baixaran de cop per situar-se en el que és la normalitat en el mes de setembre. Aleshores, està per veure si aquesta pluja de dimecres ens pot tocar de prop o no, i amb quina quantitat i amb quina intenció, perquè sembla que algunes de les pluges de dimecres poden ser intenses perquè el mar està escalfadíssim, perquè ve aire fred, tot allò que pot passar a la tardor, però corregit i augmentat precisament perquè la temperatura del mar aquest any ha estat inusualment alta. A veure què passa el dimecres. De moment, però, la previsió per les properes hores. Tranquil·litat. Aquí la tenen des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la setmana amb un matí dilluns molt tranquil. Ens despertem amb un cel assolellat arreu que es mantindrà durant el matí, a excepció del nord del Cap de Creus i a punts del Delta de l'Ebre, on hi ha alguns núvols baixos que es dissiparan progressivament. La matinada ha estat càlida amb inversió tèrmica. Tot i així, la temperatura ha baixat lleugerament respecte al cap de setmana. El Pirineu, puntualment, s'ha baixat per sota dels 10 graus i en punts de l'interior ha rondat els 15-21 graus. A la costa, però, la temperatura ha estat més alta i no s'ha baixat dels 22-25 graus. Pocs canvis a partir del migdia amb un ambient que es mantindrà majoritàriament assolellat. Malgrat això, creixeran nuvolades d'evolució del Pirineu, tot i que no s'espera precipitació. La màxima baixarà lleugerament a tot el país i ja no s'assoliran els 40 graus enlloc. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: L'economia de l'avantguàrdia d'ahir diumenge, només el 2%, han escoltat bé, el 2% dels inquilins de menor renda aconseguiran comprar una vivenda. Només el 2%. El 2%. Entre altres coses, els especialistes diuen s'obren cometes. Un informe del Fons Monetari Internacional: ser propietari d'una vivenda sembla haver-se convertit en una possibilitat pràcticament inabastable per les llars econòmicament vulnerables, inclús entre els que disposen d'un suport financer, d'un coixí financer, ja sigui a través d'establis propis o gràcies al suport dels familiars. Es tracta ja d'una meta llunyana. Per tant, sembla que en el futur, recordin que l'article 147 de la Constitució diu que es té dret a una vivenda i que els poders públics han de fer el possible per facilitar la situació. Però en aquest món ara és evident que ens trobarem en un moment en què es dividirà entre els que tenen casa i els que no en tenen, o els que no en poden tenir, o els que potser no l'arribaran a tenir mai, o els que... Perquè en aquest sentit poques coses han canviat. Els inquilins més vulnerables ja gasten més de la meitat de la seva renda disponible en pagar la vivenda. Recordin que els especialistes diuen que el que tu destines per pagar a casa teva no ha de superar un terç dels ingressos. Si volen, hi afegeixen els de la parella, no ha de superar un terç dels ingressos. I, evidentment, aquesta situació, almenys en el cas de Sitges, anàvem a dir, no és que sigui difícil de complir, sinó que probablement és impossible. L'informe apunta que els preus creixen per la manca d'oferta i de treballadors de la construcció. És el que es comenta en aquest article, que segurament trobarien també en molts diaris. Un d'aquests aspectes del cap de setmana. Han cercat algun tècnic d'aire condicionat aquest estiu? O algun lampista, o algun el que sigui? Hi havia un article ahir també de Carme Riera. Interessant. Carme Riera se li va espatllar l'aire condicionat a ple estiu, que és una d'aquelles coses que poden passar. Vaja, poden passar més a l'estiu que a l'hivern. A no ser que tinguin bomba de calor, també es pot espatllar, I diu que, clar, que el seu moment de més estrès de l'estiu ha estat cercar algú que li arreglés l'aire condicionat. Bé, diu que va començar a buscar, perquè es veu que l'aire condicionat tenia un problema, allò que en diuen, el gas. Es veu que havia perdut gas i la màquina no refredava. Total, que va anar trucant i vinga trucades, i li deien que fins al mes de setembre res de res, i que s'esperés al setembre. Diu que finalment, un amic d'un amic coneixia un tècnic, que aquesta és una altra manera, una altra estratègia d'aquelles. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç.
0: L'amic de l'amic, que coneix algú. Mm. I a vegades aquesta estratègia funciona. Però en el cas de la Carme Riera, diguem-ne que va ser el ferro roent al qual es va agafar. I diu que li va prometre que passaria per veure de quina màquina es tractava i si el seu gas era compatible. Bé, l'assumpte del gas. Bé, total. I ella li va dir el que sigui. Vingui el més aviat millor. Quando podrà? Mañana por la mañana. Diu que li va contestar i ella es va quedar tranquil·la, perquè a part tenia unes amigues a dinar a casa seva i, clar, no les volia fregir de calor. Diu que la seva conversa era per WhatsApp, de manera que el fet que el seu compromís quedés per escrit li va donar seguretat.
1: Espera't, Diagüe.
0: Parla Carme Riera, Li va donar seguretat. Bé, el cas diu, jo le llamaba de usted, como hago siempre, si no conozco la persona y más cuando, bla, bla, bla, bla, bla. Bé, total. Diu que ja li varen advertir que aquest tècnic era car, que cobrava uns 100 euros l'hora, que porta un ajudant que també cobra, i el desplaçament també va a part. Però tot i això, ella deia, bueno, m'han d'arreglar l'aire condicionat. I, total, diu que va passar la nit sense poder dormir perquè l'aire condicionat no funcionava, una calor de por, i diu a les 7 del matí un WhatsApp del tècnic em va donar el bon dia i li va dir que no podria passar pel matí, que ho faria per la tarda. Atenció ara, perquè aquest epígraf segurament vostès a casa seva també l'han escoltat moltes vegades o l'han vist per escrit. Sens falta. aquest epígraf tan

0: Poc falla, eh? Passaré sense falta. Li van dir que passaria per la tarda sense falta, diu que es va conformar, diu, és una persona sèria, em vaig dir a mi mateixa, almenys avisa. Per la tarda, un altre anunci ple d'emoticones tornava a retardar per demà la seva presència.
1: Comença a sospitar.
0: I les seves amigues li pregunten, què vas arreglar, això de l'aire? I ella diu, diu que, però que, esclar, les havia convidat a dinar. Diu, crec que sí, però després el tècnic la va deixar definitivament penjada. I Carme Riera acaba aquest article, un article que es titula Este país no funciona, dient que parlem dels polítics que no compleixen, que parlem dels que no compleixen, i diu, però a mi em sembla que no funciona per l'escassa professionalitat dels anomenats tècnics, com impresentable de l'aire condicionat, i seguint, ella fica tothom en el sac, eh? Per lampistes, paletes, mecànics, etc etc. Evidentment, aquí segurament hi hauria moltes subordinades que posar des del preu de les coses, des de com les valorem, des del reconeixement que fem aquestes feines, i en fi, i això que no anava per una asseguradora, perquè si anés per una asseguradora entraríem en un altre món insondable, eh? Que és els diners que paguen les asseguradores, els tècnics o els que arreglen panys de les cases o coses així, eh? Però l'experiència de Carme Riera per un aire condicionat que es va espatllar a ple estiu i que necessitava arreglar-se. I dues coses més. Una...
1: Jo en tinc una altra encara.
0: Sí, ara te la... Una molt interessant, una carta de Marc Montoya, un veí de Manresa, que parla, òbviament, de Carles Vilajosana, aquest veí de Manresa, assassinat, vostès saben tot el que ha passat aquí, i al final de la carta, al final, diu: tothom en parla a casa, amb la família, amb els amics, fa anys que Manresa no funciona, i ara mateix, diu aquest veí, no en sé el diagnòstic. Tothom en parla, però tan fluixet que ningú n'ha fet cas. Tothom en parla, però tan fluixet que ningú n'ha fet cas. I ara què farem? Fa referència, òbviament, al post-assassinat. Eh? Ho direm més alt, cridarem, ens enfadarem, el cop ha estat tan fort que no sé què fer. Però que algú ens ajudi, diu aquest veí. Espero que els polítics em prenguin nota i trobin solucions. Jo no sé què fer. Estic impotent i trist. Gràcies per tot, Carles Vilajosana, que havia ajudat a la dona de la persona que escriu aquesta carta a la Patum de Berga. Bé, la va ajudar com tantes persones ajuden els qui de vell nou arriben a la Patum i volen viure una experiència. La teva, Joan.
1: La meva, doncs, surt avui a la Vanguardia un article de Miriam Elias, Bitxos con IA per a cenar gratis, i és una denúncia que ha fet un hostaler de Galícia al compte Soy Camarero,
0: sí,
1: que n'hem fet referència, sí, sí, més d'una vegada, que és un tipus d'estafa, eh? És a dir, que preparin-se perquè, bé, les estafes es van, diguem...
0: Sofisticant.
1: Res, una parella de britànics que va a l'establiment d'aquest senyor que vol mantenir l'anonimat, és a dir, no se sap,
0: sí, sí, sí,
1: qui és, i demanen, doncs, de tot. Bon vi, diversos plats de mariscos i carns, és a dir, que... I a l'hora de pagar, o sigui, a l'hora, al final, li ensenyen al cambrer un vídeo en el seu mòbil, donde se apreciaban bichitos negros correteando por el mantel donde está el logo y el nombre del restaurante. Aleshores, va el propietari i diuen, escolti, aquí no hi ha cap bitxo.
0: Ahà.
1: Diu, fem una cosa, passi'm el vídeo, que ho miraré.
0: Sí.
1: I no, el vídeo no li passo, jo li ensenyo el vídeo, no li passo. I aleshores...
0: Això els clients al propietari. Llavors, en el moment de pagar.
1: Llavors el propietari va dir que de cap manera, que si no hi ha bitxos, no hi ha bitxos,
0: sí, sí,
1: i que per tant facin el favor de pagar. I aleshores van intentar xantatjar-lo. Diu, pues, doncs publicarem a les xarxes aquest vídeo. I el propietari els hi va dir, d'acord, doncs esperin-se aquí, jo truco a la policia i vostès publiquen el que vulguin a les xarxes. I aleshores va ser quan aquests dos britànics, sí, van dir, paguem. I van pagar, i se'n van anar. Aleshores, clar, la reflexió és aquesta, perquè el propietari es va mantenir ferm, però que ells havien fet el vídeo... amb intel·ligència artificial. Evidentment, clar, no el volien traspassar perquè no es detectés que era un intent d'estafa, però clar, quan van sentir que vindria la policia, doncs van pensar, mira, saps què? Paguem i marxem.
0: Buf, vinga. Avui, que és notícia fonamentalment, un dels molts lands que té Alemanya, Saxònia-Anhalt, no està massa lluny de Berlín, no està massa lluny de Berlín. La Vanguardia titula: els ultres arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, que és el canceller. L'AFD se situa al caire de la majoria absoluta per 3 escons, però podria arribar a governar després d'aconseguir el 44% dels vots, i això vol dir 30 punts més, 30, que el partit que ha quedat en segona posició, que em sembla que és la CDU, però bé, 30 punts.
1: Sí, i té la possibilitat de governar perquè, tot i no tenir la majoria absoluta, hi ha un dels partits que està al caire d'entrar, que doncs li podria permetre, li donaria els vots perquè governessin. Això és un trasbals, un petit trasbals, perquè de fet és un land, és el que aquí seria una comunitat autònoma, però no deixa de ser doncs aquesta opció de governança, perquè ens fem la idea, no és que Vox doni suport, sinó és que Vox guanya. Amb majoria gairebé absoluta. Sí que és cert que l'AFD és un partit d'extrema dreta que, a més, està barallat amb els d'extrema dreta alemany, francesos i italians, és a dir, que és aquest garbuig, però sí que és una... Doncs això, és un plantejament polític força reaccionari. D'aquí que molts mitjans titulin que, clar, que és el retorn de l'extrema dreta...
0: O d'una ideologia...
1: Després de la mort de Hitler. Clar. Que no vol dir que siguin nazis, Però...
0: Tornem a estar amb aquella complexitat de les coses, Que la Segona Guerra Mundial, el nazisme, pam, pam, pam...
1: Però era una ideologia d'extrema dreta. Que sigui aquesta... Doncs bé, entenen que hi ha tots els matisos del món, oi? Perquè, si, entre altres coses, perquè si no aquest partit no seria legal.
0: Exacte.
1: I menys Alemanya, perquè aquí...
0: Per això us diguem que és complex d'analitzar això, Perquè quan a Alemanya un partit és legal, com diu en Joan, és que ha passat el filtre, perquè Alemanya, tot allò que té a veure amb l'apologia...
1: Sí, allà els hi surt de la llei fonamental, aquí no, aquí vam haver de fer la llei de memòria històrica, que és amb la que es va poder doncs atacar fundacions com la de Francisco Franco. Però
0: en el cas del partit que ha guanyat en aquest land, doncs és, si nosaltres arribem, doncs seran deportats tots aquells, en fi, així directament. Una altra cosa és que tinguin la capacitat de fer-ho des d'un land. Però com a mínim el missatge és aquest. Bé, entre els molts missatges, perquè encara no que no ho semblin, al mar d'aquestes ideologies també hi ha derivades. I també es comentava que Giorgia Meloni, per exemple, li ha sortit una derivada encara més reaccionària que ella mateixa, perquè ella mateixa, diguem-ne, que s'ha tornat més europeista que com era en l'inici de la trajectòria política.
1: Sí, perquè, i en aquest sentit, ja quan hi havia els antics, els que donaven suport al Berlusconi, també, diguem, els italians són molt maleables en això de l'extremisme.
0: El cas és que, bé, ha guanyat qui ha guanyat, i hi ha tot un seguit de raons també que fonamenten aquesta victòria, com pot haver un seguit de raons en el cas de l'ascens de l'ultradreta o de les postures més reaccionàries arreu d'Europa i arreu del món. Però avui és un dels titulars en els diaris del dia. Què més hi afegim?
1: Doncs mira, podem afegir una altra notícia que crida l'atenció, i és que al final el govern ho vol impulsar via decret, i és que diverses empreses de l'IBEX i de fora de l'IBEX estan literalment en contra d'una nova llei de transparència que regula les seves reunions amb polítics. Igual que a Europa sí que això està bastant més regulat, a Espanya no hi ha una llei específica que reguli un registre públic de reunions i temes que es parlen en aquestes reunions amb polítics, i molt menys sobre les portes giratòries que permeten a les empreses mantenir després una agenda de contactes excel·lent gràcies als expolítics. Doncs bé, el fet de que ara el govern vulgui regular això fa que les grans consultores s'hagin posat d'esquena i diguin que fins i tot això voldrà dir que hi haurà més coldos. Però clar, sense la llei, coldo ja ha existit. És a dir que... Però bé, com a mínim crida l'atenció que les empreses poderoses espanyoles doncs estan en contra d'aquesta modificació legal.
0: Ceuta continua estant en el rerefons de moltes coses, aquest campament també, bé, aquest frec a frec que hi ha hagut entre el govern de Ceuta i el govern espanyol sobre la instal·lació d'aquest campament a la zona del port, que finalment el govern ha fet valer la seva posició jeràrquica davant del que semblava en principi una solució acordada, que després no ho va ser. Però en qualsevol cas, aquestes tendes, aquestes grans tendes de campanya que han de servir per acollir a la vora de 1.000 persones, de totes les que hi ha encara a Ceuta, i amb aquesta situació, evidentment, de drama difícil, per no dir bastant complex, per no dir bastant impossible de gestionar. Però ha estat una de les notícies del cap de setmana, aquesta setmana, que diuen els diaris que Zapatero intentarà justificar l'origen saudita de les seves joies. O sigui, que si fa temps que diuen què va passar amb allò de les joies aquesta setmana.
1: Sí, però bé, té mala peça el taler. Ahir el Barça, que es va passejar
0: per València,
1: a Mestalla, perquè va ser, diu l'Esportiu, titular sempre excel·lent, l'hora del pati, perquè realment gairebé va ser un entrenament contra un València indolent. El València que va fer, tot sigui dit, el València, que és un dels llocs més hostils pel Barça, va fer un vídeo molt maco perquè era l'últim partit del Barça a Mestalla i és l'equip rival que més vegades ha jugat a Mestalla. I, per tant, doncs, el València va voler agrair al Barça tots aquests anys, des del 23, em sembla, que ha anat visitant diguem, el temple del valencianisme. Doncs bé, més enllà d'aquest vídeo, que era, repeteixo, un vídeo ben fet i emotiu, amb Kempes, Maradona, bé, tothom, més enllà d'això, doncs ahir, com dèiem, passejada 0-5, líder imbatut de la Lliga en la setmana que comença la Champions. Això el Barça, l'Espanyol va rescatar a ultimíssima hora un punt davant del Sevilla, que li permet doncs una miqueta tirar endavant en un partit en el que va jugar gairebé tot el partit en un mes per una expulsió d'un jugador del Sevilla. Comença a mitges en aquesta Lliga l'Espanyol, no tan malament com l'any passat, però va fent. I, bueno, a l'Ajax de Mitchell li va pitjor, que va perdre aquest cap de setmana, ha perdut 1-3 ja.
0: No li va massa millor a Arbeloa.
1: Perquè
0: ho ha perdut tot.
1: Anava a dir, massa millor, no, és que li va fatal.
0: Ho ha perdut tot.
1: Ha perdut tot, però bé, però el Madrid ha pogut netejar els números amb
0: tots els jugadors que han canviat
1: cap allà.
0: 10 i 23 minuts. Interessant també un dels reportatges del cap de setmana. Diu, des del 2014, si algú passeja per les platges de l'oest d'Europa, és probable que es trobi amb un cartutx d'impressora de la marca HP. Per què? Bé, doncs, perquè un naufragi de l'any 2014 d'un vaixell que anava carregat de cartutxos d'impressora, d'HP, ara aquests cartutxos comencen a arribar a la costa. Se n'han trobat més de 1.500, però es poden vostès imaginar la de cartutxos que podien anar en aquest creuer. La Vanguardia també assenyalava que un carguer va perdre un contenidor, un contenidor de peces de Lego, l'any 1997, és a dir, ara aviat farà 30 anys. Eren 4.700.000 peces de Lego i continuen arribant a les platges del nord d'Europa. La Odissea de los cartuchos perdidos, es diu aquest reportatge, on s'ensenya la fotografia d'un cartutx de tinta que és el més tòxic que pots trobar, i el més car, perquè com algú va dir, és més cara la tinta d'impressora que la sang humana. Bé, doncs, es poden trobar cartutxos de tinta de Hewlett-Packard per aquest carguer que va naufragar l'any 2014. Bé, un reportatge
1: ara preguntat. No el posin a l'impressora, que no funcionarà.
0: No funciona res, però el plàstic es manté bé.
1: El plàstic,
0: el plàstic sí. Es manté intacte. Joan, gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

10 i 29 minuts, gairebé dos quarts d'onze del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres en uns moments encetem la roda de portaveus amb Carme Gasulla. Uns pensaran, bé, ho poden pensar, eh? Que el Benaprés haurà guanyat una professora i Sitges haurà perdut una alcaldessa. Bé, la vida, bé, anava a dir que la vida ens porta aquestes coses. Bé, la vida ens en porta moltes. En el cas de Carme Gasulla, com els dèiem, aquesta legislatura la va començar en el govern, l'acabarà a l'oposició, on ja hi havia estat abans de l'any 2023, és a dir, que el paper no és nou, la circumstància segurament sí, i per tant valdrà la pena començar la roda de portaveus amb ella, que ha deixat una cartera per agafar-ne una altra.

0: Bé, saben que la cosa anava, per resumir-ho, aquest darrer any de legislatura, almenys amb l'acord sobre la taula que es va plantejar els primers dies, abans de l'inici de la legislatura, Carme Gasull havia de ser alcaldessa, semblava que les coses anaven per aquest camí, perquè a la vigília de Sant Joan l'alcaldessa Aurora Carbonell anunciava un acord amb els comuns perquè això fos d'aquesta manera, i després, bé, pel que sigui, perquè allò, al final acabarem pensant que la dita catalana funciona, eh? La culpa és fosca i no la vol ningú. Però el cas és que, per una cosa o per una altra, això no va acabar d'aquesta manera, i per tant, Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Com esteu?
1: Bé, molt bé.
0: Millor?
1: Millor en relació a què?
0: En relació a com podíeu haver estat.
1: Bé, estic bé. He passat un estiu complicat des del punt de vista també físic. La veritat és que el pes d'aquests 3 anys em va caure a sobre, però ara estic en plena forma i molt il·lusionada amb la nova etapa laboral que tant el Xavi Ripoll com jo iniciem.
0: Ho preguntarem a l'inrevés, perquè no sé si us havien fet aquesta pregunta o no. Hi trobàveu alguna motivació, algun sentit a, tal com està la legislatura, ser alcaldessa durant 9 mesos o durant 10 mesos?
1: Ja ho crec, sobretot perquè nosaltres creiem honestament que el canvi d'alcaldia era el moment idoni per redreçar maneres de fer que no compartíem, no? I sobretot perquè nosaltres sempre hem defensat des dels comuns una manera d'actuar, una governança basada en el diàleg, a la construcció, doncs, de consensos, i per això ens feia especial il·lusió exercir l'alcaldia, no? I sobretot perquè volíem visibilitzar aquests canvis, però bé, no ha estat possible, i per tant el nostre rol, doncs, passa a l'oposició.
0: Quines maneres de fer no compartíeu, per exemple?
1: Doncs jo crec que hem partit d'una situació que vam partir d'una situació al juny del 2023 on era imprescindible el diàleg, el consens, cercar, doncs, aquestes complicitats, i està clar que això no s'ha practicat, o no s'ha practicat amb la mesura que era necessari, no? I per això tenim una mica, doncs, aquesta situació tan complexa on només s'ha aprovat un pressupost, on no hi ha ordenances fiscals, i que, per tant, doncs, al final es va degradant aquesta corresponsabilitat, i per això deia, no?, que crec que honestament que aquesta manera de fer, que la vam implantar quan estàvem al govern, no?, obrint a la ciutadania a través d'audiències públiques, doncs, situacions urbanístiques, com va ser el PP1-6 de la Bòbila, o com va ser la taula del litoral, o la taula d'Albert Urbà, doncs crec que l'haurien d'haver aplicat molt més, i s'ha d'aplicar molt més, i ho seguim patint.
0: Una manera de fer que també ha incidit en la gestió dins de l'equip de govern?
1: Exacte, ha incidit fins al punt de que nosaltres no reneguem en absolut d'aquests 3 anys. Penso que hem fet molt bona feina des de la nova ordenació que es van fer dels 482, no, ordenació urbanística, els 482 habitatges de protecció oficial, fins als rescats de les veïnes dels pisos de la Caixa, la reforma que espero es materialitzi d'Escola Barratxina, etcètera, i crec honestament que nosaltres en aquest sentit estem orgulloses de la feina feta, però sí que hi havia dinàmiques dins del govern que no ens agradaven, i és més, no? Nosaltres pensem que tampoc és una cosa estranya, no? La nostra manera d'entendre la política, doncs, planteja les discrepàncies des del respecte, la lleialtat i el compliment dels acords. Jo crec que això ha costat molt a entendre, no? I hi ha hagut presa de decisions unilaterals que sovint ha oblidat que molts dels que conformen el govern el juny o el maig del 2023 estaven fent maletes per marxar.
0: Si em permeteu, és clar. A la vigília de Sant Joan semblava que hi havia aquest acord entre Esquerra i els comuns.
1: Hi havia un acord del 2023. És que, clar, la primera sorpresa que ens van trobar és que s'estava replantejant un acord signat en el 2023. Aleshores, d'alguna manera, fer públic que hi ha un acord, és que ja hi era vigent un acord. El que passa que està clar que ni Esquerra Republicana ni Sitges Grup Independent, i molt especialment Sitges Grup Independent, que fins i tot va fer un article d'opinió a través del seu president renegant d'aquest acord que considerava que no estava vigent, crec que ja deixa molt clar que no hi ha cap voluntat de tirar endavant aquest acord més enllà del relat comunicatiu que es pogués fer. Que clar, dir que compliré un acord, clar, és que és el que tenim. I aquí aprofito també per una mica desmentir afirmacions que s'han dit en relació a propostes dels suports que nosaltres plantejaven, que segons l'alcaldessa o segons el mateix cap de llista de Sitges Grup Independent eren il·legals. I ho vull desmentir rotundament. Entre altres coses, perquè el document que es va traslladar en aquest acord del qual parlava l'alcaldessa, els dos grups que ens havien de fer suport, tenien precisament aquestes propostes amb el vistiplau d'Esquerra Republicana. I de Sitges Grup Independent, tot i que no em va quedar massa clar si el seu cap de llista ho va traslladar finalment
0: a la militància,
1: perquè hi havia aquí un decalatge d'informació, perquè també és un element que cal posar sobre la taula, a les converses que van tenir bilaterals, doncs després vam adonar que no es traslladaven a la militància. No? Per tant, ho vull desmentir rotundament, entre altres coses, perquè parlar d'il·legalitat el que s'ha de fer és denunciar-ho. Entre altres coses, I després nosaltres no cometem il·legalitats. Nosaltres fem propostes que han d'estar dins d'un marc legal i afirmar des del punt de vista institucional que proposaven un acord ple d'il·legalitats em sembla molt greu.
0: Quines propostes eren? Aquestes que estaven suposadament al llindar de la il·legalitat o que entraven...
1: Propostes a caire urbanístic que van vinculats a modificacions de planejament i que nosaltres sempre vam dir que estaria dins del marc legal, que eren propostes que havien d'estar sempre dins del marc legal, com no pot ser d'una altra manera. I també vull deixar molt clar, els comuns no tenim cap element d'il·legalitat enlloc. Nosaltres hem estat asseguts en una taula en tres causes... dues, diríem, negociant amb dues persones implicades en tres situacions judicials. Nosaltres no hem tingut cap. Per tant, jo vull, insisteixo, desmentir clarament que hi havia il·legalitats en aquestes propostes.
0: O sigui que enteneu, o és fàcil, no sé si dir interpretar, que enteneu que aquest assumpte ha estat la manera de poder excusar la no motivació per complir aquest pacte?
1: La intenció era molt clara, no crear les condicions perquè fos possible allò que estava
0: signat. És a dir, que ha estat una bona excusa aquesta per no...
1: Evidentment, i tensar tant la corda que al final doncs, no s'ha complert, no? I buscar un relat una mica que exculpés d'aquesta situació.
0: El 28 de juliol l'alcaldessa ens deia que tenia pendent una conversa amb Carme Gasulla. S'ha pogut mantenir aquesta conversa?
1: No, jo no he rebut cap mena de l'alcaldessa.
0: Després de tot plegat no han parlat més de res?
1: No, res absolutament. La darrera conversa que jo vaig tenir va ser el dia 13, que no va ser una conversa, el dia 13 de juliol, quan vam fer la roda de premsa i em va arribar un missatge a través del correu electrònic. Jo havia sol·licitat a l'alcaldessa doncs, una reunió tant amb ella i amb el Xavi Ripoll per acabar d'enllestir tota la paperassa de deixar el govern, i li havia sol·licitat que ens trobéssim a l'alcaldia i em va rebutjar aquesta visita un cop fet la roda de premsa i em va dir que tot per correu, i que no volia saber absolutament res de mi.
0: Que tot per correu?
1: Sí. És així, vull dir, tinc constància que estàvem molt emprenyats amb la roda de premsa i que, per tant, tot el correu jo li vaig dir que... Li vaig contestar. Per correu, m'ho va enviar per WhatsApp i li vaig contestar que jo crec que una cosa és la institució, l'altra la situació política i que, per tant, no entenia aquesta postura, però que cap problema ho vam resoldre nosaltres de manera més ràpida possible.
0: Us ve de gust tornar-vos a presentar?
1: Em ve de gust si ho decideixen així les meves companyes. Crec que hem fet molt bona feina i crec que encara tenim coses a dir i coses a fer.
0: Com deia aquell, no esteu fastiguejada?
1: Home, d'algunes coses, evidentment que sí. No soc tan innocent, però també hem acumulat, tant el Xavi com jo, molta experiència i molt bagatge, i ens ha fet conèixer des de dins l'administració, com funciona.
0: Que sou més resilient ara, vaja.
1: I tant. Forma part de la meva vida, jo diria, i els comuns ho som en particular. Si algú pot manifestar la resiliència, jo diria que des del punt de vista personal, amb tota la humilitat, sóc jo mateixa.
0: Doncs ens ho poseu molt bé. Com està la institució? Com està aquesta casa?
1: Doncs la institució necessita un cop de timó molt important i entendre el que he dit abans. No es pot governar sol. No es pot governar sol. S'ha d'entendre la política com un diàleg constant, fins i tot amb els que opinen diferent, amb els que tenen discrepàncies, i a més un ha de ser, en aquest sentit, valent. I jo recordo, no?, que a mi em qüestionaven fer una audiència sobre el PP1-6 de la Bòbila, perquè rebríem per part de les veïnes doncs tota la llau de crítiques que van rebre, o sobre el carrer Carreta. Recordo, i jo vaig dir, jo crec que un ha de ser valent, i va amb el sou, i va amb el càrrec, i s'ha d'enfrontar amb les discrepàncies i no t'has d'escapar d'aquí. I això, doncs, com a mínim, és un gest d'honestedat política i de valentia, i saber que nosaltres estem treballant fora dels despatxos i que estem treballant per tothom. I crec que l'oposició, d'una manera o una altra, també ha de formar part de tot plegat. Com deia, no? Encara que hi hagi, doncs, discrepàncies, el que evidentment també s'ha d'exigir respecte, com deia abans, i crec que això s'ha perdut sovint.
0: Això ja és més de subjectivitat, però la Carme Gasull a l'oposició reconeix a la Carme Gasull en el govern?
1: Per aquells que hagin dit, sí. Algunes coses sí.
0: Era una dona molt intensa a l'oposició, no va ser tan intensa en el govern?
1: Bé, la posició de tots els que han passat de l'oposició al govern saben perfectament que a vegades t'has d'empassar gripaus, i costa. La posició que tens públicament ja s'ha discutit dins del govern, no? I nosaltres hem estat amb això i allà fins a l'últim minut. Fins a l'últim minut. Hem tingut discrepàncies, hem votat diferent, amb algun element, amb alguna proposta, i hem mantingut aquesta coherència. I la discrepància, quan no s'ha resolt prèviament, doncs nosaltres hem exercit la nostra discrepància amb un vot diferenciat.
0: En el vostre fur intern, creieu que algunes de les coses que veu deixar sobre la taula quan veu marxar no s'arribaran a fer?
1: Tinc els meus dubtes, sincerament. Tinc els meus dubtes. Jo tant de bo que, ja no per nosaltres, no? Sinó per Sitges. Estic esperant que arribi el conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Escola Barratxina i l'Ajuntament per tirar endavant la reforma de l'Escola Barratxina. Volem veure com es presenten a la promoció dels 482 habitatges. És a dir, hi ha molts elements que estan a sobre de la taula. Com es milloren les condicions de treball de les educadores a les llars d'infants? Com es materialitza el parc de Can Robert? És a dir, totes aquestes propostes nosaltres estàvem al darrere, no? I tinc seriosos dubtes de que això tiri endavant. Tant de bo que sigui així. De veritat que des del punt de vista polític aquí l'estratègia no s'hi val. Jo crec que és un bé pel poble i tant de bo que això, doncs, es materialitzi, com he dit, en aquests propers mesos.
0: Us dic per si es pot arribar a crear un d'aquells conflictes ètics de em poso la contra d'assumptes dels quals vaig ser administrador o gestor en el seu moment.
1: No tenim cap conflicte ètic en relació amb això, òbviament. Nosaltres tenim conflictes amb allò que no estem d'acord. Amb el que estem d'acord, òbviament, no. Nosaltres, tot el que sigui bo per Sitges, doncs ens tindran al darrere. Nosaltres no plantegem la política com una pura estratègia, com fa la immensa majoria. I a les pures me remito, no? És a dir, aquí ningú ha fet cap moviment per canviar absolutament res esperant les eleccions del 2027, no? I en tot cas, nosaltres compartim aquesta manera de fer des del punt de vista de que treballem i som servidors públics. Ho podem fer des d'un govern, ho podem fer des d'una classe d'un institut, però som servidors públics.
0: Heu viscut un ple de reprovació. Sí. Està sobre la taula la possibilitat d'un ple extraordinari que proposaven Junts i altres partits també de l'oposició. Com viviu això ara?
1: Doncs ho vivim amb la voluntat de fer l'anàlisi com fem sempre des del punt de vista més crític, però també en fer contrapropostes, no? Creiem que hem arribat a una situació de degradació en alguns elements que cal fer una reflexió, i jo crec que el que ha passat aquest estiu, especialment a la Festa Major, mereix una anàlisi molt, molt a fons. No només del fet en si, sinó com s'ha gestionat el fet des del punt de vista comunicatiu i des del punt de vista de gestió política. I crec que l'hem de fer, aquesta anàlisi. L'hem de fer perquè ens posa el mirall. Ens posa el mirall, i el mirall ens ho posa es posa davant de tothom. I crec que al govern li falta autocrítica. I nosaltres ho dèiem des del minut 1, hem de ser autocrítics més que ningú. que no sigui l'oposició que ens hagi de fer aquesta crítica.
0: És a dir, enteneu que el govern no ha respost com havia de respondre?
1: No, en absolut. I crec que almenys de manera desigual. És a dir, no sabem on estava el regidor de governació, perquè estava desaparegut, no sabem quina és la gestió política que s'ha fet i hem arribat tard i malament. I no ve d'ara, això. És a dir, jo crec que aquí hem de denunciar una inacció amb algunes regidories i amb alguns regidors de govern.
0: Abans de posar-nos en això, miro cap al final. Veu assistir en aquesta darrera junta de portaveus que es va fer la setmana passada
1: dimecres passat. Doncs vaig sentir, la veritat, una certa vergonya, tant per una banda com per una altra.
0: Faig context als oients. Al matí hi havia hagut una reunió de l'alcaldessa amb els cossos de seguretat i també amb els responsables de la comissió i de les àrees de l'Ajuntament, diguem-ne, que tenen responsabilitat en la gestió d'infraestructures i de logística, i a la tarda es convidava els portaveus per explicar-los què havia passat al matí. I veu sentir una...
1: És que realment el que se'ns va explicar en aquesta junta de portaveus no té res a veure amb el que es va explicar en aquesta reunió. És a dir, no se'ns van donar xifres, se'ns van donar una xifra molt comptada. Quan nosaltres vam insistir, especialment la regió del Partit Popular, sobre quins eren els dispositius que s'implantarien a Santa Tecla, ens va dir que aquesta informació no es podia donar. Per tant, jo crec que va ser un pur tràmit, que va acabar, com sempre, amb discussions, amb retrets, etc. I al final era una mica cobrir l'expedient, no? Per ser una junta de portaveus que nosaltres vam demanar el mateix 24, és a dir, el 24 d'agost els membres de l'oposició demanem que es convoqui urgentment una junta de portaveus que considera el govern que no pertoca i, per tant, ens convoquen el dimecres passat, el dia 2 de setembre, si no recordo malament, 2 de setembre, un cop ja ha passat tot plegat, per tard i malament. Sí, senyor.
0: Clar, no sou especialista en l'àmbit, però per què tot ha d'acabar en crits i soroll en aquesta casa?
1: Perquè jo crec que hi ha moltes
0: estratègies. Tot acaba en crits i soroll.
1: Moltes estratègies, molta crispació, i el tema és un tema prou greu, que no és només un tema de seguretat ni de policia, és obvi, com hem arribat fins aquí, i com ho hem d'entomar. Nosaltres, a més, vam fer també una proposta, que l'alcaldessa va dir que s'havia parlat a la reunió del matí, que és que jo crec que el tema és molt més complex, no? Però que insisteixo, aquí és importantíssima la transparència, la gestió de la informació i la complicitat amb la resta de membres del consistori.
0: Una proposta en quin registre?
1: En el registre més educatiu, i en el registre més de prevenir, que jo crec que és la clau de la seguretat. És a dir, intervenir és quan ja no hi ha cap solució, sinó de prevenir que no passin successos com van passar en aquest atac al punt Lila, com va passar en el Carnaval, com ha passat moltes vegades en les festes del Poble Sec, a les festes de Cases Noves. Jo crec que s'ha de prevenir, s'ha d'intervenir molt abans per evitar, la mesura de la capacitat que té l'Ajuntament, doncs totes aquestes situacions d'enfrontament i de, jo diria que de rebel·lió per part d'un grup de gent.
0: I això com es preveu?
1: El que he dit abans, jo crec que s'han de fer campanyes informatives, s'ha de treballar molt abans, no simplement amb el dispositiu policial, hem de sumar tots, i nosaltres vam estendre la mà d'intentar aportar les nostres propostes, d'intentar treballar plegades i veure que és un element institucional. És un problema de poble, és un problema de país i és un problema que va més enllà dels governs.
0: Ho dic perquè, esclar, a partir del que ens comenteu, del relat de com va anar aquesta junta de portaveus, algú a casa deu estar pensant allò de sempre. Si és un problema tan complex, es fa una junta de portaveus que acaba d'aquesta manera, bé, doncs no és que generi massa esperança de res en especial, això.
1: Per això he dit abans, no?, que vaig sentir una certa vergonya, amb tot el respecte per tothom, és a dir, que això va acabar amb retrets de tota mena, no?
0: És que tothom sent vergonya i totes les coses sempre acaben igual.
1: Sí, sí, senyor, tens tota la raó. I jo crec que hem de fer...
0: És un allò de...
1: Per això deia, no?, que és important aquesta anàlisi en fred, amb experts, amb especialistes, per intentar redreçar. Jo crec que tenim treballadors i treballadores municipals que saben molt bé com intervenir sobre aquests aspectes, no? Però, clar, el que no pot ser és no gestionar aquesta informació i no ser transparents i, sobretot, no ser-hi quan s'ha de ser. I si veiem una mica la imatge de qui hi havia a la reunió de treball del matí, hi ha absències notables.
0: Creieu que aquest és una de les qüestions prioritàries, aquesta, ara?
1: Perdona, no.
0: Aquesta és una de les qüestions prioritàries, ara?
1: Jo crec que tenint...
0: Ho dic per si ha sortit així de cop i volta.
1: Sí.
0: Allò que podia ser motiu de conversa o de reflexió en algun moment, i que de cop i volta ara aquest assumpte s'ha convertit en una prioritat per raons òbvies del que va passar.
1: El que he dit abans, ens posa el mirall, ens posa en quin moment no som capaços de controlar una situació que es desborda. És a dir, per una banda hi ha la gestió de la seguretat, que era el dispositiu era el que era, però amb les dades anteriors. Per una altra banda hi ha una carta dels sindicats de la policia doncs, reivindicant la manca de material, etc. I tot això s'ha de posar sobre la taula. Però, i després hi ha la gestió política. Sabent que teníem aquest xup-xup, aquest caldo de cultiu, que ja es venia coent des de feia temps, com és possible que no hi hagi un toc d'atenció per dir, ep, alerta, que podem tenir problemes durant la nit del 23 al 24. És més, totes aquestes mesures que ara s'incorporaran, de treure vidres, etc., això s'havia fet fa molts anys també, és a dir, no posar armes a l'abast d'aquells que poden incendiar d'alguna manera, metafòricament, o
0: sí,
1: no, en alguns casos no, metafòricament una festa que és de tothom i que l'hem de cuidar entre totes.
0: Cridat l'atenció, bé, ha cridat l'atenció perquè certificació policial no existeix, però sí que existeix la certificació policial que hi ha hagut testimonis que han anat a la comissaria i han identificat persones de Sitges, nois de Sitges, joves de Sitges, dit d'alguna manera. I això no sé si genera una derivada que probablement encara fa una miqueta més de mal en tot aquest assumpte.
1: Clar, és que aquest missatge de que no eren de Sitges, que ens escuda i ens esculpa no, de la responsabilitat, és molt perillós. Perquè és que hi ha tothom aquí, ens implica a totes, siguin de Sitges o no siguin de Sitges. A mi aquest debat em sembla molt perniciós i molt perillós. I per una altra banda, també vull aixecar una mica la mà de les imatges que ens va arribar d'una detenció o com a mínim una identificació d'una persona als crits de maricón, etc. És a dir, per això deia que és important aquesta transparència i aquesta reflexió profunda. No?
0: Enteneu el posicionament, per tant, del regidor Tubau?
1: Compartim, evidentment, el posicionament perquè no pot ser d'una altra manera. És a dir, aquí crec que no hi ha discussió possible.
0: Heu tingut alguna explicació sobre això?
1: Sabem que s'ha obert una investigació. Uh-huh. No tenim cap més informació, però això és intolerable. És intolerable. És a dir, el que no podem fer és no predicar amb l'exemple. I jo crec que un ha de ser un professional, treballi als cossos de seguretat, treballi com a metge en un hospital, treballi a una ràdio. Per tant, un ha de ser professional, saber què li toca i què no li toca fer.
0: Entendríeu, comprendríeu la situació especial d'atenció o no?
1: No, no la puc acceptar. No. Un ha de saber, és a dir, un cirurgià cardíac pot tenir molt estrès, però si no està capacitat per intervenir a un pacient en una sala de... Que no s'hi posi, exacte. Un ha d'estar, per això deia que han de ser professionals, això és intolerable.
0: Demà comença el curs escolar.
1: Sí, senyor. Demà comença el curs escolar.
0: I heu tornat a la vocació i a la professió.
1: Com ha tornat el Xavi Ripoll, Oll. Amb tota la normalitat, amb tota la humilitat i amb un curs que comença convuls.
0: Quina sensació heu tingut amb aquest retorn,
1: doncs,
0: tres anys després?
1: La veritat és que molta alegria per una banda, perquè m'han rebut molt bé i vull donar les gràcies a, doncs, molt especialment al director de l'Institut, al Samuel Valls, de l'Institut Benaprés, a les meves companyes de departament i a tot el personal, però és un curs que comença convuls.
0: Perquè,
1: no?
0: Per us ho ja en sàpiguen, heu estat molts anys a l'Institut Vinyet.
1: Sí, sí, sí, però la meva plaça definitiva en aquests moments està al Benaprés.
0: Al Benaprés,
1: d'acord. Sí, que és l'institut on jo vaig estudiar, va estudiar la meva filla,
0: sí,
1: i és
0: una mica clar.
1: El referent.
0: Dic-me, qui més? En l'àmbit públic ha passat pel Benaprés, aquí.
1: Estimant molt l'Institut Vinyet.
0: Qui tingui una certa edat, ens
1: sí,
0: referim.
1: Exacte, molta edat.
0: O molta edat.
1: A més, estic a les portes de la jubilació, per tot i que aquest any doncs, la meva intenció és fer classe.
0: Anar a preguntar quina edat es jubilen els mestres.
1: Els 60. Ens podem jubilar als 60. Com riu el Vicenç. Podria jubilar, no?
0: Ja ho estaria.
1: És una professió molt intensa, eh?
0: No hi ha discussió.
1: Llavors, clar, jo que l'he vist des de l'altre vessant com a regidor d'educació, realment la situació de treball és molt dura, no? Estem patint unes temperatures extremes, una manca de recursos en molts àmbits, sobretot a l'àmbit de l'educació especial, de l'educació inclusiva. Bé, la veritat és que el quid de la qüestió me l'he trobat d'allò de morros.
0: És com si, no sé, des de fora, com si ara caigués el món al damunt i faltin totes les coses alhora, o no?
1: Hi ha de tot. Jo sí que
0: perquè d'aquí dos dies probablement els sanitaris explicaran tres quarts del mateix.
1: A veure,
0: i amb motius, eh? Perquè,
1: evidentment... A veure, les reivindicacions del sector són molt clares, és a dir, seguim sent un país que no dedica el 6% del PIB a l'educació. I després ens queixem de coses que passen a tot arreu. És a dir, i si no s'inverteix en educació, doncs les conseqüències les tenim en fets com el que vam viure a la Festa Major o els que vam viure doncs, al Punt Lila. No? Per tant, això per una banda. Per una altra, reducció de ràtios i sobretot, d'una vegada per totes, que es faci una negociació seriosa de la dignificació de les condicions de treball del 0-3. Perquè no s'ha fet aquesta dignificació i aquesta negociació de veritat. S'estem fent pedaços i estem fent, per part dels ajuntaments, pedaços que hauria d'assumir l'administració competent en aquest cas, no? Jo crec que són moltes reivindicacions vinculades amb una realitat cada vegada més complexa. Mires els grups que tens a classe i el que no té un TDAH té un trastorn d'espectre autista, una dislèxia, i allà quan puguis ja faràs la teva matèria. No? I aquesta és una realitat que pateixen moltes famílies i molts professionals com passa a l'àmbit sanitari. I estem pagant la manca d'inversió de fa molts anys de governs anteriors de diferents colors polítics. I ara ha explotat tot.
0: Així sembla,
1: és així,
0: que hagi
1: explotat tot.
0: On heu deixat les coses en aquest àmbit abans de marxar?
1: Les vaig deixar en un punt una mica precipitat perquè jo estava fent la junta d'avaluació de batxillerat quan vaig rebre una trucada de la nova alcaldessa dient-me baixa que hi ha aquí una moguda amb policia que diu que em venen a detenir. I llavors vaig marxar per incorporar-me ràpidament donant suport a l'alcaldessa i a totes les persones detingudes i vaig plegar una mica a correcuita el curs amb una certa pena també perquè era un canvi després de 32 anys 31 aleshores i m'he trobat amb molts canvis, no?
0: I des del punt de vista de la regidoria on ho heu deixat abans de marxar?
1: Doncs nosaltres ho vam deixar amb la licitació de les del nou contracte de les llars d'infants. Vam deixar també amb projectes vinculats, com deia, amb el Jo Jove, que és un projecte que ha impulsat des de la regidoria d'educació. Ho vam deixar doncs, veient una mica la panoràmica de l'increment de ràtios amb aquest primer d'ESO, aquests primers d'ESO que els grups que agafarà doncs, l'Institut Vinyet, i amb una preocupació creixent sobre les condicions de treball i les condicions dels edificis, sobretot del Barratxina i en alguns casos també de l'Utrillo.
0: Quedava molt pendent de fer perquè el Barratxina veritablement visqui aquesta reforma?
1: Queda pendent el que he dit abans, traslladar aquest conveni al departament i signar-lo. Jo abans de marxar vaig dir, m'estan trucant al departament per signar el conveni i aquest conveni no va vinculat amb una modificació de crèdit de manera directa, sinó és establir un conveni on aquests 3 milions que tenim els comuns acordats amb el govern del senyor Illa es posin a sobre de la taula. Per tant, demano celeritat amb això.
0: Que entenc, regidora, que són 3 milions d'un pressupost
1: que serà més elevat, segur,
0: per fer tota la reforma.
1: Però no podem perdre aquests 3 milions. Per tant,
0: voleu dir que és gairebé, diríem, com una penyora?
1: Correcte,
0: perquè després
1: correcte,
0: això obligui a acabar de fer
1: correcte,
0: tot el...
1: Però és clau, és a dir, estan pendents al mes de febrer i no pot ser que encara no s'hagi resolt el conveni. Per tant, demano a l'Ajuntament, al govern, que traslladi aquest conveni d'una punyetera vegada al Departament d'Educació. Que el traslladi, el signi, perquè hi ha una escola que està pendent d'una reforma obligatòria, perquè està que cau a trossos.
0: No n'heu tingut més coneixement?
1: No.
0: Ai.
1: Ho vaig preguntar en el ple de juliol, sí. Se'm van contestar manzanas traigo, que sabia que ja veurem, que això triga molt, etcètera, l'expropiació, etcètera. No, això és un altre tema. És a dir, el conveni és un document, diguéssim, administratiu legal, on hi ha aquest compromís signat
0: d'aquests
1: 3 milions.
0: Sí, que obliga.
1: Val? Per tant,
0: i
1: fora excusa.
0: Des del 28 de juliol, no?
1: No. Estem avui és 7,
0: sí, sí.
1: De setembre.
0: 7 de setembre,
1: no sé absolutament res. No.
0: En el cas de l'Utrillo, hi havíeu més enllà d'aquestes reformes que s'han fet, petites reformes que s'han fet, per millorar l'accessibilitat a l'escola i també per tancar-la respecte als actes d'incivisme perquè la tanca es pugui arreglar tot plegat, l'Utrillo també estava pendent o podia estar pendent d'una reforma important, no?
1: Té la segona part de la, de la façana, que això depèn del departament. L'hauria, crec que el 2027 s'ha de fer aquesta obra, i té també altres elements. A més, una escola que ha patit molt, doncs la diguéssim, l'edat que té, no? I a banda de que sempre li cauen al final doncs, els grups de més, no? Aquest cinquè que es va incorporar l'any passat, i és una escola també que necessita una intervenció important, també des de l'àmbit climàtic. Jo estava treballant doncs, amb la Regidoria d'Acció Climàtica a poder fer doncs, aquesta climatització de les dues escoles diguéssim que més la necessiten. No dic que no ens necessiti la resta, però que seria en aquest cas l'Utrillo.
0: Les més antigues.
1: Les més antigues. I el Barratxí, de manera molt puntual, i també el Maria Ussó.
0: Sobre la promoció de 482 habitatges, què quedava?
1: Home, queda fer-los.
0: No, bàsicament. Això està clar.
1: El model de gestió, a presentar-los i sobretot començar a fer ja doncs, el que seria diguéssim el concurs de qui pot accedir, en quines condicions, i això s'ha de treballar allà. S'ha de treballar allà perquè si no farem tard. Tenim una situació d'emergència en tots els àmbits que s'escapa ja a les nostres competències. No? Nosaltres sí que estem molt orgulloses d'haver pogut intervenir sobre la qüestió urbanística, no? Que l'edifici del Venus no patís aquest increment d'edificabilitat. No?
0: I no sé si el que ha quedat més pendent de tot plegat és allò, unes conclusions de la taula del litoral.
1: Sí. Clar que sí.
0: És a dir, tot el que fa referència a la nostra façana marítima, que ha quedat així...
1: Ha quedat penjat, això. Si ha quedat penjat, hi havia prevista doncs, una taula del litoral al mes de juliol, començaments de juliol, que per motius de convocatòria, a petició de Junts, que no s'havia formulat correcte... No, perdó, això era el Consell de Medi Ambient. Hi havia previst una taula del litoral al juliol, que no es va poder convocar per motius obvis, i no sé si la regidora i el govern actual doncs, voldran tirar-la endavant. La veritat és que era un espai...
0: Això ha quedat...
1: Que ha quedat penjat, sí, igual que la taula d'Albert Urbà, que bé, jo no sé si la nova regidora té intenció de continuar. Molt no li agradava aquesta taula d'Albert Urbà, perquè és un espai també d'anàlisi, de crítica i de rebre els inputs que a vegades no agraden, però s'ha d'escoltar.
0: Però és clar, vist que la taula del litoral de moment està en aquest stand-by, diguem-ne, sine die, això de la façana marítima com pot acabar?
1: Doncs no, de moment està com està. És a dir, això està clar que estem en el pitjor dels moments.
0: Els més crítics diran, haurà acabat una nova legislatura...
1: Sense res.
0: Sense res. Sí, una més des de...
1: Bé, encara pitjor, diria jo, no? Perquè,
0: encara
1: clar,
0: pitjor.
1: Encara pitjor perquè l'edifici continua degradant-se. No?
0: I tant.
1: I per tant, encara pitjor. I a més, posant en una mica en situació d'incertesa, una mica no, en situació d'incertesa, doncs la situació laboral dels treballadors del pícnic... Mm-hmm.
0: Que també tenen sobre la taula... L'espera sí, de, almenys així ho va dir Costes, la resolució definitiva sobre el pícnic, que en principi ha d'anar en la línia de la resta.
1: Anirà en la línia de la resta, però no sabem quan. Uh-huh. És a dir, tot això es pot demorar i, per tant, és fàcil que acabi la legislatura i continuï igual.
0: I això estigui igual.
1: Sí? I, per tant, això és un desastre. És un desastre perquè hem passat tot un seguit de coses que també crec que hem arribat tard, és a dir, hem arribat tard a buscar, doncs, a aturar segons què, i que bé, ens trobem en el pitjor dels escenaris, que és que estem en terra de ningú, és a dir, ni come ni deja comer, com el perro de l'hortelano.
0: Apel·lant al vostre esperit crític, quina responsabilitat creieu que teniu en això?
1: Doncs jo em faig responsable en el sentit de que hauríem d'haver parlat amb el MITE com molt abans, sobre això. Llavors, nosaltres la nostra intenció era anar al Miteco amb Vilanova i Cubelles per plantar-nos i s'ha acabat.
0: Miteco és Madrid, eh?
1: Madrid.
0: No és el senyor Daniel...
1: No,
0: és Costes, de la demarcació de Costes, eh?
1: No, el Diego.
0: El Diego Fernández.
1: Diego Fernández. No, és Miteco Madrid.
0: L'home de l'arena no és de nadie,
1: no
0: és de tots.
1: Sí. Hauríem d'haver parlat molt abans. És a dir, que no per fer-nos fotos, sinó per, d'alguna manera, buscar la millor de les opcions, però molt abans. És a dir, d'això sí que em faig responsable. I de moltes altres coses.
0: Però ho dic perquè aquesta és una d'aquelles qüestions que, de nou, d'aquí dos dies, tornarà a posar-se sobre la taula i amb raó i amb motiu. No? Si no s'hi ha parlat més abans, per què ha estat? Perquè pensàveu, o teníeu una certa esperança en què les converses amb quines en bé, o que això anava
1: bé, jo crec que ja tenia esperances de que la situació política es pogués aclarir, no? També em faig responsable d'aquesta declaració de Becín que no es va fer, és a dir, jo la vaig demanar i no es va fer. És a dir, que, però no com, a, com un element d'alguna manera per treure de l'equació judicial tot plegat, sinó perquè crec que era justa, no? I per tant, nosaltres...
0: És a dir, la casa, l'Ajuntament, no va tramitar
1: no
0: aquesta
1: tramitar,
0: declaració, tot
1: les,
0: i que...
1: Les meves ordres demanen... eren molt clares, però doncs algú va decidir que no calia. No? I
0: us va donar algun motiu? Del per què no calia?
1: No. Diguéssim que no. I per això crec que és important entendre que la política està al servei de tothom i escoltar tothom.
0: Sí, perquè esteu a punt, no dir, és una forma induïda de dir, doncs mira, com si el govern hagués, deixés caure.
1: Bueno, ens hem trobat amb situacions...
0: Al Club de Mar.
1: Ens hem trobat en situacions com aquestes molt sovint, és a dir, decisions que nosaltres havíem d'aclarir i discutir, i declaracions que no
0: contemplàvem.
1: És a dir,
0: com si deixéssim llenguir aquest i que...
1: Jo no sóc

0: dic, que hi ha certes lluites per part d'altres grups polítics que han emprenyat i molt el Miteco. I això sí que m'arriba a mi políticament dient que, ah sí, doncs ara veuràs. És a dir, va ser un cop a la taula i prou ja. És a dir, que s'ha instrumentalitzat molt políticament i al final tampoc hem anat com a poble i com a institució a defensar...
1: Bé, faríem valer aquella frase, si tu no ho fas, els altres ho faran per tu.
0: És així.
1: És així.
0: És així. Que passa que et dic que hi ha situacions que van generar el que van generar. És a dir, tots van batallar perquè no es fes la demolició del Club de Mar. Des del punt de vista polític, cadascú amb el seu àmbit.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Jo recordo que estava a Brussel·les, me'n recordo, en unes sessions d'habitatge, i vaig adreçar amb tota la normalitat al Pablo Agustín Duy dient, oye, parlant amb l'Ernest Urtasun, com van fer molts membres d'aquest consistori? Això no és mèrit de ningú, perquè tots volíem que no es fes aquesta demolició d'aquesta manera tan bèstia.
1: D'acord. O sigui que per evitar la demolició sí que hi va haver una postura unitària, tothom va fer el que fos per evitar-ho. Però el problema és...
0: Era molt bèstia amb l'època especial.
1: Està clar.
0: Insisteixo que nosaltres el que també vèiem, no? S'ha de buscar aquest equilibri entre el que és la recuperació de l'espai a matar mosques a cañonazos, que era el que volia fer el Miteco. Matar mosques a cañonazos.
1: En algun moment heu dit en la vostra resposta que no es pot ser tan sectari.
0: És el que penso.
1: És el que penseu.
0: Sí, jo crec que...
1: Que el govern ha actuat d'una manera...
0: A vegades sí. A vegades sí, però també... A veure,
1: en aquesta qüestió específica,
0: a vegades sí. És a dir, i a vegades confonem el posicionament polític amb el sectarisme. I jo crec que el posicionament polític és buscar sempre el consens màxim amb decisions de poble. Mm-hmm. És la nostra manera de pensar.
1: D'acord.
0: Dins de les discrepàncies, òbviament, hi haurà discrepàncies amb Vox, amb PP, amb Junts, perquè és un govern que representa esquerres, no? Bé, però jo crec que hem de ser, en aquest sentit, prou generosos. I per això deia que nosaltres teníem la il·lusió de que l'alcaldia, per part dels comuns, pogués portar aquesta nova manera de fer.
1: No? O sigui que, d'alguna manera, no sé si dir un sentiment personal vers el Club de Mar ha pogut més que l'esperit de... d'una governança pensant en tothom.
0: Bueno, hi ha imatges de l'alcaldessa que corren per les xarxes.
1: Ja li preguntarem quan hi sigui.
0: Que van per aquí, no? Jo crec que la institució és una cosa i l'altra és el que pensa cadascú, no? És a dir, a mi em poden caure més o menys simpàtics els socis del Club de Mar, però no és la meva funció jutjar-los. I jo crec que al final hem de tenir una visió de poble, no? I això és el que a vegades hem trobat a faltar.
1: Ha passat això amb la natació o no? O és una altra història, diferent.
0: És una altra història,
1: absolutament diferent.
0: Ho dic perquè aquí sí que hi havia una inversió municipal que s'havia de recuperar i nosaltres des del minut 1 a l'oposició i també al govern tenien claríssim que el que no podia ser és anar abocant diners sense retorn, no? I a més estàvem obligats. I aquí sí que crec que tothom ha tirat de manera estratègica cap a la seva banda. La part esportiva, que nosaltres la que també hem defensat sempre, crec que és la que havíem de preservar i cuidar, però és obvi que no es poden anar abocant diners a públic sense un retorn. Estem obligats a això, no? I nosaltres teníem molt clar com havia de funcionar des de fa molt de temps, no?
1: Torno per acabar a primera línia. I això de les platges i això de Kansas Picnic i Club de Mar, com s'arregla ara? Si és que es pot arreglar o si definitivament ho donem per perdut i que...
0: Jo crec que la situació política en aquests moments està pendent del calendari electoral, que anem a veure com... Parlo de Madrid, eh?
1: Sí.
0: Anem a veure com la situació que estem vivint en aquests moments tan crítica, a veure com si el govern es pot sostenir en el temps... Per mi tant de bo que sigui així, perquè el que ens espera és terrible.
1: Però voleu dir mal momento para hablar de lo mío.
0: Exacto. I després jo crec que no ens podem posar de perfil davant d'aquesta situació. Està clar, jo crec que hem de continuar treballant i no esperar que ens arribin les màquines.
1: A veure si al final tindrem el que ens haurem merescut per...
0: Jo crec que en general sempre tenim el que ens mereixem, Vicenç.
1: Per acció o per omissió?
0: Exacte. I al final nosaltres som els responsables de qui triem com a nostres representants i tenim el que tenim. És així.
1: 11:10. Carme Gasulla, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara

Vinga, Jermaine Stewart ens ha servit per continuar musicalment aquesta darrera hora de la Cel Obert d'avui dilluns 7 de setembre. Encara en període de festes, festes més o menys arreu, i nosaltres doncs, esperant Santa Tecla, on tornarem a veure els gegants. Uns gegants que ara també, si volen, els podran pintar.

0: Un projecte que es diu pintagegants.cat, una pàgina web on es poden trobar més de 1.300 il·lustracions de gegants d'arreu de Catalunya, i entre ells 7 de Sitges. És a dir, no només els que surten al nostre cercavila festiu, els gegants de la vila, els moros i els americanos, sinó que també hi ha els gegants vells de la vila, hi ha els gegants de Montornès, la geganta de la Vall i el gegant de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Per tant, doncs, tota la col·lecció de gegants de Sitges en aquesta proposta que, com dèiem, cull 1.380 figures de tot el territori català. Carles Núñez, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Anava a dir, com se us va acudir aquesta idea de posar tots els gegants així a disposició, va?
1: Doncs mira, va ser una mica que era hivern. Jo tinc un nen de 3 anys que es diu Mario, i la Judit, la meva dona, jo treballo a casa, i la Judit, la meva dona, em va venir al despatx i em va dir que, bueno, que Mario volia pintar més gegants i que no en trobàvem a internet. Només teníem com sí, uns 5 o 6 recursos i ja els havíem imprimit molts cops. I res, clar, al final en Mario és un nen que, com a tots, li agraden els gegants, té com molta obsessió. I això, va venir la meva dona i em va demanar això. Que jo, al principi, tema gegants, zero. És a dir, jo, si em demanes fa 5 anys que jo estaria fent una web de pintar gegants, no, et diria que no m'ho crec, però bueno, vaig començar a tocar la caixa als garallers de la colla gegantera de Calldetenes, i això, a partir d'aquí, doncs ja va venir una mica més la falera, el meu fill es va com enganxar, bueno, em va enganxar més ell a mi, i res, vam fer la pàgina web, que tampoc em vull extendre molt, si vols demanar més
0: sí,
1: coses de
0: no,
1: la web. Però...
0: Sí, de fet, clar, una cosa és tenir uns quants gegants, però ostres, 1.380 primer, que són molts, no? És a dir, gairebé tenim més gegants que municipis a Catalunya.
1: Sí, de fet, jo crec que n'hi ha més que de municipis en general, Catalunya, sí. Potser el web no, però al final el tema és que jo quan vaig començar el projecte, bueno, quan la Judit em va dir que necessitava la web, jo al moment vaig pensar, ostres, això es podria fer, però només si hi ha algun lloc on es recullen els gegants, no?, d'arreu de Catalunya. I sí que existeix un lloc que es diu gegantcat.com, que sense ells, doncs, el projecte, jo et diria que és gairebé un terç del projecte, perquè sense ells no haguéssim pogut fer la web. Jo vaig escriure a gegantcat, els hi vaig demanar permís per agafar les dades d'allà, que és com una Wikipèdia de gegants, i ja teníem doncs, un dels ingredients, no? Els altres dos ingredients eren el coneixement informàtic. Jo soc programador informàtic, havia treballat en una empresa fent videojocs amb Gerard Piqué, he estat fent, bueno, treballant a Mira Anuncios, Fotocasa, he estat, diguem, empreses importants de Catalunya, llavors els coneixements els tenia, i res, el que necessitava era la intel·ligència artificial per generar els dibuixos que no generarà ni de broma ni farà igual que un il·lustrador. Des d'aquí, màxim respecte a tots els il·lustradors de Catalunya, que òbviament la seva feina és una cosa que no es pot reemplaçar, sí. Però bueno, jo al final això ho vaig fer pel meu fill, i òbviament no esperava que tanta gent l'acollís i la fes servir.
0: Anava a dir, el Mario tindrà feina amb 1.380 per pintar, no?
1: Sí, però a més té la cosa de tela, perquè molts cops em demana pintar els mateixos. Saps? És a dir, ara la web n'hi ha trobat uns quants que li agraden i vol pintar els mateixos. Ara porto uns dies pintant com un porc que es diu Oink, que ara no sé d'on és, però que el vam afegir fa poc, i res, està obsessionat pintant aquest concret, saps?
0: Sí, perquè allò que fan els nens, no? Quan una cosa agrada, doncs aleshores ja anem repetint fins que ens cansa.
1: Sí, com quan érem petits amb els VHS o sí. Els que són més grans ja, o més petits amb el DVD, que el cremàvem, no? I al final es trencava fins i tot.
0: Aleshores, evidentment, clar, això és molta IA també aplicada a reproduir o a fer unes il·lustracions a partir, entenc, d'unes imatges que estan penjades en algun lloc. Vas fer algun procés de verificació per dir, home, que m'ho faci bé? Perquè ja sabem que la IA al·lucina força.
1: Sí. Sí, les imatges són les de gegantcat. Com he dit, doncs vam demanar permís, i el que es fa és el sistema que vaig muntar té com dos passos o tres passos principalment, que són com diferents agents d'intel·ligència. La intel·ligència artificial base la coneix tothom, un chat GPT o un Gemini de Google o el que sigui, que li poses un chat, li escrius quin temps farà avui a Sitges o on sigui, i t'ho diu, no? Per la intel·ligència artificial, diguem, en mode professional, té un concepte que es diuen els agents d'intel·ligència artificial que poden treballar entre ells, no? Llavors, jo en tinc principalment dos, que un és com, que és com el que genera els dibuixos i un altre és el que verifica. I, doncs, això, el primer agafa la foto, genera el dibuix fent servir Gemini Flash, que és un dels models d'intel·ligència artificial, i després hi ha un altre que el que fa és verificar la imatge. Tinc com un recull, tinc com un diccionari on hi ha paraules clau de tots els gegants. Llavors revisa el gegant X, doncs les paraules clau són corona, té, no sé, un bastó i unes sabates vermelles. I el que fa l'altre dia és verificar que aquests elements, bueno, la sabata vermella no perquè és per pintar, però verificar que aquests elements hi són a la imatge. Òbviament falla bastant, és a dir, no és una cosa que funcioni ultra perfecta, però estadísticament jo diria que poder tenim un 10% d'error i tot l'altre 90% són coses que són bastant fidels a la realitat.
0: D'acord, és a dir que tens un auditor per verificar el que fa l'altre, perquè ens entenguem,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, exacte. Sí, bàsicament audita la feina de l'altre, és com si fos una mini oficina, no?
0: D'acord. Anava a dir, ha portat... clar, aquí vas... sí, la principal feina era dissenyar totes les automatitzacions, i després, bueno, verificar-ho perquè tot quedi penjat. Ha portat molta feina fer tot això?
1: La primera iteració del projecte, jo et diria que van ser menys de 3 hores. M'hi vaig posar quan vaig acabar de treballar i res, van ser menys de 3 hores. El que ha trigat, però bueno, es podia deixar allà i anar a dormir, era generar les imatges. Clar. Allò van ser, ho vaig fer en, sembla que van ser en blocs de 100, i va trigar, em sembla que 8 hores. Però clar, això ho deixes allà tirant i ja està.
0: I va fent, l'únic que et va consumint allò de tokens, no? Va menjant-se crèdit.
1: Sí, es va menjant els tokens, però Gemini Flash tenia un tier gratuït, de manera que no hi ha hagut cap cost associat inicialment en el que és la generació de la primera iteració de la pàgina web, i nosaltres no hi hem guanyat ni 5. Realment no era la intenció del projecte quan es va fer per en Mario. No era una intenció de guanyar diners, i així ho estem mantenint, especialment amb la web. Poden ser que surtin altres projectes, però si els portem endavant sempre serà amb un pilar, diguem, una piràmide fonamental, que és que les colles hi han de participar, en el cas de que es faci algun gegant, els il·lustradors, és a dir, ha de ser algo fet amb gent real, si féssim algo, i que després, òbviament, doncs nosaltres com a persones que estem produint el que sigui que es produeix, òbviament també percebríem una part. Però de moment, ja et dic que el leitmotiv principal del projecte no ha sigut en cap moment guanyar cap diner, i no estem guanyant.
0: D'acord.
1: De fet, estic pagant diners.
0: Ah, clar, no, és el que t'anava a dir. És a dir, un domini val uns diners. I per tant, un allotjament, encara que en aquest cas l'allotjament no és gaire gran, però bé, al final tot té un pes i tot té un cost.
1: Sí, la generació de les imatges que han hagut sortint a partir d'ara ens han proposat, des de que es va llançar el projecte, ens han proposat més de 150 gegants nous. Alguns els hem passat i alguns altres, la foto potser no estava clar que els drets els tenia la persona que feia l'enviament o tal, però aquestes imatges, per exemple, tenen un cost. Estem parlant d'un cost molt residual, un 0,0001 cèntim per generació. Però bueno, que al final és un cost i ja et dic, no vivim pas d'això.
0: La gent de GegantCat s'ho va prendre amb gràcia, no, això? Aquest projecte, diguem, derivat a partir de la feina que han fet ells?
1: Sí, jo crec que des del principi ells han posat de la seva part a final. És a dir, òbviament el web l'hem fet nosaltres, però quan jo vaig demanar permís, ells van matitzar, no?, algunes coses que volien, doncs, que aparegués, no?, el nom de GegantCat més visible al web o coses així. Però a part d'això, ja et dic, super, super bona relació, i molt guai. I, de fet, el que jo animo a tothom és que posin els gegants a GermenCat primer i que després els pintar gegants els tornarà a fer una bolcada de dades i els posarem a pintar gegants automàticament. Però
0: d'acord.
1: Poseu gegants a GermenCat, que és una Viquipèdia que porta 20 anys allà i allò s'ha de valorar i s'ha de mantenir.
0: Que és la base de dades, perquè ens entenguem, no oficial, però la base de dades gran dels
1: gegants
0: de Catalunya.
1: Sí, sí. És una Viquipèdia. Si entreu a pintargegants.cat, els podreu pintar, i si entreu a gegantcat.com, doncs podreu veure una mica més d'història i tal. També ens podeu seguir a l'Instagram, que és @pintargegants. Allà, doncs, bueno, ara hi ha un sorteig actiu fins al dia 10 de setembre d'un gegant moro de Vic. I res, anem posant coses de gegants, de Catalunya, cercaviles que hi anem i coses així, o sigui que estaran entretinguts els nens i els pares, si en segueixen.
0: Anava a dir, Carles, t'ha entrat allò que anomenen la falera gegantera?
1: Ja la tenia.
0: Ja la tenies.
1: Gràcies a... Clar, jo, és el que et deia, jo toco la caixa als Carallers de Call d'Atenes, llavors anem a cercaviles. I arreu d'anar a cercaviles i aquí i allà i tenir llibres de gegants i llegir contes amb el meu fill i tot, et vas enganxant. És a dir, si tu em diguessis fa 5 anys això, et dic que ni de broma. Que faig jo anant a una cercavila, jo què sé, no? A un poble de Catalunya, però ara sí. I és una cosa molt maca, crec que s'ha de preservar, crec que s'ha de potenciar i crec que els ajuntaments i el govern en general ha de potenciar molt més que es destinin recursos a això, perquè al final moltes colles geganteres subsisteixen amb subvencions que són super, super ridícules i que ben agraïdes que hi siguin, però que, bueno, que al final la imatgeria serà allà quan nosaltres no hi siguem. Llavors s'ha de potenciar i s'ha de preservar.
0: D'acord. Per tant, la curiositat de tot plegat, clar, els gegants són espectaculars, especialment pels ulls d'un nen, que els ulls d'un nen doncs veuen molt més del que... Després, quan et fas gran, doncs ja ho veus d'una altra manera. Però els ulls d'un nen, d'un gegant, doncs fa impressió. Sigui com sigui, sí. Sigui més maco, més lleig o més divertit, o tingui els braços sueltos, és igual. O sigui, el gegant sempre fa impressió. I al final han estat els ulls d'un nen els que també t'han motivat a fer aquesta experiència, que és ajuntar allò del pintar amb la gràcia del gegant, del món geganter, no?
1: Sí, totalment. I la meva dona, per exemple, també, no? Al final la meva dona és la que va venir, no? I em va dir, ostres, podríem fer això, així en Mario, tal. Llavors, és molt maco, al final.
0: Sí, sí.
1: Que hagi sortit un projecte així, que tanta gent l'hagi acollit, no sé, podria dir, podem tingut 1.000 missatges de pares escrivint-nos, donant-nos les gràcies, gent demanant la Creu de Sant Jordi, gent del Parlament de Catalunya escrivint-nos o retuitejant, en Mainat també, vull dir, gent important d'arreu que, ostres, que a la meva vida esperava que... Interactuessin amb el projecte.
0: Aquesta és la pregunta que t'anava a fer. És a dir, t'imaginaves que una cosa així generaria aquesta repercussió quan, de fet, l'entrada és la que ens has explicat, això a partir d'un projecte gairebé familiar?
1: Sí, al final no esperàvem el renom. Aquest projecte va començar arreu dels voltants de gener, com deia, que feia fred, i no esperes aquesta repercussió. Al final no esperes que una cosa així peti tant, saps? Perquè al final tu el que fas ho fas pel teu fill, saps? Llavors, jo quan vaig fer el tuit, que és on va petar tot, el tuit el que va fer era per la meva marca personal, perquè jo faig algunes cosetes de freelance i el que volia era potenciar la meva marca personal explicant de manera tècnica com s'havia fet el projecte. Però és que després d'això va començar a rebutjar-ho gent i gent fora de l'ambient tècnic, és a dir, gent que segurament no sap molt bé ni com fer servir l'Office, m'entens? I ha sigut impressionant.
0: El que tenen les xarxes, no? És a dir, que al final una cosa es viralitza i allò que tenen de dolent moltes vegades les xarxes també doncs, ho poden tenir de bo, en el sentit de donar visibilitat a una cosa feta des del més pur altruisme. Que bé, que al final doncs, genera una repercussió perquè pot fer felices altres persones.
1: Sí, i de fet ho ha fet. És a dir, jo al final hem anat ara a cercaviles i en el moment que algú reconeix o parlant amb una altra persona, escolta, que tu ets el que ha fet a pintar gegants, venen a persona i et parlen i et diuen moltes gràcies, que guai, el meu fill em volia. I, ostres, és algo que omple molt, saps? I al final és molt maco de veure, doncs això, no? Que al final els nens... són els que gaudeixen. És heavy, algun antropòleg o sociòleg hauria d'analitzar aquesta bogeria dels gegants en els nens, sobretot ara, perquè fa 20 anys, no sé, jo en tinc 34 i jo no recordo de petit estar tan motivat pels gegants, però és molt maco en general. Sí,
0: veus, sí, a les trobades geganteres sempre es veu molta canalla i sempre generen també una certa expectació. Escolta, clar, al final els pinta i colorea tota la vida parteixen de la possibilitat de fer una interpretació lliure d'allò que vols pintar. Perquè, clar, tu no marques aquí els colors amb els que van, sinó que aquí serà la imaginació del nen qui ho pintarà, no?
1: Sí, al final, bueno, i fins i tot hi ha tendències, no?, que diuen que els pinta i colorea a nivell pedagògic no són el millor, però bueno, al final millor això que posar-li una tablet al nen, no?
0: Absolutament.
1: Que no ho hem fet mai. Llavors això, sí, la llibertat de que el nen... De fet, si feu servir l'aplicació, no hi ha la foto del gegant quan ho imprimeixes, no hi ha la foto original del gegant amb els colors del gegant, això està fet a posta, perquè el nen s'imagina una mica... com el vol. Després ja cada pare, si vol posar-li la foto al costat perquè tingui una referència, doncs genial. Però no és el cas.
0: D'acord. És a dir, que també és volgut això, que no hi hagi el model per indicar com l'han de pintar.
1: Sí, exacte. Que hi hagi un mínim d'imaginació per part del nen. I això ja després cada pare s'ho gestiona, no? Si el nen està molt perdut o directament no té ganes i vol pintar exactament els colors de, jo què sé, en sopetes, no? Que és el nostre, que és el de Call d'Atenes,
0: sí.
1: doncs que imprimeixin la foto o que la posin en una pantalla i a partir d'allà vagin copiant.
0: Vist el teu projecte des de Sitges, clar, ens ha cridat l'atenció el fet que no només surten, diguem, els gegants com il faut, que són els tres que en surten a la cercavila, sinó que altres que són els que surten allò al cercavila infantil o el gegant de l'institut ben après, que el tenen allà però que realment surt poc, també apareguin. I això entenc que és perquè el que ens has explicat, perquè com apareixen a Gegants Cat, doncs, diguem, el sistema, el teu robot ja els va xupar.
1: Sí, en aquest cas, en aquesta primera iteració és així, és a dir, al final, si un gegant està gegancat, doncs pintar gegants s'ha nodrit de la base de dades, però, per exemple, ara ens ha passat que hi ha molts nens que ens han escrit a l'Instagram dient que volen que el seu gegantó o gegants particulars volen que surtin, i nosaltres no discriminem absolutament a ningú, és a dir, si ens ve un nen que ha fet el seu gegant i té ganes de, òbviament, un gegant que sigui un gegant amb cara i ulls, no?
0: Yeah, yeah.
1: Mare, té capses pintades per ell, que òbviament no les posem, però que no discriminem colles grans o colles petites o colles particulars. Tothom té dret a tenir el seu dibuix digitalitzat i poder-lo pintar, i només faltaria. Mentre el temps ens ho permeti, perquè òbviament tenim altres feines, sí, com ara que he parat jo de treballar per estar aquí
0: per
1: amb vosaltres,
0: entendre'ns,
1: doncs,
0: no?
1: doncs això.
0: Doncs escolta, mira, no et traiem més temps, però en qualsevol cas, felicitats per aquesta bona tasca i per aquesta, diguem, per aquesta petició expressa de la dona pel Mario, oi? Perquè doncs, que al final doncs, ha fet content a la dona, ha fet content al Mario, i entenc que ha fet content a molta gent que s'ha trobat amb aquesta eina que en un moment de festes doncs és molt pràctica i també et
1: sí.
0: resol un matí, una tarda o el que sigui. Vinga, imprimeixes i... Això sí, has de tenir impressora, eh?
1: Sí, l'únic això, que facin servir la impressora de... Ai, la impressora, que quan imprimeixin a través del nostre web, i que si poden que mantinguin la marca d'aigua que apareix i la referència a pintagegants.cat, vull dir que mínim, no? Que al final no hi guanyem res, però que almenys la referència d'on surt el dibuix es mantingui, sí que els termes i condicions del web apareix així, i bueno, s'hauria de respectar. I agrair a la dona, que es diu Judit, que és la meva dona, perquè al final, home, és la que està aquí aguantant les meves bogeries molts cops i dona idees i jo les executo, molts cops m'involucro molt més del que ella pensava al principi i és una mica boig, però bueno. Ella és la que porta l'Instagram, per exemple, ara, és a dir, que s'ha transformat una mica en una iniciativa familiar, com tu deies al principi.
0: Doncs felicitats a la Judit, felicitats al Carles també per aquesta web i felicitats al Mario perquè en el fons ha estat aquí el McGuffin, ha estat l'objecte a partir del qual ha sorgit la idea que, com dèiem, ha pogut fer feliços a pares, mares i nens de diversos llocs de Catalunya afeccionats pels gegants, d'aquests que bé, que els caps de setmana busquen doncs, tot de trobades geganteres per poder-se patejar el territori i anar a veure aquests objectes tan estimats del nostre imaginari popular. Pintagegants.cat és el nom de la web. Allà trobaran, com dèiem, 1.380 figures hores d'ara, tot i que la web encara creix més, perquè també atenen peticions, tota aquesta base de dades recollida a partir de gegantcat.com, que és aquesta Viquipèdia de l'imaginari geganter de tot Catalunya. Carles Núñez, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest foradet, per haver-nos explicat i, sobretot, moltíssimes gràcies per la tasca de pintagegants.cat.
1: Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò i a tothom que ha acollit el projecte i l'agraïment bueno, de mi i de la meva dona també per haver acollit el projecte així. Estigueu al cas perquè segurament algun tipus de col·laboració o algun tipus de cosa farem en algun temps. Sí. Encara està per acabar de terminar. Però bueno, estigueu al cas que hi haurà algunes novetats.
0: Doncs ho estarem. Moltíssimes gràcies a tots dos i fins aviat.
1: Perfecte, gràcies.

0: Encara tens febre. Vinga, mare, anem al CAP.
1: Espera, filla. Millor si truquem al 061.
0: Aquí?
1: Al 061. Parles amb metges i infermeres i et fan una valoració per telèfon. I si cal, t'envien un metge o una ambulància.
2: Ah. Davant de qualsevol consulta sanitària, dubte sobre medicació, símptomes o tràmits relacionats amb la salut, truca o entra a l'app del 061. Disponible les 24 hores, els 365 dies de l'any. 061. Salut respon. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que em fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: 11 i 43 minuts. Demà saludarem en Yanko, el fotògraf darrere les fotografies de les bessones del carrer Sant Sebastià. Aquestes fotografies tan boniques, aquest moment tan bonic que s'ha viralitzat a través d'un reel d'Instagram. Per això serà demà. I acabarem el programa amb una conversa que vàrem tenir. Al final també té un punt, perquè ella ha anat a viure a Sitges amb la seva família arran de la posada en marxa de Casa Met, el nou establiment hoteler de luxe promogut per l'empresa Sunset Hotels and Resorts, que ha assumit també la gestió de l'antic Gran Hotel La Florida de Barcelona. Fa uns quants dies en vàrem parlar amb la mànager de l'hotel, Gemma Graells, que convida tots aquells que vulguin a venir i gaudir de les instal·lacions de restauració i de l'entorn on havia estat Can Simir. Vinga. Nosaltres recordem ara un programa que vàrem fer en directe des de Los Arcos, quan la família Carbonell Mellado el va recuperar. Estem parlant de fa molts anys enrere i vàrem poder veure per primera vegada la torre del senyor Semir. Los Arcos. Un dels, diguem-ne, i en aquell moment el jardí ja estava escapçat, però un dels edificis més bonics en aquesta zona ja dels Sitges més senyorial. Han passat molts anys d'allò, perquè, és clar, han passat molts anys també de l'Hotel Capri i del seu entorn. Què vam saber l'any passat? Bé, l'any passat vam saber que una empresa important que té la seva seu a Dubai, però que té com a principal responsable a un empresari espanyol, el senyor Antonio González, l'empresa Sunset Hospitality Group, que té una divisió que és la Sunset Hotels and Resorts, va comprar tot aquest entorn de l'Hotel Capri i els edificis, les torres més properes, entre elles Los Arcos. S'ha fet una inversió enorme per convertir-ho en Casa Met Sitges. Casa Met, perquè aquesta és la marca de Sunset Hotels i Resorts. Casa Met, que té, a part del nostre Hotel Capri, té l'hotel, el Gran Hotel La Florida de Barcelona, que és un d'aquells establiments que formen part d'una època determinada d'entendre el món de l'hostaleria, d'aquells establiments, diguem-ne, dels quals pocs se'n troben arreu del món. Bé, doncs, aquesta empresa també s'ha quedat al Gran Hotel La Florida. I a l'altre costat del fil telefònic saludem a l'hotel manager de Casa Met a Sitges i a Barcelona, o sigui que també deu ser l'hotel manager del Gran Hotel La Florida, la senyora Gemma Graells. Gemma Graells, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Sou la manager també del Gran Hotel La Florida?
1: Sí, de l'ara el Met Barcelona.
0: Ah, exacte. Poca broma amb aquest hotel, eh?
1: I tant, també té història. Tots dos hotels històrics de la destinació on estan situats.
0: Com arribeu, com arriba Casa Met a Sitges? Com es planteja aquesta operació de l'antic Hotel Capri en aquest entorn tan estimat per tots els sitgetans?
1: Exacte, doncs com has mencionat, no? Sitges, sent una de les destinacions mediterrànies que té més personalitat, i encara més doncs l'antic Capri, no? Que és un edifici, doncs, com has comentat, molt, molt estimat pels sitgetans. Doncs penso que aquesta combinació va ser la ideal doncs, per portar el concepte de Casa Met aquí a Sitges, no? I ser el primer dintre de Met Hotels and Resorts com a Casa Met, específicament.
0: El concepte d'hotel, no sé si el concepte d'hotel d'avui té poc a veure amb el concepte arquetípic d'hotel que teníem fins ara.
1: Sí, correcte, no? Amb Casa Met penso que ens diferencia una mica és la forma com entenem l'hospitalitat. Nosaltres amb Casa Met doncs, busquem que tant els hostes se sentin a casa com que els sitgetans en facin un espai seu. Penso que no entenem Casa Met com simplement un lloc per dormir o una destinació, sinó un espai doncs, on gaudir d'una estona tranquil·la, d'un sopar, d'un dinar, d'una celebració, no? I fer doncs, aquesta hospitalitat més personal i més propera.
0: Per tant, si m'ho permeteu, començo per aquí. Això vol dir que qualsevol sitgetà que li vingui de gust, jo què sé, quelcom tan prosaic com dir, mira, vaig a prendre un cafè, vaig a prendre un vermut, a la casa meva hi pot entrar sense cap problema.
1: I tant que sí, i tant que sí. Doncs el mateix dissabte no, que vam fer l'obertura, tothom qui va passar i ens va voler doncs, visitar una mica i veure el nostre espai, els vam donar la benvinguda, els vam ensenyar una mica les zones i volem no, que tant els sitgetans com les sitgetanes se sentin totalment benvinguts i sentin que doncs, en el moment que vulguin venir a passar una estoneta doncs, puguin estar aquí amb nosaltres.
0: Per tant, aquesta barreja d'hotel, establiment i establiment obert, com si fos qualsevol altre establiment d'hostaleria sense necessitat de pensar en que aquí m'hi haig de quedar una nit o m'hi haig de quedar una estona, sinó simplement passar una bona estona, una estona de relax a l'hotel.
1: Correcte, correcte. Això és el que vulguem, no? Doncs que no sentin que és un establiment on només els visitants hi són benvinguts, sinó que se'ls sentin seu i nosaltres això, no? Doncs tant un públic local com nacional com internacional, doncs que sentin que poden venir aquí i fins i tot passar una estona si s'estan quedant en qualsevol altre lloc de Sitges o dels voltants o s'estan hospedant amb nosaltres, doncs que tothom qui tingui una curiositat de venir a passar-hi un momentet, estem oberts a això.
0: Com es planteja un establiment amb diferents, diria, diferents cases i diferents cases patrimonials? Com que sempre acostumem a parlar d'un hotel com d'un edifici unificat, com s'ha plantejat el projecte en aquestes diferents torres que tenen, òbviament, connexió entre elles, però que d'alguna manera cadascuna té la seva personalitat?
1: Correcte, doncs el disseny i l'essència doncs, s'ha respectat una mica, els noms de totes les torres s'han mantingut tant com eren en l'antic Hotel Capri, i fins i tot la numeració d'algunes habitacions. Tot i així, doncs, en algunes de les àrees s'han canviat l'estructura una mica interna del número d'habitacions que hi havia i a les altres doncs, s'ha mantingut tal i com estava. No? I llavors el disseny, l'autenticitat mediterrània és el que s'ha buscat i el que s'ha mantingut i doncs, tot i així hem creat una mica de categories diferents en base doncs, a les dimensions, a les vistes que ofereix i a les, doncs, una mica el que ens provava i el que ens proposava cada una de les cambres, de les habitacions que ja estaven dissenyades.
0: Mm-hmm. La qualificació per estels és una qualificació que ha quedat caduca en l'actualitat, és a dir, quan es valora un establiment hoteler, les estrelles serveixen d'alguna cosa o hi ha ara altres formes de poder considerar la qualitat d'un establiment hoteler?
1: Jo penso que sí, no? Abans era molt doncs, controlat per les estrelles i ara penso que és una mica més ambigu, no? Nosaltres doncs, penso que ens definim com un hotel boutique, val? On la nostra és, com he comentat, una hospitalitat molt propera i més com a refugi mediterrani, no? Doncs tenim 38 habitacions, per tant ens permet tenir aquesta connexió propera amb un client, sempre mantenint, evidentment, doncs, la gastronomia, mantenint aquest benestar i proposant doncs, tot aquest servei que un client pot esperar. Però penso que en un establiment d'aquestes qualitats, d'aquestes característiques, no és tan important l'estrellatge que comentaves com una mica doncs, la tipologia de servei que es proveeix.
0: Què busca un client d'un establiment premium com és aquest?
1: Pensem que els clients que busquen una mica doncs, la calma, la gastronomia, tenir experiències que tinguin aquesta personalitat, tant doncs, el disseny que parli com els treballadors que tenim aquí, no? El talent que tenim que pugui proposar doncs, aquesta proximitat amb el client sense anar més enllà, però mantenint aquest servei que no sigui tan robòtic, no? Llavors penso que busquen això una mica, mediterrani, la calma, la nostra gastronomia i aquestes experiències que poden tenir.
0: No sé si en aquest sentit, com que ho hem comentat en més d'una ocasió amb professionals del gremi d'hostaleria, si costa trobar personal mínimament especialitzat, qualificat, I sobretot quan es tracta d'oferir un producte de valor afegit com és aquest.
1: Penso que a l'hostaleria el que importa i el que és molt important és l'actitud, no? És aquestes ganes de voler doncs, transmetre i formar part de projectes així i tenir aquesta actitud. Tota la resta d'actituds més es poden entrenar i pensem doncs, que aquí a Sitges té algunes escoles i que proveeixen aquests entrenaments. Doncs, busquem poder treballar fins i tot amb aquest talent que vulgui créixer en aquest sector, no? No necessàriament, doncs, en tenim alguns que estan establerts i que fins i tot alguns que formaven part del CAPRI abans, però penso que poder, doncs, proposar aquest entrenament i aquest creixement amb el talent més jove dins d'aquest sector és també una mica el que busquem.
0: Un establiment d'aquest tipus es mou per temporades o no? Estiu, tardor, hivern? O també el client, quan es tracta d'un client premium, això de l'estacionalitat és relatiu?
1: Sí, correcte. Penso que és més relatiu. A nosaltres doncs, serem un establiment que estarà obert tot l'any. No es mourà tant per estacionalitat. I pensem doncs, que hi ha capacitat. Sitges proveeix una cultura, no? És un municipi que té molta vida, pensem. I llavors doncs, creiem que podem tenir l'atractiu durant tot l'any.
0: En aquest sentit, suposo que la gran diferència amb Casa Met Barcelona és que Casa Met Barcelona està, per dir-ho d'alguna manera, aïllada del món. I qui vulgui moure's ha d'agafar el cotxe sí o sí, el transport sí o sí, i en el cas del Casamet Sitges és sortir al carrer i trobar-se el rovell de l'òvia, eh?
1: Correctament. Doncs el Met Barcelona, evidentment, està en una situació que té unes vistes de Barcelona privilegiades, però sí que és veritat doncs, que s'hi ha d'anar. En canvi, a Casamet Sitges doncs, és passatger, no? Penso que tothom qui ha passejat per aquesta artèria principal de Sitges doncs, ha anat veient una mica l'evolució i crec que això és el que ens ha ajudat també a crear tot aquest atractiu ara de tothom que vol venir a veure i que estem encantats de rebre'l. I això, evidentment, doncs, facilita la situació. El restaurant Nostra Valera té accés directament del carrer, per tant, tothom qui ha passat fins i tot pel carrer lateral també l'ha vist. I evidentment, doncs, és una proposta diferent a la que tenim a Barcelona.
0: 10:48, com han anat aquestes primeres setmanes de rodatge, per dir-ho d'alguna manera?
1: Doncs bé, com he comentat, vam rebre els primers hostes el dissabte mateix i la veritat que va estar molt bé. De moment, els comentaris que hem rebut dels clients han estat molt positius, l'ambient, com s'han sentit, no? El que hem creat a la piscina, com s'han quedat i això, i crec que això és molt important, fins i tot doncs, els sitgetans, com he comentat, que han passat, doncs, tots deien, ostres, que recordaven doncs, l'antic Capri i que s'ha mantingut l'essència, però que amb aquesta modernitat mantinguda amb l'essència doncs, li ha donat una visió i un disseny molt, molt bonic, no? I estem molt orgullosos d'això i de poder-ho seguir mantenint.
0: Doncs acabem només amb una qüestió molt, molt òbvia, si voleu. D'on venia Gemma Graells abans d'arribar a petar a Sitges i a Barcelona?
1: Doncs originàriament jo soc de Jorba, d'un poble petit al voltant d'Igualada.
0: Ja dèiem que aquest... Ja dèiem que aquest català era un català... Que sonava...
1: Una mica més obert.
0: Exacte. Dèieu, sou de Jorba?
1: Doncs sí, doncs fa 17 anys que vaig començar a donar voltes al món, doncs he estat tot aquest temps entre el Carib, bastant temps als Estats Units, i vaig estar també a Barcelona, i anes doncs com a Mandarin Oriental, Four Seasons, Ritz-Carlton... A diverses destinacions hoteleres principalment i moltes illes i molt més recentment doncs, vaig venir de Dubai, on estava en un hotel també allà. I res, amb el meu marit teníem clar que quan vinguéssim aquí volíem venir a Sitges, de fet hi vam fer fins i tot una inversió personal.
0: Sí, eh?
1: I doncs quan va sortir aquest projecte doncs no ens ho vam ni pensar i era la destinació ideal per nosaltres tant personalment com professionalment.
0: No sé si hi ha un moment en la trajectòria de qualsevol professional situat en aquest estadi en què hi ha una necessitat d'arrelament en algun lloc, eh?
1: Correcte, jo penso que molts de nosaltres donem les voltes però doncs tornar com a casa, no? De tornar doncs en aquest cas a Catalunya i en una destinació doncs com Sitges, penso que per nosaltres era el que havíem plantejat i doncs ens ha sortit en aquest moment i estem encantats d'estar aquí i que per molts més anys hi siguem.
0: O sigui que sou sitgetana.
1: Ara mateix sí.
0: Ara mateix sí. I a Jorba deu en tenir enveja, eh?
1: Jo penso que sí, que vinguin de visita. Que vinguin de visita i els hi ensenyarem a casa més Sitges i els ensenyarem una mica doncs, de tota la cultura que té Sitges, que estarem encantats de fer-ho.
0: Està clar que sí. De moment, tots aquells sitgetans i sitgetanes que vulguin acostar-s'hi al Quera, l'Hotel Capri i, com diuen els primers visitants de casa Met, un establiment que manté l'essència de l'Hotel Capri, que passin per casa Met, allà poden prendre un cafè, anar al restaurant, no hi ha cap necessitat d'establir-se uns quants dies a l'hotel, sinó simplement passar-s'hi. Anem parlant amb l'hotel manager de casa Met a Sitges i a Barcelona, Gemma Graells. Gemma Graells, gràcies i bona estada, com no, i bon
1: moltes
0: projecte de futur.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau, bon dia.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Bon dia.
0: De Jorba Sitges. L'hotel casa Met, l'antic Hotel Capri. Demà hi tornem a partir de les 9, que passin un molt bon dia. Demà que explicarem també aquestes històries maques. Demà a l'inici del curs escolar saludarem també les professores del centre d'adults. Tot això demà. Molt bona tarda de dilluns. Adéu-siau.